0: I acabem el programa amb el poema Calia un cos, de Teresa Colom.
1: Calia un cos, com l'urna per a les cendres, perquè no es dispersessin, perquè no es funguessin amb les cendres dels mars, dels arbres, dels altres. Perquè quan la mà anés a tocar, hi hagués la mà i fos d'algú. Perquè els vius no fossin els morts i els morts haguessin existit. Perquè no es pogués optar per no ser res. Perquè en la foscor la mirada anés cap a fora i a fora hi hagués terra i estrelles. Calia un cos, però per contenir no sé què.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Monter.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Rocola, 107.8.
3: Els meus pares diuen que és la millor.

començat amb aquest temazo que sonava així, una cançó llegendària, Fly on the Wings of Love, cançó mitiquíssima. Qui no se'n recorda del quillo de la classe escoltant-la a totes hores, eh? Clar que sí, m'estic preguntant si encara teniu alguna sudadera Kill Off o No Fear. Jo estic segura que sí, eh? Si teniu alguna, deixa'm els comentaris aquí baix, com sempre els influencers foten així, eh? Deixa'm aquí a baix, res, si tens alguna sudadera.

Molt bona tarda, benvinguts a Rockola 107.8, el programa on escoltes la millor música dels 90 fins a principis del 2000. Estem a 13 de maig, són les 8 de la tarda, una hora menys en Canàries, i esperem que les persones afectades pel antivirus, doncs, vagin poc a poc millorant. Si és que la veritat és que sortim d'una i ens fotem en una altra, tio, jo no sé com ho fotem, de veritat, però sempre estem enmerdats. Bueno, com sempre, Javier Quile, d'en Rockmaster als comandaments, i avui estarem de 8 a 9 escoltant lo millor de lo millor. Així que vinga, va, som-hi. Comencem. Estàs escoltant Rockola 107.8.

Duro de pelar de l'any 1996, una cançó que es va clavar al servei de tot un país. Sabies que Rebeca només tenia 18 anyets quan va gravar aquest èxit? Va ser un fenomen tan bèstia, de veritat, que la cançó es va arribar a punxar a les discoteques de mig món, de Mèxic fins a Miami. Ojo, que això no era moco de pavo, eh? Brutal. M'encanta perquè he tingut aquí un error que fica Duro de Pelar i ja vaig ficar Nickelback. T'imagines? Brutal, eh?

0: Escola. 107.8.
1: I es diu que mirar fixament els ulls d'algú durant 4 minuts sincronitza els batecs del cor de totes dues persones. És l'equivalent biològic a una flama eterna. Anem a veure si aguantes la mirada amb això que sona. Eternal Flame.

Bueno, sabies que un estudi de la Universitat d'Estocolm va descobrir que les gallines prefereixen les persones guapes? Doncs sí, aquesta universitat va entrenar unes gallines per reaccionar a cares humanes i després de moltes proves van veure que les gallines picotejaven amb molt més entusiasme les fotografies de persones que els humans considerem atractives. Així que, bueno, escolta, mira, si vas a una granja i les gallines passen de tu, no t'ho agafis com una cosa personal. Però potser és que avui no t'has pentinat molt bé. O, bueno, també pot ser, em sap greu dir-t'ho, però potser eres feo. Potser eres feo de verdad, de verdad de la buena. Bueno, no sé, cadascú que pensi el que vulgui.

0: Tens una edat, però no per escoltar aquestes coses. La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
1: Passem una miqueta més.
2: I alguns el recordàvem com ballarí d'Upa Dance o com a cantant, però de fet el nom era exactament igual. Junior ens donava el 2003 aquesta magnífica cançó anomenada Down. Tinc que dir que el nom no estava gaire encertat, eh? Yo tengo mucho down, dona un joc molt raro. No sé, Junior, la vas cagar una miqueta, però bueno, t'estimem igual, eh?

I arribem a una secció molt nostàlgica, Records de sofà. Ja sabeu, aquesta secció on recordem les sèries de la teva adolescència. I avui, com sempre, doncs, escoltaràs unes cançons que us portaran molts records d'unes sèries magnífiques, com per exemple aquesta. Upa Dance, any 2002, gran sèrie, eh? Just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat

Gran tema de UPA Dance, fet al 2002. Gran sèrie, una escola de ball, els seus professors i alumnes. Mi amor platònico, en aquella època, Beatriz Luengo. Mare meva, com passa el temps. I si t'has recordat d'aquesta cançó, doncs tens que recordar de Cazatesoros, un altre amor platònic, eh? Aquesta tia era una Tomb Raider que feia de tot.

0: I què escoltàveu a Zona Hermètica?
1: Doncs escoltàvem cançons com aquesta, La Passión de Gigi D'Agostino, tot un clàssic a les discoteques de Zona Hermètica. I encara me'n recordo quan anava a l'àrea. Aquesta cançó la ficaven, t'ho juro, de veritat. És molt veritat, era un clàssic aquesta. I, però bueno, abans d'això, ens anàvem a fer uns xupitos ben macos, possiblement a l'Espit Xupitos. La pregunta és, com pot ser que encara siguem vius? Amb la merda d'alcohol que ens havíem fotut, aquelles festes de dissabtes.

Hi ha molta gent que em pregunta, escolta, aquesta cançó d'on ve? Per què es va fer aquesta cançó? Doncs mira, la cançó bàsicament explica la història d'un noi anomenat Diego, que arriba a una discoteca una mica perjudicat. Diguem que anava una miqueta malament, vale? Anava una miqueta content. El Diego és amic del DJ i quan sonava la seva cançó preferida es posa a cantar-la com pot, és a dir, malament. I què és el que està sonant? Doncs és un clàssic del rap de 1979, anomenat Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. La lletra original diu I said a hip hop, the hippie to the hip hop. Em sembla que l'heu escoltat tots, eh? I el que feia Diego i l'Sketchup era intentar pronunciar-lo sense saber anglès. I com era? Doncs a ser he, ha, de he, to de hebere. No sé, em fa molta gràcia, perquè és molt còmic com van construir aquesta cançó i jo els donava un fort aplaudiment, perquè a mi, o sigui, sabent això, em va fer molt riure. 50 puntos para la Sketchup.

Rocola, 107.8. I arribem a la secció on ens fem petits com en Goku a Bola de Drac GT. Aquesta secció es diu Els dibuixos de la nostra vida. Els millors dibuixos emesos de la dècada dels 90 i principis del 2000. Com aquest mateix. Vinga, comencem. Els Bubocops, sí, ho heu endevinat. La veritat, no era gaire fan, però no parava de cantar aquesta cançó. I a més hi havia... Bueno, després us ho dic, després de la cançó. Vinga, va.

abans el que volia dir és que hi havia una cançó no oficial, vale, que es deia així, que, bueno, la lletra era així: visca, visca, som els calçotets plens de merda i també de pets, hem de viatjar sense mai parar i a la rentadora hem d'arribar. L'heu cantada, segur. No pot ser que jo sigui l'únic o l'única persona que ha cantat aquesta cançó. Sisplau, deixa'm els comentaris que sí que l'has cantat, per favor, sí, és que sí l'has cantat.

0: I si ets més fan de l'anime, et deixem amb el clàssic dels clàssics, One Piece.
1: En Gold Roger i les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mà.
2: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
1: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: més de 1.100 capítols. Quina bogeria, quina barbaritat. Després em diuen, és que la tens que començar a veure. Però, o sigui, i què faig? Deixo la feina? És que no veig una altra sortida si vull veure aquesta sèrie. Tinc que deixar tot el que estic fent ara mateix, el deixar, bueno, dimitir, fer de tot per veure aquesta sèrie. I no, no ho faré, ho sento. Veuré una primera temporada i ja està. Ho sento, pels fans.
1: Tens una edat, però no per escoltar aquestes coses.
2: La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
3: Passam una miqueta.

Sabíeu que abans de ser la Merche, que tots coneixem, va provar sort per anar a Eurovisió l'any 2001 amb el nom artístic de Luna, quedant-se a les portes de la victòria amb la cançó No pides más? Qui ens ho havia de dir que un any després, amb el seu propi nom, es convertiria en una de les artistes més venudes del país? Impressionant, Merche? També el 50 puntos para Merche. Aquesta cançó també estava inclosa al mitiquíssim àlbum de Gran Hermano Primera Edició. I arribem a la recta final, ens situem a l'any 2003 amb Coti i Dani Martín amb aquesta col·laboració de luxe. Aquí teniu Antes que ver el sol, temazo, amb lletres majúscules.

0: 107.8.
1: Els meus pares diuen que és la millor.
0: I per acabar, com no, la gran Shakira, amb aquesta supermega cançó, Ciega Sordomuda. Tinc que dir que les cançons d'abans de Shakira m'agradaven molt més que les d'ara.

aquí ens tenim que acomiadar. Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Ho deixem avui aquí, però tornem el pròxim dimecres de 8 a 9, com sempre. Donar les gràcies a tota la gent que fa possible aquesta ràdio i els que l'escolten. Per què? Perquè sense vosaltres això no seria possible. Així que res, una petonada gegant i fins una altra. Us estimo!

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
2: César Arquer
1: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
2: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
1: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
2: Comencem!
1: Hi ha persones que a poc, any rere any, acaben deixant empremta. Persones que no necessiten grans discursos ni grans aparadors, perquè la seva manera de fer és la que parla per ells. I també hi ha espais que amb els anys es converteixen en part de la vida d'un poble. Llocs on la gent entra amb un problema, surt amb una solució i, el més important, surt amb tranquil·litat. A Caldes de Montbui, durant molts anys, hi ha hagut una petita botiga així. Una botiga potser amb olor de sacs de pinso, de terra o de fusta. Petita als inicis, humil. D'aquelles de tota la vida. Un lloc on s'hi entraven tres persones ja semblava ple. Però hi havia una cosa que mai faltava, el temps. El temps per escoltar, per explicar i, sobretot, per ajudar. On durant anys la gent no només hi ha anat a comprar, hi ha anat a preguntar, a aprendre. I de ben segur que és aquí on neixen els projectes que realment perduren. Perquè el més curiós de tot és que aquella petita botiga on no hi havia aroma de cafè sinó de pinso, molt arrelada a la terra, als ramaders, als pagesos i els que tenien mascotes, amb els anys, no només ha crescut, ha evolucionat, s'ha adaptat al món i no ha perdut la seva ànima ni la seva essència. Avui, Agricaldes ja no és només una botiga com tal, és gairebé un ecosistema, un projecte que connecta la terra, el producte i les persones. Des d'Agricaldes, ajudant a cultivar, des de l'agrobotiga de Caldes, aproximant el producte local i de proximitat a la gent, i des del racó de l'agri, transformant tot això en experiència trobada i comunitat. Com si després de molts anys s'hagués acabat tancant un cercle. I darrere de tot això, sabeu què? Hi ha una persona que ha sabut unir experiència, proximitat i evolució, sense perdre mai la seva empremta. Una d'aquelles persones que quan parlen la gent l'escolta, aprèn i es tranquil·litza. Perquè darrere hi ha una persona que ha sabut fer una cosa poc habitual, convertir la seva experiència i saviesa en ajuda i confiança. Perquè de vegades no es necessiten grans discursos, només trobar gent amb ganes de compartir, d'explicar i d'ajudar. I quan això passa de forma autèntica, es sent, la gent ho nota i la gent, sabeu què, hi torna. Avui ens endinsarem en la història d'una trajectòria construïda des de la terra, la constància i la proximitat, on s'ha transformat una botiga petita de poble en gairebé, com hem dit, una comunitat. Avui, com us haureu imaginat, està amb nosaltres l'Albert Trobalón. Benvingut, Albert, com estàs?
3: Hola, bona tarda, superbé, molt bé.
1: Sí? Sí. M'he equivocat amb alguna cosa, potser?
3: No, en absolut, m'ha agradat molt, de fet, això de l'aroma de pinso.
1: Sí? Sí. És veritat o no?
3: Ha sigut, sí, molt simpàtic i és totalment cert.
1: Sí? Home, és veritat. Sí, és tota raó, sí. Ai, escolta, i si et situes en aquella primera botiga del 1982 tan petita, què és el primer, sí, que et ve al cap, Albert?
3: Aquesta la va muntar el meu pare l'any 82. Sí? Era molt petitona, ubicada al carrer Oms, i estava dedicada principalment a la venda de fitosanitaris i fertilitzants.
1: Sí?
3: I poca cosa més.
1: Molt bé.
3: De fet, hi ha una anècdota molt xula, que el primer aliment per gossos, el sac de pinsos, que no m'agrada aquesta paraula, sac de pinso.
1: Ai,
3: primer,
1: canviarem.
3: Aliment per gossos, li va presentar al meu pare una marca comercial, i el meu pare va dir, què va, qui vols que compri pinso si els gossos únicament s'alimenten a base de sobres? I al final, després de la insistència d'aquest comercial, li va dir, mira, Joan, meu pare,
1: Joan,
3: li va deixar en dipòsit un sac.
1: Un sac.
3: Que us dic la marca, que sembla que ja no sé ni si existeix, la Dog Show de Purina.
1: Ah, val.
3: I va deixar i li va dir, ja veuràs com sí, que al final es vendrà. Doncs mira, tenia tota la raó.
1: Sí?
3: No només es vendrà aquell sac, sinó...
1: Un munt, no? Va ser l'origen, no? D'alguna manera.
3: Posteriorment, moltes més tones.
1: I d'allà va ser quan... O sigui, tu, què entres a la botiga? Perquè d'alguna manera ajudaves el teu pare o perquè et tirava aquella direcció?
3: No, jo vaig estudiar, de fet, molta gent potser no ho sap, electrònica.
1: Oh, mira!
3: Sí, jo sóc electrònic i industrial.
1: Què dius, ara?
3: Sí. I vaig entrar a la botiga, precisament, per ajudar el meu pare a confeccionar un sistema informàtic, perquè en aquella època també començava a vendre productes al major i necessitava un sistema, un programa de facturació. I els meus estudis anaven relacionats també amb la informàtica. També he sigut jo molt apassionat de la informàtica, autodidacta, a més a més.
1: Sí, ho comentaves també del tema de les webs i tot això, sí, no? I de xarxes, vaig, no? Sí, també parlem de xarxes avui.
3: També. I en aquella època jo tenia, jo què sé, tenia, era molt jove, 14 anys, vaig aprendre programació, base de dades, i li vaig fer un software. I esclar, doncs, a l'estar darrere del mostrador, doncs, dins de la botiga, mica en mica em vaig anar introduint, però jo ni molt menys pensava
1: que
3: acabaria,
1: no?
3: Agafant les rendes del seu negoci.
1: Perquè després, clar, passes a Gricaldes, no? Com va això, aquesta etapa?
3: Sí, va ser...
1: Evolutiva, o què?
3: Sempre ha sigut a Gricaldes.
1: Sí, però vull dir més gran, la botiga més gran, no? D'alguna manera...
3: Del carrer...
1: La Xalabarder.
3: El carrer Oms, aquesta potser apenes ningú la recordarà, vam passar... El meu pare va comprar una casa al carrer Balixalabarder, on hi havia sota el garatge, i allà va muntar el primer Gricaldes. Hi ha imatges, eh? En el meu Instagram.
1: Ah, val, sí, ja ho miraré.
3: Que, sí, si t'hi fixes, surt la imatge de la casa antiga, la casa, casa vella, que aquí a Caldes es coneixia com la casa del Paraigüe.
1: Ostres!
3: Sí.
1: Molt bé.
3: D'una senyora que es deia Maria Cerdà.
1: Sí?
3: Li va comprar la casa i allà en el garatge va continuar l'Agricaldes, després del carrer Oms. I aquella casa era molt gran i al cap del temps va anar evolucionant fins que un bon dia meu pare va decidir d'edificar aquella casa, el que avui en dia és l'Agricaldes. I ara, de fet, el local és molt gran, va des del carrer Montserrat fins a la Font Solà.
1: Sí, sí, sí, i tant,
3: és un espai que ocupa ara uns 400 metres quadrats.
1: Imagina't. Molt bé, carai. Sí. Bueno, ja parlarem després de l'evolució de l'ecosistema que dèiem abans, no? Però vull dir, si ens centrem en aquesta primera etapa, no? Clar, tu vas a parar, tu dius que comences amb el tema aquest electrònic, etcètera, del software i tal, no? Però clar, d'alguna manera després t'hi quedes, no? Vull dir que era per l'estima dels animals, de la jardineria,
3: no,
1: els cultius, no sé.
3: Perquè vaig veure que hi havia opció
1: per ajudar, de
3: negoci, i vaig començar a fer una base de dades de clients, vaig fer moltes promocions, i tot recordo que varen dissenyar una targeta amb un microxip per fer unes promocions on els clients ingressaven un descompte dins d'aquest xip, anaven acumulant una sèrie...
1: Innovadors,
3: una sèrie de diners. En aquella època, mira, t'asseguro que la vaig fer abans que la targeta Monedero del Caprabo.
1: Què dius, ara?
3: Sí, i tant. I tant.
1: Molt bé. Escolta, tu te'n recordes del primer client que va entrar? Te'n recordes?
3: Ostres, no.
1: No?
3: No recordaria pas. Jo al principi no estava al mostrador.
1: Ah, val.
3: Estava més aviat al despatx, doncs ocupant-me de la gestió comercial, de facturació, albarans...
1: Molt bé. Escolta, i en aquell temps la gent que creus que buscava majoritàriament, suposo que al principi no era pinso, era...
3: No,
1: què
3: no era
1: buscava
3: pinso.
1: En aquells moments?
3: Eren solucions per sanitat vegetal, el que són problemes, malalties i plagues dels vegetals. Tant hortícoles com ornamentals, arbres, jardineria, etc.
1: I també venien a buscar ajuda? Ja començava el teu pare?
3: Sí.
1: Era d'aquell... O sigui, això ja et ve de família?
3: Sí.
1: Perquè jo... Ja parlarem de xarxes, però vull dir, a tu t'agrada molt explicar i aprendre, que la gent aprengui, no?
3: Ell
1: ja
3: va
1: ve del teu pare, això.
3: Ell va aparèixer aquí a Caldes perquè va venir a estudiar a la Torre Marimon.
1: Ah.
3: Va estudiar el que se'n deia abans capatàs agrícola.
1: Val.
3: Aquí a la Torre Marimon.
1: Molt bé.
3: I treballava també per empreses comercialitzadores de fitosanitaris, tipus de Celamerc, Sandoz, La Shell...
1: Carai, Déu-n'hi-do.
3: Sí. I ell es dedicava a fer visites als pagesos, diagnosticava les malalties, perquè ho havia estudiat,
1: carai,
3: malalties i plagues, i els recomanava una sèrie de tractaments, evidentment, a canvi de la venda dels
1: productes, no?
3: Això mateix.
1: Carai, Déu-n'hi-do. I d'aquí, doncs, bueno, i amb ell ja li agradava, era un tema també que, o sigui, tot el que és...
3: A banda, que el que li agradava és el que va estudiar.
1: D'explicar, no?, també.
3: Sí, i al cap dels anys va adquirir una experiència...
1: Immensa, no?
3: Immensa,
1: clar. Escolta, hi ha frases que molta gent transmet quan parla de vosaltres. Diu, quan tens un problema saps on anar. O entres, o a vegades diuen, entres en un problema i ells ja ho han viscut o saben com resoldre-ho.
3: Sí.
1: Quan escoltes això, Albert, què sents?
3: Home, a mi sento una gran alegria, una emoció, perquè de fet és cert, i tot això és fruit d'un aprenentatge a base dels anys d'experiència.
1: I tant.
3: D'anar observant, d'anar escoltant i d'anar aprenent dins del terreny. Uh-huh. Moltíssims clients em porten les seves mostres de les fulles. Jo he pres el costat del meu pare, també.
1: Vaja, molt bé.
3: Sí, més que estudiar, l'aprenentatge ha sigut pràctic, a nivell pràctic.
1: Clar, clar, del teu pare.
3: Sí, carai. Sobretot del meu pare i també d'alguns comerciants que em venien a visitar. I llavors, com que m'agrada molt l'aprenentatge de forma autodidàctica, doncs buscar, estudiar, en llibres, sobretot en molts llibres.
1: I què és el que podries dir que t'agrada més? El tema de, jo que sé, estudiar el tema d'evitar les plagues, del tema dels animals, del tema jardineria, perquè hi ha molts sectors, vull dir, no? Allò és immens.
3: Jo sempre he sigut molt, molt inquiet amb el tema de l'aprenentatge de moltíssimes coses, a nivell de tecnologia, a nivell de fitopatologia, a nivell de nutrició animal, sobretot, he estudiat acuariologia, tractament d'aigües, de piscines... moltes coses.
1: I què és el que podries dir que ets especialista o que t'agrada més?
3: Home, ara mateix en fitopatologia vegetal.
1: Mira, que interessant. Sí. I és la més complicada, suposo, no?
3: No és complicat. Podríem dir que és complexa perquè hi ha moltíssimes malalties, moltíssimes plagues, moltes s'assemblen entre elles, moltíssimes, i l'experiència és el punt clau. No s'ensenya, això no s'ensenya a l'escola.
1: Clar, clar. I a més, suposo que cada any n'hi deuen haver-hi més, no? Diferents o no?
3: Sí, malauradament...
1: Com els virus, no? O què?
3: Exactament, com que ara... Sí, com que ara no hi ha fronteres i venen productes de...
1: D'Argentina.
3: Sobretot de l'Àsia. En tema de plagues han vingut moltíssimes noves.
1: Les avespes, no?, per exemple, les asiàtiques,
3: asiàtica,
1: no?
3: Seria, el morrut de la palmera seria una altra, ara ve també el morrut de la morera.
1: Ostres!
3: Sí, que és un escarabat que sembla una avespa, que inocula la seva larva dins de la morera.
1: De les palmeres. Ai, vale, la morera, perdó, m'he equivocat. Sí.
3: L'aruga del boix, també, que s'ha carregat la meitat dels boixos de mitja Catalunya.
1: Carai, Albert, que interessant. Escolta, i què t'agrada més? Jo crec que ja ho sé, però què t'agrada més? Ensenyar i educar o ser comercial?
3: Ensenyar i educar.
1: Ja m'ho imaginava, no sé per què.
3: No es tracta només vendre per vendre.
1: Però, clar, evidentment s'ha de sobreviure, no? I s'ha de vendre producte, el que tu deies, no? El teu pare, no?
3: Evidentment, però jo moltíssimes vegades he fet un diagnòstic i m'he adonat que el client disposa d'aquest producte, que és la seva, i li ofereixo, fes-me una imatge o porta-me'l i t'explicaré quins és els que has d'usar.
1: Ostres, clar. No. I tant. Escolta, Albert, tu tens una forma d'explicar les coses, t'ho dic per les xarxes, no? I alguna vegada nosaltres que també havíem vingut a la botiga, me'n recordo pel tema nutricionisme, també per un pastor alemany que teníem, doncs tu tens una manera d'explicar les coses molt pràctica, molt tranquil·la, molt clara i molt planera. I a més crec que t'encanta explicar, que la gent aprengui. Sí. Només falta mirar i buscar un xic a les xarxes, com et deia, l'Instagram, el TikTok, i anar a la botiga per veure-ho. I això... Saps què, Albert? És d'agrair i de valorar. Perquè és molt difícil de trobar, saps? Perquè la gent, saps què passa? Que les botigues el que fa és intentar vendre, majoritàriament, malauradament. I comunicar bé tampoc és fàcil. Estàs d'acord o no? Tu ho has après, això, o no?
3: Totalment d'acord. No ho sé.
1: Com ho has fet, això?
3: La veritat és que no en tinc ni idea. No sé com ho faig, però sí que és cert. Moltíssima gent m'ho ha dit, perquè jo intento que la gent entengui i comprengui el per què estàs recomanant aquest producte en comptes d'un altre, segons el meu punt de vista. A vegades, fins i tot, sóc una miqueta canyero,
1: Que no m'has entès.
3: No, això tampoc. Intento,
1: se te'n va, no?
3: Amb el màxim de respecte. Però quan ve molta gent que em diu, escolta, és que m'ha recomanat una marca en concret. I a veure, sí, per què? T'has llegit els ingredients? Mira, que jo t'ensenyo. I t'explico exactament quines són les necessitats nutricionals de la teva mascota atenent la seva condició biològica. D'acord? Tu no pots alimentar un tigre a base de verdures, perquè la seva condició biològica és un animal estrictament carnívor. Per tant, no pots donar-li cereals, no pots donar-li verdures, i tot això jo li explico, li giro el sac per darrere i dic, mira, veus, els ingredients t'has de fixar en aquest tipus d'ingredients. I llavors sabràs si aquest aliment li és...
1: Sí, doncs, no, molt interessant. Escolta, què t'anava a dir? I tu... Tu t'havies plantejat mai, potser, al començament, ser mestre o educador? T'havies plantejat algun cop o no?
3: Mestre o educador?
1: Sí,
3: no.
1: Per la manera de com t'expresses, de com vols, de que vols intentar explicar, que la gent aprengui, saps?
3: Al contrari, però encara sí? Estic aprenent.
1: No, home, no, però, saps? Vull dir, d'alguna manera, educador, no? Bueno, no t'havies plantejat?
3: O, en certa forma, ja ho estic fent.
1: Ho estàs fent, clar, sí. Però vull dir, no era algo que tinguessis al cap. Bueno, t'ha vingut?
3: En companys meus, sí, que m'hi he trobat.
1: Oh, mira.
3: Això sí, o comercials, que em demanen que els hi expliqui les meves experiències i el que he anat aprenent. Insisteixo, he anat aprenent sobre la marxa. Sempre he sigut autodidacta, sempre.
1: Escolta, i tu has fet, incís, una cosa que és molt important, no? Que has dit, a mi m'agrada doncs, que la gent ho entengui i sàpiga el per què, no?
3: Sí.
1: Et puc preguntar el per què?
3: Perquè penso que és molt important, perquè si tu vens a la botiga...
1: Jo estic d'acord amb tu, però vull dir que és interessant que expliquis,
3: sí,
1: no?
3: Sí, tu em vens amb un problema i jo et dic, posa-li això i això, i no t'explico el per què, al final...
1: Sembla que sigui comercial, potser, no?
3: 100% comercial.
1: I per tant has de confiar en aquella persona i a més has d'estar d'alguna manera d'acord amb tot aquell procediment i ser conscient de tot el que passa, no? D'alguna manera, no?
3: Evidentment.
1: Escolta, i clar, que hi ha una cosa molt important, no? Que és el voler escoltar i empatitzar amb la gent per trobar solucions, no? Perquè d'alguna manera t'ho imagines, no? És que tinc, jo què sé, que se m'estan morint les plantes, que no sé què, no sé quantos, se m'estic estirant els pèls, no? Què puc fer, què no puc fer? Para, tranquil, ja m'ha passat a mi. Has de fer això, no?
3: Això passa a diari i porta molta feina i has de tenir molta paciència, has d'escoltar la gent i hi ha moltes variants, has de fer moltes preguntes perquè hi ha moltes condicions. No és fàcil, perquè se m'està morint o perquè se m'asseca la fulla, no sé, bueno, aquí darrere hi ha moltes preguntes a fer.
1: Això no és clar, i això sobretot també és de tenir molta paciència, no, Albert?
3: Ni te l'imagines la paciència que s'ha de tenir.
1: I com la portes? Com la portes aquestes,
3: doncs mira,
1: aquests
3: ara... Ara fent una confessió, A mesura que passen els anys, cada vegada en tinc menys.
1: Sí, clar, sí. Això és normal, això és normal. Sí o no?
3: També t'ho dic.
1: No, home, clar, és que, no, d'alguna manera... I no et ve d'alguna persona que amb la mateixa fulla un altre cop i vinga, un altre cop, però que no t'ho he explicat.
3: Recordo com el pare farà uns anys també m'ho va dir. Albert, ja estic cansat, ja estic cansat. Era, perdó, de la gent, no, si estic cansat de la gent, però ja cansa. Jo ara tinc 56 anys, bueno, no, els faré d'aquí... Quin dia estem avui?
1: Avui a 13.
3: Doncs mira, el 25, d'aquí 12 dies.
1: Mira!
3: I mica en mica també m'hi vaig trobant, dic, ostres, ja em començo a cansar una micona, però no.
1: Però t'agrada, no? Et segueix tirant, no? Encara tant, a topar la canya, no? Et va, sobretot.
3: Em va molt la canya, sí. I tinc molta paciència, moltíssima paciència.
1: Escolta, i hi ha altres frases que també he tret, extret de tots els contextos aquests, i diu, això té solució, no us preocupeu, això passa sovint. I potser, torno a dir-te, tu no ho valores, no? Sí. Però la gent, clar, ho capta d'una manera que dona confiança, no?
3: Sí.
1: I tranquil·litza, perquè el que menys vols és en aquells moments a dir, vinga, vinga, vinga, no sé què, aquest producte, tal, tal, tal, vull dir, saps?
3: No, és que per sort tot té solució, tot. Sempre que entra un client amb un problema, sempre hi ha una solució. Que fet alguna vegada un client m'ha arribat a dir, ostres, és que cada vegada que pregunto m'estàs venent alguna cosa. Dic, cony, em vens a preguntar per un problema.
1: Home, li pots dir, mira, això que em vas comprar l'altre dia també et serveix, no? Per exemple, no?
3: Sí, això ho faig molt.
1: Claro. I això que dèiem, no?, és clau per crear confiança, no? És allò de dir, ostres, no? Vull dir, quan dius, i això ja ha passat bastantes vegades, no et preocupis, tranquil·litza't, no? I això d'aquesta manera, a poc a poc, el que dèiem abans, és crear una comunitat, Albert, no?
3: Sí, sí.
1: I és un feix de gent que té confiança i que va a tu, no? D'alguna manera. Perquè de vegades la gent entra preocupada i el que dèiem abans, surt tranquil·la, no? I tu te'n dones compte de que entra d'aquest canvi de la gent, que ve una mica així alterada i després dius, ostres, no?
3: Sí.
1: A tu et fa feliç això? Què sents amb això?
3: Clar, em fa molt feliç perquè ells també noten de que no estic únicament per vendre, sinó també per ajudar. Sí. I sobretot quan parlem de productes fitosanitaris, una cosa és la marca comercial, però la majoria dels principis actius són comuns, són els mateixos.
1: Marca blanca?
3: Productes. Bueno, no, diferents noms comercials.
1: Sí?
3: I jo els hi pregunto, segurament que en tens a casa. I ells em diuen, doncs mira, sí, tinc un producte que es diu tal, doncs mira, veus, aquest producte està formulat a base d'aquesta matèria activa. Gasta'l, perquè t'anirà bé per controlar aquesta plaga.
1: Molt bé. Escolta, Albert, i ara parlem una mica d'evolucions i de projectes, si et sembla. Hi ha negocis que simplement aguanten el temps, però també hi ha negocis que evolucionen sense perdre l'ànima, com hem dit abans. I crec que això és el que heu fet vosaltres, perquè Agricaldes ha passat d'aquella petita botiga tradicional a, pels comentaris dels clients, un centre de coneixement, creant un centre de referència. I després va arribar l'agrobotiga, el producte local, la proximitat, els tallers, les experiències, la comunitat, para, Albert, i Vester, el record de l'agri. La pregunta és, què vindrà després?
3: No ho sé, però és que l'evolució és imprescindible, és vital. Si no evoluciones, mors.
1: I tant.
3: Perquè és que si no encara estaríem venent radiocassets.
1: Exacte, és adaptar-se o morir, no? D'alguna manera.
3: Evidentment, per això vaig muntar la primera botiga virtual també ja fa molts anys, i la mateixa evolució em va fer fins i tot cancel·lar-la, donar-la a la baixa, imagina't.
1: Vale.
3: Imagina't.
1: Carai, Déu-n'hi-do. Sí, escolta, sí. Perquè, clar, l'agrobotiga, d'on teneix aquesta idea?
3: De l'agrobotiga?
1: Sí.
3: Doncs per aproximar tots els productes de proximitat, de qualitat, que tinguin un valor afegit molt diferent del que puguis trobar en els supermercats convencionals, a la població. Mm-hmm. És que si no, al final la gent no sap el que és una mel. Llavors...
1: Ara en parlarem d'això. Ah, sí? Bueno, exactament d'això no, però...
3: Bueno.
1: Sí, és veritat. No, perquè, clar, abans anem allunyant més de la terra, no?, d'alguna manera, no?
3: Sí.
1: I tu el que estàs intentant promocionar és que, ostres, que aquí som, que aquí estem fent un producte bo, producte. I que, a més, doncs, és de la terra, no?, sense gaires additius, suposo, no? I sense...
3: Gens.
1: No? Vull dir, que és el que esteu vosaltres promocionant, no?
3: I 100% de proximitat.
1: Correcte.
3: Nosaltres no tenim tomàquets, evidentment, és que no hi ha tomàquets. Què vols vendre tomàquets si tot just ara el planter té un pam? No, hi ha tomàquets.
1: Sí, sí, mira, bueno, fa uns dies vaig veure també un Instagram teu, que ara parlarem també, de les mongetes, no?, que em feia gràcia, que deia, quan podrem tenir les mongetes, no?
3: Bueno, doncs aquestes...
1: I després encara no, falten uns 15 dies, no?
3: Exacte. Que, per cert, aviat suposo que ja n'hi hauran. Uh-huh. Aquestes són d'un pagès d'aquí, de Caldes, bueno, ja puc dir, són...
1: Sí, Picanyol, sí, no? Picanyol, sí.
3: Picanyol.
1: Sí.
3: Sí.
1: Que també l'invitarem, si vol venir a explicar-nos doncs, com ho fa i tot això, i tant.
3: Ah, si vols li comento jo.
1: I tant, seria... Mira, nosaltres estem sempre oberts a aproximar a la gent.
3: Portem tota la verdura que fa el Joan, la portem quan és època dels pèsols, quan és època dels tomàquets, que vindran aviat, doncs tomàquets, no sé, portem els olis d'aquí de Caldes, en aquest cas els portem de...
1: Aquí, de Xerona també, m'agradaria també intentar, doncs...
3: Aquests són de la Xerona.
1: Molt bé, sí, i a més veure com ho fan, també ens encantaria, doncs, des de la ràdio, doncs, poder veure el que dèiem, no?, proximitat, no?,
3: sí.
1: I visualitzar-ho, no?
3: I són veritats aquí, la mel ve de Santa Eulària de Ronçana o també la portem de Mollà.
1: Mira, aquesta és una altra.
3: Sí, el llegum ve d'aquí de Lliçà, que és la mongeta del Benxet, les nous són de Mollà.
1: Després parlarem tu i jo, per veure si podem fer entrevistes interessants, perquè també la gent comenci a conèixer encara molt més, doncs, aquest món, no?, i sobretot la gent que hi ha darrere, no?
3: Clar, conec força gent, sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert. I escolta, després de tot això de l'agrobotiga, clar, com que t'avorries, doncs arriba el racó de l'agri, no?, anexat a l'agrobotiga, no?
3: Sí.
1: I sembla que és gairebé el que dèiem abans, un espai de trobada i realment que sembla que hagueu tancat, doncs, un cercle, no?, d'alguna manera, no?
3: Sí, el racó de l'Agricaldes va néixer ara pel gener, també una mica perquè vaig tenir l'oportunitat d'agafar-lo. També va entrar a formar part del nostre equip la meva filla.
1: Aquí t'ho anava a dir, potser és una part generacional, no?, d'alguna manera, una evolució, no?,
3: també, totalment, oi?, generacional.
1: No? Tallers, cursos, sí. para.
3: Exacte.
1: Suposo que deu ser com el seu pare ara, i com el seu avi, no?
3: Mira, està fent ella amb mi el mateix que jo vaig
1: mira,
3: fer amb
1: veus?
3: El meu pare. Ara ella es vol menjar el món i té moltes idees.
1: Que bo, que bo.
3: I té idees boníssimes i té unes ganes de treballar i de fer coses brutals.
1: Bé, jo he vist experiències, he vist tallers, he vist cursos, no?, d'alguna manera,
3: fem cursos,
1: no?
3: Fem tallers, fem moltíssimes coses, fem moltes...
1: Maridatges coses. Heu fet, no?, també.
3: També, hem fet tastos d'olis, hem fet tastos de vins, hem fet tastos de moltes coses. I a mi no em toca altra, doncs, que mica en mica anar fent un pas al costat i jo li dic, filla, anem per aquí? Doncs anem per aquí. Agafem el bar? Doncs agafem el racó de l'Agricaldes i intentem oferir un producte també diferent.
1: Que bo.
3: Sí.
1: Escolta, i què t'anava a dir? Perquè... Clar, aquí sembla que hi ha una idea molt bonica, no? Sembla que heu acabat, el que dèiem, connectant tot el procés, que és la terra, el producte i la taula. I com et deia abans, no? Jo ho he dit tres vegades, no? Però tu creus que has tancat el cercle o no? Hi ha una altra fase encara per innovar més? Ostres, de la família Agricaldes.
3: Hi ha més per innovar.
1: Sí?
3: Sí, sobretot amb difusió i... Amb...
1: Va, fes una exclusiva, va.
3: I en fer, tallers, sobretot.
1: Sí?
3: Aniria per aquí, sí.
1: Molt bé.
3: En divulgar, unint tot el que seria el món animal, amb el món vegetal, de jardineria, sobretot divulgant moltíssima informació, fent tallers.
1: Que interessant, o sigui, que aprengui la gent i a sobre gaudeixi, sí, no? D'alguna manera.
3: Una cosa tan senzilla com aprendre a sembrar un enciam, per mi és molt obvi, però sí, per moltíssima gent no.
1: No, per mi tampoc.
3: I això m'ho ha fet veure la meva filla, perquè em diu, a veure, fem un... No, em diu, papa, fem un vídeo i ensenyem a plantar un enciam. I jo dic, que vols que jo faci un vídeo per plantar un enciam? Doncs això és molt fàcil. Diu, ja, tu perquè ho saps, però
1: claro,
3: moltíssima
1: claro.
3: Gent no ho sap.
1: Pues no.
3: Doncs vinga, doncs fem un vídeo i ensenyem com plantar un enciam.
1: Molt bé. Escolta, sí, que aniria per aquesta banda, no? La innovació. O sigui, fer un zoom encara del que esteu ara, d'alguna manera, doncs, posant sí. La llavor, no?
3: Ensenyar, educar, també, llavors, al darrere també hi ha una finalitat comercial.
1: Evidentment,
3: sí,
1: clar.
3: Llavors hi ha un enllaç, venem el test, venem el substracte, venem l'allò...
1: Home, clar, per exemple, quan feu un maridatge o quan feu un tast de no sé què, vindran, entenc, els vostres socis o els vostres partners i, a més, doncs, clar, cobrareu entrada, però, a més a més, fora de divulgació, etcètera, no?
3: Sí.
1: I tot això ho feu allà, al racó de l'Agri? O
3: sí.
1: On ho feu?
3: Això ho fem a dins de l'espai de l'agrobotiga, que és bastant gran. A més, el tenim optimitzat. Totes les estanteries centrals van en rodes que les podem moure i distribuir els espais.
1: I com ho promocioneu? Per Instagram o per on?
3: Principalment per Instagram.
1: Molt bé.
3: Jo tinc una llista de distribució per WhatsApp, que també ho passo amb, amb un centenar o 125, que tinc més o menys, amb una llista de distribució per WhatsApp.
1: Molt bé.
3: Però principalment és per l'Instagram.
1: Molt bé. I si parlem ara de... Tu ja ho has tirat una mica per sobre, el relleu generacional, no? La teva filla, no?
3: Sí.
1: Perquè en tot projecte hi ha una altra part molt bonica i més si són familiars, no? En el teu cas, hi participa només la teva filla?
3: Sí.
1: O també, vull dir, més gent familiar?
3: Familiar?
1: Ara, actualment, sí.
3: Ara, actualment hi ha la meva filla.
1: Molt bé. I és fàcil treballar amb familiars, o no, ara que no ens escolta la teva filla?
3: Bueno, sí que ens escolta, segurament, eh? Em sento filla.
1: Sí? I
3: no,
1: què?
3: No, gaire.
1: Què és lo bo i lo dolent de treballar amb un familiar?
3: Lo bo que té és que no la puc manar. Ai, lo dolent, perdona.
1: No la pots manar. Va no, sola, autònoma.
3: No la puc manar, al contrari, ella mana a mi. Jo abans quan tenia altres empleats, el que deia, anava a missa. La meva filla doncs, no està d'acord. I al final, qui acaba claudicant?
1: El pare.
3: Va. És que potser té raó, perquè...
1: És el que dèiem, no? L'evolució sí, i la transformació, no?
3: És l'evolució.
1: I escolta, aquesta emoció... Bueno, no m'has dit lo dolent. M'has dit lo bo, però no lo dolent.
3: No, això és lo dolent.
1: Ai, perdó, lo dolent, sí, exacte. I lo bo?
3: I lo bo és la confiança i l'esforç que ella aporta a l'empresa i que al final serà d'ella. Per tant...
1: Que maco.
3: Sí,
1: que
3: és
1: maco.
3: Així.
1: I què és el que t'emociona més d'aquest possible pas generacional, no? Que diguis, mira, això al final ho portarà ella, no?
3: Mira, també t'has de dir que això ha vingut bastant sobtat, perquè ella va estudiar disseny.
1: Em pensava que era electrònica, també.
3: No, disseny. És dissenyadora.
1: Ostres!
3: Sí, i...
1: Però de què, de dissenyadora?
3: De l'objecte.
1: Mira.
3: És dissenyadora de l'objecte.
1: Val.
3: I ara està aconseguint aplicar tots els seus estudis, perquè també li van suposar un esforç, dins de l'empresa.
1: Carai,
3: I de xulo. Fet, sí, i de fet es nota. Tot el que ha après derivat del disseny ho està aplicant a l'empresa.
1: Molt
3: fet,
1: bé.
3: Qui munta els Instagrams, qui munta la pàgina web, tot això fa ella.
1: Bueno, o sigui, qui ens deixarà bé demà a l'Instagram serà la teva filla, no?
3: Sí, sí, amb això és un crac.
1: Com es diu?
3: Joina.
1: Molt bé, Joina, t'espero, eh?
3: Sí, sí. Ja,
1: molt bé.
3: La pots convidar un dia.
1: I tant. Escolta, i què és el que t'agradaria que perdurés de l'essència d'Agricaldes?
3: Doncs sobretot la proximitat de cara al client. Sí, que no canviï, que no sigui un establiment on hi hagi robots atenent a les persones.
1: Que bo.
3: Clar, que puguis
1: la part
3: escoltar.
1: Humana, no?, d'alguna
3: sí.
1: manera.
3: I que algú et carregui la comanda al cotxe.
1: I de què estàs més orgullós del que has obtingut fins ara?
3: Jo?
1: Tot aquest llarg projecte.
3: Bueno, la veritat és que m'ha anat molt bé. Estic orgullós en general de tot el procés i de tot el camí que hem fet. Sí.
1: Molt bé. Escolta, ara hi ha una cosa que hem parlat de tant en tant, que són les xarxes, que em sembla que t'encanten, no?
3: Sí.
1: Hem deixat caure el que dèiem les xarxes. Aquí hi ha una part molt interessant, perquè tota aquesta saviesa i experiència pràctica fa el salt al món digital. I tots aquells consells de tota la vida, amb tota la naturalitat i mantenint aquella autenticitat que t'identifica, els passes a les xarxes. Què passa aquí, Albert? Vull dir, de cop i volta dius, ara em ficaré aquí davant d'Instagram, començaré a fer vídeos. Va com ser, va anar això?
3: Va ser totalment de cop i volta.
1: En sèrio?
3: Sí.
1: O va ser la teva filla que va dir, papa, fica't davant de l'enciam?
3: Va ser la meva filla que em va dir, papa, farem un Instagram i sortiràs tu amb un vídeo. Dic, en sèrio?
1: Què dius ara?
3: Bueno, va, doncs som-hi, sí. I va aprofitar, a més, que hi ha moltes que no són... Hi ha algunes que sí, que les hem preparat. Hem fet un guió i ho hem dissimulat. Però hi ha moltes que no. Que ha entrat
1: No,
3: ha entrat un client, sí? Un client real.
1: Sí?
3: No? I em diu, Albert, jo em giro, però em surt així i dic,
1: sí,
3: què?
1: Sí, sí.
3: Doncs això sembla que va fer...
1: Jo t'he vist molts cops així. Sí. Albert, què?
3: Què és això? I miro jo la fulla, doncs jo què sé, això és la dinosi del raïm. I què hem de fer? Doncs mira, li poses aquest producte, aquest i aquest. I ja està, i ha funcionat molt bé. Aquest de la Mel, l'has vist, el de la Mel?
1: El de la Mel, no.
3: Ah, no?
1: Vale. No.
3: El de la Mel va ser un cas real davant d'un client.
1: Sí?
3: Que em diu, per què la Mel la tens tancada? I jo vaig dir, cony, perquè és mel. Vale? Sí. Sí, la Mel és barata, no és mel. Així de clar, vaig dir al client, i la meva filla va quedar parada, i prim, va agafar el mòbil, i em va gravar, simplement.
1: I ja així és que, i la primera vegada que quan t'ho diu la teva filla, no, anem a fer Instagram, no? Anem a fer Insta.
3: Sí.
1: Vull dir, què? Tu et vas ficar de cara, no? Perquè tu t'agradava, no?
3: Bueno, al principi penses, dius, hòstia, vols dir, això funcionarà? Dona'm 3 mesos, 8.500 seguidors.
1: 8.500, sí, senyor.
3: I ara fa com 3 mesos que no en fem cap.
1: Com és això?
3: Per una tonteria, perquè la meva filla s'ha canviat el mòbil,
1: home,
3: no era compatible amb el micro,
1: favor,
3: ara n'ha comprat
1: per
3: un...
1: Per favor, Albert, per
3: i ara
1: favor.
3: No tenim temps, anem
1: home,
3: de cul.
1: No.
3: Anem de cul i...
1: Pues ara estem al 13 de maig. Quan serà la propera?
3: Va. Ja mateix.
1: Vinga.
3: Joina, l'hem de fer ja.
1: La setmana que ve en tindrem una o què?
3: Sí.
1: Sí? Vinga, exclusiva.
3: A més, n'hem de fer més o menys cada 2 dies, una cosa així en farem.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. I quin serà el proper?
3: Hi ha moltíssimes coses per
1: explicar. Sí? Va, vinga, dona'ns una altra exclusiva. Va, quina serà?
3: Moltíssimes. Ara el que farem serà relacionat amb tot el que és sanitat vegetal i ambiental.
1: Mm.
3: Ara moltíssima gent em ve amb problemes de paneroles, amb problemes de vespes, amb problemes, amb problemes mil. I llavors...
1: I després els mosquits, també, suposo, no?
3: Veus, també, els mosquits, perquè explicarem per què hi ha mosquits i com poder eliminar-los. O intentar de disminuir els problemes que puguis tenir a casa teva.
1: I, escolta, tornant a la primera vegada que et vas ficar davant de la càmera, no, del mòbil, no? Escolta,
3: sí.
1: Te'n recordes el primer dia? De quina va ser?
3: Doncs mira, hi ha una de les coses que no saps, que jo tinc molt mala memòria.
1: Sí? Sí. Jo, sí, ho estic notant.
3: Tinc mala memòria. El primer vídeo no el recordo,
1: No?
3: Ho podríem consultar.
1: No, és igual, però... és igual.
3: Quin va ser el
1: primer vídeo? Però vas haver de repetir-ho molts cops o què?
3: Hi ha tomes falses, sí.
1: Sí?
3: Es repeteixen.
1: Sí.
3: El que passa que...
1: Bueno, com tots que anem amb guions.
3: Exacte.
1: No,
3: jo no vaig amb guions. Que passa que a vegades m'entrebanco i la meva filla ho talla i llavors ho empalma.
1: Hi ha alguna anècdota divertida que tinguis?
3: Amb els Instagrams.
1: Sí, que t'hagis equivocat, t'hagis dit no és això, és l'altre, és que talla.
3: Sí,
1: sí?
3: Quina era? Sobretot amb el tema del català, perquè jo els faig en català. Mira, el que ha tingut moltes... no queixes, però sí que comentaris que vaig dir, no sé, vaig a un de l'Espígol.
1: Sí.
3: En comptes de dir Espígol, vaig dir La Banda.
1: Ah, val.
3: Ah, no vegis. En català no és La Banda, és Espígol. Això.
1: Bé.
3: I la meva filla em va dir, mira, quants més comentaris, encara que siguin actius, hi hagi, millor.
1: Sí, és fer soroll, no?, d'alguna manera.
3: I llavors també hem tingut el que ell en diu els haters, la gent que t'odia, sobretot per parlar català. Sobretot.
1: Oh, molt bé, bueno.
3: Sobretot pel
1: català. Bueno, tenen l'autonomia, no?, de poder escollir, per tant, no?
3: Però jo contesto, escolta, més el meu idioma matern i no em penso pas canviar, no?
1: I 8.500 en tens?
3: Sí.
1: Quan et vas ficar a fer Instagrams?
3: Fa molt poc.
1: Sí? O sigui, de cop i volta ha sigut un creixement progressiu molt gran.
3: Sí, jo diria que en 3 o 4 mesos.
1: Què dius ara? Molt bé.
3: Sí, ara portem uns mesos parats pel tema que t'he dit.
1: Sí? que t'has de canviar el telèfon i ens escoltes.
3: Han baixat, això també t'ho vaig a dir, perquè va arribar a 9.000 i ara estan en 8.500, em sembla. I això és degut, doncs, a no publicar nous vídeos.
1: I sembla també pels comentaris a les xarxes que, curiosament, hi ha molta gent que et segueix sense tenir ni hort, ni jardí, ni animals. Et sobta això?
3: Doncs això no ho sabia.
1: Serà per aprendre, suposo, no? Sí,
3: no,
1: perquè, clar, és interessant. No? Vull dir, és allò que tu deus que, ostres, està bé sempre doncs, anar aprenent més coses, no?
3: Bueno, en principi, si no tens ni hort ni animals...
1: Bueno, però potser són curiosos, no?
3: Sí, no ho sé, podria ser.
1: Molt bé.
3: No ho sabia.
1: Bueno, doncs mira. Bé, doncs escolta, crec que hi ha una frase molt potent darrere tot això, i saps quina és? Crec que és la saviesa de poble avui també és digital.
3: També.
1: És xula, no?
3: I cal saber evolucionar.
1: Doncs escolta, et...

0: Albert, molt xula aquesta cançó, eh?
1: Aquesta cançó m'encanta, és de les meves preferides. Sí.
0: I com és que has escollit aquesta cançó? Explica'ns una mica. Exactament. Què et recorda, o...?
1: Tampoc t'ho sabré dir, la vaig descobrir un dia escoltant cançons aquestes del Robbie Williams, i parla d'una història d'ell. De fet, és Me and My Monkey, això. És una metàfora de les seves addiccions, de fet. I és una narrativa, no és una cançó d'aquestes repetitives típiques, sinó que narra tota una història d'ell molt personal.
0: Sí. Molt maca. Bé, doncs escolta, seguim una miqueta més, què et sembla?
1: Vinga,
0: com vas?
1: Segur.
0: Bé?
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs escolta, parlem ara de que probablement tu has vist canviar moltes coses, la manera de consumir o de comprar, la manera de cultivar, la manera de relacionar-nos. Què creus, Albert, que hem guanyat i què creus que hem perdut durant aquests anys?
1: De la manera de...
0: De relacionar-nos, de consumir, de comprar...
1: Home, ha canviat moltíssim, sobretot des de la intrusió d'Amazon, ja t'ho dic ben clar. Nosaltres, abans, tot el comerç era de proximitat, tothom comprava sota de casa seva. Ara, avui en dia, el que preval és el preu, i això és molt trist.
0: I tant.
1: És molt trist, perquè al final el teu fill està jugant amb el fill del botiguer que tens a casa teva. Al final, si tothom comprem a l'Amazon, tothom comprem a l'IKEA, tothom comprem al Decathlon, saps què passarà? Que els carrers quedaran a les fosques.
0: Buits.
1: Quedaran a les fosques. Per tant, s'augmentarà la inseguretat i hi haurà molts problemes. Ja no, per no parlar de qui està finançant moltes activitats del poble. Les festes de barri, qui les paga? Amazon?
0: No.
1: Si el que preval és preu, sempre hi ha algú que ven més barat que tu, sempre.
0: Clar, s'ha de valorar, s'ha de ponderar altres coses.
1: Hi ha una sèrie de valors que jo penso que són importants, també.
0: I creus que els hem perdut o els hem guanyat?
1: Els hem perdut al 100%.
0: I què hem de fer per guanyar-los? Doncs, què els diries a la gent?
1: Doncs el que hem de fer és intentar de convèncer o fer-los veure que una mà renta a l'altra. Si tu no ajudes el teu veí, malament anem. És que al final ens estem empobrint. Cada vegada que comprem fora del nostre entorn de proximitat, no vol dir que t'estàs baixant el teu sou, simplement, és que és així.
0: És trist, sí.
1: Perquè s'empobreix tot el teixit comercial, al final et baixes el teu propi sou.
0: Home, estàs empobrint doncs, tot el tema de les botigues, no? D'alguna manera, no? Les
1: sí,
0: de sempre,
1: sí.
0: No?
1: És claríssim. I si no, fem-ho, comprem tots a partir de demà, tots a l'Amazon.
0: No ho fem.
1: Vinga, i anem a demanar tots feina a l'Amazon, vinga, tots a repartir per 60 cèntims el paquet, sí?
0: Ai.
1: Demanem tots feina a l'Amazon, vinga.
0: Bueno, però, aviam, anem a canviar una mica la perspectiva i pensem una altra cosa. Creus que avui la gent està posant en el tema de treballar amb la terra o de cultivar, tot això, vaig, eh? Creus que avui la gent està posant més seny i està tornant per dir una mica a la terra, als horts, a la proximitat, a les coses senzilles, en definitiva, a reconnectar amb coses més naturals i simples?
1: Sí, això ho estic constatant.
0: Home, ja estem fent passos, Albert, sí, diguem sí. Coses positives, home.
1: No, això és totalment,
0: sí o no?
1: Totalment cert, la gent cada vegada
0: té molta... I per què creus?
1: Doncs perquè...
0: Valors, necessitats?
1: Salut, diria, bueno, valors no. La gent el que valora molt més ara són els ingredients de qualitat, cada vegada més, productes més ecològics i amb més valor biològic, i això s'obté amb l'autocreació. Molta gent que està agafant horts o es munten horts urbans a casa seva, això que cada vegada més.
0: Molt bé. Escolta, i quins són, parlant de valors, quins són els teus valors?
1: Doncs anirien per aquest camí mateix.
0: Molt bé. I amb dues paraules, com et definiries, Albert?
1: Ostres, amb dues paraules?
0: Tres.
1: Has de definir? No sé. Mira, jo em considero una persona que sóc, que evoluciono, evoluciono constantment, sóc inquieta i amb una gran capacitat d'aprenentatge, o no capacitat, sinó interès per aprendre.
0: Que interessant, molt intel·ligent. Doncs molt bé, escolta, doncs ara si et sembla passem a la

0: mira a la secció del César, que és la mirada del César, un altre apartat. Endavant, César, quan vulguis.
1: Moltes mercès, gràcies pel teu temps.
2: Hola,
1: escolta'm,
2: vosaltres.
1: És un clar exemple de transformació envers el contramazones i companyia. Ets un font d'inspiració, està clar, i t'ho agraïm molt. Jo sóc un gran fan de les teves feines comercials i de vida, no?
2: I mira que jo vaig ser un dels que va muntar la primera botiga virtual d'Espanya, eh?
1: Imagina't.
2: Jo també t'ho dic, de fa molts anys.
1: Imagina't. Escolta, i després de 40 anys o tant el temps que portes, no, què és el... Ja ho hem vist, però què és el... M'agradaria que us expliquessis el que encara et fa il·lusió, no? Aquest, quan t'aixeques pel dematí i obres la porta, no?, de la tenda, dius, ostres, tu,
2: sí.
1: Avui, saps quin és el missatge que vols transmetre en aquest sentit?
2: La il·lusió no l'he perdut mai. De fet, jo estic supercontent de la feina que faig. I és que a vegades la meva dona, igual m'escolta, sempre anirà amb mi. Estic millor a la botiga que a casa moltes vegades.
0: Que la truco.
1: Però quin seria la teva palanca? Les ganes d'aprendre? El tacte amb el client?
2: Les ganes de millorar. Sí, de buscar sempre de millorar.
0: De millora contínua.
2: D'oferir millor servei. Ara ja no tant, però abans jo canviava la botiga, la canviava cada dos per tres.
1: Clar, això es neix o se fa?
2: Això suposo que es neix.
1: Neix, que sí.
2: Sí.
1: Ho poses a les venes,
2: Sí.
1: Ho veig. Ho transmets.
2: Jo penso que sí.
1: Sí, senyor. Molt bé.
0: Tens una altra pregunta?
1: No.
0: Bé, doncs escolta, si vols, ara passem a una cosa encara més soft. I és un minijoc, què et sembla?
2: Vinga.
0: Sí? Doncs jo et diré una paraula i tu em respons amb el primer que et vingui al cap. Què et sembla?
2: Va,
0: sí? Agricaldes.
2: Família.
0: Agrobotiga.
2: Natura.
0: Racó de l'Agri.
2: Racó de l'Agri. La primera paraula que se'm vingui del cap. Doncs... Gaudí.
0: Caldes.
2: Em seria un plaer, el millor poble per viure.
0: Terra.
2: Salut.
0: Clients.
2: No ho sé. Què diria jo amb clients?
0: Queda bé.
1: Amics. necessari.
2: Clients. Sí. Sí, amics.
0: Animals.
2: Amics.
0: Xarxes.
2: Oportunitats.
0: Família.
2: Cony, amor.
0: I futur del teu ecosistema.
2: Futur de l'ecosistema?
0: Del teu ecosistema. O sigui, bueno, més que res, el teu ecosistema. Perdona si no t'ho he explicat bé.
2: Què seria el meu ecosistema?
0: Sí, doncs seria l'Agricaldes, l'Agrobotiga i el Racó de l'Agri, podríem dir d'alguna manera.
2: Bueno, el futur, malauradament, no el veig massa bé.
0: Què dius ara?
2: Sí.
0: Vols compartir-ho?
2: Si voleu, sí. És degut a que l'espai que ara mateix ocupem, doncs en pocs mesos, no sé exactament quan, va tot, hi ha tota una reestructuració.
0: Ostres, no ho sabíem.
2: Tot allà hi ha un projecte de construcció nova.
0: Què dius ara?
2: Haurem de buscar un altre emplaçament, sí.
0: Vaja, allà anava molt bé, perquè no?
2: Sí, no sabem exactament quant de temps, però ja tinc...
0: I tornareu així, tornareu allà un altre cop?
2: Podríem tornar, però vés a saber els anys que trigarem.
0: Ostres,
2: sí.
0: Carai.
2: Però tinc altres emplaçaments, altres sortides.
0: Sí, bueno, que es pugui aparcar per això, no?
2: Home, esclar.
0: És vital, que de fet, no, això?
2: Ens vàrem traslladar allà per la facilitat d'aparcar.
0: És veritat. Escolta, aviam, ara explica'ns una anècdota divertida que recordis.
2: Referent a...
0: Amb tota la teva trajectòria de professional.
2: Que sigui divertida.
0: Sí, home, riure un rato.
2: Bueno...
0: Uns segons.
2: Divertida, no ho sé, ara mateix no sabria dir-te. Per riure... Bueno, amb els clients n'he tingut moltíssimes, eh?
0: Sí?
2: Moltíssimes.
0: Aviam, explica'ns.
2: Però ara mateix no...
0: No te'n ve el cap.
2: No me'n diré el cap ni una.
0: No?
2: No.
0: I el problema més difícil que t'han portat?
2: El problema més difícil?
0: Sí. Que diguis, ostres, això no en tinc ni idea en aquests moments, o ostres...
2: No, hem tingut...
0: A la ràdio també ens entren telèfonos i trucades.
2: Aquest no és el
0: com
2: meu.
0: Com veieu, ara és directe.
2: No és el meu.
0: No passa res.
2: No, problemes difícils...
0: Escolta, si és l'alcalde el podem agafar, eh? Vinga, som-hi.
2: No, problemes greus no hem tingut mai, com a molt... Bueno, hem tingut algun problema, sí, greu.
0: No, però problema no de vosaltres, eh? Vinga, referir a dir, ostres, doncs, ostres, això que m'has portat és el primer cop que ho veig, és, saps? Vull dir, deixa-m'ho investigar, deixa-m'ho mirar, deixa-m'ho consultar, deixa-m'ho, saps?
2: Això m'hi he trobat, sí, de necessitar, dir, ostres, això ho vaig a consultar, sí.
0: Perquè, clar, vull dir, segurament, doncs, sempre, com dèiem, no? Hi ha virus nous, hi ha bitxos nous,
2: sí?
0: No? D'alguna manera, no?
2: Tal qual, he hagut de fer consultes.
0: De posar, doncs, sí, sí. Actualitzar, no?
2: Sí, sí, sí, perquè a més evolucionen. Hi ha productes que surten nous, noves matèries actives, noves plagues, i sempre ho haig de consultar. Uh-huh. Llavors, problemes, a vegades, de manca de subministrament, per degut als motius que siguin. Uh-huh. I el gran problema que vam tenir és que l'agricultura es va incendiar.
0: Què dius?
2: Sí.
0: Ostres, què va passar? Què doncs, va ser l'origen?
2: L'origen va ser per culpa d'un terrari que teníem, d'una serp,
0: què dius?
2: Que els elements decoratius eren fets d'un material com combustible,
0: sí.
2: I una làmpara,
0: sí.
2: de calor,
0: sí.
2: La serp la va acostar en aquests punts decoratius, ostres. I va començar a cremar.
0: Ostres!
2: Bueno, es va omplir de fum tot a la botiga.
0: Què dius?
2: Sí.
0: I ara vull preguntar a la serp què li va passar.
2: La serp va sobreviure.
0: Ah, sí?
2: Va morir al cap d'unes setmanes degut a l'asfíxia,
0: sí?
2: pulmonar.
0: Ostres!
2: Sí. Recordo que van explotar els aquaris, va explotar el terrari, la serp al terra,
0: ostres.
2: Els bombers acollonits, vaig haver d'entrar jo a buscar la serp, i probablement tenia la botiga 3 mesos tancada, mentre feien les reformes.
0: Ostres,
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí,
0: i ara què, t'atreveixes? Bueno, ara suposo que heu fet un preventiu, ja no ficareu aquelles llums, no tindreu aquelles serps.
2: Ara ja no tenim animals, de fet, ja no, no venem animals, llevat de peixos sí encara, però tot el que venia abans, el que eren rossegadors, reptils, ocells... Tot això ja no, ja no manem.
0: Quin era el rossegador més gran que veu tenir allà, a la botiga?
2: Els rossegadors més grans eren els conills o les xinxilles.
0: Mm-hmm.
2: Però el que més es venien eren els hàmsters.
0: Sí, clar. Sí. Molt bé. Escolta, i què t'anava a dir? Tu has parlat ara també molt de les plagues i de tot això, del que dèiem que està evolucionant cada dia i cada dia en surten més i tal. Ara, en aquests moments, quins són els bitxos que podem tenir i quines recomanacions podries donar o quins consells ens podries donar?
2: De quines plantes?
0: No sé, digues algunes exemple, genèriques.
2: Bueno, genèriques, mira, que tots tenim el roser.
0: Actualment,
2: per exemple, el roser.
0: Val?
2: El roser és una de les plantes que més malalties es veu afectada, sobretot per fongs, que poden es manifesten en unes taques blanques, que és un oïdi o una cendrosa. Llavors es pot taques negres, que pot ser un motejat o fins i tot una antracnosis, això són malalties fúngiques. I llavors en quan a...
0: I ve per la temporada, vull dir, en aquests moments.
2: Sí. Ara la primavera, també si hi ha sobretot pluges, humitats, de seguida s'afecten d'aquest tipus de fongs, llavors hi ha tractaments preventius o curatius. I en quant a plagues, el que seria referent a insectes, doncs poden agafar pongó, poden agafar erugues...
0: És temps ara, vale.
2: Ara toca, ara és el temps.
0: Molt bé. Escolta, ara et faré una pregunta interessant. Quin tipus de client t'agrada més? El que vol créixer o el que no et fa perdre tant temps?
2: A veure... El que no em fa perdre temps és el que més m'agrada.
0: Sí? Però vol aprendre,
2: sí,
0: no?
2: Sí, però vol aprendre.
0: Sí o no?
2: Exacte, sí. Però s'ha d'anar al gra, també. Eh? Sí, perquè hi ha molt tipus de clients. Hi ha clients que ho entenen tot a la primera i n'hi ha que els hi costa més, però bueno...
0: Molt bé. Escolta, hem parlat també d'abans del tema generacional i de la teva filla, doncs, està ficant molt a dins i que tu estàs començant a fer passos al costat,
2: sí,
0: no? Encara que sigui empuixat, no? D'alguna manera, empeny, no? Escolta, quins consells li has donat tu a la teva filla?
2: Bueno, consells...
0: Recomanacions, de dir, ostres, mira això, sobretot...
2: És que estem... La meva filla estem en un punt que em dóna més consells ella a mi que no pas jo.
0: Que bona.
2: Sí, perquè té un aprenentatge i una manera de veure les coses molt diferents que no pas jo. I m'ha dit, papa, aquí i per aquí no anem bé, doncs hem de fer això i allò. Dic, bueno, potser sí, tens raó. Doncs fem aquesta sèrie de canvis.
0: Molt bé. I escolta, del tema de les experiències o de tallers i de cursos, quins són els que teniu ara previstos fer en poc, en breu?
2: sobretot relacionats amb el món dels gossos, amb el seu aprenentatge, amb la seva nutrició, intentar d'explicar una mica les necessitats nutricionals dels gossos i gats. I en quant a plantes, com instal·lar i mantenir un hort urbà a casa.
0: Oh, que xulo. Que xulo, que xulo.
2: Per petit que sigui, eh?
0: Mira, diu el César que s'apunta.
2: Vol un?
0: Sí, també el nutricional també dels animals també ens aniria molt bé, sí. Escolta, i quin és el consell que més repeteixes a la botiga?
2: Consells a nivell de sanitat vegetal, prevenció, i sobretot ensenyar de com regar les plantes. Això és el que més...
0: Ah, sí, perquè tots... O sigui, ara patim massa perquè no es quedin seques i les matem, no? Les ofeguem, no?
2: Sí, el principal problema és...
0: Que les ofeguem.
2: És perquè... No, sí, per excés d'aigua és el més habitual. I sempre responc el mateix i sembla... costa una mica d'entendre, perquè em pregunta cada quan s'ha de regar. És a dir, jo sempre dic... L'has de regar cada vegada que tingui set.
0: Clar, però encara no parlen, no?
2: No parlen, però sí que s'expressen. Hi ha moltes maneres de veure.
0: Sí, quan, és veritat. Hi ha algunes fulles no, que cauen, no? D'alguna manera,
2: el que no va és dir si l'has de regar un cop cada dos dies. De la mateixa manera que...
0: Hem d'invertir temps, d'alguna manera, no? I hem de gaudir. No, si tenim coses, hem de gaudir.
2: S'han d'observar i determinar la freqüència de reg en funció de cada necessitat, que dependrà de la insolació, de la calor, del tipus de substracte, de diversos factors. De la mateixa manera que no veurà la mateixa quantitat d'aigua que una persona que estigui fent footing cada dia.
0: Clar.
2: Doncs això.
0: Albert, tornaries a començar aquest projecte?
2: Sí, sens dubte.
0: Sí? Des de començar el tema de la web, treballar amb els softwares, tot això, els chips, sí, també? I després l'evolució?
2: Fa molts anys que vaig començar.
0: Te'n recordes?
2: Sí, i tant.
0: Escolta, què t'ha emocionat més d'aquests últims anys?
2: Emocionat?
0: Sí.
2: No sé què dir-te. Em va emocionar molt aquella època que teníem, jo què sé, com 200.000 clients per tot el món. Enviàvem comandes fins i tot a la Guaiana Francesa.
0: En sèrio?
2: Sí.
0: Per la web? Ai, per online, no? Treballau?
2: Sí, el sé.
0: I ho feu encara o no?
2: Ara comencem una altra vegada, però amb un concepte molt diferent. El que dèiem, de l'evolució. Com que ara no puc competir amb els monstres, o que amb els grans, amb els grans...
0: Quasi que se t'entenc.
2: Val. El que estem ara dissenyant és una botiga virtual per oferir servei de proximitat. Sobretot gent de Caldes i de l'entorn, que seria de Palau, de Sant Benat,
0: molt
2: Sant Feliu...
0: Molt bé.
2: On s'ofereixen ports gratuïts i amb un servei superràpid. Podes fer una comanda al matí i com a moment el dia següent la tens o el mateix dia.
0: Molt bé, molt bé. I què deies abans? Que enviàveu abans? Havíeu treballat i els enviàveu ben lluny d'aquí?
2: Sí.
0: Quin és el lloc més lluny que les hagis enviat comandes?
2: Doncs mira, el que t'he dit abans, a la Guaiana Francesa, per exemple.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
2: Sí, i havíem enviat, em sembla que... Ara recordo, sí, havíem enviat fins i tot a Austràlia. Sí.
0: Què dius?
2: Sí,
0: serien més cars els ports, no? Que...
2: És que parlo de fa molts anys. Érem pioners en botigues virtuals, no n'hi havia. I em trobava que hi havia molta gent... Nosaltres teníem molta varietat de productes, sobretot per mascotes. I gent que pogués viure, no sé, a Almeria, no tenien al seu municipi una botiga de proximitat on pogués adquirir, jo què sé, un fenc amb fulles de camamilla. Jo el tenia, no aquest, sinó que en tenien 20 tipus diferents. Doncs buscaven heno para conejos con camamilla, on ho trobaven a l'agricaldes.com. Ens havien fet uns tips de vendre fenc per tot Espanya brutals. Sí, i d'anècdotes amb això en tinc moltíssimes.
0: Carai, o sigui, això era l'inici de tot, no?
2: L'inici em triomfa moltíssim.
0: Molt bé.
2: Però al final és el que et deia abans, preval, el preu.
0: Clar, està clar.
2: No el servei. I competir en preu amb els grans és molt difícil.
0: Bé, doncs, Albert, escolta, és molt interessant i ja parlarem un altre dia dels cursos, experiències i tallers i molt més, segurament. I ja hem arribat al final de l'entrevista. Com t'has sentit?
2: Doncs mira, molt a gust, la veritat.
0: Sí?
2: I molt agraït perquè m'hagueu convidat.
0: Ja ho saps. I res, què t'emportes d'aquesta entrevista?
2: Doncs mira, m'ho he passat molt bé. Hi ha hagut algunes vegades que dius, ostres, ara què contesto, no?
0: Què dius ara?
2: Sí, això de l'ecosistema, dius, l'ecosistema.
0: Sí, bueno, ja.
2: però molt bé, he estat molt a gust.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes
0: I
2: gràcies.
0: Vols afegir alguna cosa més?
2: Doncs, no, simplement doncs agrair-vos que m'hagueu convidat.
0: Ja ho saps. Molt bé, doncs moltes gràcies a tu i també per les connexions que ens faràs, que ens farà més proper la gent, que també ens agradaria donar-li veu. I doncs jo sí que voldria fer una reflexió final, i és que avui hem descobert una cosa molt important, que encara existeixen persones que entenen que ajudar també és escoltar, que encara existeixen llocs on la confiança importa més que la presa, que hi ha persones que sense grans titulars acaben convertint-se en imprescindibles i que potser la modernitat no consisteix només en anar més ràpid, sinó en saber evolucionar, sense perdre l'ànima. Perquè hi ha negocis que venen coses i després hi ha llocs que transmeten confiança. Llocs on la gent entra amb dubtes i surt amb calma. I potser això avui té més valor que mai, perquè és bonic i tranquil·litzador veure que en un món ràpid, sorollós i frenètic encara existeixen persones que t'escolten abans de vendre't res. I això no és només comerç, és humanitat. Albert, gràcies per recordar-nos que la saviesa no és només saber, sinó compartir, acompanyar i fer créixer les persones. Gràcies per seguir aprenent i creixent junts. Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
1: Ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
0: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
1: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: Bon dia. Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Històries en Femení. A l'espai, que ja sabeu, donem veu a dones que transformen el seu entorn, també que recuperen la memòria i construeixen el futur. Ja sabeu, és un programa que podeu sentir tots els dijous de 11 a 12 aquí a Ràdio Caldes, en directe, o si us ve de gust, com a podcast, sempre que pugueu. Bé, avui tornem a parlar de memòria. Ens traslladem a Llagostera per conèixer una iniciativa molt, molt, molt especial. És una iniciativa que porta per nom Dones Sàvies. Dones Sàvies, però amb la S, a l'apòstrof, i àvies. O sigui, han fet un joc de paraules, però això, són dones sàvies i dones àvies. Un projecte dedicat a recollir la memòria oral, sobretot oral, de les dones grans del poble de Llagostera. Les seves històries de vida, les seves experiències, bé, han recollit reflexions, records, i tot això, de fet, forma part del patrimoni del poble i de tots els pobles, no? Un patrimoni immaterial, però que sovint no apareixen als llibres d'història. Doncs, per parlar d'aquest projecte tan interessant, tenim amb nosaltres una de les dones impulsora del projecte, que és la Rosa Casanovas. Hola, Rosa, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies.
1: Gràcies per pensar en nosaltres, també, sí. De part meva i de tot el grup de les dones sàvies.
0: Molt bé. Mira, de moment t'explicaré com us vaig conèixer. Em va venir d'Instagram una nota de que assistia a aquest projecte i amb unes companyes que també formem part d'un club de lectura vam començar a parlar, diu: escolta, tu que estàs a la ràdio, no podies fer una entrevista per veure com funciona aquest projecte? Dic: i tant. I mira, va ser així, et vaig posar a fer la recerca i fins aquí.
1: Molt bé.
0: Estic molt contenta, o sigui que per Instagram et vaig conèixer per Instagram, bueno, com a mínim el projecte. Sí. Comencem. Parlem una mica de l'origen. Com explica exactament com va anar això del naixement d'aquesta idea?
1: Les dones sàvies és la trobada de dones de Llagostera i tenen molt per explicar i compartir de la seva infantesa. Són dones de 65 fins a 95 anys. Mm. I això ho van impulsar dues noies de l'àrea de cultura de l'Ajuntament i de Can Caciques, la Mariona i la Marta, varen tenir la idea que varen veure que hi havia tantes dones a Llagostera que sabien tant i que se perdia, i varen creure que seria bo fer una trobada d'aquestes dones per explicar les seves experiències. I llavors me varen demanar a mi a veure si volia fer de coordinadora. I per mi ha estat un plaer.
0: Sí. Per què t'ho van demanar tu? Perquè estaves en alguna associació ja implicada en temes així de femenins perquè et coneixien? Com va ser de trobar-te tu?
1: Mira, no ho sé. No ho sé. Potser perquè he sigut mestra i he estat amainada.
0: No ho sé.
1: Vam pensar a mi. Sí, també estic amb el càncer, sí, estic amb associacions.
0: Ah,
1: sí.
0: Doncs això, clar, si ja et feies veure com a possible coordinadora, segur que van començar per tu, sí. I com va ser? Què vas fer? Vas fer una convocatòria? Com vas començar a trobar aquestes dones i implicar-les al projecte?
1: Mira, amb aquestes noies jo va ser el boca a boca. Coneixíem dones que al poble ens coneixíem i ho dèiem a una: no t'agradaria venir aquí a aquesta reunió? I elles els dèiem: digue-ho amb una altra. I així va ser que van fer al principi un grup de 10 dones.
0: Ah, molt bé.
1: El primer va ser un grup petit, sí, de 10 dones que totes venien amb molta por i totes deien que no volien venir perquè elles no eren pas sàvies.
0: Ah.
1: I elles no volien venir perquè no eren sàvies.
0: Sí. Jo el que trobo és molt, molt, molt, vull dir que de molta valentia, que us reuniu cada setmana.
1: Sí, tots els dilluns. Ens reunim, sí.
0: És molt, és molt implicar-se a fer una reunió cada setmana, és molt,
1: Sí, bastant enriquidor.
0: Sí.
1: Jo hi he après tant.
0: Sí.
1: Oh, Quan... Us ho ajudo, jo disfruto en aquestes reunions.
0: Sí, és que sí. M'ho imagino, eh? M'ho imagino.
1: Sí, sí. Sí.
0: I això, quant de temps fa de que va començar?
1: Quants ja fa 3 anys.
0: Tres anys.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ara heu crescut?
1: Sí, ara som un grup de 26.
0: 26 o sigui dones? Que hem...
1: Sí, sí. És un grup gran, gran i potent i que venen totes, eh? Sí. I si no venen, m'envien un missatge, escolta, és que avui no em trobo bé, no puc venir, perquè els hi sap greu no poder venir. Sí, ja m'explicaràs a veure de què hem parlat, em sap greu.
0: Sí.
1: Vull dir que és, sí, sí, és molt maco.
0: Molt bé. I has dit, les edats entre 65, que és l'edat que, clar, ens jubilem, bueno, ens jubilem sí. Entre cometes, les dones no jubilem sí. Mai.
1: Exacte, és cert.
0: I els 95? En...
1: Sí, la més gran em sembla que, és, que en té 96. Sí, Déu i per avall, pot venir tothom qui vulgui. Sí,
0: sí, sí, sí pot venir sí, sí. Tothom. Totes les dones sí. som sàvies.
1: Sí, en algun aspecte, tenim les portes obertes de bat a bat.
0: Sí, sí, sí, sí. I, aviam, i us concentreu exactament en la memòria de dones grans o també parleu, digue'm així, temes que heu tractat?
1: A veure, nosaltres doncs, hem parlat, per exemple, del casament. Comencem amb coses d'abans, de records d'elles, el casament, sí, sí. Els aplecs que es feien abans d'aquí a Llagostera, quan anaven a ballar sardanes, sí. Els festejos...
0: Sí, sí.
1: Bueno, llavors les botigues també varen fer, les botigues de Llagostera, mare meva... ens varen donar un mural perquè ho feien a l'Ajuntament si podíem participar-hi
0: sí.
1: I ens varen parlar de les botigues d'abans. He quedat parada
0: sí.
1: Pensa que hi havia carrers que cada casa era una botiga perquè la gent no marxava del poble.
0: Clar.
1: Compraven al poble. Clar. I varen sortir, uf, quina feinada que vam tenir amb botigues i botigues i botigues sí,
0: sí reconstruint que... la història del comerç de, sí. Del poble.
1: Exacte, exacte, sí, sí, sí, sí, és impressionant les botigues que hi havia i llavors aquest mural es va fer una exposició, sí, sí, i llavors vàrem parlar amb gent gran que tenia botigues, va estar molt bé, però nosaltres hi vam participar.
0: Sí, sí, a partir de la memòria, sí. En aquest cas oral, que ara vull que expliquis també això com ho feu,
1: sí.
0: A partir de la memòria oral. Eh?
1: Exacte, sí. Sí. Sí, sí, sí, tot ho fem oral.
0: Tot, sí. Sí, sí. Explica com va això de fer oral.
1: A veure,
0: sí.
1: A veure, esclar, si és oral, jo, esclar, anava amb un paper i un llapis i haver d'escriure no arribava a temps.
0: Clar.
1: Llavors, clar, ja les noves tecnologies ho gravem.
0: Sí,
1: cadascú, quan parla, tenim un petit, una gravadora petita, un caset petit,
0: sí.
1: Bueno, més modern, que ens varen deixar de Llagostera Ràdio,
0: sí.
1: I bueno... s'ho van passant d'una a l'altra. I clar, això queda gravat. I quan està, jo ho passo després a l'Ajuntament.
0: Uh-huh.
1: I queda guardat allà, o sigui que no es perd absolutament res.
0: Amb un arxiu, que ja, això no,
1: sí, sí.
0: No ocupa lloc, vull dir que és un arxiu...
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: I hi ha una riquesa enorme allà en aquestes gravacions.
0: Sí, sí.
1: És impressionant. Sí,
0: d'entrada ja, o sigui, veu amb això, ja veu... o sigui, fer com una branca de projecte de comerç local, o sigui, ja, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la
1: sí,
0: recuperació
1: sí, sí.
0: De la memòria. Hi ha, una altra,
1: sí, sí, sí.
0: Hi ha alguna altra cosa que també us, bueno, ha sortit d'aquesta iniciativa?
1: Bueno, és que hem fet bastantes coses, sí. No? Per exemple, hem fet, ens vàrem trobar un dia, hi ha un grup d'aquí Llagostera que agafa dones d'arreu per ensenyar-los el català,
0: sí.
1: Per ajudar-los, doncs vam fer una trobada un dia amb ell.
0: Sí,
1: per explicar-los les costums que tenim nosaltres i elles ens explicaven el seu. Llavors també vàrem anar a Llagostera Ràdio perquè l'any passat per Sant Jordi doncs vàrem buscar tots poemes d'abans que tenien d'elles, totes portaven uns papers, alguns una mica descolorits
0: sí.
1: I tot, que els tenien guardats dels pares
0: sí.
1: I bueno, i els vam gravar i llavors va sortir a Llagostera Ràdio
0: sí.
1: Després aquest any, més modernes encara per Sant Jordi, ens han posat unes cadires d'aquestes de balca aquí a la plaça el dia de la Diada
0: sí.
1: I amb les escoles venien els nens i cada dona tenia els nens al voltant i els explicava un conte.
0: Ai, senyor.
1: Que va ser.
0: Ai,
1: sí, sí, sí.
0: Ah, sí.
1: També anem a les escoles pel dia de la castanyada, per carnaval, ajudar-los a pintar els nens. Sí, sí. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I ara també, sí, encara últimament, el més últim, aquí fan un projecte a Llagostera que és Espurnes, que és un grup que agrupa cantants joves de diferents llocs i ve molta gent d'arreu. I llavors fan petits vídeos de Llagostera, i també ens en va fer un de nosaltres, ens va fer una trobada, i vam cantar cançons, sí. I vam explicar el significat que tenia per nosaltres la música, sí. O sigui que hem fet moltes coses, molt.
0: Jo recordo que quan la primera vegada que vam parlar, precisament em vas parlar d'això, d'Espurnes. Em vas explicar...
1: Sí, em va
0: sobtar molt perquè, clar, jo pensava, es reuneixen, graven i cap a l'Ajuntament i ja està. Però quan vaig veure que això tenia un seguiment i tenia... És una llavor que està donant, però molt.
1: I pensa que el Dia de la Dona, el Dia de la Dona, des de l'Ajuntament de Fornells, la Diputació de Girona de la Generalitat, ens varen invitar a les dones d'aquí, de les dones sàvies, i van fer una trobada, i llavors van fer una taula rodona, i una de les nostres també va formar part d'aquella taula rodona. Vull dir que... Déu, hi ha moltes coses, que som trempades.
0: Molt trempades, i a més penso, no només el que esteu donant, sinó el que esteu aprenent.
1: Ui.
0: S'aprèn molt, s'aprèn molt.
1: I tant. No s'ho pot imaginar ningú.
0: Sí. Unes de les altres. Després de la història del poble. La història del poble.
1: I
0: bueno, també que a certa edat, oi, tenir il·lusions.
1: És maco. I llavors una altra cosa, perquè totes ens coneixíem del poble, ens coneixíem. Hola, sí, aquesta viu aquí. Però ara... Som amigues,
0: clar. Perquè
1: és clar, totes han explicat moltes experiències seves, hem plorat, hem rigut, hem cantat, i ara aquí hi ha un
0: vincle
1: tan gran,
0: un vincle,
1: ara es diu la paraula, que no us ho podeu imaginar.
0: Nosaltres
1: ara ja som... Som molt.
0: Ja,
1: com una petita família.
0: Sí. Ja les dones ja establim vincles, molts.
1: Sí, evidentment.
0: Molts,
1: De
0: seguida trobem... Allò, aquell fil que ens pot unir, que ens pot fer trobar. Però clar, si a sobre porteu una tasca setmanal parlant de memòria, i que això després es converteix en coses tan interessants, no? com un panel amb el comerç local antic, allò que ha desaparegut.
1: Sí.
0: Meravellós. Sí.
1: Molt, t'ho pots imaginar, sí.
0: Doncs mira, parlant de música, farem ara el primer tall del programa. Jo sempre que tinc una convidada, li demano que em faci, em digui les dues o tres cançons que li faria gràcia sentir al programa, no? I tu la primera que vas triar és El País Petit, de Lluís Llach.
1: Aquest concepte
0: té molt a dir, perquè El País Petit també pot ser el teu municipi, el teu entorn, el teu país petit, en aquest cas serien les dones sàvies també.
1: Exacte.
0: Doncs sentirem aquesta cançó. Per què l'has triat? T'agrada,
1: no? Perquè l'he triat. Sí. Perquè m'agrada molt.
0: T'agrada. Sí. A mi també m'agrada molt.
1: És que m'agrada.
0: Sí. Doncs sentim i seguim parlant. D'acord, Rosa?

0: Molt bé, Rosa. Mira, ara repassant així una mica el guió,
1: sí,
0: penso que ja hem parlat de moltes coses, de les emocions i tot això que sentiu,
1: sí,
0: i ara
1: sí,
0: podríem parlar d'un parell de coses més. Primer, a l'espai, on us reuniu?
1: Nosaltres ens reunim a la biblioteca del Casino de Llagostera. És una sala gran,
0: sí,
1: que ens cedeix l'Ajuntament, el casino,
0: sí,
1: i ens reunim allà. Ens tanquem allà, no sentim sorolls i estem la mar de bé. És com una miqueta a casa nostra.
0: Sí, o sigui, sí, que és un espai que ja té també història, no? Doncs si és el casino...
1: Sí, sí, molta història, sí, hi ha allà unes llibreries amb uns llibres antics, jo penso, tu i aquests llibres, quanta història que deuen portar.
0: Això, sí. Us està mirant la història i vosaltres també esteu fent història, perquè també pensava, no?, que quantes coses voldríem en aquests moments haver preguntat a les mares, a les àvies,
1: sí,
0: als pares també, no? Quantes preguntes s'han quedat a l'aire, no? I ara vosaltres,
1: moltes,
0: sí, heu, sí, pensat, no?, en això també.
1: Sí, sí, això sí, sí. Mira, la sort d'aquestes, ja t'ho dic, és que ho repeteixo d'aquestes noies, la Mariona i la Marta,
0: sí,
1: perquè la Mariona, ara parlo jo, però la Mariona sempre està al nostre costat, sempre ens ajuda,
0: sí,
1: és la que ens ho penja tot per Instagram, és que si ens posa contactes, és la que
0: sí,
1: ens ajuda a l'Ajuntament,
0: sí,
1: aquesta noia és un 10.
0: Ah, sí, sí, doncs sí,
1: sí.
0: Ja ens hagués agradat també tenir-la, oi que sí, aquí?
1: Sí, és molt, exacte,
0: que digui...
1: és molt trempada, sí, és un sol de noia. Sí,
0: que digués, la seva també, clar que sí.
1: Sí, sí, perquè sí, ella s'hi ha implicat molt i també li fa molta il·lusió aquest projecte, bé, que varen iniciar elles,
0: Sí.
1: I nosaltres ho hem continuat, sí, sí.
0: Sí. Quins temes han aparegut? Perquè has parlat de, bueno, de música, dels casaments, d'això, del comerç local. Quins temes més surten a les converses? No sé, per exemple, la feina?
1: Sí.
0: La feina? Les feines que feien?
1: Exacte, sí, sí. En unes eren modistes, hem parlat de les modistes, de les que estaven a la botiga, de les que eren perruqueres.
0: Uh-huh.
1: Després... dels fills, de la vida com eren a casa abans, perquè esclar, moltes de nosaltres, doncs algunes ens vivien a pagès, la vida de pagès i del,
0: sí,
1: poble, la diferència que hi havia,
0: sí,
1: què feien els diumenges, la processó de Setmana Santa, esclar,
0: sí,
1: que hi ha,
0: sí,
1: tants,
0: sí,
1: i tants,
0: tant,
1: temes, penso que són 3 anys i hi ha
0: 3 anys,
1: un piló de temes,
0: imagina't
1: els temes que hem parlat.
0: Si feu el salt del Nadal i les vacances d'estiu, pues igual teniu allà, jo que sé, 150 programes, jo que sé.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, una barbaritat.
0: Programes, sí, per dir alguna cosa.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha dones migrants, perquè deies que
1: no,
0: era molt de pagès, però hi ha alguna dona que és de fora, que pugui explicar també la seva història, no sé,
1: bueno,
0: de la guerra, després de la guerra, o... Sí?
1: Sí, històries de la guerra també n'hem parlat, sí. Dones, bueno, dones que no vivien aquí a Llagostera i ara hi viuen, per exemple,
0: això,
1: de Barcelona,
0: això, sí,
1: o de pobles del voltant, però d'altres llocs no.
0: No?
1: No.
0: No,
1: no, no.
0: A Llagostera no va arribar la migració, no sé, d'Andalusia,
1: sí,
0: i no.
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Tenim quasi tot un poble del Medinillà, aquí a Llagostera.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: I no s'han incorporat?
1: No. No, no n'ha vingut cap.
0: No.
1: No.
0: Bé, ho feu...
1: No.
0: Bueno, sí.
1: No és que ho fem. És obert qui vulgui, però no...
0: No s'han incorporat, no. No, no, no.
1: Del Medinilla no n'hi ha cap, no.
0: Sí. Mira, una altra cosa, i això és una mica més,
1: sí,
0: que et volia preguntar. Vosaltres heu parlat d'alguna llevadora d'aquí de Llagostera?
1: Sí, a Llagostera, sí, teníem la senyora Manuela i la senyora Lola,
0: sí,
1: dues llevadores, i és que aquí a Llagostera justament justament ara s'ha fet homenatge a les llevadores,
0: sí,
1: i s'ha fet un carrer amb el nom de les llevadores,
0: sí,
1: i sí que n'hem parlat, esclar, perquè algunes d'elles, les seves mares, doncs, feien una mica com de llevadores, perquè es veu que quan, sobretot les de pagès, si hi havia algun problema d'algú, doncs que hi havia una dona especial d'aquelles,
0: sí,
1: dones que ja anava en els parts, o sigui que no era llevadora, però feia com de llevadora,
0: sí,
1: jo no ho sabia tot,
0: sí,
1: això,
0: ja,
1: que sí.
0: Sí,
1: Sí,
0: sí.
1: sí.
0: És
1: Sí que n'hem
0: que...
1: parlat, a les llevadores. Sí. I ara vull dir que és una cosa molt recent aquí a Llagostera, també.
0: Sí, perquè clar, en aquell
1: Sí.
0: moment anaven a les cases. Si hi havia
1: Sí.
0: una llevadora municipal, com era aquí el cas de
1: Sí.
0: Caldes,
1: Sí.
0: anaven a les cases.
1: Sí,
0: I
1: sí, sí,
0: moltes
1: sí, sí.
0: dones recorden elles, dones d'aquesta edat, que
1: Sí.
0: el seu part i el seguiment de l'embaràs havia estat
1: Sí.
0: portat per una
1: Una
0: dona,
1: llevadora.
0: que una
1: Sí,
0: llevadora,
1: sí.
0: sí.
1: Sí. Aquí ja vostè era igual,
0: Sí.
1: sí. Primer ja t'ho dic, la primera era la senyora Lola,
0: Sí.
1: que aquesta me va portar a mi, mira, vaig néixer jo, i llavors la senyora Manuela, sí. Que
0: Sí.
1: et sembla que anava amb un biscut, era amb un cotxe... Ah, no, sí, ella i el seu germà, que anaven amb un cotxe petit, amunt i avall, sí,
0: Sí.
1: esclar, les nits i tot, sí.
0: Clar, sí,
1: Clar,
0: perquè
1: i no
0: ara...
1: podien sortir a les nits llavors per sortir tenien que cridar els
0: El
1: serenos, que
0: sereno.
1: també...
0: Sí,
1: Sí, i el
0: sí.
1: sereno els acompanyava a les cases,
0: Sí,
1: sí.
0: sí, sí, sí, sí. A vegades si es posaven dues dones de part, doncs
1: Sí.
0: segur que anaven amb el biscuter aquest amunt i avall,
1: Sí, anaven de bòlit.
0: davant de bòlit,
1: Sí,
0: sí.
1: exacte, sí.
0: Sí. No, a mi m'ha interessat aquest tema perquè aquí a Caldes,
1: Sí.
0: estem encetant també un projecte sobre una llevadora que va estar molts anys i ara ens
1: Sí.
0: trobem això. Ens trobem que hi ha molts testimonis encara vius que han nascut, que tenen fotos, que
1: Sí,
0: tenen,
1: sí.
0: saps?
1: Sí, sí,
0: I
1: sí.
0: és molt interessant. Bueno, jo estic molt emocionada amb aquest projecte perquè
1: Sí, sí, sí.
0: és interessant si estem implicant també doncs, l'arxiu,
1: Sí.
0: l'Ajuntament, perquè recuperar aquesta memòria,
1: Sí,
0: doncs,
1: és molt important,
0: és molt
1: sí, tant.
0: important, és molt important.
1: Sí,
0: Sobretot
1: jo...
0: perquè és història, no? Vull dir que les
1: Exacte.
0: noves generacions, això ho han de saber. Ho han de
1: Exacte,
0: saber.
1: exacte.
0: Sí, sí,
1: Sí,
0: sí,
1: sí,
0: sí.
1: sí.
0: És un
1: Doncs aquí
0: aprenentatge.
1: Llagostera també s'està tirant endavant i no sé si em sembla que també faran alguna cosa l'Ajuntament. Això no ho sé ben bé, però bueno, ara l'Ajuntament ha fet aquest homenatge, però em sembla que també voldran fer alguna exposició i
0: Ah.
1: alguna cosa d'aquesta, sí. Per això,
0: Segur,
1: com que no hi
0: segur.
1: soc per dins, no sé ben bé com va, sí.
0: No, i el que deies tu, explicar als instituts,
1: Sí,
0: explicar,
1: exacte, exacte.
0: com es feia això, amb quines eines es feia. Vull dir que
1: Sí,
0: ara hi ha
1: exacte, les
0: moltes...
1: eines,
0: Sí,
1: sí.
0: quines eines.
1: Ai,
0: Ai, ja veus, sí, com surten les pel·lícules, no? Allò de...
1: exacte,
0: Posa'm aigua calenta, vinga, va, aigua calenta
1: sí,
0: perquè
1: i
0: va...
1: tovalloles, i vinga,
0: Sí,
1: llençols,
0: i ja
1: i
0: està,
1: tot,
0: la
1: sí.
0: criatura al món. Sí,
1: Exacte, i ben
0: sí,
1: macos que sortien.
0: sí. Doncs bé, ara tornem a sentir una altra cançó,
1: D'acord.
0: perquè, sí, perquè, bueno, també em volia, després vull que m'expliquis a on ha anat a parar tot això, no? Que em sembla que a l'octubre teniu alguna cosa interessant.
1: Sí,
0: Bé,
1: sí, sí.
0: doncs mira, la segona cançó que sentirem és Vestida de nit, de la Neus Mar. Jo tinc,
1: Sí.
0: bueno, tinc una especial amistat amb la Neus,
1: Sí.
0: fent seguiment des de fa molts anys, molts anys,
1: Sí.
0: des de fa 12, gairebé,
1: Ja.
0: i bueno, no fa gaire també vam anar amb un concert que va fer...
1: Sí, sí.
0: Sí, bueno, va ser a Vilassar, però ens vam desplaçar cap allà,
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: és una dona molt, molt, molt, molt sencera.
1: A mi m'encanta escoltar molts concerts seus i aquí el
0: Sí.
1: grup de... És que els hi vaig demanar a les dones, aquestes dones, dic, qui us agradaria? I una també em va dir, Havaneres, de la Neus Mar, i
0: Clar,
1: doncs, qui més,
0: sí.
1: no?
0: Sí, molt bé,
1: I a
0: molt
1: més
0: bé.
1: és una
0: A més, la
1: dona.
0: teniu molt a prop, no? Perquè ella és de
1: Molt.
0: Palafrugell, clar, és de
1: És,
0: Palafrugell.
1: sí que fa de mestra,
0: Sí,
1: sí.
0: fer de mestra allà. I que molts concerts, bueno, després va tot arreu, però molts concerts
1: Sí.
0: també es fa per allà a prop.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Jo hi he anat a
0: Sí.
1: Palafrugell, sí, a escoltar-la. Sí, és
0: Quina
1: que
0: sort,
1: m'agrada molt.
0: jo també, sí. Vaig estar allà a l'hostal aquell que hi ha allà. Bé,
1: Doncs
0: sentim.
1: també,
0: Eh que
1: jo
0: sí?
1: també hi he estat, sí.
0: Bé,
1: Mira,
0: doncs...
1: però érem allà.
0: Sí, igual sí, mira, ben coincidir,
1: Sí.
0: no sabíem.
1: Clar, no ens coneixíem.
0: Sí, sentim Vestida de nit, d'acord?
1: D'acord, gràcies.

0: Bé, Rosa, que bonica, eh?
1: És... Molt, molt. Jo que les conto m'emociona.
0: Jo també, sí. Jo també. Sí. A més, per això l'he volgut sentir sencera, perquè és que val la pena sentir,
1: sí, evidentment.
0: Sentir la Neus i sentir la cançó.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Bé, doncs aquest projecte de Dones Sàvies ha donat fruit. Ha donat fruit, sí. És una llavor que ha donat fruit.
1: Explica. I tenim molts seguidors, eh? Tenim molts seguidors per internet, és impressionant.
0: Oh.
1: Molt, sí, perquè sí. Bueno, fem petites seqüències, no, de que parlen unes i ens segueix molta gent. Sí,
0: sí, no, si ja et dic, a mi em va arribar, o sigui que sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí.
0: Doncs això, que deia, aquest projecte té un fruit. Explica'ns què passarà el mes d'octubre, explica'ns.
1: Sí, mira, l'11 d'octubre, en el mar de la Fira del Bolet que es fa aquí a Llagostera,
0: sí,
1: a la plaça de Catalunya, es farà la presentació del primer llibre de la col·lecció d'aquest, de les Dones Sàvies.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Vol dir el primer perquè... llibre? Vol dir que hi haurà més?
1: Exacte, n'hi haurà més, sí.
0: Sí, sí.
1: N'hi haurà més, sí.
0: I què portarà aquest primer llibre?
1: Parlarà del festeig, sí, l'aixovar, del casament, parlarà, sí, penso, d'aquests tres temes, sí.
0: Que són els primers que veu tractar? Com va anar això, que és de la primera etapa, com... Sí. Com... O és un recull, sí, així?
1: Sí, però potser sí que eren dels primers, sí.
0: Sí.
1: Va ser dels primers, casament, aixovar i festeig, sí.
0: Molt bé.
1: I va anar primer el festeig, llavors tota la preparació, l'aixovar, que és divertidíssim, i el casament.
0: Sí.
1: Que pobretes ens diuen, algunes diuen, jo encara tinc roba que encara no me l'he posat mai, allà a l'armari, tota marcada.
0: Sí, sí, sí, acostuma a passar això ja.
1: Sí, que... sí.
0: Sí, i què hi ha allà? O sigui, és la transcripció del testimoni, així de manera literal, hi ha fotos, com serà el...
1: Sí, hi ha la transcripció de testimoni, hi haurà fotos, hi ha reflexions, sí, sí, hi ha una mica de tot, sí.
0: Molt bé.
1: Crec
0: molt
1: que quedarà un llibre bonic perquè... Sí. Els nois que ho fan són trempats i crec que sortirà bé, sí.
0: Sí,
1: sí, sí.
0: I a més, això, bueno, ja això volia preguntar, on es presentarà? Es presentarà a la Fira del Bolet, dius, eh?
1: Sí, sí, a la plaça de Catalunya, al mig de la plaça, al centre,
0: sí,
1: a davant del casino, sí, allà on nosaltres hi fem la reunió, a la plaça aquella, sí. Però... És que el dia de la Fira del Bolet ve molta, molta, molta gent a Llagostera, buf.
0: Clar.
1: I no hi cabem.
0: És un bon moment, clar, per presentar...
1: Sí. Exacte, exacte.
0: Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: I estaran contentes, no?
1: Home, molt, molt contentes. Diu, ai, ja ens agradarà veure com sortirà el llibre. A veure, sí, totes varen portar fotos, clar, els hi demanes fotografies. És que, per exemple, si parlo, porteu fotografies d'una cosa. Pensa que el proper dia totes te porta les fotografies. A més, varen fer també dites. Dites d'abans, mare meva, i era divertit perquè una vegada jo estava cuinant i pensava, ui, una dita, i s'ho apuntava. Una que feia de perruqueria, diu, estava a la perruqueria i me'n recordava, ai, també m'ho apuntaria. Llavors el proper dia portava més dites. Tu no saps les quantitats de dites que han sortit.
0: Sí, sí, sí, coses, sí, que ara ja no es diuen, perquè...
1: No, sí.
0: Això sí que és memòria, eh?
1: Sí, molta, molta.
0: Això sí que és memòria, que de vegades, sí, llegim coses que no tenen gaire substància i això és una
1: sí,
0: bona memòria.
1: Sí,
0: bé, és
1: sí,
0: allò
1: sí,
0: que dèiem, que aquelles preguntes que les generacions, les mares, les àvies no havien fet, i,
1: sí,
0: o que, no sé, perquè no els hi donava importància, però també pel silenci que hi havia,
1: sí,
0: a la postguerra.
1: Sí.
0: Hi havia, sí, molt silenci.
1: Molt, molt, molt, molt, molt, molt.
0: Sí.
1: Molt, perquè l'altre dia parlaven de les ràdios, i clar, ja hi havia una ràdio, la ràdio Pirinenca, penso que em dic, sí, clar, que l'escoltaven a les nits, sí, que hi havia paraules com en morse, una deia, jo veia l'àvia, que escrivia, un ànec que cabia, una... I, perquè què fa l'àvia? A la nit, amagatot, i després ho parlaven amb les veïnes i ho entenien,
0: sí,
1: mare de Déu.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I tu ara deus saber una d'històries, no? Bueno.
1: Sí, moltes coses que jo no sabia. Ho pots imaginar.
0: Sí. De passar de fer de mestra a historiadora de...
1: Exacte, exacte, sí. Sí, sí, sí, sí. Ara tinc unes altres nenes també molt maques.
0: Unes nenes, exacte.
1: Són, sí, les meves nenes, sí.
0: Sí, sí.
1: I te'ls estimes, sembla estrany.
0: Clar, és que amb les amigues arriba un moment que les estimem tant com podem estimar la família.
1: Sí.
0: Perquè
1: cert, cert.
0: És el que deia, els vincles aquests, aquesta relació tan, i tan contínua com vosaltres teniu, que és,
1: sí, sí, sí,
0: amb una feina concreta, que això fa molt, eh? Trobar
1: molt,
0: una feina
1: molt,
0: concreta,
1: sí.
0: Centralitzar...
1: Sí. Sí.
0: Està molt bé, molt bé. Doncs això, sí. Vols transmetre alguna... Ah, no, es volia preguntar també. Això és el primer llibre. Vols dir que l'Ajuntament s'ha compromès a fer més?
1: Sí, sí, sí, tant que sí. És l'inici de diverses, perquè hi ha molt per explicar, eh? Sí, sí. Hi ha molt allà guardat, sí.
0: Sí, és un, que és un format com juvenil, com per literatura juvenil, o no? O no és...
1: Mira, saps, el format, no ho sé.
0: No ho saps.
1: No sé com serà, ja. Però suposo que serà senzillet.
0: Sí.
1: Sí, a l'abast de tothom, sí.
0: Sí, sí. Sí. No, està molt bé, molt bé. Quin missatge t'agradaria transmetre a altres, no sé, altres, per exemple, si haguessis de parlar amb altres pobles, quin missatge, sí. No? Quin parlar

0: una part de vida d'ella, sí.
1: Jo estic totalment d'acord, sí, sí. A més, és remenar records, que de vegades potser, no sé, t'has trobat amb records, no sé, de pèrdues, de dol, t'has trobat,
0: sí? Sí, clar, sí que n'hi ha algun, sí, algun que sí que una mica violent, de, sí. Per exemple, un casament, doncs, que clar, no va poder fer festa perquè se li havia mort el pare i va ser una mica violent, sí.
1: Sí.
0: I anècdotes de coses, jo el que penso és... Per exemple, hi ha una del nostre grup que de petita va perdre la mare i llavors la va cuidar l'àvia. I aquesta senyora, doncs, sempre que parla, l'àvia era una dona entranyadora. Els va tirar endavant amb ella i el pare, que el pare no es va tornar a casar. Però llavors, ella sempre que parla, és que sabeu que jo vaig perdre la mare. Ah. I parla d'aquella mare. O sigui que queda...
1: Sí.
0: M'he quedat aquella cosa com fill...
1: Sí.
0: Sempre la mare és algo tan important i ella la va perdre de molt petita.
1: Sí, sí, sí.
0: I la veus amb aquell carinyo i diu, ja ho sabeu, no?, que jo vaig perdre la mare, és clar que ho sabem.
1: Sí.
0: Però ens ho diu una vegada i una altra perquè ella, la seva mare, era molt.
1: Sí,
0: però l'àvia li va fer de mare, que era una dona que ho va tirar tot endavant, eh?
1: Clar.
0: Però sempre li queda aquella coseta en el cor de la mare, que li va faltar.
1: Sí.
0: És molt tendre i maco, sí.
1: No, és molt maco perquè ja veig, es barregen, no?, els records familiars amb la història, o sigui, aquesta dona també deu explicar la història de la seva àvia, que tot i ser gran i tal, va tirar endavant i la va cuidar com si fos una mare, doncs explicant també la història d'una dona valenta, sí, d'una nena que té el sentiment aquest de no tenir la mare, però també, sí, és una barreja.
0: Ens parla d'aquesta àvia, era molt valenta i que gràcies a aquesta àvia elles ho van fer tot i van tirar endavant tot. Sí, sí, era una àvia, una dona que, mare de Déu, tocava de peus a terra aquesta senyora.
1: Sí, sí, sí. Doncs això, jo crec que és el que hem de dir, no?, a les dones, que pensem, no sé, és que a vegades pensem, això no és prou important, no? No, és igual, no ho explico. No, hi ha coses que s'han d'explicar perquè sí que són importants. Sí.
0: I tant si ho són d'important, sí, molt.
1: Molt.
0: Sí.
1: Ha vingut alguna vegada algun home a les reunions? Heu trobat també testimonis d'homes o no? O només
0: no.
1: Dones?
0: No, l'únic home que ha vingut és el que ha vingut alguna vegada a Cravanza.
1: Ah,
0: perquè vàrem sortir a la televisió.
1: Ah.
0: Vam venir al programa de la Melero, vàrem venir a fer una entrevista, i el càmera era un noi. I després el programa d'en Graset.
1: Ah, sí.
0: Fan a les tardes, també vam sortir a la tele i també l'home que va venir, el noi que al càmera, també era un noi. Són els únics homes que han vingut. Sí,
1: però jo em referia a testimoni, no. Testimoni no era recollit.
0: No, dones i prou. Sí. Som dones i prou. Sí, sí, sí.
1: Doncs els homes també explicarien la mili, explicarien, no?
0: Sí. Sí, però no.
1: La guerra, és que és molt diferent. És molt diferent recollir aquestes històries de dones que suposo que fer-les una recollida d'homes, eh?
0: Sí, exacte, sí. No, ara per ara dones i prou. Sí.
1: Doncs molt bé. Estic molt contenta i molt, molt emocionada perquè d'això, de compartir aquesta conversa amb tu.
0: A mi també m'ha agradat molt, sí.
1: I això, us desitjo molta sort amb el projecte.
0: Moltes gràcies.
1: Això, que és una iniciativa per mi molt bé, és que és col·lectiu, és emoció, és tot.
0: Sí.
1: Mira,
0: és molt.
1: Sí, és molt. Mira, sentirem una de les cançons que has triat del Diango. Vale.
0: Sí, aquesta no l'he triat jo, aquesta l'han triat també totes les dones.
1: Explica.
0: Jo els hi vaig dir, guita, ara me fan aquesta entrevista a la ràdio i em demanen, no em voleu pas dir alguna cançó? I me varen dir aquesta de la mare d'en Diango.
1: De Diango, molt bé.
0: Que totes som mares, i totes, la majoria.
1: Sí,
0: i...
1: bueno, totes, i les que no ho han triat així, doncs pues, també.
0: Exacte, sí.
1: També han tingut mare.
0: Exacte, sí, la mare, sí.
1: Doncs sentirem aquesta, perquè tu has triat dos, sentirem la mare de Diango. Llavors farem un acomiadament, que jo amb el teu permís llegiré un text que estigui interessada a llegir al final del programa. I finalment sentirem a la Rosó de Diango, d'acord? Així posarem les dues.
0: Demanat, sí. També ho han demanat ella, sí.
1: Sí, sentirem les dues. Molt bé.
0: Molt bé.

0: Molt bé, Rosa, molt bé. Doncs això, jo crec que aquí a l'Història en Femení avui hem compartit una conversa molt inspiradora. Molt inspiradora, sí, sí, és un projecte que entra totalment dintre del concepte del programa, no? Que és visibilitzar dones. Sí. En aquest cas les teves nenes i a tu com a impulsora. Així que et moltes gràcies per estar aquí. Els hi fas una forta abraçada a totes, des de Caldes.
1: Que els hi faré. Sí.
0: des de Caldes de Montbui. I això, que és inspirador aquest projecte. Sí,
1: sí, recuperació. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies. Vols dir alguna cosa més, Rosa?
1: No, més donar-vos les gràcies per haver-vos recordat de nosaltres, sí, i per haver-hi pensat i per poder-vos explicar una miqueta tota aquesta experiència que estem fent. Sí. Estem molt agraïdes. Sí. De part meva, de part de la Mariona, que no hi és aquí, però també és de la que està davant, i de tot el grup. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Sí. Ja ens tornarem a retrobar. D'acord?
1: Oh, i tant que sí.
0: Fins una altra. Bé, i ara amb el teu permís llegiré, o sigui, jo des de que va començar aquest segon etapa de la Història en Femení, sempre acomiado el programa fent memòria el que està passant a Palestina. I ara en aquests moments els mitjans de comunicació no estan dient res d'una cosa molt, molt important que està passant, que és que hi ha una flotilla que va cap allà intentant trencar el cerco que s'ha posat. I bé, jo ara llegiré un text. No és un text que sigui una nota de premsa, però sí és un text que em sembla que és prou aclaridor. I amb això serà la meva aportació. Vale?
1: Molt bé.
0: Després ens acabem d'acomiadar. Diu així: no al silenci informatiu cap a la Sumut Flotilla. És incomprensible el tractament informatiu que s'està donant a la missió humanitària de la Història. Una falca mai vista. Una acció contra un dels exèrcits més poderosos del món, el d'Israel. 54 vaixells, 500 participants de 45 països, hauria de ser notícia de portada a tota la premsa. Si ells no ho fan, fem-ho nosaltres. Hauria de ser notícia cada dia. Les diferents iniciatives de suport a la flotilla, per no deixar de mirar Gaza, que s'estan portant a molts llocs. Multitud d'accions. Gaza marca un abans i un després. La humanitat ja no tornarà a ser la mateixa. Això, no deixem de pensar en Palestina, i sempre que trobem notícies a la premsa, si som capaços de compartir-les, doncs això fa bé perquè ells saben que no estan sols, que la resta de l'humanitat està mirant el que està passant allà, perquè el que està passant allà és una mostra, és un genocidi que és una mostra del que està passant arreu del món. Sí. Bé, amb això ja ens acomiadem. Rosa, fins una altra, i una forta abraçada.
1: Igualment.
0: I a totes que escolteu el programa, ara sentireu ja l'última cançó, que és Rosó de Diango, i fins la setmana vinent. Salut.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem amb Ferran Monterri, el control tècnic, i qui us parla, Anna Pineda.
2: Doncs al Vivències d'avui ens fem ressò de la celebració del Dia Mundial de la Higiene de Mans, que se celebra el 5 de maig des de l'any 2009. És una proposta de l'Organització Mundial de la Salut. I per parlar-ne ens acompanya la Mercè Vargas, que és directora assistencial de la Fundació Sociosanitària Santa Susana. Bon dia, Mercè.
3: Bon dia, Anna.
2: I també ens acompanya la Núria Roc, que és infermera també de la Fundació Sociosanitària Santa Susana. Bon dia, Núria.
4: Bon dia.
2: Mercè, Núria, les dues formeu part del Comitè d'Infeccions Nosocomials. Expliqueu-nos una miqueta què són això dels comitès. Qui ho explica? Mercè?
3: Vale, sí, començo a explicar una miqueta. Això dels comitès són grups de treball a nivell interdisciplinar on participen tant infermeria com metges, com servei de farmàcia, físics també, del sociosanitari tenim diferents grups de treball, i l'objectiu d'aquests comitès és sobretot van relacionats amb tot el tema de la milloria en quant als processos relacionats amb la seguretat del pacient. Per exemple, tenim en marxa el nostre comitè del que participem nosaltres, de nosocomials. Llavors hi ha d'altres comitès, com és el comitè d'anafres, que treballa tot el tema del seguiment de les ferides i les nafres per pressió. Tenim també el comitè
4: de caigudes.
3: Exacte, el de caigudes, per treballar tot el tema de prevenció de caigudes i com millorar els aspectes, no?, relacionats amb els possibles riscos de caigudes dels pacients. I tenim també, per exemple, un altre comitè, que seria el que diem contencions, que és el comitè on valorem les persones amb risc de que puguin caure, de que puguin sortir de la plata i es puguin perdre, no?, tots aquests riscos que venen relacionats amb el deteriorament cognitiu de la persona, doncs veure com podem treballar per garantir la seguretat d'aquests pacients.
2: L'objectiu, per tant, dels comitès és millorar l'atenció que s'ofereix a les persones, no?
3: Exacte.
2: Que anem.
4: Sí. Bueno, hem explicat tots els altres, però el nostre, que és el de nosocomials, que és la paraula més lletja, no?, que potser no és
2: tan estranya. Sí. Lletja, no sé, però estranya, sí.
4: Bueno, el que es dedica és una miqueta a valorar el tipus d'infeccions que hi ha dins d'un centre sanitari. Les nosocomials no és només que passen al nostre centre, sinó en qualsevol centre de l'àmbit de la salut. Són totes aquelles infeccions que es produeixen quan la persona està dins d'un ambient sanitari hospitalari.
2: És una cosa habitual.
4: Exacte, estan en els hospitals, a tots els hospitals i en centres sociosanitaris, i bueno, una miqueta seria això.
2: Però pot passar que alguna persona que ve al sociosanitari ja no és que la infecció s'agafi aquí en els centres, sinó que pot passar que ja vingui des del centre hospitalari.
4: Per descomptat, no? Sí. Hi ha gent que ingressa i ja tenen una infecció, no? Però nosocomial, la paraula nosocomial, el que significa és aquesta persona no estava ingressada amb aquesta infecció, i la infracció s'agafa dins d'un centre sanitari. Un exemple molt fàcil potser és: tu vas a fer una intervenció quirúrgica i resulta que després de la intervenció, aquella pròtesi que t'han posat, resulta que tens una infecció en el genoll. Això és una infecció nosocomial. Tu no ingressaves en aquell hospital per una infecció, ingressaves per una operació, però al final acabes agafant infecció dins l'ambient sanitari, perquè, bueno, doncs si a casa podem tindre virus i bactèries, doncs als hospitals
2: també. Doncs ens centrem en el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Sí que és una data que cada any se celebra la Fundació, no? Sí que cada any hi ha una formació que s'ofereix a les persones treballadores, però aquest any des del comitè veu tenir una iniciativa, no?, una proposta diferent. Ens l'expliqueu?
4: Bueno, la higiene de mans en l'àmbit sanitari, bueno, sense ser sanitari tothom li fa la sensació que se sap rentar les mans, no? És una cosa que ho fem cada dia i ens pot fer la sensació que ens les sabem rentar, però no rentar-nos-les bé, potser. Llavors, des de l'àmbit sanitari encara hem de prendre molta més consciència, precisament per el que parlàvem de les infeccions, no? Tocar algú i anar a tocar algú altre, doncs si no hi ha una bona higiene de mans, normalment. Llavors, sempre fèiem, no? La fa la Mercè, aquesta formació de la higiene de mans, però aquest any des del comitè hem dit, va, anem a fer alguna cosa que sembli que sigui com més dinàmic, no? Més que es pugui veure molt clar si ho fem bé o no.
3: I llavors, bueno, doncs vam fer la proposta de bueno, simular amb un gel hidroalcohòlic si realment ens sabem posar bé el gel hidroalcohòlic.
5: Bueno, simular perquè... no, perquè era una experiència real.
3: Sí, sí,
5: comprovar
3: exacte,
5: realment, eh?
3: Comprovar realment. Clar, l'objectiu d'aquesta activitat era el que diu la Núria, conscienciar, no?, tot el tema higiene de mans, perquè, per una banda, primer, és important saber quan els professionals sanitaris ens hem de fer la higiene de mans, però el segon punt és com ens fem aquesta higiene de mans. Ha de ser una tècnica correcta. Llavors, veient aquests dos aspectes, vam dir, bueno, la formació està bé per identificar els moments en els que ens hem de fer la higiene de mans, però l'altre era més això per dir, vinga, va, despertem la consciència de si realment tothom ho sap fer bé, no?
4: Fem bé o no.
3: I llavors, bueno, amb una llum ultraviolada, el que vam fer és posar un producte luminescent, que llavors el vam posar dintre del gel hidroalcohòlic i llavors fèiem que el professional es fregués les mans, es desinfectés les mans,
5: com ell creia que ho estava fent,
3: exacte, sense sí, sí, sí, donar explicacions de com s'havia de fer, sinó com ho fan habitualment. I la idea és veure com després hi ha zones on queden que el producte no ha arribat del tot bé. Què vol dir això? Que zones on el producte no ha arribat bé, doncs clar, pot ser que hagin quedat microorganismes, i és el que volíem que prenguessin consciència, no? De dir, bueno, anem a activar aquí una mica la curiositat de tothom, sí, sí. I algo que fem tan habitualment que per nosaltres ja és com una rutina que ho tenim integrat, una mica despertar aquest interès per dir, ostres, doncs és que
4: sí, sí,
3: ho hem de fer
5: per fer-ho bé,
3: per
5: no?
3: Fer-ho bé, amb consciència.
4: Que ho fas bé, però després quan es veien les mans, no? O quan ens les veiem tots, era com, ostres,
5: què és el que va passar, Núria? Explica'ns algú què.
4: Bueno, i això que teníem una mica la consciència tots, no, de fregar, i llavors quan posàvem les mans allà sota veiem molt bé, no? Que hi havia algunes zones que realment es veien molt ben desinfectades, i en canvi altres zones, no, en aquest cas eren les zones que estaven més fosquetes, i potser mig dit que dius, ostres, aquí no t'hi ha tocat prou, com pot ser, no?, si m'hi he estat fregant. Però a més, acabant una miqueta amb l'explicació, no només era per personal, sinó que l'havem fet com una mica oberta a fins i tot usuaris que estan a Fundació ingressats, com familiars, gent del carrer, i realment va ser com molt curiós el fet de veure's les mans. Ostres, no? Ja et comentava, ostres, però si me les he estat fregant superbé, aquí m'he fregat moltíssim, i deia, bueno, però potser no ho fem prou bé, no? Només que deixis un forat i no contactis bé palma a palma, doncs potser allò ja no fa que hi hagi...
5: Això que pel coronavirus sí que es va prendre una mica, no? Sí. Va ser una mica de consciència general de la població, de com rentar les mans, que era important, però encara és important seguir incidint.
3: Sí, exacte. Sí,
5: perquè encara que sigui una petita zona, no?, que et deixes aquella petita zona, doncs ja pot ser un risc d'infecció.
3: Exacte. Sí, sí, sí.
5: Molt bé, teniu noves propostes pensades per...
4: Bueno, tot i així també vam fer un vídeo, que això també ens va agradar molt perquè és com algo molt, molt visual, que a vegades les coses més visuals són les que més acaben entrant, més que una gran parafernàlia i una gran explicació, on tot el que toquem, com es poden, no? Tocàvem, l'exemple era que tocàvem una zona bruta, i com aquesta mà, si no es desinfecta bé, fins a on arribava, no?
5: Com es anava escampant.
4: Ah, exacte. No?
5: I al final
4: acaba arribant, doncs que es bevia de la... Un dels exemples, no? Es bevia de la teva ampolla d'aigua, i aquesta ampolla d'aigua al final acaba arribant a casa teva per reomplir-la, no? Doncs ja ho tens allà. I això també quedava com molt, molt visual, i jo crec que són coses que arriben al moment.
3: Sí.
4: Molt bé. La següent, no ho sé, haurem de mirar, no? Amb què sorprenem, amb què sorprenem ara.
3: Sí.
5: Bueno, sobretot deixar clar, no?, quin era el missatge de la celebració que es va fer el passat dia 5, no?, que s'ha de prendre consciència de la importància, no?, com deies, Mercè, les dues coses. En quins moments cal fer-ho, però clar, com cal fer-ho bé perquè sigui
3: exacte,
5: eficaç. Doncs molt bé, moltes gràcies, Mercè i Núria.
4: Gràcies.
3: A tu.
4: Adéu.
6: Ay, no te lembras de mí. kindness of estion deu vida.

0: Semi.
1: Doncs el passat 7 de maig es va portar a terme una nova sessió del projecte Mini Moviment. El Mini Moviment es basa en la interrelació i la influència mútua existent entre el cos i la ment. Per parlar-ne avui ens acompanya la Isabel Casanovas. Hola, Isabel.
2: Hola, bon dia.
1: La Isabel és psicòloga de la Fundació Santa Susana. Isabel, dèiem aquesta influència mútua entre el cos i la ment. Està demostrat que l'activitat física potencia un bon funcionament del cervell i que alhora fer activitats mentals ajuda a millorar el control del nostre cos. És així?
2: Evidentment, el cos i la ment està relacionat per tot el que fem al llarg del dia i totes les accions que podem fer.
1: Molt bé, vau oferir una sessió oberta a tothom que es deia prevenir la demència és possible? Això és un interrogant. Però escolta'm, explica'ns primer, què és la demència?
2: La demència és, en si mateixa no és una malaltia, sinó que és un conjunt de símptomes que comporta una pèrdua progressiva de neurones
1: del nostre cervell, del nostre, no? De cadascú. Cervell,
2: sí. És una malaltia del cervell que implica una pèrdua progressiva de neurones.
1: I què passa si perdem neurones? Per què són tan importants?
2: Bueno, les neurones estan en el cervell des de que naixem fins que ens fem grans. Doncs les neurones van disminuint a partir dels 35-40 anys, les neurones van disminuint per l'evolució de l'edat.
1: No, és una cosa natural que passi.
2: Exacte, és un procés natural. Què passa quan hi ha una demència? Doncs que aquestes neurones ens les poden anar destruint més ràpidament i poden dificultar, doncs, el nostre dia a dia.
1: Què passa si tenim poques neurones treballant? Què és el que ens passa?
2: Bueno, doncs que el cervell, doncs, no pot obeir, doncs, el que nosaltres li manem, per exemple, no? Les neurones estan connectades fent sinapsis, no? I van per tot el nostre cos a través del sistema nerviós. Per tant, si el cervell està malalt i té menys neurones, doncs potser no li podem donar una ordre al cervell a nivell motor, per exemple, o de moviment, perquè, doncs, el nostre cos la faci.
1: No, i això és un exemple a nivell motor?
2: Sí.
1: Hi ha altres exemples que no sigui només que dificultin el moviment?
2: Bueno, també intervenen tot el que són les capacitats cognitives, les capacitats intel·lectuals, com és la memòria, l'atenció, la percepció, l'orientació, etc.
1: Tornem a la pregunta del tema, Isabel. Es pot prevenir la demència?
2: Bé, és una pregunta important i que preocupa a molta gent, no? Es pot prevenir? Bueno, en certa manera, sí. Podem tenir, clar, tots tenim un component genètic, una càrrega genètica des de que naixem. I sí que és cert que podem tenir una predisposició genètica a patir una sèrie de malalties. Entre elles podria ser la demència.
1: D'acord.
2: Però no és el 100%, excepte algun tipus concret de demència, que sí que és genètica al 100%.
1: I hereditària. Estem condicionats, però no estem determinats.
2: Això mateix. El que podem nosaltres canviar per prevenir, doncs, són tota una sèrie de factors com per exemple, doncs,
1: sí, no sé, digue'ns,
2: el cuidar la nostra salut cardiovascular, no? Controlar el colesterol, la hipertensió, la diabetis...
1: Això tot beneficia?
2: Tot això beneficia.
1: Retarda l'aparició de la demència?
2: Si és que estem predisposats. Sí. Cuidant això, doncs podem evitar, doncs, que tinguem un ictus, per exemple. o petits infarts cerebrals, que tot això sí que provocaria una demència vascular, per exemple.
1: Per tant, aquí està claríssim amb aquest exemple que ens dius, com el moviment del cos afecta, no, a la nostra salut, no, del cervell. Aquí està, amb aquest exemple està claríssim.
2: Està claríssim.
1: No? A part de cuidar la salut cardiovascular, fer exercicis, quines altres coses ens poden ajudar a retardar
2: doncs,
1: o evitar la demència?
2: Doncs, per exemple, mantenir una vida saludable.
1: Sí? Evitar... Què et refereixes, Isabel, quan dius vida saludable?
2: Evitar el tabac, per exemple, controlar el consum d'alcohol i mantenir també, bueno, mantenir a ratlla o evitar el sobrepès.
1: Clar, aquests consells són una cosa que ho tenim
2: general,
1: com...
2: Exacte,
1: general,
2: no? Sí.
1: Ens ho diuen moltes vegades per tots, però no, potser no prenem consciència doncs que això ajuda...
2: És molt important. Una dieta mediterrània, menjar bé, fruita, verdura...
1: Molt bé. Quines altres coses, Isabel?
2: Bueno, una altra cosa també molt important és fer activitat física i mental. Fer exercici físic cada dia, per exemple, caminar cada dia 30 minuts o 25 minuts. Tot això oxigena el nostre cos, el cervell. Fer exercici per mantenir la ment activa. Per exemple,
1: sí.
2: Doncs fer sopes de lletres, passatemps, fer sudokus, per exemple, doncs, si canviar les nostres rutines, les coses que fem cada dia d'una manera igual, doncs canviar-les.
1: Per exemple, explica'ns un exemple, això, perquè clar, les rutines en tenim moltíssimes al llarg del dia.
2: Per exemple, doncs, si anem d'un lloc a l'altre, anem cada dia a comprar el pa, sabem on hem d'anar i anem sempre pel mateix lloc, doncs un dia doncs, canviar l'itinerari.
1: I aquest petit canvi què implica?
2: El que implica, doncs, bueno, fas treballar el cervell, no? T'obliga a fixar-te per on passes, bueno...
1: Clar, però aleshores, ja que fem tantes rutines, no? És una bona oportunitat agafar el que fem cada dia i fer una miqueta lleugerament
2: diferent. Diferent, sí. També, per exemple, és molt important doncs, llegir un llibre i poder-lo explicar a algú.
1: Exacte, bueno, això està bé perquè dius, bueno, jo ja llegeixo, doncs ara fes alguna miqueta més.
2: Clar,
1: no?
2: Clar. Mirar, llegir un llibre o mirar una pel·lícula, doncs, per exemple, t'obliga, doncs, evidentment, a estar atent, no? A seguir el fil argumental, a prestar atenció, la memòria i tot això. El fet d'explicar a algú, doncs, també estàs treballant tot el que... captat el teu cervell.
1: Molt bé. Ens estaves recomanant fer activitat física i mental. Quines altres coses, Isabel, podríem recomanar de fer?
2: Bueno, també és molt important cuidar la nostra salut mental. Per exemple, si estem estressats, si estem nerviosos, tot això afecta també el nostre cervell. I sobretot descansar bé, dormir bé a les nits, dormir unes 7-8 hores cada dia, això descansa el nostre cos i en concret també el cervell.
1: D'acord. Hi ha alguna altra cosa, algun altre element
2: també
1: més?
2: També és molt important mantenir una vida social activa. Trobar-se amb els amics, anar a trobades, parlar amb la gent.
1: Per què és tan important aquesta relació?
2: Bueno, el fet de les relacions socials doncs, implica moltes altres coses també, no? Practiques el llenguatge, no? La memòria també, l'atenció, ho actives tot. I a més, doncs, bueno, també és molt important cuidar els dèficits auditius o visuals que puguem tenir, perquè tot això ens fa aïllar-nos a nivell social.
1: És important, doncs, també, no?
2: És molt important.
1: Pal·liar-ho. Isabel, tot això que ens dius és per intentar prevenir l'aparició de la demència. Per tant, una mica sí que és possible fer-ho, eh?
2: Una mica és possible, i tant. Una mica bastant.
1: Hi ha algunes xifres d'algun que ens diguin els estudis científics que,
2: sí,
1: algú que diguis, bueno, va, per ser optimistes?
2: Bueno, podríem dir que entre un 40 i un 45 dels casos de diagnosticats com a demència es podien prevenir o, si més no, retardar els símptomes.
1: Per tant, haurem de seguir els teus consells, eh? De cuidar la salut cardiovascular, aquests hàbits de vida saludable, l'activitat física mental, el descans, les relacions, no?, amb les altres persones. Isabel, a part de fer tot això, hem de tenir en compte alguna cosa més?
2: Bueno, sí, també és important tenir una bona reserva cognitiva, no?, que ja em dic que les neurones es van perdent progressivament per envelliment, no? Per tant, si tenim un bon coixí, doncs sempre es poden anar perdent les neurones més a poc a poc, més lentament.
1: No es nota tant.
2: Exacte.
1: I com ho hem de fer per tenir aquest coixí de neurones,
2: bueno, doncs
1: aquesta reserva?
2: Bueno, doncs el que havíem dit també.
1: És el mateix.
2: Sí, tenir una bona activitat física, mental, cuidar el nostre cos.
1: Per tant, això des de... no cal esperar fer-se gran a prevenir la demència, sinó que entenc que és una cosa que ja podem fer.
2: Clar, quan
1: no?
2: ets tot el cicle jove, vital. Doncs evidentment doncs ja tens activitat física i mental, no? Quan estàs estudiant, tot això ja queda en el cervell, no? Però quan comences a fer gran és important, doncs, seguir mantenint una activitat mental i física.
1: D'acord, doncs, moltes gràcies, Isabel.
2: A tu.

0: Doncs ens acompanyen ara diferents persones que han participat en l'activitat del mini moviment. Us les presento a totes elles. Ens acompanya la Dolores Muñoz. Bona tarda. Hola, Dolores.
1: Hola.
0: Ens acompanya també l'Assumpción Fernández. Hola, Assumpción.
2: Hola. Buenas tardes.
0: Us presento també a la Nati Carrillo. Hola, Nati.
3: Hola.
0: Ens acompanya la Carme Sáez. Hola, Carme.
4: Hola, què tal?
0: També tenim amb nosaltres l'Antònia Torres. Hola, Antònia.
5: Hola, què tal?
0: I la Laura Hernández. Hola,
6: hola,
0: Laura.
6: Hola.
0: Doncs mireu, totes elles han participat a aquesta sessió que comentàvem, que té per títol Prevenir la demència és possible, i ara doncs elles ens explicaran una miqueta com ha anat. Qui comença? Què és el que us han explicat? Perquè aquesta interrogant heu tingut resposta. És possible prevenir la demència, sí o no? Qui contesta? La Carme.
4: Doncs el que ens ha explicat la Isabel, podem prevenir la demència fent moltes activitats, ens ha dit. I una d'elles és el que fem cada dia, però a més, moltes més coses.
0: Anem per parts. És possible, diu la Carme, diu que sí, que és possible prevenir la demència. Això ja ho sabíeu? Us preocupava molt?
1: Yo creo que no se puede prevenir. Ayuda, todo lo que nos han explicado esta tarde sí que ayuda, pero prevenir, yo sigo pensando que no. Que es mucha genética también.
0: De fet, la ciència demostra que hi ha un tant % de casos que sí que es pot prevenir. No sé si era el 40...
4: Sí.
0: Momentet, deixeu-me mirar. Entre un 40 i un 45% dels casos de demència es poden prevenir o retardar.
1: Retardar sí, que en esto sí que estoy de acuerdo, pero del todo no, yo, mi opinión, ¿eh?
0: No, es que hi ha casos que no es pot, que apareixerà, i que no hi pots fer res, però això és com comprar números de la loteria, no? Com més números compris perquè es retardi, pues millor,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i tanto que
0: no tens, sí. No tens assegurat que et toqui el premi, però és més probable.
1: Sí, pero todas las actividades, todas están muy bien, e incluso para la salud en general, ¿eh?
0: Sí. Us preocupa a vosaltres patir una demència? És un tema que preocupa quan et fas gran?
2: Sí, yo creo que sí, que me preocupa. Y por eso pues he planteado la pregunta si, por ejemplo, se podría prevenir yendo al médico, que el médico te hiciera unas pruebas o si había medicación o alguna cosa que pudiéramos saberlo antes de que nos llegara, porque cuando nos llega, por mucho que quieras hacer, ya no tiene remedio. Eso es lo que yo pienso.
0: ¿Y qué te han contestado?
2: Bueno, me ha dicho que sí, pero claro, el sí no lo sé, no lo tengo claro si, por ejemplo, por la sanidad pública eso entraría o tendría que ser algo en privado, pagando, que puede ser que sea así, que tendría que ser por la sanidad pública, creo yo, ¿no? Para poder más o menos tener una de esto de decir, bueno, a ver si realmente yo dentro de 4 o 10 años o lo que sea lo voy a tener o no tengo posibilidad de tenerlo. Y si ha de ser que tengo la posibilidad de que lo tenga, pues llegar un momento que te puedan hacer algo, o sea, para ir... No sé si atrasando o que no te llegue a...
0: Que la ciència va avançant i que, no, a vegades sí que sentim per la televisió, no? Que sí. es podia detectar com... Van sortint notícies en què sembla que aviat serà possible anar-lo detectant en més temps, no? De moment és una mica complicat.
2: Ja. Yeah.
0: Escolteu-me, la Carme ha dit el que va bé és fer activitats, però clar, si diem que va fer activitats i ho diem així, no és veritat, no va bé fer qualsevol cosa, no? Alguna... Què és important? O quin tipus d'activitats o quines coses heu après que és important fer?
5: Tenir la ment ocupada.
0: Tenir la ment ocupada?
5: Sí.
0: Però com? Pensant en què?
5: Fent... No, bailando, cantando, andando, yendo al bosque. Activitat.
0: És molt important, una que deies, moure's.
5: Sí,
0: sortir
5: sí.
0: De casa ja és important.
5: Sí?
0: Sí.
5: Sí?
0: Sí. L'altra cosa que intuïes, no? que fer exercici, no? Que estaves sí. Com comentant com de ballar o sortir sí. Caminar al bosc, sí. Fer exercici.
5: No quedar-te en casa, salir, aunque sea hablar con la vecina, pero no quedar-te en casa.
0: Bueno, ara has dit una altra cosa, parlar amb la veïna sí. O parlar amb amics, això també sí. És una cosa que ajuda també a no estar sí. Sol. Laura. Sí,
4: sí. Tener personas para hablar, no estar solo en casa. Y... Pero yo pienso que la parte fundamental es el cos. Si tú te trobes bé,
5: sí.
4: A mi jo tindràs la sort de no agafar-la, però a mi jo
5: sin saber-lo, l'agafes. Yeah. O no?
0: Aviam, la Laura ha dit... han sortit les dues paraules claus, eh? L'Antoni ens deia tenir la ment ocupada i ara la Laura ens parlava del cos.
5: Clar.
0: Justament aquest projecte del mini moviment va una mica de aquesta interrelació que hi ha, no?
5: Puedes fer moltes coses i te puede venir però sense pensar-lo.
2: Sí, però...
5: Perquè això és una enfermedad.
0: Sí.
5: I està en el món. Tú ya puedes ir a caminar, puedes comer muy bien, puedes hacer muchas cosas, pero si te viene, porque, a ver, nadie quiere que le venga esa enfermedad ni una otra, pero eso es el pan nuestro de cada día.
0: Bueno, pero es importante la alimentación,
5: home, que afegir, el tot, también, y el movimiento, y el no estar siempre sentada y mirar la tele y escuchar, no, espabilarte.
2: Sí.
0: ¿Algún... Nati, us han recomanat alguna cosa per fer treballar la ment?
3: Bueno, mirar de llegir, mirar de fer moviments, de sortir, de parlar, de no anar sempre pel mateix cantó.
0: Explica'ns això que has dit ara, no? Perquè l'altre potser... això que dius de no anar sempre al mateix recorregut,
3: sí,
0: què vol dir això?
3: Perquè llavors agafes com una ruta i no saps anar per un altre cantó. I es pot anar a buscar el pa, per exemple, per un carrer i tornar per l'altre. A un altre dia agafar un altre carrer i tornar per l'altre. No mai fer la volta sempre igual.
0: Amb això enganyem el cervell una mica... Bueno, l'enganyem, el fem treballar més.
3: No?
0: El cervell ja sap anar a comprar el pa, però si li canviem el recorregut el fem treballar.
3: Hem de fer treballar una mica més. I amb tot igual. Si surts a caminar doncs, més de pressa o menys, depèn, però sempre sortir, sempre parlar amb gent, també es pot anar a ballar, també es pot anar a fer el gimnàs, però sempre participant amb els altres gent, perquè així és veritat, treballa més el cervell. Tot el que movem va bé.
0: Exacte. Vosaltres, que ja sou grans, no? Us heu atrevit a fer coses que no haguéssiu fet mai? O sigui, heu fet alguna cosa ara, sent grans, que no havíeu fet abans? Sí, aviam.
4: Jo sí, perquè jo no, quan anava a treballar, ni ballava, ni feia gimnàs, i trobo que venia a ballar, fas moure tot el cos i penses els passos que tens que fer. I el cap treballa molt.
0: I la coordinació també.
4: I la coordinació,
0: també.
4: Saps? I m'agrada molt.
0: Antònia, tu què has dit ara? Has dit una cosa que he dit...
6: No sé què.
0: Sí?
6: Jo no me acuerdo que te he dicho.
4: El pare.
0: No. Tu has dit...
6: Sí.
0: Antònia, ja ho tenim, això. Ens has dit que tu, de gran, has après a fer anar el mòbil?
6: Sí, he aprendido de gran.
0: Això és un repte, també, pel cervell.
6: Aún no lo tengo aprendido del todo, però...
0: Bueno,
6: ahí voy.
0: Lo important és posar-s'hi.
6: Sí, también es una actividad.
4: I tant.
0: Aprendre, quan aprens una cosa nova, doncs, sí, clar, fem treballar...
6: T'encuentres mejor, tienes más ánimo, más...
0: Claro. Sí. Molt bé, doncs és un bon exemple, no?
6: Sí.
0: Atrevir-se
6: a fer
0: algo, a conèixer
6: no
0: el mòbil.
6: Sí.
0: Algú més pot explicar alguna cosa que hagi començat a fer de gran? Alguna cosa que us hàgiu atrevit? Vinga, Laura.
5: Jo... Tengo dues netes que viuen a Barcelona.
0: Sí.
5: Abans, quan jo me vaig retirar de treballar de residència, jo baixava cada dia.
0: Barcelona.
5: Dia. Barcelona. Hasta que fa uns anys que la meva filla va dir, alto, ara te toca tu. Ves a gimnàsia, ves aquí, ves allà, ara baixo dos dies. Pues tenen de pensar que això que jo baixo a Barcelona me fa rodar el cap i pensar... T'has d'anar per allà, t'has d'anar per acá, t'has d'agafar este cotxe, l'altre... I és una activitat que jo tengo en el cuerpo i en la cabeza.
4: Claro. Fas treballar les neurones.
5: Home, clar, l'he treballat, ja l'he dit jo.
0: Sí. Ara hauràs de canviar el recorregut per fer-les treballar més.
5: Clar, perquè jo, ja t'he dit, que jo, el primer de retirar-me de la residència, anava cada dia, tenia dues netes. Mm. Les portava al col·legi, les feia al dinar... El primer hi anava amb el cotxe amb el meu home, però el meu home ja se va posar i jo he dit, tens el cotxe a casa.
0: Bueno, i va sola.
5: I ara el meu home se va morir i jo va sola. Però el que te quiero decir es que a mí eso me hace mover la cabeza y moverme todo el cuerpo. Mm-hmm. Porque pienso...
0: Has d'estar pendent d'aquell dia.
5: Demà que le faig de dinar. Bon, mira això, pues ja lo compro, me'n vaig, arribo a casa seva. Si la meva filla posa la rentadora,
7: i s'ha secat i s'ha esperat, l'atendo. Si luego se seca, la planxo, el dinar, les cames, i ella no les ha fet, perquè a vegades surt com una... Clar.
0: Molt bé. La Laura ara ens ha dit un exemple, que és què faig per dinar. Cuinar també és una activitat...
8: Clar, mira, que no pensar.
0: És una activitat que ens fa pensar. Clar. A vosaltres sou conscients d'això que feu cada dia? Clar, també clar. Pot ser una activitat per pensar, que si procuro fer una recepta que no faig normalment, sí. Això ja és bo?
8: I jo, que te
1: sí, sí. Sí, también nos han dicho que se pueden hacer muchas más cosas, como practicar en deporte, escuchar música, mirar una película, juegos de mesa, cálculo mental, todo eso para prevenir la demencia y el Alzheimer.
0: El que és important és que aneu fent coses diferents, perquè sí. Si sempre fas la mateixa cosa...
7: Clar, com una rutina.
1: Sí.
0: Sí, ja ho fas de rutina i no penses.
7: Ah,
0: sí. El que és important a vegades és fer les coses conscientment, de dir, ara sí, no? O vaig a caminar i vigilaré com poso els peus, no? Perquè alguna vegada havíem fet algun joc de caminar saltant o fer-ho diferent, i és veritat, no?, que canvia.
4: Sí, sí, i tant que canvia. Però, bueno, tot el que ens ha explicat ens ha agradat molt, però les dones ja anem fent cada dia a casa moltes coses i el cap va rumiant.
0: Home, és que això que diu la Carme tens raó, no parem mai. No, quan esteu a casa o fora de casa, evidentment aneu pensant i us moveu. Quan feu la neteja de casa també mou el cos. Però és important anar pensant, agafant idees noves per fer, no? Quines activitats podem fer, si les fem compartint amb un altre ja és una mica diferent, si les intentem fer d'una altra manera, no? Una miqueta anar-ho pensant.
4: Això sí.
1: Hacer trabajar la mente de diferent manera, o sea, hacerla trabajar.
0: Que ja no sigui una rutina.
1: Que no sea rutina, que no sea rutina.
7: Jo vinc de la gimnàsia, que no havia vingut mai de la vida. I vinc dues vegades a la setmana.
0: A la setmana.
7: Vull dir que no tinc un moment per pensar en mi. Ho tinc tot.
0: Bueno, quan estàs aquí ja t'estàs cuidant, també.
7: Clar, perquè estàs fent un rodatge que va bé pel cos. Jo ja te digo, eso de Barcelona, muchas veces digo, ¿por qué tienes que bajar que esto? Digo, eso sí, eso me hace a mí pensar.
8: Claro.
7: Y me hace remover la memoria, me hace remover todo.
0: Organitzar.
7: Todo, claro. Yo llego allí, a la hora que me da la gana me vengo, arribo a casa meva, si tinc gana de fer algo lo faig, y si no me tumbo, y si no, pues miro el mòbil, que també lo aprendió de mayor.
0: Veus?
7: No havia tocat mai. Coses que vale la pena, sí. Claro.
0: Sí. Sí. Digues, què deies, Nati?
3: El mòbil l'hem après tots ara.
7: Home, clar,
3: normalment, quan som grans, el fem ara, perquè abans ja no existia.
0: Però que està bé que us atreviu, que no tingueu por, no?
3: Bueno, ens costa per això, eh? Sí. Però por no en tenim. El que passa és això, que ens costa bastant. I t'ensenyen una cosa, la millor se t'olvida. Però bueno...
0: Practicar.
3: Si surt bé, i si no, pues mira, has d'anar amb els nens que te l'arreglin.
0: Sí. Escolteu, algú de vosaltres ha après algun idioma? O té ganes d'aprendre un idioma nou? S'atreveix a tocar l'instrument?
2: Jo l'any passat me apunté a anglès. Y es verdad, estuve 3 meses o 3 meses y pico o 4 más o menos. Pero al final lo dejé porque era como que me agobiaba mucho. Porque claro, llegas a casa, tienes deberes para hacer, luego vienes y te preguntan cosas, tienes que hacer, o sea, apuntaciones de todo. Y eso me creaba como una ansiedad y me sentía como mal. Y al final digo, mira, tuve que hablar y decirles, mira, lo siento, pero es que no puedo porque me costaba mucho. Lo único que sí que me hacía muchísima ilusión. Yo los idiomas me encantan.
0: Bueno, pots intentar fer-ho, però sense tanta exigència,
2: sí,
0: no?
2: Però,
0: baixar una mica el ritme.
2: Claro, pero cuando empiezas ahí, que si los verbos, que si la de esto, que si...
0: Ya tot es complica.
2: Claro, con la edad que tenemos, pues tampoco no estamos para estudiar los verbos y todo eso. Cuesta mucho.
0: Bueno, si tens per objectiu anar-te a viatjar a l'estranger, t'anirà bé. T'has de motivar.
2: Eso sí que me hacía ilusión, pero mira, yo de verdad que admiro las personas que saben idiomas, o sea, no lo sabes lo que yo admiro a esas personas. Pero siempre me ha gustado mucho, pero yo ahora ya la edad que tengo creo que no es
0: bueno,
2: para
0: eso. Però ho has provat, que és important.
2: L'he provat, sí.
0: Ara ho podries fer però a casa o amb alguna amiga o alguna cosa una mica més sense tanta exigència, no? Anar més tranquil·la.
2: Bueno, pues mira, no sé, ya veremos, a ver. De momento hago gimnasia, hago de todo lo que puedo, excursiones, caminadas, todo lo que puedo abarcar.
0: Molt bé. Veig que sou dones molt actives, eh? No pareu... Sí, molt bé.

0: i també ens han posat una cadira i una taula. La taula havíem de dir cadira i la cadira taula. I a veure si ens en sortíem.
1: Però i com ho de sortir l'exercici?
0: Bastant bé, sí, sí.
1: Sí, sí, tothom
2: s'ha sortit molt bé.
3: Seria bé, perquè ja s'ha fet la pantalla bé.
1: Sí, sí. Clar, això és una manera de fer treballar,
2: Sí, claro, claro.
1: És una manera de fer treballar.
2: Vas pensant i no és igual que estar allà a casa mirant la tele així.
4: No, vas fent treballar la memòria.
5: Però esto de los colores, aparte del azul y el rojo, salían otros colores, que entonces nos teníamos que quedar calladas. Solamente podíamos contestar cuando era rojo o azul, pero lo demás nos teníamos que quedar calladas. Bueno, estaba bien.
1: Bueno, bueno, això és per esforçar-se a fer treballar més el cervell, eh? Molt bé, doncs moltes gràcies a totes per haver compartit el que heu fet en aquesta sessió. Moltes gràcies.
2: M'ha agradat molt.
1: Gràcies.
5: Gràcies a ti.

0: anem a fer ara un repàs de l'agenda de les properes activitats per si us animeu a participar-hi. El primer acte és avui mateix, dimecres 13, a 3:45. Es tracta d'una sessió de taller de memòria oberta per tothom qui vulgui participar a les cases dels mestres. El divendres a la tarda, 4:45, farem cinema al punt de trobada amb la pel·lícula Pride, amb motiu del dia contra la LGBTI-fòbia. El dilluns, dia 18, a 4:00 PM, hi ha el taller d'educació sociosanitària Estimular la comunicació en el dia a dia, a càrrec de l'Agnès Gibert, logopeda de la Fundació Sociosanitària de Santa Susana, a l'Hospital de Dia. I ens retrobem de nou el dimecres vinent per fer un repàs de noves activitats.
1: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana. Ens retrobem de nou el dimecres a 11:00. Bona setmana.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart, aquí
2: bon
1: al
2: dia.
1: Meu costat, i Lluís Brugalla, on la música és el més important. Avui us portem un trompetista representant del cool jazz, un estil que aviat es definiria com a West Coast Jazz, un moviment amb origen a Los Angeles que compta amb eminents músics com el pianista Paul Desmond, el saxofonista Jerry Mulligan, molt amic del nostre convidat, que és avui Chet Baker. Aquest home va tenir una vida convulsa degut a l'heroïna i la cocaïna. Va passar llargues temporades a presons dels Estats Units, però també a Alemanya, França i Itàlia. De fet, als anys 60 sovintejava la nostrada Sala Jamboree, aleshores recent inaugurada, per aconseguir aquestes drogues al vell barri xinès de Barcelona.
2: No ens agrada gaire burxar en els problemes d'addicció que van ser més habituals entre els músics de gran part de la història del jazz. Però, malauradament, en el cas d'en Chet Baker, va ser molt determinant. Aquest és un trompetista molt introspectiu i sentimental que traspua una tristesa profunda en molts dels seus temes, però també és ple de swing, com podrem comprovar. Els seus millors anys els trobem a la dècada dels 50, amb una caiguda profunda als anys 60 i una renaixença destacada als anys 70. Ens centrarem en uns quants àlbums que van des del 1954 fins al 1956. I començarem per un tema del disc Chet Baker Crew del 1956 anomenat To Mike's Memory.

Bé, el Chet Baker, una cosa que tenia, com en aquella època hi havia tants músics excel·lents, era que sempre s'envoltava de bona gent a les seves bandes. El proper tema que escoltarem el va compondre Thelonious Monk, el nostre amic de la nostra sintonia és de Thelonious Monk, el 1947. I aquesta versió d'en Chet, acompanyat del seu amic, el saxofonista Bobby Jasper, es va publicar el 1962. Escolteu aquest Well, You Needn't.

El 1954 van registrar l'àlbum Chet Baker Strings, amb l'acompanyament de fins a 9 instruments de corda clàssics, a més de 3 saxofons, piano, contrabaix, bateria i naturalment la seva trompeta. Estem parlant d'un disc magnífic de Chet Baker, un dels referents, i n'hem extret un tema també genial. El tema es diu Love.

Bé, ja heu vist que aquest home s'atreveix amb qualsevol tema i ara ho veurem amb un altre que és una mica també diferent. És d'un disc que es diu Chet Baker Ensemble, del 1954 també, i el tema es diu Bock Canal i és la peça que obre el disc.

ara encetarem un àlbum que us volem recomanar vivament. Es diu The Trumpet Artistry of Chet Baker. Es van registrar durant 6 sessions realitzades entre el juliol de 1953 i el setembre de 1954, i el va publicar la companyia Capitol el 1955. El primer tema que us posarem es diu Mon Love.

Bé, aquest és el Chet Baker, que dèiem, més sensible, més introvertit, excel·lent, excel·lent. Bé, el següent tema d'aquest disc que us recomanem, i com ha dit ja el Josep, jo considero que és imprescindible a qualsevol discoteca, es diu Happy Little Sunbeam. És una composició d'en Chet on se'l nota distès, on toca relaxat, i amb un cert swing.

Si ara us heu incorporat, esteu escoltant Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes i avui el dediquem al gran trompetista i cantant Chet Baker. La propera peça que escoltarem d'ell és un tema en què la seva trompeta va acompanyada del saxo baríton de Bud Sang i el trombó de vàlvules de Bob Brockmeyer. La peça es diu Tommy Hawk.

Bé, per acabar amb aquest disc sensacional, tenim un altre tema que es diu Bass Flat i que és també bastant divertit.

Bé, fins ara hem escoltat el Chet Baker més bop, però en una tria d'aquest impressionant trompetista no podien faltar els seus temes vocals. De fet, un dels seus discs més venuts és el Chet Baker Sings, que naturalment també us recomanarem. Escolteu ara aquest tema que li va donar fama mundial. És el cèlebre My Fair Valentine.

0: Quin suspir que t'ha sortit, del fons de l'ànima.
1: Bé, el proper tema, també vocal, dona nom a un documental que és del mateix nom, es diu Let's Get Lost, dirigit pel famós fotògraf Bruce Weber, que revisa la turbulenta vida d'en Chet. En Chet va morir durant el muntatge de la pel·lícula, que es va publicar el 1988.

Escoltem encara una altra peça on la veu dolça i la trompeta d'en Chet Baker es combinen perfectament. It's Always You.

Bé, haurem d'anar acabant, però no sense abans explorar un darrer àlbum, també del 1956, que es diu Chet Baker and His Quintet with Bobby Jasper, el seu amic d'abans. Escolteu aquest blues anomenat Exitus.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bona nit, Caldes! Benvingut a la nova edició de La Pinta. Vostre programa més intel·lectual i anàrquic de l'estètica termal. Els 30 minuts d'informació de xafardeu que ens portaran al punt de posició de la nostra professió. Com sempre, los controls del gran Monter. Salut, Monter! Avui tenim el plaer d'estar a los estudis al costat nostre con la del Carol M.
2: Hola, bona nit.
1: I qui les parla? Vostre fantasma capilar, José Silvera. A més, los micrófonos de Radio Caldas tornen molt bé, aquella combinació de color. Molen. I com sempre, que nosaltres tenen res que veure amb els temes que parlem, geni i polèmica. El univers de John Galliano. Com deien calderins, avui ens endinsem en la vida. Carol, sos una traïdora, eh? Fica aquestes paraules. En la vida d'un dels creadors més fascinant i controvertit de la moda.
2: Sí, doncs sí. Un nom imprescindible per entendre les passarel·les, les actuals, les modernes. El John Galliano.
1: Un ícono, un geni creatiu, un narrador visual i figura marcada per els excessos i la reivindicació.
2: Doncs un viatge ple de llum i d'ombres.
1: A l'origen i inici d'aquesta criatura. El Galliano va nascut a Gibraltar, criat a Londres, creix en un entorn multicultural.
2: La seva formació, va ser a la Central Sant Martins, que és clau. Allà va desenvolupar el seu estil teatral i narratiu.
1: I clar, nos faltó aquí, però què classe de col·legi seria aquest, no? Perquè indudablement, si va marcar l'estil i el narratiu, ja, és que ja, evidentment, ja... Bueno, jo tinc una referència de que, com seria això. Privat i, sí, i con alguna religió. En el seu projecte final, Els Incroyables, ja mostra l'obsessió per la història i el detall.
2: Doncs un tret que marcava tota la seva carrera, la moda, com un relat.
1: Justament una de les formes que han arribat aquí, perquè hem triat aquest personatge, no només perquè ara lo vincularem en què, però sin duda és podríem dir, un de los dissenyadores, que és una forma de... La seva forma de parlar visual és la història, no? I sobre la història... La moda.
2: D'allò anava el seu treball final, anava d'allò, justament.
1: Parlem una mica dels seus ascens i èxit. Després de dificultats econòmiques a l'inici, arriba a París i entra a l'elit.
2: Doncs sí, ell, quan, no va ser fàcil, però quan entra, ja entra a lo grande. Primer va ser de Givenchy, i després el gran ja escenari de Dior.
1: A la firma Dior redefineix l'alta costura en els anys 90 i 2000.
2: Va ser desfilades espectacular, inspiració, exòtiques, referències cinematogràfiques, vamos, una revolució total.
1: Sí, és que, bueno, si la gent que no ha vist és, les recomano que miren els seus desfiles, que són íconos, perquè a més això, a veure, te pot agradar la moda o passar-te-la pel forro, però el que sí sempre és era un espectacle, era rotllo Circus Soleil, sense res, però bueno. És història viva que lo diu,
2: Va convertir cada col·lecció en un espectacle, brutal, global. També va impulsar la seva pròpia marca, consolidant-se com una icona creativa internacional. Però després d'allò, ve la caiguda i la polèmica.
1: El 2011 arriba el més dur de la seva vida professional, com la meva, compartint aquí el micròfon amb la Carol, Sembla la gema de la 2, que feia d'idees. Sí, fes això, ara fa altres.
2: Doncs el 2011 és acomiadat de Dior, després d'un escàndal mediàtic important. La sortida de John Galliano de Dior al 2011 va marcar un dels episodis més impactants de la història recent de la moda. Després de més d'una dècada al capdavant de la direcció creativa, durant la qual va transformar la Casa Francesa amb desfilades espectaculars i amb una visió teatral única, Galeano va ser acomiadat arran d'un greu escàndol mediàtic derivat d'un comportament, bueno, d'un comportament inapropiat en l'espai públic de París.
1: Què passa?
2: Sí, sí, sí, explicaré. Què passa? Aquí és quan entrem i diem, clar, quan les persones públiques, perquè ell és un personatge públic, entren, han de controlar molt, és com que ja no tens determinada llibertat, perquè has d'assumir la responsabilitat de que ets una referència i de que tothom està... O sigui, ets el foco.
1: Llibertat tens, has de ser responsable amb el que
2: però dius. Clar, t'has de responsabilitzar i has d'anar amb molta cura amb això. La decisió de Dior amb aquest escàndol va ser immediata i contundent. Era en un moment en què la indústria començava a exigir més responsabilitat als seus creadors. La seva marxa no només va suposar la caiguda d'un dels grans dissenyadors més influents del moment, sinó que també va obrir un debat profund sobre la relació entre genialitat artística, pressió professional i conducta personal, que és el que dèiem abans.
1: I fent un inciso, podem explicar una mica més què ha sigut exactament el que ha fet? Així a grans rasgos?
2: Ja ho direm.
1: Vale.
2: Durant els anys previs, Galeano havia estat clau per redefinir la història de Dior, aportant-hi un estil extravagant, narratiu i altament reconeixible. Tu veies una passarel·la i ja ho sabies que era d'ell, sense informació prèvia, no? Per això la seva sortida va deixar un buit creatiu super, super important i una gran incertesa dins de la pròpia marca Dior. Tot i així, Dior va ser contundent en acomiadar el som. Amb el temps, aquest episodi s'ha convertit en un dels punts d'inflexió tant en la trajectòria de Galeano com en la manera com de la indústria de la moda gestiona la imatge i la responsabilitat dels seus líders creatius. Per això és el que dèiem, ets una persona pública i has de tenir molt controlar molt perquè ets un referent
1: a tot sentit.
2: Aquest senyor, l'incident, el senyor estava en un bar de París, li agradava molt les begudes i més coses, i va insultar a uns parroquians allà, i a més va dir uns quants insults,
1: la seva vena,
2: la vena que és
1: la braç que aturen taxis, sí.
2: Doncs va ser molt greu, clar, i és el que dèiem, sempre hi ha algú que està allà per dir, ah, mira, aquest qui és.
1: És increïble que justament també, a més de la generalitat, gairebé sempre la gent que té, digamos, idees, por dir, més radicals.
2: Esto mola la dreta.
1: Lo contrari a lo que la seva vida, ¿no? Porque digo, claro, lo que ellos...
2: Sí.
1: Volen popularitzar, crec que si arribaran serien els primers
2: però,
1: que
2: això és per entrar, això és per entrar en una polèmica molt llarga. Però sí, és veritat, ell està en una banda molt a la dreta, molt i
1: que per la seva
2: vida, personal realment
1: no
2: ell no estaria,
1: ell.
2: Clar, no quadra, però bueno, això cadascú pot pensar el que vulgui. Tot
1: una
2: i així,
1: cosa no treu la generalitat que
2: sí,
1: té la seva professió.
2: Sí, una cosa és per això dèiem el nivell, però fins a què punt la part artística pot tapar la resta, no? No perquè siguis un geni pots fer el que te salga de allà.
1: Això també podríem fer un programa de tots els grandis, que va a casa paraula.
2: Tot loco.
1: Sí, és molt curiós, no?
2: Doncs, no va ser tan fàcil, o sigui, ell a partir d'aquí va deixar la professió perquè ell torna i el tenim actualment, però ell va deixar la professió, va ser l'única manera de... el va deixar, va entrar en rehabilitació i clar, les grans marques ja no el volien i en el 2013 una persona que li va obrir les portes del taller va ser Òscar de la Renta. Òscar de la Renta li va deixar fer les col·laboracions i treballar en el seu en el seu atelier, en el taller. Però clar, ell va passar per una rehabilitació d'alcohol i de drogues.
1: Sí,
2: i a més també, va demanar, sí, també va estar amb els, ai, t'ho diré demà, va fer, bueno, una rehabilitació també amb religiosos, però i va demanar perdó per la seva actitud d'aquell dia, no?
1: Una caiguda sobtada que posa en qüestió la relació entre la genialitat i la conducta personal.
2: Durant aquest període, Galiano, el que dèiem, va desaparèixer gairebé completament dels focus públics. Ja no el teníem més fins, bueno, el que dèiem abans, la tornada. Doncs per tancar aquesta part fosca del son Galiano, anem a demanar al Monter que ens posi un tema musical de l'Edith Piaf, a més triat perquè amb ell li agrada. Exacte. És un dels temes. Així que, sisplau, porfi, please, Monter.
3: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche.

0: Després de... Digue'm.
1: No,
0: Redempció i actualitat amb les col·laboracions. Després d'aquesta caiguda, no? La història d'ell no acaba aquí. Galeano inicia un procés, aquest procés de reconstrucció personal i professional per tornar-hi, no?
1: I com no, torna com a director creatiu de la Maison Margiela.
0: Allà presenta col·leccions molt més conceptuals, amb un enfocament artístic i experimental, o sigui, més encara.
1: Sí, sí. Bueno, tornant a dir inciso, entre Galeano i McQueen, son, per mi són de la gent que no només que són dissenyadors, sinó que són visionaris, eh? Del... És més, recomano que miren petits detalls de cada desfile i ho veuran el que és. En el seu treball, a Margiela és aclamat per la crítica. Més exceso, més igualtat innovadora.
0: En els últims anys també s'ha adaptat a un nou context de la moda digital, la sostenibilitat i el consum global.
1: I aquí entra un elemento. Que maca aquesta paraula, clau, les col·laboracions a les grans marques accessibles.
0: Sí, perquè tot i així estem parlant de la seva obra com de la passarel·la, no és per a tot el públic, sinó que és, bueno, l'alta costura. No és accessible al nivell de carrer.
1: Que per definir l'alta costura vol dir pret-à-porter, que és, diguem, el que surt abans de que arriba la moda.
0: Entre aquestes col·laboracions, bueno, entre aquesta nova etapa i col·laboracions amb grans marques, que, com deia el Josep, entren entre elles la seva connexió amb Zara, que és el que parlàvem al principi del programa, de les col·laboracions que, bueno, de l'actualitat, no? Ell comença a fer, bueno, la connexió aquesta amb Zara, i això simbolitza un acostament entre l'alta costura i el gran públic. Aquí sí que estem parlant del públic de carrer, el que el consumim. Clar,
1: aquest tipus de col·laboració reflexen una nova etapa més oberta, més lectada, però con el gran públic, diríem, con el gran consumidor.
0: Clar, és una marca que està a la mà, o sigui...
1: Exacte.
0: Sí. També demostra com el luxe i el fast fashion poden dialogar, no? En el segle XXI, no? Entren, ja estem connectats.
1: Avui dia podem dir que Galeano és un creador molt més conscient, però encara a un emprenent artístic molt potent. La trajectòria del Joan és un reflex del món de la moda, brillant i complexa, i a la vegada fos.
0: Del son. No és Joan, el Josep des de que estem fent el programa tota l'estona i em deia el Joan Galeano, no? El Joan.
1: És el Joan perquè és d'aquí el noi.
0: Bueno, doncs el Joan Galeano, sí, és un artista capaç de reinventar-se, com el va demostrar en la seva trajectòria, i adaptar-se als nous temps.
1: I tant, com treballa per a empreses de luxes exclusivos a la connexió que avui marca... com Sara.
0: Sí. La història de talents, d'errors garrafals i segones oportunitats. És una història de tot allò.
1: Això no podria dir si són errors, sinó també si són... I si un dia nosaltres no manem un alegato...
0: Bueno, sense dubte, clar, aquí hem de tenir la mà...
1: Tenim la
0: perspectiva oberta, perquè sí, la feina i el treball que ell fa és un geni, però realment jo no, amb la seva postura no comparto.
1: Però recorda que els infants terribles són això, van en contra de tot i diuen lo políticament incorrecte, no?
0: Doncs que cadascú faci el que vulgui. si no molestes a la resta, però això s'ha de tenir molt en compte, no? Penso.
1: Sí, no estem molt filosòficos. Per tornar a dir un tema, diguem més a lo pinta, Monter, nos despedim con un... Alarms of Dance, música francesa més acorda que l'estil.
0: Moltes gràcies.
1: Exacte, després d'això, Calderín, escolteu. No, abans les notícies i després el que vulgueu. Salut, Caldas!

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la ronda de dalt hi ha retencions en tot el tram fins a la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses, sobretot a les comarques de Girona, també fins a l'Alt Maresme, aproximadament. Aquests núvols, que a la resta de Catalunya simplement deixaran quatre gotes despistades, i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona, i de moment a l'àrea de Barcelona, algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona. Osona, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme. Més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura. I al cap de setmana, en general, matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades, més importants al diumenge i amb nits ben i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment, la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
8: Tenim un mes de vagues, fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
9: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
2: També l'etapa del 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
10: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
11: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, sent nens petits que has d'acompanyar en tots els nivells. El 0-3 és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
12: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
10: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 03, convocada per dimecres que ve.
2: Set i 11 minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous, la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat, té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
13: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta. Han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
14: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia, si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
2: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
16: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
15: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
2: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa alçar als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
17: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la direcció nacional del partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
18: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment, que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
17: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
2: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
19: El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
20: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
21: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
19: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
22: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: A Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
0: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
3: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
3: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
0: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: A tot això, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
4: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període d'estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens han de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
23: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden 2 jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esport Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa, amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
17: El Centre d'Esport Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
1: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
17: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell Antequera.
2: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: I arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Joana Raspall.
1: Doncs, què et sembla, comencem?
0: Sí.
2: Avui, amb la Daniela Díaz, llegirem un d'aquells poemes que t'alegren el dia. Poema de l'alegria, de la nostra estimada poeta, Joana Raspall.
0: Amb tots els colors faré una llaçada i la guardaré amb capsa tancada.
1: Quan en llevi trista qualsevol matí,
0: d'una tisora em prendré un bocí.
1: L'aixecaré en l'aire com a banderola.
0: Vindrà l'alegria i no estaré mai sola.
1: Moltíssimes gràcies, Daniela. I així d'alegres de poder seguir descobrint poesia, ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports, destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3 minuts i mig els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt, fins a Penitents, i a la ronda litoral, fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, però, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui hi ha a la

0: un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
1: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
3: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'Usted que Estès.
4: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny, doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
5: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
3: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
6: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta. Han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido la verdad que una situación muy inhumana.
7: Detenir a les persones que a més estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
3: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o al 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
8: L'adquisició

0: De generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
1: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar des de l'Ajuntament o des del refugi. També funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per a aquestes situacions de quan el municipi es queda sense electricitat.
0: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també n'instal·larien al nucli d'Espinavell.
1: Primer, equiparem l'Ajuntament, perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament de Espinavell.
0: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
2: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls al Marc Dalmau.
3: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
4: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
3: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes a tots els ciutadans que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
3: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: I no ens movem del camp encara, perquè Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir: si ens han de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
6: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incluir els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
7: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
6: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
7: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat no ens és favorable.
6: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
2: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Quin impacte va tenir realment? I, sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
8: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continuava una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I sí, també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política, que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
2: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell sisme o el moviment no va saber construir alternativa?
8: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que aquests dos partits que estaran tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de si, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors, hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unes eleccions i les ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga, no? El moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, era una xarxa de moviments, llavors se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
2: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M i bon dia, que vagi molt bé.
8: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.
2: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
9: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off descens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat com a segon classificat disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
10: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 quilòmetre i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
11: Bé, la vida de moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants perquè ha augmentat. Generarem els 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada, hi haurà 5 nens que ho faran.
10: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja, Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
2: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls, el David Navarro.
12: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
13: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
12: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% el mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista P7, amb lentitud amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord. La C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud, a la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud en el cas de l'autovia 2, també a Sant Joan d'Espí, cap a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i un cert moviment a les dues rondes ja a aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no, de moment, sense grans complicacions especials, amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. I és tot de moment. Molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda, quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant, especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona, ja aquest matí, van per lliure i continuar plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va descarregant. I també, a hores d'ara, la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. Al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després de temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
8: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia, com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui?
9: La reunió va ser un paripé més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant. Si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
8: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
9: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
8: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
9: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs ja ho veieu, uns docents molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que, de moment, han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
1: Doncs gràcies, Noèlia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisis un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tota l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum. És a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies, tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles. És a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
1: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que, si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui.
16: Bon dia.
1: De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix per una família acomodada, però per una família vulnerable, doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de Facua que era una mesura innecessària, injusta, i hi ha altres maneres, no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
1: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Bé, per començar, creiem que el...
1: Hola? Hola, sí, sí, l'escoltem, digui, digui.
16: Sí, no, deia que per començar creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs, un nivell reduït, perquè és un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alça de la inflació com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un nivell reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris, doncs, per recaptar. Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions de costa nostra, no? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica, no? Però no només això, sinó que el que demanem de Facua és que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que, doncs, que hem d'anar pidulant, no, bo social, ajudes per aquí i per allà, sinó que s'ha de fer, doncs, que l'Estat intervingui, no, intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament, no? I que, per tant, hi hagi, doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
1: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
16: És la resumia.
1: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, no se reivindicaven les places.
1: En 10 minuts ens plantarem a 8:45, parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a un de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable, Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudó van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran, doncs, demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
20: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
21: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
20: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
1: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït, perquè és un element, no? És un servei, és una primera necessitat. No? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada d'inflació com estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blanquivermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 km quilòmetres, que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res, i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem, o volem ara analitzar, la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Usted que Estès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir, la sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers, confieu en que dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja, si no confiéssim, ja no ens haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment, volem aquest compromís de que se'ns enviarà una proposta global, que vol dir posant, doncs, tots els punts a tractar en aquesta proposta i oferint millores en cadascun dels punts, i per tant, doncs, si aquesta proposta ens satisfà, nosaltres assistirem a la mesa amb tota la voluntat negociadora del món i disposant de totes les hores que facin falta. Ara, està molt clar que si la proposta que ens arribi, doncs, evidentment, pretén deixar algun dels punts, com serien els salaris, que és el que diuen que no volíem anar a abordar, no?, o si pretenen deixar-los a fora, doncs nosaltres no hi anirem, perquè nosaltres volem tractar tots els i cadascun dels punts.
1: Tots els punts, però aquest, el dels salaris...
4: i cadascun.

0: no torni a passar, pues vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí. Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes en aquest sentit?
0: Tant de bo, perquè tenint en compte doncs, que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, que, no? Pues, tant de bo s'obrin a poder introduir doncs, millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden si queden en 30 euros és molt, doncs tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella, però bé, de totes maneres també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a la partida pressupostària necessària que inclogui doncs, aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
2: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora d'aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que, de fet, ja s'apaga. També han escrit en pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que, de moment, manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí, el punt de trobada era el camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que de moment tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Quatre minuts per arribar a 9:15 del matí. El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
4: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
1: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
5: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entesa la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
6: Bon dia.
5: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
6: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
5: Arriba la Plenària Mutare a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que escora cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
6: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i, sobretot, creant nous relats alternatius.
5: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
6: Doncs avui recollirem una mica preocupacions, per una banda, per altra, què s'està fent i, finalment, compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
5: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau al barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
1: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
3: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Aseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la Conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
7: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens han de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubac, es diran el Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'esquilar ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
8: La tradició es vesteix de celebració a la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubac són els nuvis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
1: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
9: Bon dia.
1: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
9: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi, l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps, amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
10: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
9: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden dues jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parayuelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
11: Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
9: El Joventut es consolida a la 6a posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. Avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
1: I que nosaltres explicarem dilluns.
9: I tant.
1: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
9: Igualment.
1: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
12: Bueno, ya está.
13: ¿Qué ya está?
12: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
13: ¿Cómo que una pizzería, por
12: pizzería
13: favor?
12: Pizzería temática de cine.
14: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
15: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
16: Mira los comentarios.
17: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
18: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
14: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
19: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
20: No puedo estar aquí.
21: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
14: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
1: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades estan exaurides, però aquest mes de maig Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell. La gira es reprendrà el juliol i es tancarà al setembre a Tarragona.

I abans d'acomiadar-nos, recordem que hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Dimecres d'aquesta setmana, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució de persecució a la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials i van passar ahir a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran zones de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també a les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Avui, 7 de la tarda, el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Emerson, d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i la literatura per fomentar el debat i la reflexió entre participants. L'activitat anirà a càrrec de Pa Sucat amb Oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic B baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. En el dia d'avui quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell, una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre duni els treballs. Pel que fa al temps, avui es preveu una baixada més marcada a les temperatures, amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps, mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica.
3: Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Caldes, Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu.
2: Soc a la biblioteca de Caldes, el mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
3: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
1: La ràdio que parla de tu.
4: Així sona Ràdio Caldes.
5: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
6: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
5: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
6: però la C-59.
5: Ai, què passa ara?
4: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemui.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat del queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
7: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla?
8: És molt agradable, té un aroma intens, sí. I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
7: No hi ha un punt de cola?
9: Aquí.
7: Oi?
9: Però aquest...
8: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
10: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
6: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats, per comentar.
11: Soc a les Llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una Llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
12: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Jojo i Gull.
5: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
13: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
14: Quasi no totes les fotos sorties igual.
13: Però estava concentrat. La plec de Roy és una altra cosa,
14: Sí, però la festa major, el casino. Major de Caldes, els teus records és el casino.
13: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Un altre, un cop anaves llegint la novel·la, doncs bé, ara s'ha fet un estil més segle XXI, de tal manera que els llibres, les novel·les, els hi han anat marcant diferents QRs. Segons el QR que tu triaves, et feia un final o et feia un desenvolupament de la novel·la diferent. És interessant perquè, a més, els continguts anaven tots generats a través de la IA, de la intel·ligència artificial, per tant, cal anar amb molt de compte, però bé, són novel·les, les novel·les doncs, és per gaudir-ne, de gaudir de la lectura, per tant, ja està bé. Però és interessant com en aquest cas doncs, li ha donat un altre toc, el que és la lectura, i en aquest cas doncs, s'ha adaptat pel que fa doncs, a la intel·ligència artificial. I estirant el fil pel que fa a intel·ligència artificial, us vull parlar doncs, respecte als professors i professores.
2: Sí, perquè això me cridava també una mica. Suposo que és de quina manera, no sé si va per aquí la cosa, els professors poden fer ús de la intel·ligència artificial o perquè podem trobar professors a la intel·ligència artificial.
1: Més aviat anem per aquí.
2: Sí, aquí.
1: Més aviat anem per aquí. Què passa? Que tenim, en aquest cas, tenim la gran sort de trobar gent amb moltes ganes.
3: M'ha agradat el món de història, l'estudi i la pintura, l'art, m'ha agradat molt. El que passa és que en aquesta pintura el que fas és transmetre més el teu món interior, no? El teu món interior no és una pintura figurativa, sinó que és una pintura més creativa, a més és una pintura d'un traç únic. Vull dir, el moment que tu fas el traç, el que ha sortit, ha sortit. També és bàsic, també, diguéssim, dintre de tota aquesta filosofia zen, entre cometes, no? Que la simetria també forma part de l'obra. L'error no està l'error, és el que tu t'ha sortit.
2: Clar.
3: No? I la naturalitat i la simplicitat, sobretot la simplicitat.
2: Mm-hmm. I què et va captivar concretament del Sumier, és a dir, la simplicitat, que és el que vols dir.
3: La simplicitat.
2: Sí. El silenci. El silenci. I també la disciplina.
3: Bueno, el silenci, l'exposició que tu m'has comentat que hi ha a Palau, que es denomina la línia i el silenci, la línia és el traç. I el silenci és diguéssim, el que l'espectador, a través d'aquest silenci, interpreta, que no ha de ser realment el que tu has pintat, no? No és una obra figurativa, és el que el buit, per exemple, també és tan important com la pintura, com la tinta. Uh-huh. Perquè el buit et pot representar per tu moltes coses. Vull dir, és observar el quadre durant l'obra durant 10 segons i que aquest és el que et transmet aquella obra. A tu.
0: Les 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània, de llimacs n'hi ha moltíssims, però el que ens hem centrat és en aquestes 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània. I ja tenim, per una banda, el que és el nom en català, el seu nom científic i una breu descripció de cada espècie. Sí? I alhora doncs, també ens ha afegit la mida. És interessant veure la mida dels llimacs. A mi m'ha sorprès molt, perquè... bé, fem un...
2: Pot ser que siguin molt minúscols?
0: Exacte. Si entrem a parlar dels llimacs, que no és un tema potser que estem acostumats a parlar-ne, però ja que...
2: Això seria com el plàncton, d'alguna manera. No ho sé si és tan petit, perquè és precisament és del que s'alimenta altres peixos,
0: sí,
2: no?
0: Exacte. Sí. Faig una breu presentació dels llimacs de mar, o també coneguts com nudibranquis, que són criatures marines amb un sorprenent...
4: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem.
3: Sí.
2: L'has vist, aquest anunci?
3: No.
2: Pues era un tio que...
3: Sí. No,
2: fot
3: no,
2: bé,
3: no.
2: Eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí.
2: Semblant a tu, una miqueta.
3: Sí, bueno...
2: Bueno, miqueta del tot, eh?
3: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
4: Tota la saga de Star Wars.
5: Estem Stranger Things.
4: Et dic Stranger Things que no paro, però... Tota la saga de Star Wars, o sigui, per
5: totes?
4: Ordre, eh? Totes.
5: La...
4: No, des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no en veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
5: bé, tant,
4: que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
6: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
7: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
8: No creus en fantasmes, oi?
9: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
10: El programa Asteroide de 612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
11: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al TOC per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
12: El programa número 1 de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
13: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. Vuit ja, Clara, vuit en portem ja.
14: Va ràpid, sí.
13: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
15: Bona tarda, amigos de Ràdio Caldes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
16: Bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí. Si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Just what is it that you want to do?
5: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
1: La ràdio que parla de tu.
6: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbit fins al tecno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Avui és divendres, aquell dia en què el cos ens recorda que ja n'hem fet prou i la ment encara demana una mica més de junt. Per què? Al final, tots busquem el mateix, entendre què ens passa per dins i trobar espais que ens ajudin a respirar millor. Aquest 15 de maig ens porta dues reflexions importants. La primera, sobre la pau. Avui és el Dia Internacional de l'Objeció de Consciència i és un bon moment per recordar que la valentia no sempre és empunyar una arma. Sovint és just al contrari, mantenir-se ferm en la convicció que la violència no és el camí. La segona reflexió ens porta cap a casa. Avui també és el Dia Internacional de les Famílies i això ens convida a pensar en els vincles que ens sostenen, en la cura que ens fa créixer i en aquests jocs físics o emocionals on tornem quan necessitem calma. I potser no és casualitat que en un dia com avui ens fixem en dues coses que ens toquen de prop allò que passa dins nostre, en aquest terreny tan delicat que és la salut emocional, i allò que ens envolta com aquest patrimoni d'aigua calenta que forma part de la nostra identitat i que ens recorda que, de vegades, el benestar també ve de la terra que trepitgem. Així que obrim el fòrum amb aquesta mirada, la que busca entendre, la que vol cuidar i la que reivindica la importància de fer-nos preguntes. Perquè la ràdio és això, un espai on compartir coneixement i on, per uns minuts, el món sembla una mica més amable. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquestes paraules iniciem el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura i debat i proximitat. Un espai que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, que pensa i que participa. Perquè el fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui divendres 15 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquesta xerrameca, obrirem una nova edició de Navegant Parlament amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens ajudarà a entendre millor un tema que toca moltes vides, els antidepressius. Parlarem dels mites que encara arrosseguen, de com funcionen realment i d'algunes claus per mirar la salut mental amb més serenor i menys prejudicis. Tot plegat acompanyat de música i amb algunes recomanacions culturals que ens ajudaran a ampliar la mirada. I a la segona hora, de 10 a 11, ens endinsarem en un dels grans tresors de Caldes, el Mont Termal. Ens visitarà Joan Anglí, director general del grup Victòria i setena generació al capdavant del balneari Termes Victòria. Amb ell parlarem del present i el futur del termalisme, de la importància de la investigació en les aigües mineromedicinals i del conveni signat entre l'Ajuntament i balnearis per gestionar i repartir l'aigua termal del Pou Comú. Així doncs, prepareu-vos per un divendres de coneixement, salut i patrimoni. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça pública sempre oberta i participativa. Com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins. Obrim una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint no es veu però pesa. És moment de navegar per la ment amb el doctor Conrad Sorribas. Benvingut, Conrad, un altre divendres aquí.
2: Un altre divendres. Bon dia, Conxi, i a l'audiència.
1: Sí, doncs, com cada divendres, el doctor Conrad Sorribas ens acompanya per tal com diu la secció, fer un viatge per la ment. Avui ens endinsarem en un tema que toca moltes persones, els antidepressius. Més que toca, podríem dir que el fan servir moltes vegades moltes persones, no? I per tant, doncs, es tracta de parlar de què són, com actuen, quins mites arrosseguen i què podem esperar i què no, no? D'aquests tractaments.
2: Això és molt important. Sí. Què podem esperar i què no podem esperar.
1: I què no podem esperar, no? Doncs, corre'ns. De fons, estem... no arriba gaire, però sí, sí, sí, ja l'estem escoltant. Aquesta cançó, Serotonina, no? Que està interpretada per Colin. Veig que està, de fet, és que està molt relacionada. Si escoltem la lletra, està totalment relacionada a la temàtica.
2: Sí, jo crec que mai s'ha aconseguit barrejar el llenguatge musical, la lletra de les cançons, amb molècules químiques i bioquímiques, no? Està molt bé. I, a més, tot això lligat amb el tema de la salut.
1: Sí.
2: Claudine és una cantant molt jove i que pot tenir una entrevista, perquè, a més, coneix molt Caldes de Montbui.
1: I viu per aquí?
2: Havia viscut per
1: però vull dir que és que com després també escoltar moltes cançons que estan en anglès o en altres, sí, idiomes, pensava que no era, o sigui, ella viu aquí a Barcelona o a Catalunya?
2: Està entre Barcelona i Mallorca.
1: Vale, o sigui que de fet és, i ves vivint per aquí, vull dir que la coneix personalment.
2: La conec personalment, exactament, sí, sí, sí.
1: Home, doncs quan vulgui si la pot presentar, perfecta,
2: li perquè... trasllado amb ella i segur que dirà que
1: home,
2: sí.
1: Home, perquè serà, és el fet, no?, de tenir també, o sigui, les veus i música, doncs també és molt interessant, però sobretot quan hi ha lletres també tan punyents com aquestes,
2: no? I segur que estarà encantada.
1: I que diuen moltes coses.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ah, doncs, quan vulgui, quan la vegi, per mi encantada.
2: Agafo el testimoni.
1: I per aquí, per mi, no només per mi, per aquí, per la ràdio, pel fòrum.
2: Correcte, perfecte, molt bé.
1: Doncs bé, comencem a parlar d'aquests antidepressius, exactament, perquè sí, d'antidepressius segur, i a més hi ha alguns que a vegades fins i tot no n'és... per general es necessita recepta, però hi ha, sí, alguns que consideren que no es necessita recepta. Però primer parlem exactament de què són els definir, no?, el concepte d'antidepressiu.
2: Un antidepressiu, com diu ben bé la paraula, és una substància química que ajuda a recuperar l'estat d'ànim. Essencialment és només
1: això. És això.
2: Com tantes vegades amb la ciència, fem una petita prequela i parlarem del concepte de serendípia.
1: Ja no és una paraula tan coneguda,
2: clar,
1: de serendípia, però suposo que està lligada totalment.
2: Lligat en general a moltes coses. La major part de les troballes en ciència són serendípia. I què és la serendípia? Fem un petit tret històric. En els anys 1700 i pico, quan l'imperi britànic estava també ja amb el seu... començava a baixar una mica, però vaja, tota la part asiàtica, etcètera, encara hi tenia molta, molta presència, un polític, Horace Wolf, feia col·lecció de contes de tot l'imperi. I en va trobar un a la illa de Serendipi. Avui seria Sri Lanka. I aquest conte explicava una situació en què es van trobar dos prínceps d'aquella illa que van trobar un mapa d'un tresor. I aquest tresor estava a l'altra punta del món. I ho van fer l'expedició. Anys i anys, imaginem-nos a l'època en què estem parlant, i al final arriben al lloc on, segons el mapa, hi havia un tresor. I el tresor no hi era. Però se'n van adonar d'una cosa, que l'autèntic tresor era totes les experiències que van tenir durant el viatge fins a aquell punt. La serendípia el que vol dir és que a vegades busques una cosa i en trobes una altra. La fotografia, per exemple, és una serendípia. Va ser una casualitat.
1: Sí, perquè tu intentes plasmar el que consideres que estàs veient i després pot veure que... pots tenir una sorpresa, no?
2: I l'origen.
1: Sí.
2: La primera persona que va obrir un calaix hi havia unes plaques i casualment es va trobar una reproducció d'una imatge que hi havia col·locat també. La penicil·lina és una altra serendípia. Els antidepressius, els originals, el primer antidepressiu es va sintetitzar el 1950. Però un antidepressiu que no era un antidepressiu inicialment, era un antituberculós.
1: O sigui, era una, per combatre una malaltia.
2: Exacte, clar. Però que no era la depressió. Què se'n van adonar? Que les persones tractades amb aquest tuberculosi i tractades amb aquest antituberculós milloraven molt d'estat d'ànim. I això no era algo que es buscava amb aquest anti, amb aquesta substància. Era una serendípia. I aquest va ser el primer antidepressiu. Era una família d'antidepressius que avui no és que no existeixin, però es fan servir molt poc. Eren molt bons antidepressius, però tenien molts
1: efectes. Però curaven secundaris. També, no, o sigui, curaven una malaltia física, perquè estem parlant que van per més per les malalties mental, vull dir, emocionals, no? I en canvi, doncs, el principi era també aquesta malaltia
2: sí,
1: física.
2: Estava, era un medicament que curava una malaltia determinada. I se'n van donar en compte que servia per una altra malaltia. I aquest va ser el primer antidepressiu, la hipronicida, que era un
1: antibiòtic, podríem dir, o per curar.
2: Sí, exacte, era tenir aquest punt, però aleshores, a més, ho feia d'una manera tan ostensible que es va canviar l'orientació. Uh-huh. Van sortir molts millors antituberculosos i, en canvi, durant una època, els IMAOs, que eren aquest tipus d'antidepressius, van tenir una part molt important dintre de la terapèutica de la depressió. El problema que hi havia amb aquest medicament és que donava bastants efectes secundaris, sobretot

0: tot amb la barreja amb determinats aliments. Tot i així, durant molts anys ha estat en la primera línia i avui en dia amb la nova indústria farmacèutica quasi bé han desaparegut, diguem, no?
1: Clar.
0: Però el primer antidepressiu es va sintetitzar.
1: I fins i tot podria ser que aniria millor aquest que no pas molts dels que hi ha ara, no?
0: S'ha de dir, per moltes patologies el trobem a faltar, els IMAUs els trobem a faltar, però també és cert que es tenia que anar molt al tanto
1: en funció de l'alimentació que
0: probablement també hi havia un tema econòmic, tot s'ha de dir, perquè era una molècula molt barata i sí, és que aquí
1: bé,
0: al final
1: però també hem de dir que molts dels antidepressius que a vegades es receta, sobretot quan és a través de la sanitat pública, el seu cost precisament no és molt car, que podríem dir.
0: No, bé, aquí això també pot ser motiu d'un programa, eh?
1: Clar.
0: És tot el que és els antidepressius en marca.
1: Sí.
0: I els
1: genèrics. Però això va tots els medicaments, avui dia.
0: Sí,
1: perquè si mires el paracetamol i el gelocatil mateix, doncs resulta que el gelocatil és més car que no pas una capsa de paracetamol genèric que té la mateixa composició, no?
0: El laboratori, diguem, que sintetitza una molècula, cuida, per dir-ho així, cuida molt la molècula, no? La fa molt atractiva, les càpsules són de diferents colors, la capsa...
1: Sí, també, la presentació.
0: La presentació, o sigui, hi ha un punt diferencial, diguem, no?
1: Uh-huh.
0: El principi actiu és el mateix, però la fa més maca, per dir-ho, més atractiva. I això també té una qüestió psicològica, vull dir,
1: quan
0: la presentació...
1: Sí, quan tu te l'estàs prenent.
0: Exacte, sí. Que ja, això té programa, també.
1: perquè això és la indústria. En aquest cas sí que és la indústria farmacèutica,
0: sí.
1: la qui predomina davant de tot aquest el que seria el cost, no? La part econòmica.
0: Sí, amb els IMAUs hi ha una mica també aquest punt, diguem, no? Però bé, han passat i són part fonamental de la història de la farmacologia, sí.
1: I aleshores passem així, ara, als diferents, no? Diferents antidepressius i que hi ha, no? De quina manera actuen en el cervell.
0: Sí, l'antidepressiu hem de tenir en compte de que no substitueix res. Per tant, no són addictius. Això és un dels primers punts. Ja, no, escolta, és que quedaré enganxat amb un antidepressiu. No. Pots quedar enganxat amb un tranquil·litzant.
1: Uh-huh.
0: Un altre problema.
1: Que és diferent. És diferent.
0: Que és diferent. No. Que és diferent. L'antidepressiu és un fàrmac que, en principi, està prescrit per les depressions. Té altres, també, té altres utilitzacions. Uh-huh. I els tranquil·litzants són per fenòmens d'ansietat. Però aquí hem de tenir en compte una cosa que anirà sortint durant el programa, de que, encara que no ho sembli, el millor tranquil·litzant sempre és un antidepressiu, encara que la persona no estigui deprimida.
1: Uh-huh.
0: Per què? I aquí venia a contestar la teva pregunta. Perquè l'antidepressiu, quan arriba al sistema nerviós, el que fa és, biològicament parlant, una depressió és una baixada de serotonina. La serotonina, recordem que és aquell neurotransmissor, la cançó ho deia,
1: sí.
0: És aquell neurotransmissor que el que fa és mantenir-nos el nostre estat d'ànim. O sigui, nosaltres constantment estem gastant serotonina i constantment estem fabricant per estar bé anímicament, per assumir el dia a dia.
1: Uh-huh.
0: Problema. Quan, a vegades, per la pròpia constitució de la persona o per situacions que demanden molta serotonina, aquest sistema nerviós comença a gastar més serotonina de la que té temps de fabricar. Clar, llavors, què passa? És un sistema, però és un sistema biològic. I això què vol dir? Que es pot cansar. I cansar què vol dir? Que comença a gastar més serotonina que el temps que té per fabricar-ne. O sigui que comença a baixar els nivells de serotonina. Això, mèdicament parlant, és una depressió.
1: Uh-huh.
0: Barrejat amb una situació que és novedosa, que és el que se'n diu la plasticitat neuronal. És a dir, el sistema nerviós no és rígid. El sistema nerviós es va modificant. Per exemple, quan fem un aprenentatge nou, no sé, ens apuntem a una acadèmia d'idiomes, estem prenent atenció sobre una novetat. El sistema nerviós té la capacitat de fer noves connexions per estar atent allò. I qui diu allò? Diu amb la quantitat de situacions amb la que ens anem trobant i que són novedoses. És a dir, que aquesta plasticitat vol dir que el sistema nerviós es va modificant per les necessitats que té per afrontar tot el dia a dia. Això què vol dir? Que els antidepressius

0: serotonina, ell, el cervell, el sistema nerviós, ja se'n dona compte que aquí està passant alguna cosa raro i intenta compensar-ho pujant un altre neurotransmissor que és l'adrenalina. Val? Clar, llavors què passa? Que tenim un desequilibri. Si la baixada de serotonina és molt intensa, això serà una depressió. Mm-hmm. Si la pujada d'adrenalina és molt alta, això serà ansietat. Mm-hmm. Clar, per això el millor tranquil·litzant sempre és un antidepressiu, perquè la funció de l'antidepressiu és pujar la serotonina i això obliga a baixar l'adrenalina perquè estan en concentracions contràries. Mm-hmm. El tranquil·litzant, que ja en parlarem en un altre programa, arriba, fa la feina i se'n va. Som molt agraïts, però no ens assolventen res.
1: No.
0: En el moment sí, però no ens assolventen res. En canvi, l'antidepressiu arriba, fa la feina, es queda i va entrenant el sistema nerviós perquè aprengui a gestionar el gast que necessita, únicament que necessita, d'ús d'aquesta serotonina. Uh-huh. Això li dona temps a fabricar nova serotonina, comencen a pujar els nivells de serotonina, millora anímicament, i això també obliga a baixar l'adrenalina, el qual també millora els temes d'ansietat. Uh-huh. És a dir que al final són dues entitats diferents, la depressió i l'ansietat, però estan molt relacionades.
1: Sí, en part sí, que, sí, però també es diferencia, no? Perquè tal com l'ha explicat, a vegades la depressió... A veure, sempre hi ha motius perquè vingui una depressió, no? Però clar, no, la persona la pot notar amb la seva manera de veure el dia a dia, que d'estar, de veure d'una manera, no? I ara doncs, és això que el veus d'una altra, no? És com si tens aquesta baixada de moral, no? Podrien sí. tenir... No, no, i que a vegades sí que et receten un antidepressió precisament per aquest motiu. Aquí... Perquè la veus les coses tan negres a vegades. Clar. I tot plegat.
0: Sí, i aquí hi ha una qüestió important. Que, i certament a vegades se'n fa un ús excessiu dels antidepressius.
1: Perquè... Bueno, però sempre és que hi hagi darrere sempre un especialista, un metge, no? Vull dir que és el que
0: un
1: recepta.
0: Un especialista que faci un diagnòstic.
1: Sí.
0: Perquè clar, una cosa és estar trist, això és factor humà, i una altra cosa és estar deprimit, uh-huh. Això és una malaltia. Clar, l'estat d'ànim normal és el que és coherent amb el que li passa. Llavors, si la situació que determinada que estem afrontant és un problema o és un disgust, la normalitat és que estiguem tristos, però aquesta tristor no és depressió.
1: No és depressió, ni molt menys. La depressió, o sigui, es diferencia que precisament un disgust és un motiu per estar...
0: Sí.
1: I pot, a partir d'ahí també pot venir.
0: Vull dir, clar, evidentment. Exactament.
1: Vull dir, però és quan no hi ha un motiu, o sigui, el motiu pot ser la mateixa societat, el que passa el dia a dia, no sé, és de la manera com la persona penso com de cop i volta com veus, lo veus tot de diferent manera, com, o sigui, com que t'afecta tot, no?
0: Exacte.
1: Penso que és a partir d'ahir, no?
0: El programa passat parlàvem del dol perinatal.
1: Sí.
0: El dol en general és una d'aquestes situacions i en parlàvem el divendres passat. Els dols en principi no s'han de medicar perquè no és una malaltia, és una resposta.
1: És una situació, no, que es passa.
0: El que passa que a vegades hi ha el que es diu el dol complicat. Llavors, aquí sí que és possible que es mediqui aquest dol amb un antidepressiu, però no busquem amagar el dol. Perquè l'antidepressiu actua sobre la malaltia, no sobre l'estat de tristor normal. Llavors, això sí, podem deixar la persona amb les millors condicions perquè pugui fer el dol, però el dol el fa la persona, l'antidepressiu no el tapa.
1: Clar, clar. Doncs això que podem fer, o sigui, podríem dir que també d'antidepressius hi ha de diferents, vull dir,
0: sí.
1: Hi ha uns que faran un efecte més, o sigui, que són com més suaus, no?
0: Sí.
1: I a partir d'ahir aniran pujant, no? També segons el que indiqui el facultatiu, és a dir, l'especialista, el metge.
0: Sí, i la història de la farmacologia,
1: sí.
0: No? Vull dir, aquí els antidepressius després d'aquests imaus, llavors van sortir el que se'n diuen els tricíclics. Tricíclics és un altre nom, eh? Tricíclics vol dir que la molècula, és més senzill, la molècula té uns anells cíclics, no? Llavors per això els diem tricíclics, tenen tres anells, estan formats, la molècula química està formada per tres anells, no? Que ara han sigut els antidepressius doncs, clàssics, encara estan vigents, eren bons antidepressius però tenien bastants efectes secundaris no greus però molestos, no? Sequedat de boca, hipersudoració, tremolor, coses d'aquest tipus. Aquí va va haver-hi un abans i un després, que va ser quan va sortir la fluoxetina, o sigui, el que se'n diuen els inhibidors de la recaptació de serotonina. És a dir, és l'antidepressiu. És el que en cert moment es va dir la pastilla de l'alegria. Que això també hem de dir que no és així. No. Aquest concepte de l'alegria seria més aviat una substància...
1: Seria que ja te provocava tanta d'això que l'estat d'ànim, doncs...
0: El que passa és que l'aparició de la... Es pot dir el nom comercial perquè és el Prozac, no? És a dir, sí. Hi ha un abans i un després del
1: Prozac. Aquestes podrien estar entre les més fortes, no?
0: Més que fort... El concepte de fort, més que fort, és l'adequat. Uh-huh. És l'adequat. Perquè a vegades, per exemple, amb això dels efectes secundaris, no? Que en parlarem... Clar, poden donar molèsties, com qualsevol medicament, al començament. Però, clar, l'antidepressiu és lent. No, en tots aquests temes de salut mental, les presses no són bones. Ni la patologia és ràpida per arreglar-la, ni els medicaments ho són tampoc. No? Què vol dir? Que un antidepressiu, des que es comença a prendre fins que està en ple rendiment, solen passar ben bé uns 25 o 30 dies. Amb aquest marge de temps, perquè el fàrmac va per acumulació, es va acumulant, amb aquest marge de temps és quan poden aparèixer alguns efectes secundaris. Normalment són banals, però poden ser molestos. Bàsicament, doncs, alguna molèstia gàstrica, alguna sensació nauseosa, coses d'aquest tipus. Però, clar, això vol dir que la molècula està activa. Uh-huh. I a vegades et trobes a la consulta que el pacient diu no he tingut cap efecte secundari. Però la molècula tampoc li està solventant el problema. O sigui, la molècula tampoc està funcionant bé. O sigui, que encara que sembli un contrasentit, l'aparició d'algun efecte secundari és un marcador de bona evolució. Vol dir que la molècula està treballant bé, els efectes secundaris normalment desapareixen conforme es va prenent la medicació, llavors comença a aparèixer la millora clínica, que és el que nosaltres desitgem. No? Uh-huh. Diferenciar-ho d'una intolerància, que llavors ja vol dir que el medicament, pel motiu que sigui, no li és bo a la persona i l'hem de retirar o l'hem de canviar. Aquests fàrmacs estan vigents avui en dia amb referència amb els triciclis que dèiem abans, no? Tenen molts menys efectes secundaris, són més ben tolerats. Va haver-hi tota una onada, sobretot als Estats Units, quan va sortir el Prozac, en què quasi bé socialment quedava bé prendre Prozac, no? Mm-hmm. Perquè volia dir que ets una persona que gastaves molt anímicament, perquè estaves en primera línia, perquè tenies estrès, un concepte
1: sí,
0: mal usat de l'estrès.
1: Sí, típic,
0: no?
1: O sigui, d'aquestes... Els yuppies, podríem dir,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això surt molt, per cultural, surt molt amb les pel·lícules del Woody Allen.
1: Sí,
0: vull dir que,
1: sí,
0: a més a més, el nom de Prozac surt en moltes d'elles de les pel·lícules.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Llavors això ha anat evolucionant, aquests antidepressius estan totalment vigents i després ja van sortint nous antidepressius, inclús la utilització, això és molt, molt nou i s'ha d'anar amb pinces, la utilització de substàncies que són originàriament drogoaddictives, no?, i que modificant el sistema de funcionament i molt, molt, molt vigilat per especialistes ja amb aquestes substàncies, el ketiamina, per exemple, comencen a tenir rendiments antidepressius que poden ser molt interessants.
1: Uh-huh. I què podem fer i què no podem fer davant dels antidepressius?
0: L'antidepressiu...
1: O també podrien dir allò que era, què fan
0: i què no fan. Clar, els antidepressius, el que dèiem, l'única funció que tenen és entrenar en el sistema nerviós, a les neurones, perquè gestionin bé la seva serotonina i, per tant, que col·laborin amb aquest equilibri de tots els neurotransmissors en el benefici de millorar l'estat d'ànim. Uh-huh. Què no fan? I això és una qüestió que t'hi trobes molt a la consulta, perquè el pacient t'ho diu, no? Diu, en canviarà la personalitat? No. O sigui, l'antidepressiu...
1: Ajudarà, no?, a l'estat d'ànim que està passant, no?, la situació.
0: Bueno, la personalitat és un altre àmbit, no?, vull dir, relacionat, evidentment. Vull dir, sí que és veritat que tota depressió es viu d'una manera o una altra en funció dels criteris de personalitat que té cada pacient, això és cert, no? Però imagina't el que seríem nosaltres, els psiquiatres, Si fóssim capaços, a través d'una qüestió quasi bé química, no? Quasi bé, no, química, canviar la personalitat. O sigui, seríem una espècie de Frankenstein i tindríem...
1: Home, aniria, depèn com, aniria ja, molt ja, bé, perquè imagina't, en una persona que té una personalitat, però... A veure, no la personalitat, sinó aquesta manera, podríem dir, de fer de, que, provoca, que li surt l'agressivitat, etc. Si això es pogués canviar, bé...
0: Bueno, si entenem l'agressivitat com un símptoma...
1: De
0: fet, els antidepressius...
1: Poden ajudar també.
0: Clar, perquè hi ha un tipus de depressió, que és la depressió agitada, que l'únic símptoma justament és la persona que es converteix en una persona molt irritable, inclús agressiva,
1: sí,
0: i és un símptoma
1: és
0: de depressió.
1: Cert, certament. Sí? I a vegades pots trencar coses, no?
0: Clar. Però llavors no seria un tema de personalitat, sinó que seria una malaltia que dona aquests símptomes, fent, no? No, els antidepressius no ens canvien, sinó que la seva funció és millorar la qualitat de vida de les persones.
1: Clar.
0: No? Aquest sí, aquest un dels punts importants, sí.
1: I, per exemple, mites falsos que encara circulen.
0: Bé, fonamentalment seria aquest, el fet de canviar,
1: sí,
0: diguem, la personalitat.
1: Això seria aquest,
0: no?
1: Mite, no?
0: Sí, aquest, pensa que amb les pel·lícules...
1: O el mite podria anar també al de la dependència, tot i que jo crec que pot ser que alguns sí que poden provocar dependència.
0: Això és molt important. No, volia dir que amb això, en tot això dels antidepressius i si canvia les pel·lícules, tu fixa't que és molt difícil que els psiquiatres queden bé en les pel·lícules. Normalment els psiquiatres som els malvats, som els dolents de la pel·lícula.
1: Bueno, hi ha algunes que no, eh?
0: Algunes que no, però mira la Bella i la Bèstia.
1: Sí.
0: El que tanca el pare de l'abella i amb uns objectius obscurs és un psiquiatre. Vull dir, bé... No, em refereixo a això del poder que podria, sí, suposar que un antidepressiu canviés la personalitat, no? No, el que tu em comentaves en quant a l'addicció... Aviam,
1: sí, el tema de la dependència.
0: De la dependència. No, els antidepressius no són addictius. Això ho hem de tenir molt en compte. Però hi ha un punt que tu tenies raó que s'ha de tenir molt clar. Alguns antidepressius no són addictius perquè l'antidepressiu no és serotonina. Si fos serotonina, sí, podien ser addictius. Perquè, esclar, el sistema nerviós i la naturalesa en general és molt vaga. És a dir, si nosaltres li donem a un sistema nerviós una cosa que ha gastat, com que ja li donem des de fora, ja no ho fabrica.
1: I per què, aleshores, normalment un antidepressiu necessita sempre la recepta del metge perquè a la farmàcia t'ho vengui? Perquè si no tens... I no està actualitzat? Vull dir, la recepta, tu vas amb la recepta
0: sí.
1: Una recepta pues, de fa 2 mesos i resulta que vas allà.
0: Clar.
1: I dius, no, això no...
0: Una cosa porta a l'altra. El tema de l'antidepressiu, en aquest sentit, el fet que no sigui serotonina vol dir que ell el que fa és entrenar en el sistema nerviós que generi, que gestioni bé la seva pròpia serotonina, o sigui, la serotonina d'aquella persona, d'aquell sistema nerviós. Clar, això vol dir que si retirem l'antidepressiu en el temps adequat, són tractaments que ja per si mateixos estan parlant d'un entrenament, per tant sempre són llargs, el sistema nerviós ha de recuperar el seu normal funcionament. El que passa és que aquí hi ha un punt que és més freqüent amb alguns o altres antidepressius, que és el que se'n diu el síndrome de discontinuïtat. És a dir, que si treus o la persona un dia s'oblida la pastilla, hi ha una reacció que sembla un síndrome d'abstinència, però no és un síndrome d'abstinència. És que el sistema nerviós està acostumat a que li estem donant un reforçament i de cop li traiem. És una senyal d'alerta de que alguna cosa raro està passant aquí. Però no és un síndrome d'abstinència.
1: Per tant, tampoc es pot deixar així.
0: No.
1: Jo ja considero que estic bé i ja està, i no la necessito.
0: Perquè com que és un entrenament, la retirada de medicació s'ha de fer progressiva, a poc, perquè el sistema nerviós se'n doni compte que no sense, sinó amb menys medicament pot estar millor, menys, fins que al final
1: el
0: traiem. En quant a el que comentaves de les receptes, és veritat que fins fa relativament poc temps l'antidepressiu, en realitat sempre es tindrien que demanar les receptes perquè toca el sistema nerviós, diguem, no? Però fins fa relativament poc temps pràcticament no es demanaven les receptes amb els antidepressius, sempre amb els tranquil·litzants per aquest potencial addictiu, no? Ara, també les noves legislacions, justament per això, perquè se n'ha fet certament també un ús i un abús dels antidepressius, sí que normalment es demana la prescripció. Jo crec que és un criteri, a més, jo crec que positiu, de protecció del pacient també. Sí.
1: I quan són realment necessaris els antidepressius?
0: Quan estem parlant d'un diagnòstic clínic amb els criteris diagnòstics d'una depressió. Uh-huh. Una depressió, no una alteració de l'estat d'ànim, que pot ser per molts motius, sí que llavors, en aquestes altres possibles prescripcions, en tot cas canvia el criteri. Una cosa és que busquem en l'antidepressiu una curació. També hem de tenir en compte que la depressió a vegades la cronifiquem. És a dir, hi ha molts tipus de depressions, no? Hi ha depressions que es poden curar i depressions que són cròniques, és a dir, que són de per vida, com una diabetis o com una hipertensió. Però amb un antidepressiu la persona pot tenir la vida totalment normal. És a dir, que depèn de cada un dels diagnòstics en quan es presenta el pacient, no? Però la idea justament és aquesta, o sigui, que l'antidepressiu s'ha de prescriure quan es compleixin els criteris clínics per diagnosticar una depressió.
1: Així, a vegades també pensem que pot ser, o sigui, una crisi, no? Una crisi provocada per l'edat, no? El canvi d'edat, no?
0: Sí.
1: Que també pot provocar aquesta, ja no sé, no és, és la diferència d'una depressió crònica, no? Que una persona doncs ja està, que s'ha de medicar, no? I una depressió d'aquest tipus, no? Que és en un moment determinat.
0: Sí.
1: Justament per no acceptar, vull dir, que ara ja sí que te vas fer més gran, etc, i això pot provocar.
0: Això seria un quadre adaptatiu, si ens hem d'adaptar a una circumstància que possiblement no ens agradaria, i això vol dir un esforç emocional. Aquest esforç emocional moltes vegades es fa amb simptomatologia depressiva, però és una qüestió adaptativa. Aquí té un valor molt, molt important la psicoteràpia. I molt freqüentment el millor tractament pels estats de tipus depressiu és la part farmacològica, però també la part psicològica.
1: I, tant.
0: Sí. I llavors, quan hi ha situacions com aquests fenòmens adaptatius, doncs, segurament predominaria més la part psicològica, tot i que el suport farmacològic sempre pot ser necessari.
1: Ai, no sé, ja cap a, com anem, ens queden pocs minuts. Què diria algú que té por de començar precisament un tractament?
0: Primer
1: perquè se li ha de diagnosticar, però si clar, se li ha de diagnosticar que evidentment necessita un tractament, sí, però aquesta persona no li fa gràcia això de fer el tractament mèdic.
0: Primer, com deies molt bé, clar, això ha de ser conseqüència d'una prescripció.
1: Sí.
0: I quan hi ha una prescripció, que hi ha una història clínica. I si hi ha una història clínica, que hi ha pues, un coneixement del pacient, de les seves malalties prèvies, de les al·lèrgies, de tot això es pregunta i es busca l'antidepressiu més adequat, que hi ha una àmplia gamma d'antidepressius, no? Sí que és veritat que s'ha d'advertir. Advertir perquè normalment els antidepressius, dèiem abans, no? Com qualsevol altra medicació, té alguns efectes secundaris. Normalment són ben tolerats i són banals, no? Però quan apareixen aquests efectes secundaris és important que el pacient els sàpiga perquè realment, si apareixen, no s'espanti. I llavors, com que són medicaments que treballen per acumulació, és molt important que no s'abandoni el tractament. Això què vol dir? Que si hi ha algun dubte es posi en contacte amb el terapeuta, amb el metge, que li solventi aquest dubte i a partir d'aquí que continuï el tractament.
1: Exactament, però sí, sempre tenint en compte la supervisió.
0: Exactament, correcte.
1: Arribem cap al final. Sempre hi ha una part cultural, no sé si tenia algun... Jo aquí és que he trobat, per exemple, de llibres, no sé si els comptava, sí, El demonio de la depressió, de l'André Salomon,
0: sí,
1: i després, aquest està en anglès, no sé si és que no s'ha... El Reason to Stay Alive, del Matt Hyde, no sé, I així, La campana de vidre, aquesta, sí. Ui, de la Sílvia Plath, aquesta, sí. Per mi, aquesta sí que l'he llegida jo. Vull dir, aquí veu precisament molt, molt com és, era ella.
0: I ho podíem complementar amb la part aquesta cinematogràfica, amb les pel·lícules de Woody Allen, que per
1: sí,
0: mi és
1: i,
0: molt
1: bona. Hi ha una que també segur que ha vist, que és El lado bueno de las cosas,
0: sí,
1: que tots dos precisament passen per motius, no? Hi ha una altra que són Les hores, és també bastant profunda, i si ara escoltem per acabar la cançó,
0: perfecte,
1: de Serotonina, que li diem, no sé si, és que no sé si l'havia posada, jo no l'escolto, a veure, la música...
0: Sí.
1: Bé, la música, si ens poses la música ja que acabem, ai, és que no, va, no m'arriba. Sí. Doctor Sorribas, arribem al final d'avui, d'aquest divendres. Gràcies per ajudar-nos sempre, per ajudar-nos a mirar la salut mental també amb claretat i sense por, perquè es tracta d'això, no? I sempre és un plaer escoltar-lo. Aprenem moltíssim.
0: Moltes gràcies i molt bon dia a tots.
1: I en aquesta mirada profunda cap a la ment humana tanquem aquesta primera hora del fòrum. Fem una pausa per al butlletí informatiu, que són les 10, i no marxeu, que en pocs minuts tornem a ser-hi. No.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Dimecres d'aquesta setmana, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir els dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució de persecució a la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials i van passar ahir a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran zones de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també a les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Avui, 7 de la tarda, el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Emerson, d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i la literatura per fomentar el debat i la reflexió entre participants. L'activitat anirà a càrrec de Pa Sucat amb Oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic B baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. En el dia d'avui quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell, una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, avui es preveu una baixada més marcada a les temperatures, amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps, mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes.
2: Passen un minut de les 10, poquets, no? I obrim la segona hora del fòrum, una hora per mirar cap al nostre patrimoni i cap al que ens identifica com a poble i a cap un dels tresors que fa segles que ens acompanya, l'aigua termal. I per això avui ens acompanya Joan Anglí. No és que parlem també de que tot el territori de Caldes sigui... No. Aquí és Joan Anglí perquè és el director general del grup Victòria i setena generació al capdavant del balneari Termes Victòria. Una família que des de l'any 1917 forma part de la història viva de Caldes de Montbui i del seu món termal. És per aquí per on anava. Primer de tot, benvolgut aquí al fòrum i a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes segur que la coneixies, però ja m'acabes de dir que aquest espai no.
3: No, les noves instal·lacions encara no havia vingut i la veritat és que estan molt, molt bé.
2: A més, també molt proper. Vull dir, molt proper sí, justament al que seria
3: el carrer,
2: el nucli termal de Caldes, no? Vull dir, que és aquí mateix.
3: No, està molt bé que el casc antic hi passin coses també, vull dir que està molt bé que estiguin aquí.
2: Molt bé. Doncs mira, passo a fer la presentació i si en alguna cosa m'equivoco, pues me rectifiques. Joan Anglí, és ja, com he dit, és una de les veus més reconegudes del sector termal català i actual president de l'Associació Balneària de Catalunya. Ha defensat sempre la importància de la investigació sobre les aigües mineromedicinals i la necessitat de gestionar-les amb responsabilitat i visió de futur. I avui, a més, perquè parlarem de tot plegat, no?, de la història, tot, vull dir, la història, el que és de la empresa familiar, no?, a més parlarem d'un tema clau per al nostre municipi, que és el conveni signat entre l'Ajuntament i els balnearis per la gestió i el repartiment de l'aigua termal del Pou Comú. Un acord que marca present i futur també del nostre patrimoni termal. I ho he dit tot bé?
3: Ho has dit perfecte.
2: Així molt resumit. Perquè aquí es tracta, no parlem de la persona, de la seva vida, no parlem de l'empresa concretament. I també pues, per fer una mica de història del balneari, no? Del balneari Termes Victòria i del grup Victòria. O sigui, el balneari Termes Victòria és una d'aquelles històries que formen part del paisatge emocional de Caldes, un establiment amb més de 3 segles de vida que ha vist passar generacions, modes i maneres d'entendre el benestar, però que sempre ha mantingut el mateix fil conductor, l'aigua termal. Els seus orígens es remunten al segle XVII, quan era conegut com a balneari Jovet, una casa de banys que ja aprofitava les aigües mineromedicinals que brollen a 70 graus, les més calentes de la península ibèrica. Més endavant, al segle XIX, va passar a mans del senyor Monteix i va adoptar el nom de Prats. L'any 1917 marca un punt de reflexió. La família Anglí n'assumeix la direcció i el rebateja com a Termes Victòria. Des d'aleshores, i ja fa més de 100 anys, el balneari ha estat gestionat per la mateixa família, que ha sabut combinar tradició i modernitat amb un equilibri molt propi. Avui, el Termes Victòria conserva elements patrimonials tan valuosos com la volta de la galeria de banys del segle XVIII. A vegades tenen els números així, els números romans. Però alhora ha incorporat reformes i serveis que els situen en el present. Hotel, centre termal, tractaments, piscina exterior i un entorn privilegiat al cor del nucli antic, a tocar de les Termes Romanes i de la Font del Lleó. Actualment, el balneari està gestionat pels germans Jordi i Joan Anglí, que representen, com he dit en un principi, la 7a generació familiar, una continuïtat que no només parla de tradició, sinó també de compromís amb Caldes, amb el seu patrimoni i amb una manera d'entendre el benestar que forma part de la nostra identitat com a poble. En fi, podria dir moltes coses més, però ho he resumit.
3: Està bé, està bé. Amb 300 anys podríem estar-hi molta estona.
2: Estarien sí. Aquí i ja no necessitarien hores. Doncs bé, passem a aquestes... Podríem conversar amb preguntes, no?, sobre la història i la identitat. Com definiries la identitat del Termes Victòria?
3: Ostres...
2: Després de més de 300 anys d'història. Anys... Clar, Termes Victòria és a partir del 1917, no? Abans era... Perquè també és conegut allí, per Mas Llobet.
3: Can Llobet.
2: Sí,
3: Can Llobet. Sí. O sigui, es deia Can Llobet perquè qui, diguéssim, va fundar-los en Llobet i Vall-Llosera.
2: Sí.
3: Després, com bé dius, la família Monteix, diguéssim, per un tema de que la família, els Llobet i Vall-Llosera van fer unes reformes, van demanar uns diners, aquests diners no es van poder retornar i qui s'ho va quedar, diguéssim, va ser aquest prestamista, però lògicament no es volia dedicar al termalisme i va ser quan ho va donar a gestionar a la meva família, i a partir d'aquí, diguéssim, és quan apareix la família Anglí, tot i que la primera generació no era ben bé Anglí, però eren cosins, que ho comencen a gestionar. És quan canvia el nom a Termes Victòria. Victòria perquè era la dona, el nom de l'esposa del senyor Monteix, i a partir d'aquí li canvia.
2: És per això el nom.
3: Li canvia el nom, sí. I històricament el Termes Victòria sempre ha sigut un balneari, diguéssim, popular, en el sentit de que dins de la quantitat de balnearis que hi havia a Caldes, que em sembla recordar que hi havia uns 13 balnearis, doncs n'hi havia uns que eren més populars, i el Termes Victòria era un d'aquests populars, que va néixer com una casa de banys, com una casa petitona, en la qual, diguéssim, la família tenia unes habitacions que llogaven, i a baix, perquè aquí al casc antic feien un forat i sortia aigua termal, doncs a baix es prenien les aigües, i va ser dels establiments que va anar creixent. O sigui, el nostre creixement, el Termes Victòria que coneixem ara, és fruit d'anar comprant les cases del costat, i en aquell moment a fer-li un forat a la paret, a partir d'aquí veure si hem de posar 2 esgraons cap amunt o cap avall, i anar ampliant d'aquesta manera fins als anys 80, que amb unes obres que van fer la meva àvia i mon pare, doncs van intentar homogenitzar una miqueta doncs aquesta, aquest xou que eren els passadissos quan jo era petit, no? de que pujaven, baixaven i feien corbes, perquè era fruit d'anar comprant la casa al costat. I a data d'avui, una mica l'espai cel, el que hem convertit dels dipòsits amb les piscines, doncs cada un d'aquells dipòsits que està encara amb les parets mestres, perquè tot encara està amb les parets mestres originals, doncs cadascun d'aquests dipòsits doncs marca una miqueta el tamany i la forma que tenien les cases que durant els segles XVIII, XIX i XX doncs es van anar comprant per anar fent aquestes ampliacions del balneari.
2: Uh-huh. I què significa precisament per... anava a dir per la família en si, no? Per ara, siguem els que el gestioneu ara, però per tots, no? Què significa mantenir viva una tradició familiar des del 1917? Perquè aquí ja és quan entra la família.
3: Sí, sí, sí, a més a més jo sóc la primera generació que no he viscut al balneari, tot i que de petits ens hi passàvem la vida i ara de gran que hi treballem doncs també. Però sóc els primers que no puc explicar, no? Com farien els meus pares, meus avis, besavis, doncs que el Termes Victòria no era només el lloc de treball, sinó era casa nostra, era on es vivia. I nosaltres a dins de la família, diguéssim, que no li diem anar a l'hotel, sinó anem a casa, perquè era això, no? Era anar a casa.
2: Era casa.
3: Teníem les habitacions, hi havia, diguéssim, cada unitat familiar tenia assignades doncs, algunes habitacions, i m'explica mon pare que a vegades doncs, quan es feien overbookings o en època de temporada alta doncs, li deien: Josep, vés a dormir a l'habitació dels avis perquè la teva habitació doncs, la necessitem pels clients. Després es vivia a l'hotel, es menjava amb els menjadors dels clients, els salons, i nosaltres teníem un petit habitacle, un espai, que era l'únic espai privat que hi havia, que hi teníem doncs, hi tenien la tele, on s'hi feien alguns dels àpats la família, i era l'únic espai privat que es tenia. La resta, diguéssim, que es convivia sempre amb els clients de l'hotel, i la feina era 365 dies, 24 uh-huh. hores, en el sentit aquest, no? Que sempre s'estava en allà. Després, lògicament, doncs, la vinculació va un punt més enllà, no? D'aquesta part laboral, de feina, de projecte, sinó que també és casa i és on ens hem criat, i on, quan acabàvem l'escola doncs, anàvem a l'hotel a dinar i ens passàvem allà a la tarda fins que tenies una activitat o una altra, i després nosaltres ja sí que a l'hora de sopar i dormir doncs, en el meu cas doncs, ja anàvem cap a casa, però la vida la passàvem allà i els caps de setmana
2: sí.
3: els passàvem allà.
2: Sí, o sigui, sí. Era pràcticament el joc. I ara podríem dir que és el lloc de feina, no?
3: Ara sí, actualment
2: és el,
3: sí
2: és el
3: que
2: lloc
3: és el lloc de feina. Sí,
2: uh-huh. I quin valor té conservar elements històrics com les galeries del segle, que hem comentat abans, del segle XVIII?
3: Per nosaltres és molt important. Al final és el que creiem, o sigui, hi ha tres elements que ens diferencien de la competència i crec que és un part del valor afegit. Per un costat, el tema de les aigües termals, que és un bé, diguéssim, que té en altres establiments, però pocs, per dir-ho d'alguna manera, és algo molt especial que tenim. La història i la tradició familiar, no? Aquests tres elements són els que ens defineixen, els que intentem de traslladar en cada un dels projectes que fem. Quan vam fer l'Espai Cel, doncs volíem que hi hagués aquesta importància, no? De tradició, d'història, de família i d'aigua termal, però també en la resta d'elements, no? Quan vam fer la reforma de les habitacions, doncs vam voler que el terra de les dutxes fossin els hidràulics que va fer el meu besavi, l'Isidro Anglí, doncs que els va fer, que són els que hi havia en el saló. O sigui, que tot arreu hi hagués aquesta continuïtat, diguéssim, de trobar aquests valors d'història, de tradició, de família i d'aigua termal.
2: I què ha canviat més en el balneari des de que, anava a dir, tu o vosaltres, no? Sous els responsables.
3: Ostres, o sigui, un dels elements que més ha canviat de quan era petit i ara És la rapidesa, no? La rapidesa amb la que canvia tot. En aquella època les coses duraven temps, des de les coses més físiques a les menys físiques. O sigui, una tarifa de preus, doncs, en principi d'any, o finals d'any, més ben dit, es preparaven les tarifes de l'any següent, i aquelles tarifes estaven per tot l'any.
2: O sigui,
3: client...
2: la tecnologia, podríem dir que aquí...
3: Bueno, també... la tecnologia i la realitat de la societat. Mm. O sigui, ara, via la tecnologia, via, diguéssim, internet, via aquesta immediatesa amb la que vivim actualment, doncs les tarifes duren, jo què sé, doncs un dia, 26 hores, una setmana... No saps el que duran les tarifes perquè les vas modificant segons la temporada, segons les ocupacions, segons el preu mig, i segurament d'aquí 4 dies això la intel·ligència artificial ens ho farà, diguéssim, de forma automatitzada, no? Ell mateix, doncs, anirà veient les variables i anirà canviant els preus. Després, la immediatesa de les coses, però també dels clients, per dir-ho d'alguna manera, no? Històricament, els clients venien a una època de l'any, sempre venien a la mateixa època de l'any, ens demanaven l'habitació, ens demanaven la taula del restaurant, feien estades més llargues, els clients, lògicament, a tots els coneixíem pels noms, per dir-ho d'alguna manera, no? Pel senyor, el senyor Puig, el senyor Martínez, vull dir, venien sempre, tenien aquella habitació signada, venien sempre en les mateixes èpoques.
2: Sí, era una clientela, era, ja, com dir, ja dic,
3: era part de la família,
2: no?
3: També, sí, no? Era, sí, aquell client que tu ja sabies, que
2: repetia,
3: quan el veies entrar, dius, mira, ja estem al mes de maig perquè ens arriba aquest o aquell client, i volia el seu cambrer, i la rotació de personal, clar, tot que el personal també vivia en el balneari. Bueno, tot això, pues gràcies a Déu també, doncs ha canviat, no?
2: O sigui, ara, evidentment, la clientela cada dia és diferent, cada dia, segur que repetiran, no? Repetiran,
3: sí,
2: famílies i tal,
3: sí,
2: però per general, vull dir, a més en qualsevol època.
3: El client repeteix, però com bé dius, en qualsevol època de l'any, no ha de venir cada 1 de maig, perquè d'aquest client ve l'1 de maig i l'habitació ja de quan se'n va ja en reserva la de l'any següent o la al cap de 6 mesos. Bueno, actualment, diguéssim que el client, òbviament, busquem un client repetitiu, però és un client que fa estades més curtes, és un client que té molta més variabilitat, és un client, diguéssim, que sí que n'hi ha molt que és repetitiu, però n'hi ha molt, diguéssim, que ve per altres raons i que ve una vegada i no torna a venir mai més. Bueno, ha canviat i ens hem d'adaptar a aquests canvis, òbviament.
2: I què fa tan especial l'aigua termal de Caldes que broja a 70 graus?
3: Doncs, home, tenim unes aigües que són molt especials per la temperatura, tot i que en el fons, la temperatura, que és molt xula des d'un punt de vista de màrqueting i des d'un punt de vista d'ensenyar al poble i de posar la mà a la font de lleó i no cremar-se i aquestes històries, pels balnearis és una mica una mala passada, perquè nosaltres, una de les coses que... O sigui, la importància de l'aigua no és la temperatura, la importància de l'aigua són els minerals que porta. El fet de que sigui tan calenta ens provoca que no la puguem barrejar amb aigua freda, diguéssim, de l'aixeta. Per què? Doncs perquè després aquesta aigua perdria part d'aquestes propietats, d'aquests minerals, que és el que les fa úniques. Bueno, després, què s'ha hagut de fer? Doncs paciència. Paciència vol dir que agafem l'aigua, la tenim en dipòsits i així la refredem. Gràcies a això, doncs es van fer els dipòsits en el segle XVIII, quan es van ampliar en el Terres Victòria, es van fer aquests dipòsits on ara hem pogut fer el projecte de l'Espai Cel. I actualment aquest dipòsit, que és més petit, el tenim enterrat, diguéssim, a baix al jardí, i amb un sistema d'intercanviadors que no barreja l'aigua, aprofitem l'aigua freda per escalfar per refredar la calenta, però no sense barrejar-la. Amb aquest sistema d'intercanviadors, doncs, ho podem fer més ràpid i necessitem uns dipòsits de menor tamany.
2: I amb això penso que aquí sí que ho has fet molt, no? Quins beneficis tenen les aigües mineromedicinals segons la recerca actual?
3: Doncs, a veure, nosaltres històricament El que estem treballant ara amb els científics, amb divulgadors, amb la Natàlia, amb la Susana Garriga, diguéssim, és allò que ja sabíem a casa. O sigui, les aigües minerals, primer, depenent del tipus de minerals que té, serveix per unes dolències o per unes altres. Depèn dels minerals que té, podem fer cura, diguéssim, hidropínica, que vol dir bevible, que no és el cas de Caldes, o cura via submergir-se a les aigües termals, que sí que és el cas de Caldes. En el tipus d'aigua de Caldes va molt bé sobretot per l'aparell locomotor, per tot el tema que són dolències d'artritis, artrosis, reuma. A més són neurosedants, són unes aigües que quan prens les aigües, diguéssim, que surts més relaxat. Això, el relax que tu el lligues amb el tema de l'estrès, que també, doncs, també ens serveix a persones que tenen problemes d'insomni, que els hi costa dormir. Són unes aigües que ajuden a que la gent, diguéssim, que pugui descansar. I en essència, totes aquelles dolències, moltes noves dolències del segle XX, que potser ja existien però no els hi posàvem nom, o senzillament eren, bueno, això no és una malaltia, i que a data d'avui ho tractem perquè el que busquem és millorar la qualitat de vida de les persones, doncs són les que, juntament amb l'Hospital del Mar, liderat també per l'Ajuntament de Caldes, aquest projecte, doncs estem donant-li aquesta base científica a allò que durant segles hem fet aquí a Caldes, que és l'ús de les aigües mineromedicinals per millorar la qualitat de vida de les persones. Els dos últims estudis que s'han fet, un és el del Covid persistent, que es va fer fa 3 anys i es va presentar fa un any i mig, i l'altre, que tot just la setmana que ve, doncs, es presentaran els resultats, doncs, amb el tema de les conseqüències de les persones que han patit un càncer de mama, i diguéssim que se'ls ha forçat via estrògens, doncs, a una menopausa, diguéssim, avançada, i les conseqüències, doncs, sobretot en l'aparell locomotor, en temes de descans, en temes de problemes de força i d'ossos, doncs, que els hi passen a aquestes persones que passen per aquests processos.
2: Justament és aquesta exposició que també està aquí a Termàlia, Càlida, i està molt, diguem, molt lligada. És com un vincle que teniu també, no?, amb aquestes persones, vull dir, pel fet de poder fer també a través de vosaltres, no?, mm-hmm, aquests tractaments, etc.
3: Sí, bueno, quan ens vam plantejar fer aquests tractaments i quan el comences, bueno, clar, tu fas la part més tècnica, no?, per dir-ho d'alguna manera, però clar, t'apareixen persones, i una de les coses que a mi més m'ha sorprès en aquests dos projectes és aquesta comunitat, diguéssim, que s'ha creat de les pacients que han vingut a fer aquests tractaments, no? Segurament, i òbviament, fruit, doncs, de que es troben persones, doncs, que pateixen la mateixa malaltia, unes mateixes conseqüències, i que és molt més fàcil fer comunitat. Però aquesta part també, diguéssim, més, digue-li, psicològica, de trobar-se, de comunitat, bueno, és una part que jo crec que desconeixíem o no ens l'esperàvem, no?, dins d'aquest procés de sanació i sobretot de millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Fruit d'això, doncs, també, no?, aquesta comunitat, aquest fer-se aquestes fotos, aquest projecte, no?, també d'explicar doncs per què serveixen aquestes aigües mineromedicinals i de com, via les aigües, millorem la vida de les persones, que és una cosa molt, molt xula, no? I quan t'ho expliquen, quan aquestes pacients expliquen la seva vivència, doncs la veritat és que, bueno, tu fas feina de despatx, per dir-ho d'alguna manera, però quan les escoltes, doncs et dones compte, no?, de la importància d'aquests tractaments i d'aquesta feina, diguéssim, que fa la gent, en aquest cas, doncs, de l'equip del Termes Victòria.
2: Uh-huh. I com es garanteix la qualitat i la sostenibilitat del recurs? Aquest recurs és l'aigua, no? L'aigua,
3: bueno, termal. Això, diguéssim que...
2: A partir d'ahir després vindrà el conveni.
3: Aquí ara em preguntaràs pel conveni.
2: Sí. No, a partir d'aquí començarem.
3: Però va molt lligat, no?
2: Sí, o sigui, sí, per això.
3: Va molt lligat amb el conveni, perquè jo crec que el conveni és fruit exactament d'això, no? Primer, de valorar. O sigui, de valorar que tenim un recurs únic, natural i possiblement escàs. De valorar que tenim un recurs que no sabem ben bé exactíssimament, no sabem d'on ens ve, quan n'hi ha, per què va aparèixer, no? Tots són teories científiques del que creiem, diguéssim, que fa que tinguem aigua mineromedicinal a Caldes de Montbui i en part aquí al Vallès, no? com a la Garriga també. Bueno, el fet de tenir clar en aquest cas, no? I d'estar d'acord les entitats públiques i privades que això és un bé a conservar futur, a no estirar més el braç que la màniga, no? de l'ús d'aquestes aigües, de fer-ne un repartiment, diguéssim, equitatiu o fruit, diguéssim, de la història de la propietat de les aigües mineromedicinals, de posar-nos d'acord en fer-ne un manteniment, de posar-nos d'acord en que aquest recurs, diguéssim, ha de ser un recurs pel futur, doncs és el que ens garantirà que a Caldes de Montbui tinguem durant molts anys aquesta cosa tan especial que tenim, no? I que ens ha fet únics i que també ens ha fet ser com som aquí a Caldes, doncs que són les aigües mineromedicinals. I tot això, diguéssim, jo crec que la conseqüència d'aquest plantejament és el que ens acaba portant a signar el conveni, no? Que primer tenim, jo crec que aquesta clarividència de dir, ostres, això és algo que ens hem de posar d'acord i és un bé preuat i un bé de futur, que jo crec que aquesta part és molt important, no? Que sigui un bé de futur.
2: I per això ara entrem aquí. Com funciona exactament el conveni signat entre Ajuntament i Balnearis? Perquè aquí entreu tots dos, el grup Victòria també i el grup Roquetes.
3: Sí, a veure, al final el conveni el signem el qui som els propietaris del dret d'explotació, en aquest cas del perímetre de protecció de les aigües mineromedicinals. O sigui, aquí una de les coses que s'ha d'entendre és que el recurs no és un recurs d'aigua, sinó que és un recurs de mines. O sigui, nosaltres no depenem de l'ACA en el sentit del recurs de quan agafem l'aigua termal, sinó que depenem de mines. A partir d'aquí hi ha uns propietaris del perímetre de protecció, que és un perímetre que protegeix a l'extracció, en aquest cas, diguéssim, com si fos una mina de carbó, doncs l'extracció d'aquests minerals. I tenim un perímetre de protecció. Els propietaris d'aquest perímetre de protecció som els balnearis, o sigui, aquells que tenim aigua mineromedicinals i que la utilitzem per fer tractaments termals. Diguéssim, l'acord, diguéssim, parteix d'aquests propietaris de l'aigua del perímetre de protecció, que són els balnearis, en aquest cas el balneari del Termes Victòria, el Broquetes i l'Ajuntament.
2: I quins avantatges té gestionar l'aigua de manera coordinada?
3: Oh, les té totes. És posar ordre a algú que ja es venia fent, però per un costat, doncs, primer de tot, doncs, agilitzarà tots els processos i tots els tràmits, perquè com ens hem posat d'acord amb com farem les coses, doncs les podrem fer més ràpid. Ens hem posat d'acord en que les volem fer perquè aquest recurs, diguéssim, el tinguem a futur. També, no? Tenim l'avantatge de que estem treballant i plantejant les coses perquè aquest recurs, diguéssim, no només sigui per ara, sinó que sigui per les següents generacions de calderins i de calderines, no?
2: Uh-huh. I quins reptes implica garantir això, l'ús responsable del pou termal?
3: Bueno, diguéssim que jo crec que és molt important no ser curtplacistes, no? I crec que l'esperit també d'aquest acord és, ostres, no siguem curtplacistes, sinó que pensem en com treballem i com conservem aquest recurs tan important que tenim a Caldes.
2: De fet, com es pren la decisió de repartir els cavalls i prioritats, podríem dir, no? Els cavalls de, diguem,
3: els caudals d'aigua, diguéssim, venen repartits de, o sigui, aquí s'ha d'entendre una mica d'on venim. Aquí es ve de que cada balneari tenia els seus pous, alguns dels quals, o majoritàriament molts d'ells, estaven a la mateixa plaça, i a la plaça antiga, una de les coses que hi havia és que hi havia llambordes petites, però hi havia unes llambordes que eren més grans i que a sobre d'aquelles llambordes normalment hi havia unes inicials. Doncs aquelles inicials eren les del balneari que en allà havia marcat que tenia un dels pous, un dels sorgents d'aigua. Jo recordo quan era petit que quan teníem algun problema amb les aigües o no arribava aigua, no sé què, o no sé quantos, o ostres, ens ha arribat aigua bruta, doncs havíem d'anar buscant els diferents pous que hi havia d'on venia el problema o el sorgent, per dir-ho d'alguna manera, havíem d'identificar el sorgent. Tot això, quan es fa el pou comú, diguéssim, s'unifica. I al fer un pou a més profunditat, el que acaba passant és que molts d'aquests sorgents, diguéssim, que s'acaben secant. Per què? Pues perquè com vas a buscar aigua a més profunditat i diguéssim que aquí a Caldes l'aigua surt, el sorgent és natural, per un tema de pressions surt la quantitat d'aigua que surt, no es bomba, doncs fa que aquesta aigua, diguéssim, deixi de sorgir per aquests altres pous. I com es fa el repartiment?
2: Pues
3: perquè
2: està.
3: En aquell moment, perdó, però me'n vaig anant i després no, ja no recordo de la pregunta inicial.
2: O sigui, el repartir i aquestes prioritats.
3: Perquè aquests sorgents, diguéssim, el que es fa és que quan es fa el pou comú, el que es fa és que aquests pous individuals, diguéssim, que s'acaben sumant per fer aquests percentatges.
2: Uh-huh. I a les prioritats, diguem? Vull dir, a l'hora de fer, o sigui, de fer el repartiment?
3: Perquè bé, no, bé d'aquest, bé de, o sigui, bé d'aquesta, d'aquests, diguéssim, d'aquests pous que ja tenien uns propietaris.
2: Val.
3: I després, diguéssim, això el que es fa és que es baixa a repartir-ho entre tots. O sigui, si tens 5 pous que donen 1.000 litres i un altre té 3 pous que en donen 500, doncs un tindrà un 66 i l'altre un 63 i l'altre un 37.
2: Aleshores vol dir repartiment equitatiu, no? Segons
3: les aigües, diguéssim, sempre que les utilitzem, diguéssim, per fer... O sigui, l'aigua mineromedicinal, el dret, diguéssim, que tenim, el dret de la propietat del perímetre de protecció que tenim, sempre està condicionat en els balnearis a que fem un ús d'aquestes aigües per fer tractaments termals.
2: Irresponsable. Vull dir, un tractament, a més, responsable, no, que no s'entengui irresponsable.
3: Clar. O sigui, sí. Una de les gràcies també del conveni és aquest, no? És sí. Dir, escolteu... Ho repartim així, però l'ús que en farem serà un ús responsable perquè a futur continuem tinguent aquest recurs, que a més, com que no sabem, o sigui, els estudis geològics ens diuen que és una aigua que té entre 10 i 12 mil anys, que va ser ploguda, que ha estat amagatzemada sota terra, que té la temperatura perquè el procés final de sortir per pressions és molt perpendicular a la terra, amb la qual cosa ve de molta profunditat en poc temps i això li dona la temperatura, però no és com el pantà de la Baells, que pots anar i dius estem al 63,3% i hi ha 700.000 milions de litres.
2: És algo que no se sap si fins a quan.
3: Clar,
2: no?
3: Sí.
2: Pot tenir un final. És això.
3: Esperem que no, però podria tenir un final.
2: Sí. Com veu el moment actual del termalisme a Catalunya? O com veieu?
3: Doncs ara em poso el barret de president de l'associació, sí. I bé, o sigui, en essència el termalisme, diguéssim, que ha tingut èpoques de pujada i èpoques de baixada, vull dir, finals del segle XIX, el termalisme és un, diguéssim, està en el seu millor moment, hi ha molts balnearis a Catalunya, existeix poc turisme, per dir-ho, poques opcions de turisme, per dir-ho d'alguna manera, no existeix el sol i platja, no existeix ni molt menys doncs, el turisme de neu, per exemple, o el viatjar, no hi ha avions, amb la qual cosa doncs, una de les opcions que hi havia per fer turisme era anar a fer termalisme. I a més, des d'un punt de vista mèdic, quan encara no hi havia la medicina moderna, doncs moltes de les dolències doncs, s'havien d'anar a tractar als balnearis. Podríem dir que a mitjans del segle XX hi ha una època de decadència en els balnearis i a finals del segle XX, principis del segle XXI, fruit de, en essència d'un canvi, jo crec que social, torna a haver-hi una pujada, diguéssim, en el termalisme. Per què? Doncs primer perquè hi ha un concepte social més de medicina preventiva que no pas de medicina reactiva. O sigui, el que intentem com a societat i com a persones és no posar-nos malalts. No, només, no, no és que vulguem anar al metge quan estem malalts, el que volem és no posar-nos malalts, el que volem fer és cuidar. I per un altre costat, diguéssim que hi ha un altre element molt important, que és aquest concepte de qualitat de vida, no? Que no només volem viure i volem viure molts anys, sinó que volem fer un qualitat de vida. I això són elements que els balnearis doncs, oferim en el nostre ADN, no? Ens dediquem a cuidar les persones que ens venen a visitar. I això és algo que per sort com a societat i per sort en el nostre cas com a balnearis, doncs és algo doncs que està creixent o que va estar creixent a finals del segle XX i que jo crec que aquest segle XXI doncs directament s'ha consolidat i estem, diguéssim, en un bon moment des d'aquest punt de vista.
2: I quins reptes té el sector en general, no? En els propers anys.
3: Bueno, és un sector que... O sigui, una de les coses que tenim els balnearis és que som un sector que tenim molta, molta història i això té coses molt, molt bones, però també té coses complicades, com per exemple les inèrcies, com per exemple doncs, que quan un sector té molts, molts anys doncs li costa més els canvis, no? Aquesta cultura del canvi. I més ara que els canvis són molt ràpids, doncs els balnearis ens hem d'adaptar a les noves formes doncs, de fer termalisme del segle XXI, modernitzar les instal·lacions, entendre què vol i què busca el client, els elements complementaris, la gastronomia i tots aquests elements, diguéssim, doncs fan que ens haguem d'anar adaptant. Sempre és més fàcil fer alguna cosa nou fet i pensat doncs, per ara que no pas doncs, a canviar inèrcies, i en aquest cas inèrcies de molts segles. Doncs, segurament això és una de les coses doncs, que durant aquest període que ara ve doncs, hem d'anar fent els balnearis. I en el cas d'Alta Nova Victòria, doncs, una miqueta d'on neix l'Espai Cel? Doncs neix d'aquest procés, no? De dir, bueno, doncs ens hem d'anar modernitzant i què ens demanen els nostres clients? Doncs que volen també doncs, aquesta part més lúdico-termal, doncs d'oferir també aquest complement.
2: Així, ara abans m'has comentaves, és que se m'ha quedat aquí una mica, no? O sigui, quan parlem de balnearis que ha canviat una mica, no? Pel tema de si no està el mar o si no està la neu, no? Però sí que hi ha balnearis que estan a prop del mar, no? I hi ha balnearis que estan evidentment al Pirineu,
3: sí, sí.
2: A la muntanya. O sigui, aquí podríem dir Caldes, a més també porten el nom de Caldes.
3: Sí.
2: Caldes de Boí, per una banda, Caldes de Malavella o Caldes d'Estràs, vull dir, seria davant cadascú d'aquest balneari, suposo, penso que té una... El de Caldes jo ho veuria també com tu estàs explicant tota la part minero-medicinal. Suposo que també els altres tenen, però tenen cadascú una especialitat molt concreta.
3: Sí, mira, primer de tot, abans d'anar-te a la pregunta, o sigui, al final els balnearis, una de les coses que tenim és que nosaltres no hem escollit on estem, sinó que la natura, en aquest cas les aigües, ens han dit, aquí pots fer un balneari, a partir d'aquí el vam fer. Això té una mica de dificultat, aquí ara torno a posar-me el barret de president de l'associació balneària, no?
2: Sí.
3: I és dir, ostres, sóc el president d'una associació on hi ha balnearis, que un està com a Coma-ruga a davant de la platja i n'hi ha un altre, Caldes de Boí, que està a dalt de tot de la muntanya al costat d'unes pistes d'esquí, no? Després, les necessitats, les complementarietats que té un i altre, un o altre negoci, són completament diferents. Nosaltres no vam fer un estudi de viabilitat de la localització del balneari Termes Victòria quan es va crear el Termes Victòria, sinó que senzillament allà on hi havia l'aigua es va crear doncs aquest negoci, per dir-ho d'alguna manera, no? A la pregunta que em feies de...
2: Home, aquesta té una particularitat també molt important i és la proximitat, és a dir, dins de lo que seria el centre, no, i Barcelona, no? Vull dir, aquests podrien dir que és el balneari que està també més són 30 quilòmetres que et separen, no?
3: Clar.
2: I també dels voltants. Però sí, com a balneari important amb una aigua a 74 graus.
3: Clar. O sigui, però tornem a lo mateix, o sigui, sí. Però no va ser que la meva família o els que van crear el
2: Tenerife,
3: home, hem de muntar un balneari a prop de Barcelona perquè es crearà una àrea metropolitana que tindrem aquí tot un mercat, sinó que la realitzarem aquí.

0: arribar l'aigua a 15 o a 18 graus i per poder fer els tractaments doncs l'han de poder escalfar. I alguns balnearis doncs tenen diferents tipus d'aigua. O sigui, per exemple, el de Caldes de Boí té diferents sorgents amb diferents minerals en aquests sorgents, amb la qual cosa pot fer diferents tipus de tractament depenent de quin tipus de sorgent i d'aigua utilitzi. Però clar, després tampoc les pot barrejar. Vull dir que al final cada balneari té un punt que és quasi bé, podríem dir, com un món en si mateix.
1: Mm-hmm. Has comentat un que no sabia que existia, que és el de Coma-ruga.
0: Sí. A Coma-ruga hi ha un balneari. A més, diguéssim que el sorgent és com un riu que arriba al mar amb aigua calentona, perquè aquella és calentona, no és termal, no és hipertermal. Però sí, a més està davant de la platja.
1: Mm-hmm. Pues són d'aquestes curiositats, no? És que a vegades sí que després veus que fora d'aquí, de Catalunya, doncs trobaràs igual balneari, pues, no sé si a Albacete o a Orense. Sí, a Orense sí que som bastant coneguts, no? Doncs, a veure, continuem una mica les preguntes que m'anava jo. Quines oportunitats s'obren, de fet, amb els balnearis, amb el turisme de salut? Perquè jo penso que aquí sí que hi ha molta, no?
0: Sí, a més és la nostra essència i és la nostra base. Sí. O sigui, nosaltres quan vam fer l'Espai Cel, el que teníem molt clar és que volíem crear una dicotomia. O sigui, nosaltres el centre termal el tenim dividit en dues parts, el que en diem el balneari clàssic i l'Espai Cel. L'Espai Cel és un espai ludicotermal, el que busquem és, amb els beneficis de les aigües mineromedicinals, doncs fer un tractament més basat en el relax, en la part aquesta més neurosedant, però en el que en diem el balneari clàssic, que és on fem els tractaments que s'han fet tota la vida, continuar treballant aquesta part mèdica dels balnearis, que és la part que ens fa únics. O sigui, l'Espai Cel, com hi ha altres actors, com qualsevol spa, diguéssim, que agafa aigua de l'aixeta i l'escalfa, pot fer aquest tipus de tractament, però en el balneari clàssic, tractaments amb aigua mineromedicinals, només ho podem fer als balnearis. I aquesta és la part, diguéssim, important amb la que treballem i que ens fa únics, que és la nostra essència.
1: Mm. I pel que fa al visitant, com ha canviat el perfil del visitant, sobretot dels que eren una història a l'actualitat?
0: Uf, ha canviat del tot, ha canviat en tots els aspectes. O sigui, si em dius procedència, home, pues abans els clients que teníem ens venien, els que venien més lluny, doncs venien de Lleida, de Tarragona, a la tardor quan s'acabava l'època de les collites. Estic parlant, tampoc no estic parlant dels meus avis i rebesavis, estic parlant de quan jo era petit, als anys 80. Actualment els clients que ens passen per la porta són de qualsevol lloc del món. Diguéssim que el 30-35% del nostre client és de fora de l'estat espanyol, que era algo que fa 15-20 anys era completament impensable. L'estada mitja, hem passat de clients que venien a fer estades llargues i fins i tot a casa sempre teníem gent que venien a viure aquí al balneari, venien com a client, anàvem fent estades més llargues, fins que hi havia un moment que aquests clients, diguéssim, que es quedaven a viure al balneari. Ara l'estada mitja és d'entre una i dues nits, diguéssim, si agafem el conjunt. Sí que hi ha client que ve a fer estada de recuperació, que fa estades més llargues, però hi ha molt d'altre client que fa estada una nit.
1: Fins i tot per aquests regals, no?, que moltes vegades es fan,
0: el xec,
1: no?
0: El xec regal, que
1: regals
0: és un dels,
1: una nit,
0: que és un dels
1: tractaments,
0: nostres hits, sí, fan una nit, o molts clients que venen a fer un dia, vull dir que no fan ni la pernoctació. Bueno, diguéssim que la tipologia de client ha canviat absolutament. El per què venen, no? La raó per la qual venen, doncs ha baixat la part mèdica i ha pujat aquesta part més lúdica. Pels preus mitjos, en el sentit de que els tractaments que fan doncs ja no estan pel que recomana el metge, sinó pel que els hi ve de gust de fer, no? De fer-se massatges, de fer tractaments més d'estètica. Bueno, ha canviat completament.
1: I passem ara a parlar del futur i la sostenibilitat. Com imagines el Termes Victòria, no? O el grup Victòria d'aquí a... Poso una fita, no, o sigui, un temps tampoc massa llarg, 10 anys.
0: D'aquí 10 anys,
1: Evoluciona, no?
0: Sí, home, una evolució d'aquí 10 anys, jo crec i espero, i espero que l'evolució, diguéssim, sigui tranquil·la, i no hi veig grans canvis. A més, d'aquí 10-15 anys, la meva idea és l'època amb la que tinc previst jubilar-me, amb la qual cosa d'aquí que em jubili, jo espero ja l'espai cel, quatre reformes. D'aquí 30 anys, ostres, és molt complicat, perquè al final...
1: No, jo t'he posat per això una...
0: Sí, però encara que sigui 10 anys. O sigui, nosaltres, la nostra funció, diguéssim, des d'un punt de vista... estratègica, que van fer els meus besavis, que si ho mires en perspectiva va fer els meus avis i després els meus pares, és adaptar-nos al moment de la societat, i és una de les complicacions que té, no? Tens un negoci que funciona, que vas bé, que vas fent, però que vas veient que la societat va canviant i que has de canviar via inversió, via canviar la gastronomia, via canviar la cultura d'aquella empresa per adaptar-te a les necessitats de la societat, no? I jo crec que és una miqueta els reptes dels qui dirigim les empreses, doncs, de fer aquests processos de canvi que a vegades són complicats, i que en les empreses familiars, no? Allò que diuen, la primera generació el crea, el segon diu, el fa anar a dalt de tot, i el tercer, doncs, és el que se'l carrega. Jo, com ja vaig amb la setena, doncs ja diguéssim que estem en una altra lliga. Però una miqueta, no? aquest canvi generacional, aquest canvi de cultura, aquest adaptar-te a la societat i al que et demana el mercat, no? Jo crec que aquest és el repte. Com serà? Ostres, no ho sé, perquè és que a la velocitat que anem, la veritat és que no et sabria dir. El que sí que et puc dir és que nosaltres com a família, amb el Jordi, estem disposats, no?, d'aquí 10 anys, veure com ha canviat e intentar d'adaptar-nos-hi de la millor manera possible.
1: Home, també a partir d'aquí podria dir, i és a dir, tu ja pensaves, dic, home, jo a lo millor si puc jubilar-me en jubilo, és a dir, però que hi hagi un relleu, és a dir, hi haurà relleu aquí?
0: No ho sé, no hauria d'estar jo aquí sentat per preguntar-ho. També això ha canviat, no? O sigui, el meu besavi va ser perquè era l'hereu, i el seu tiet, que no tenia fills, pues el va anar a buscar, que feia de forner a Barcelona, o d'aprenent de forner a Barcelona, i com que no tenia fills i la cosa pintava en bastos, doncs el van anar a buscar a l'Isidro perquè portés el balneari. El meu avi va ser perquè era l'hereu, no? El Joan era el fill gran de 5 germans. En el meu pare ja no va anar exactament així, sinó que, bueno, pues va ser un procés, doncs, de veure qui ho volia, si algú volia portar-ho a la família, i com ha sigut el nostre cas, no? En el nostre cas també ha sigut així, no? Som tres germans, un s'ha dedicat a altres temes, i el Jordi i jo vam decidir fer-ho, i amb els meus fills segurament, amb els meus fills, els fills de meus germans, doncs també serà aquest el procés, però ja hi arribarem, no sé, sí. Encara som petits, ja hi arribarem. Si em dius, home, et faria gràcia? Home, sobre el paper, sí, clar que faria gràcia que l'empresa continués portant el cognom, però, bueno, més enllà de la gràcia, la llibertat
1: forma part.
0: Bueno, els pares volem, no?, que els nostres fills, doncs, facin el seu camí, que per això els eduquem, no?, perquè cadascú pugui fer el seu camí.
1: I quin paper jugarà la sostenibilitat i l'eficiència energètica, diguem, pensant en el futur? Clar.
0: Bueno, jo crec que més que en el futur, en el present.
1: En el present i
0: futur.
1: Està clar que
0: estem amb el canvi climàtic, això és obvi, i que ens hem d'adaptar a aquestes realitats, no? Una de les coses que també està treballant des de l'Ajuntament, doncs, és tot aquest projecte de com afecta aquest canvi climàtic amb les aigües mineromedicinals, amb aquestes aigües calentes, amb les pluges, no? com aquest recurs hídric, doncs, es recupera o no es recupera amb aquestes èpoques de sequera, bueno, com afecta tot plegat. Jo crec que els balnearis, però ja la societat en general, doncs, ens hem de plantejar, doncs com encarem aquesta crisi. La veritat és que nosaltres, el Trenes Victòria, és una variable que des de ja fa uns anys, més enllà del biosphere, perquè el biosphere és conseqüència de que des de fa uns anys, doncs, dins de la nostra presa de decisions, un dels elements que sempre tenim en compte és el tema de la sostenibilitat, no? Perquè posem plaques, perquè busquem, doncs, aquest ús de les aigües mineromedicinals, d'aquest escalfor, d'aquest sobrant de l'escalfor, doncs, per escalfar l'aigua exterior, perquè hem canviat, doncs, un sistema sistema de gas a un sistema d'aerotèrmia, totes les decisions que prenem, aquestes més grans i més, però en la resta de decisions que prenem sempre hi ha doncs, aquest element de sostenibilitat, i crec que és algo que com a societat, totes les empreses i la societat en general doncs hem de fer, no? Posar el focus en com deixem a la següent generació els recursos que hem trobat, i jo crec que aquest conveni també és part d'això, no? És dir, com ordenem per deixar a les pròximes generacions doncs aquest recurs el millor possible, no?
1: I que funcioni. I de cara també pensant en el futur, o sigui, hi ha un públic per generar, que podríem dir, ara abans era un públic com més gran, no? De fet, ara avui dia hi ha persones, però també podríem dir que és a partir dels 35-40, que és el públic que normalment ve a balnearis. Podria haver-hi persones més joves també, però hi ha un altre públic que és el més jove, no? Com es pot atreure un públic més jove encara del que hi ha al món termal?
0: Sí, a veure, una de les coses que nosaltres busquem és aquest relleu generacional, no? Que sobretot amb la generació, diguéssim, que podríem dir dels meus pares, que va ser pels balnearis la generació perduda, no? Molts dels clients que ens deien, ostres, jo recordo que venia amb els meus avis als balnearis i jugava amb uns nens que vivien aquí, o sigui, la gent de petit, els avis, quan no hi havia casals d'estiu, doncs s'emportaven els nets, i jo recordo que jo era dels que jugava amb els nets dels clients de l'hotel. Després, aquest client que diguéssim que se'n recorda d'haver vingut és el que recupera aquesta part dels balnearis. Què fem nosaltres? Home, hi ha temes doncs, de difusió que fem des de l'associació balneària a les escoles, sobretot a les escoles diguéssim de graus en els quals es tracta els temes de termalisme, doncs per anar diguéssim que inculcant o anar explicant les bondats del termalisme. Molts dels balnearis de Catalunya, diguéssim que són balnearis que no, n'hi ha algun que sí que és només per adults, però molts dels balnearis, doncs també hi ha nens que poden anar als balnearis, i hi ha una part, en el nostre cas, per exemple, del centre termal, on els nens poden accedir a fer tractaments. Jo sé, per exemple, que ara des de l'Ajuntament al safreig, doncs hi ha unes hores doncs en la qual doncs hi ha uns horaris especials en els quals poden anar les famílies amb els nens per incentivar doncs aquest coneixement de les aigües termals, i que sigui algo que passa a Europa o sobretot als països de centre Europa, no? Que és aquesta cultura de l'aigua, no? Aquest fet de després de sortir de treballar doncs me'n vaig a prendre les aigües, i que això mica en mica vagi arrelant i vagi quedant en l'ADN de les societats i de les generacions, que després són les que diguéssim ens donaran aquests clients de futur, no?
1: I ara ja estem acabant, són els pocs minuts que es queda, però faria algunes preguntes més personals, no íntimes.
0: Venga.
1: Què és el que t'agrada, el que més t'agrada treballar en el balneari o en un balneari?
0: Ostres, a mi clar, això és molt personal, com
1: sí,
0: que dius,
1: això.
0: A mi m'agrada molt el contacte amb les persones, jo treballar amb gent, treballar amb persones, el que t'explicava abans, no? El dia de la presentació del Termalia, del projecte de l'exposició del càncer de Càlida, ostres, quan explicava aquella pacient, no? Com ho havia viscut, com l'havia ajudat, pues a mi això és de les coses que més m'omplen, no? i que més m'agraden de la feina que faig.
1: I quin és el moment del dia que més gaudeix al balneari, al Termals Victòria?
0: El moment del dia que més gaudeixo
1: si és que, si aquest, normalment jo penso que cada dia passes pel balneari, no?
0: Cada dia passo pel balneari. Jo, per exemple, una de les coses que faig és que jo no tinc un despatx fix al balneari, sinó que a mi m'agrada estar darrere recepció. Jo normalment hi ha una taula darrere recepció, que és una taula així molt compartida, i jo vaig amb el portàtil, i normalment les estones que no tinc reunió o que haig d'estar en un espai més tranquil, que em tanco amb algun despatx, en una sala de reunions, doncs jo normalment estic allà. Per què? Doncs perquè allà me n'entero és on passen coses, no? I la recepció és com una mica el cervell d'un hotel per on per on passa tot plegat, les coses bones i les coses no tan bones. Bueno, a mi m'agrada molt estar allà i veure el que passa i intentar d'entendre què passa i per què passa, a vegades per fer coses al moment, però sobretot per poder prendre les decisions pensant en la realitat del que viu el client. El client intern, que és la gent que treballa amb nosaltres, clar. I el client extern, diguéssim, que són els clients, diguéssim, sí, de...
1: Els usuaris.
0: Els usuaris, no? Sí. Els que ens paguen la nòmina tots plegats.
1: I això, precisament, tenint en compte, doncs, si tens contacte amb els estadants, no? Què et diuen sovint aquestes persones quan surt d'una estada termal.
0: Ostres, mira,
1: si te'l trobes.
0: Sí, sí, sí. Una de les primeres coses que ens trobem quan arriben els clients ens diuen normalment dues coses. La primera, ostres, que complicat arribar fins aquí. Però la segona que ens diuen gairebé tots és, ostres, que maco és aquest poble. És una de les coses que bueno, molta gent desconeix. Caldes venen per primera vegada i se sorprenen del casc antic, del poble bonic, de l'entorn que tenim. Nosaltres estem al casc antic, ens entren per la plaça de la Font del Lleó, les termes romanes, han fet, diguéssim, el procés aquest pel casc antic, però és que a més quan arriben, nosaltres tenim la sort que per darrere donem a la riera, des de la terrassa, des de les habitacions que donen al costat del jardí, es veu el farell. Clar, molts dels clients que ens arriben ens diuen, ostres, és que és molt maco, és que teniu un entorn, i és veritat, no? Tenim un entorn xulo i privilegiat.
1: Mm-hmm. Doncs a mi, així si Joan, arribem al final, no?, d'aquesta conversa o entrevista, no? Gràcies, Joan, per aquesta mirada clara, documentada sobre el present i el futur del termalisme a Caldes, i gràcies per ser avui al fòrum i per ajudar-nos a entendre millor un sector que forma part, com hem dit en un principi de tot, al principi de tot, que forma part de la identitat del nostre municipi.
0: No, gràcies a tu per convidar-me i per ajudar-nos a divulgar, no?, doncs una miqueta el termalisme.
1: Doncs fins a la propera, sempre que hi hagi alguna cosa per explicar, aquí estem al fòrum.
0: Molt bé, aquí estarem.
1: I així arribem al final del fòrum d'avui. Marxem amb aquesta... una cançó, Sunrise, interpretada per Nora Jones, que ja ens acompanya de fons, una peça humana, serena, que connecta amb la salut mental i amb la idea de cuidar-nos, i també molt en sintonia amb el món termal perfecte, evidentment, per tancar el programa d'avui. Ha estat un matí intens i molt ric. Hem començat amb una nova edició de Navegant per la Ment amb el doctor Conrad Sorribas, que ens ha ajudat a mirar cap endins i a entendre millor com funcionem, com pensem i com ens afecta tot allò que vivim. Una secció que sempre ens aporta eines, reflexió i una mirada humana sobre la salut mental. I a la segona hora hem posat el focus en el termalisme i en la seva importància per al nostre municipi i per al benestar de tothom. Ho hem fet amb la conversa amb Joan Anglit, director general del grup Victòria i setena generació al capdavant del balneari Termes Victòria. Hem conegut la història d'una empresa centenària, el seu paper al municipi i els reptes que afronta dins el sector termal. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai de conversa i de coneixement compartit. Tornarem dilluns amb més veus, més històries i més motius per seguir pensant i mirant el món amb curiositat. Que tingueu molt bon dia i molt bon cap de setmana.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Dimecres d'aquesta setmana, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir els dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució de persecució a la zona del supermercat Capbravo. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials i van passar ahir a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran zones de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també a les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Avui, 7 de la tarda, el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Emerson, d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i la literatura per fomentar el debat i la reflexió entre participants. L'activitat anirà a càrrec de Pa Sucat amb Oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic B baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. En el dia d'avui quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell, una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, avui es preveu una baixada més marcada a les temperatures, amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps, mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Bon dia. Des dels estudis de Ràdio Caldes, al centre del casc històric de la població, us parla el vostre locutor predilecte, Pepe Santos, el programa Ràdio Caldes. Avui tenim també, avui és un dia gran, tenim dos autèntics bojos de l'esport, un de l'esport formatiu, de l'esport d'iniciació, que no de competició, que són el Josep Maria Sala i el Jaume Conejos, dos dels responsables o irresponsables del Club Ciclista Calderí. Una de les tres entitats esportives més antigues de la població, i vull tornar a subratllar aquest caràcter eminent formatiu i d'iniciació a l'esport del ciclisme, que no competitiu. És raro, és molt raro això, però és molt important. Josep Maria, Jaume, benvinguts. El Jaume ja és la segona vegada, sí. I és gairebé un professional. Tot vostre, veniu aquí, parlem de ciclisme i parlem sobretot que ja vam fer una introducció avui fa una setmana sobre la 36 edicions de la Diada de la Bicicleta.
3: Sí, senyor, aquí fem un altre any nou, a veure si podem competir, fer més colla que l'any passat. Van ser l'any passat 350 persones, a veure si aquest any podem batir una mica més el rècord, a veure com va tot.
2: Segur. Que pujareu, perquè aneu a més, l'esport va a més, el ciclisme va a més, i tal. Ai, però 300 persones, sí?
3: 350.
2: 350 ciclistes.
3: Sí.
2: Pares, mares, canalla,
3: tota la canalla aquí,
2: I els organitzadors.
3: Sí.
2: Quants bojos organitzeu això? Quanta gent esteu?
4: El mateix dia podem ser 25 o 30, perquè bueno, la gent el mateix dia, dels que sortim cada diumenge, pues venen i col·laboren. I ajudem amb la policia a tancar carrers per fer la, i bueno, en som bastanta gent. Som 30, una cosa així, no, 40, podem ser-ho. El dia, bueno, per organitzar-ho doncs ens, és allò el que passa, som 3 o 4 els que sí, organitzem, sí, una mica, sí. Però el mateix dia som força gent.
2: Ajuntament col·labora?
4: Sí, sí, sí.
2: Policia, Protecció Civil?
3: Sí, sí, sí, sí, tenim de tot. L'Ajuntament va col·laborar, la policia també, Protecció també, i l'ambulància tenim. Doncs,
2: és una autèntica festassa, una diada, 36 anys. Sí. Déu-n'hi-do el mèrit que té això, la quantitat de canalla que ha passat i no canalla que ha passat per aquí. Us en recordeu? Bueno, clar, no hi érem, fa 36 anys. A l'origen d'aquesta jornada, aquesta diada, teniu constància?
3: No, jo no. Jo no. Portaré 11 anys aquí al club, soci, i abans sí que havia sortit amb el meu fill petit i ara la nena, i sí. I bé, jo me'n recordo.
4: Jo porto més anys, i al principi, bueno, també l'inici no me'n recordo, també jo no porto tants com 36 anys, vull dir, però l'inici no, però vull dir que havíem fet l'escola i la diada fa molts anys. Inclús me'n recordo que al principi fèiem la bicicleta més antiga, la bicicleta més original, això al principi que ho feien, pues ho feien així, i fèiem un premi per això. Per això ho vam deixar-ho de fer, però bueno, són molts anys que ho fem.
2: Sí. Molts anys, sí, sí. Molts anys, i aquesta perseverància, ho hem dit moltes vegades, i amb tu, Jaume, no, que som, també Joan Maria, som una població molt esportiva, Caldes, molt. Es practica molt esport, Es practica molt esport, i com diem aquí, jo, activitat física, que és molt, sí, que és molt important. És a dir, no solament la competició, sinó practicat molt l'esport.
3: Sí, aquí hi ha bastanta gent que fa molt d'esport, tant com competitiu, sense competició, també. I sí. Que ara mateix al club, bueno, aquest any no, però hem tingut una noia, sí, competint, i hi ha molta gent que va en bici, es veu
2: molta.
3: Jo avui he tingut el plaer d'anar en bicibús, que m'han invitat, i molt bé, hi ha molta canalla petita que va començar a anar en bici, i els pares també.
2: Que és l'activitat aquella que feu els divendres, sí, per anar, sí, a l'escola.
4: Sí, sí, sí, sí, avui ell, sí, és que ell avui té festa.
3: Avui tingui festa. Avui, sí, sí, he aprofitat avui que tenia festa, sí, i ho hem fet.
4: Jo hi vaig cada divendres, però bueno, i està molt bé, perquè és, al final, jo què sé, igual n'érem al tros final, poder, perquè es comença la plaça de Catalunya,
2: Catalunya,
4: i
2: sí,
4: es va fer parades i la gent es va afegint, però igual n'érem entre pares i nens.
3: Sí,
4: igual,
3: jo 24.
4: Ah, veus, tu has
3: comptat 24 avui, i m'ha agradat. Està molt bé. Sí, sí.
2: Sí,
4: sí. Això ho organitza els APAs, organitza?
2: Sí, sí, els APAs, sí, sí.
3: Nosaltres no. A mi m'han invitat avui i dic, hòstia, doncs vinga, anem i a veure. Sí, sí, molt bé.
2: Aquí està sortint una idea, això ens va bé, en general, està sorgint ja una idea. Clar, hem de recordar, ho he dit moltes vegades, però és que és la realitat, d'aquí un any tenim eleccions municipals, en els municipis, i per tant jo crec que tenim un any per configurar moltes coses en el camp de l'esport, i el que us parla, crec que Caldes reuneix les condicions per tenir la categoria, l'acreditació del que es diuen els municipis de destinació turística esportiu, que n'hi ha 11 a Catalunya, 11, que perquè tenen unes condicions o bé d'instal·lacions, d'equipament o també de natura, que possibilita això. Caldes és un lloc que estem situats a 28 quilòmetres de la gran ciutat, que cada dia ve molt ciclista, i que hi ha molts camins, i per tant les moltes modalitats de pràctica a través de la bicicleta és factible. Sí. És factible. Jo crec que aquí hauríem de jo he llançat ja la idea de començar a parlar i estudiar-ho, analitzar-ho, perquè podem presentar aquesta oferta, aquesta candidatura, sobretot per això, perquè estem a 28 quilòmetres de Barcelona i és un grandíssim avantatge per un practicant d'esport, i després perquè tenim un entorn natural. A tots, el que vol fer muntanya vostra, que pugi al Farell.
3: Sí, hi ha molts puestos i molts carrers.
2: Vols fer muntanya? Doncs pues té muntanya, vol fer BTT, hi ha moltes modalitats.
4: Sí. Tenim la part de la Torre Marimont, que és per iniciar, que és el que quan fem l'escola de ciclisme, anem molt per sí. cada setmanat, la Torre Marimont, que és una cosa que no hi ha molt desnivell, i per altra banda tenim el Farell i muntanyes que hi ha al costat, el Puig de la Creu o així, que pot fer pels que volen fer més pujada.
2: A l'altre dia deia, des d'aquí, la població de Lloret de Mar, que té, és una d'aquestes 11 poblacions, està a Salou, està a Banyoles, etc. La població de Lloret a l'any 2025, que Lloret té aquella imatge de turisme, com diuen, de borratxera, d'escàndol i tal, té aquesta imatge, l'està canviant tranquil·lament a poc a poc. Va fer 300 esdeveniments esportius barra culturals, amb una quantitat de gent que van anar a la població no durant l'estiu, al contrari, a l'estiu no, per aprofitar els equipaments, les instal·lacions, la capacitat hotelera que té, sí, i per practicar esport. Lloret, que està a molta més distància que estem nosaltres. Aquí ho haurem, des d'aquí, jo m'he compromès públicament i anirem treballant amb això, a veure si ho podem aconseguir-ho, perquè tenim unes condicions. Tu ho has dit, Jaume, la Torre Marimont. Marimont és un indret singular. Ahir, sense anar més lluny, jo vaig tenir una conversa que parlava de vosaltres amb el Santi Ciges, que és el coordinador del Club Atlètic Atlètic Calderí, i clar, i em deia, és que clar, córrer, bicicleta, inclús nedar a la Riera, no, són modalitats absolutament en vigència cada cap de setmana, i parlàvem d'això i em comentava les dificultats però també els èxits que tenen a treure canalla a practicar l'atletisme, que si fan atletisme, si fan ciclisme, si fan tennis de taula, no fan altres coses.
3: No, clar, no estan tot el dia al carrer, estan fent esport.
2: Exacte. Sí. De cara al diumenge, operativament parlant, posem a disposició de la gent, què ha de fer un pare, mare, amb la canalla que vulgui participar-hi de la jornada?
3: Pues mira, nosaltres comencem a les 8 del matí, comencem a muntar tot això, i la canalla pot entrar a escriure a partir de les 10 i mitja, 10 a la plaça del Lleó.
2: Plaça del Lleó.
3: Sí.
2: Allà tindreu
3: tota la parada allà
2: per fer la inscripció.
3: Sí. I farem l'inscripció, li donarem una samarreta amb el logo del club i una... Sí. Una, això. I quan tornin haurà beguda i algo de fruita. No puc, no sabem.
2: Inscripcions que, com que aquests senyors i tot el seu equip estan bojos,
3: no,
2: afortunadament bojos, les inscripcions són gratuïtes.
3: Sí, són totes gratuïtes.
2: I a sobre, samarretes, fruita,
3: aigua, de tot.
2: Déu-n'hi-do, això és una molt bona organització.
3: Sí.
2: Us ajuda la gent?
4: Sí. Tenim els sponsors que ens van ajudant una mica econòmicament.
2: Sí.
4: La fruita, per exemple, la fruita, Cal Fruitós ens regala la fruita per aquest endevinent.
3: Després també avui m'han comentat també, bueno, m'han dit que hi ha un supermercat bastant gran d'aquí de Catalunya que et donarà alguna pasta, dolços, per repartir.
4: Bueno.
2: Sí. Ja sé que és fer propaganda, potser els responsables de ràdio m'estiraran les orelles, per això són grans les meves orelles, però ho hem de dir-ho. Fruitós, Vallesana, Servitexa, Òptica Montbui, Soler, gràcies, se'ls ha de dir gràcies. C3DN, Gardego, perquè això és favorir l'esport, la pràctica esportiva i la iniciació. Sí. Gràcies a aquestes entitats que ho fan de manera desinteressada, moltes d'elles per, suposo, per amistat, i sí, perquè col·laboren com sempre, és molt important, i així ho diem, Fort, Cicles Edus. Aquí Caldes tenim dues empreses de bicicletes, no?
3: Sí, sí, hi ha dos.
2: Dos empreses. Això ho tenim pendent perquè, no sé si heu vist, ja la Diputació de Barcelona ja ha tret una publicació que és el Pla Estratègic del Cicloturisme, sí, al voltant de Barcelona, amb motiu de la grande part del Tour de França d'aquest juliol, ja ho han tret, eh? I aleshores estan buscant espais i poblacions on tinguin també professionals on puguin donar aquest servei, si venen cicloturistes a practicar, que diguin, home, hi ha un taller, em poden reparar això, o netejar les bicis, per exemple. No? Estan buscant això, tinc el document, l'estic preparant, ja us convidaré a venir perquè val la pena parlar i tirar-ho endavant, perquè crec que és una bona iniciativa. Som un poble que ja no dissabtes i diumenges, repetim, durant tota la setmana, ahir, sense anar més lluny, van aparèixer nou ciclistes a mig matí a Canaletes.
4: Sí, sí, però això és un continu.
3: No, això és un continu. Van sortint tot el dia.
2: És un continu. I ara que tenim les carreteres amb obres, que és més que perillós, però sí, la gent ve. Per tant, és una bona... Mm-hmm. Per tant, a partir de les 8:30 poden venir...
4: Bueno, la inscripció és a les 10:30. I la sortida a les 11:30.
3: Sortirà a 11:30 al matí. Sortirem cap a tota la volta al poble.
2: Parlem del circuit, perquè la gent ho sàpiga.
3: Això jo, home, jo ho tinc més al cap.
2: Els tècnics aquests...
4: Sortim de la plaça del Lleó, i bueno, anem direcció cap a darrere de la Santa Susana, fins al Bugarai, travessem el carrer Santa Teresa, arribarem fins allà on hi ha el Capravo, i atravessarem la carretera que va cap a Palau, sí, i seguirem llavors a l'avinguda Fontcoberta.
2: És a dir, pràcticament...
4: Sí, la volta total al poble. Sí, la Fontcoberta fins a dalt de tot, i llavors ja tornarem cap a la plaça del Lleó.
2: Carrer Vigues i...
4: Això mateix.
2: Pont del... El carrer del Pont.
4: Sí, carrer del Pont i tornada.
2: I fi de festa.
4: Acompanyats... Sí, anirem, la policia anirà davant anirà parant en uns punts determinats, i els col·laboradors del club, que són dels que anem sortint cada setmana més o menys, aniran als carrers tapant els carrers en què no tapa la policia o que no pot tapar la policia perquè n'està ple de carrers, que no pugui vindre un cotxe i sortir.
2: Teniu gent amb moto?
3: No.
2: Pel tall, per ajudar al tall del carrer?
4: Ho fem amb la bici.
3: Ja obliguem a fer-la amb bici.
2: Això vol dir que esteu forts, eh? Abans i recupereu.
3: Anem davant de la policia tallant tots els carrers, amb les armilles i tot això, al final quan arribem a la plaça donem un got de beguda i la fruita.
2: A veure si el temps ens acompanya.
4: Clar, el que fa molt de goig és veure que nosaltres donem la samarreta abans, que en aquest cas serà de color taronja, i llavors tots, normalment la gent es posa aquesta samarreta i gairebé tothom porta la samarreta groga, i sembla com una marea taronja, fa goig quan fem les fotos així, queda molt maco.
3: Està molt bé.
2: Quin percentatge hi ha més o menys de gent de canalla, més o menys?
4: Mira, jo diria, nosaltres cada any quan fem les inscripcions apuntem l'edat dels nens, no he fet, jo m'imagino que pot haver-hi un 30, un 35, un 40% de nens i els papes. És important. I però ara t'ho dic, però apuntem l'edat dels nens, els papes no, perquè és, ja és més perillós.
3: Sí, no, hi ha angústia que si te'l donen, hi ha sobretot mares que
4: però
3: no
4: sí,
3: te'l donen.
4: Sí, apuntem que alguna vegada havíem fet un tant per cent per agafar pel tema de les samarretes, perquè les comprem, bueno, clar, hem d'agafar diferents talles, clar, i algunes vegades hem quedat
3: curt, van anar, sí, anar a buscar de l'any anterior, sí, per tornar a la canalla, sí, sí, clar, sí, sí, un clar, nen sense camiseta de,
4: sí, sí,
3: ja te reclamen, no? Però van córrer a local a buscar camiseta.
2: És imperdonable,
3: sí, sí,
2: és bueno, imperdonable.
4: Bueno, a veure, ja està bé que quedem curts, vol dir que venen més gent de la que pensàvem,
2: sí, sí, sí,
4: però
2: sí,
4: de fet aquest any tenim 460 samarretes. Vull dir, llavors sí, es prova a vegades què passa, que d'una talla doncs queda escura, però bueno.
3: Normalment fem les més petites, no? De la canalla, les grans. No, no tantes, però de la canalla sí que fem bastants. De 2-4 fins a la S. Fem quasi 100 de cada. Mm-hmm. Sí, sí. Molt bé.
2: Bueno, escolteu, jo crec que està tot dit de la sí, diada, no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, el que volia comentar és que els col·laboradors que has dit abans són els que ens ajuden. El més important al final de tot és l'Ajuntament.
2: L'Ajuntament, sí.
4: Però bueno, l'Ajuntament i en aquest cas també la policia. I, bueno, però bueno, de fet, si és de veritat, gràcies a l'aportació de l'Ajuntament es poden fer aquestes coses gratuïtes.
2: Bé, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Les coses.
2: Però Jaume i Josep Maria, això és fer poble, eh?
4: Sí, sí, poble, sí, sí, sí, sí,
2: sí, sí. Això és fer ambient, fer poble i treure sobretot canalla i pares i famílies és molt important i rodejar tot el poble, escolta, no passa res, és dir, és que no té cap traducció, no afecta res. Algun veí pot tenir algun problema, sí,
4: bueno,
2: però escolteu, un cop a l'any, encara que siguessin un cop cada 6 mesos o 3 mesos, tampoc passa res, perquè estàs fomentant que la canalla sobretot practiqui esport.
3: Sí,
2: practiqui,
3: sí,
2: esport, i això és, i això és salut. Això que dèiem abans aquest matí, no? 20 i pico persones anant cap a l'escola amb bicicleta acompanyant la canalla. Això...
3: No, això fa goig de la gent.
2: Això fa molt de goig i fa poble. No. I hem d'agrair també, hem d'apretar a les autoritats, però els hi hem d'agrair la seva col·laboració amb sí, la policia i la protecció civil, que ho fan bé. Permeten sí, aquesta realització. Aquí ho hem dit moltes vegades, un cap de setmana els equips de Caldes, doncs, hi han uns 95 partits d'esports d'equip, 95 partits, la meitat aproximadament es fan aquí i la meitat es fan al camp contrari. Clar, atendre la vigilància, la seguretat, les incidències de tot això en un cap de setmana és una baixanada,
3: sí.
2: I molta gent això no ho sap, diu, no té importància. Sí que té importància, sí. Quina responsabilitat teniu vosaltres, sobretot aquests aficionats que venen.
3: Home, tens que anar controlant tota la gent, perquè en 3 mesos fent tot i replegant puestos i això, i costa molt, sí, agafar gent perquè t'ajudi.
4: De fet, això és un tema, això és un tema que està bé de comentar, perquè clar, hi ha entitats, no només nosaltres, hi ha altres entitats, la que sigui, que, a veure, organitzen alguna cosa, no? A veure, la gent va a aquesta cosa que fan, però haurien de ser conscients que per fer això, l'entitat que sigui, si ha tingut que passar setmanes en allà, sí, darrere.
3: La gent
4: es pensa que les coses es fan soles, i no es fan soles. I llavors és veritat, tant els que caminen, tant els que vas en bicicleta, ha d'haver-hi gent que fa setmanes que estan pensant allò, demanant paper, fent instàncies, bueno, mil coses, demanant que ens portin la fruita o que vagin a comprar coses. Vull dir, és una mica el que sigui conscient que qualsevol cosa costa feina.
3: Costa, sí. Hi ha molta gent de darrere
4: en general,
3: de tot.
4: Parlo. En general, no. Parlo per nosaltres i parlo per totes
2: sí,
4: les entitats
2: que fan la sí. Jo crec que aquí està sorgint també un projecte, un inici d'idea, que és que una població com Caldes, que té una activitat forta en molts camps durant tot l'any, a pensar en una associació de voluntaris potent que vinguin de diferents orígens aniria molt bé per la població. Per què? Perquè una cosa són els organitzadors, però l'altra cosa també són aquelles persones que al darrer moment col·laboren de manera absolutament altruista amb la celebració d'un esdeveniment. I per fer de voluntaris no necessàriament has de tenir una especialització en un esport o en un esdeveniment cultural. I som una població que, si mirem el calendari d'esdeveniments en 12 mesos, en trobem molts esportius, bastants culturals, artístics, etc. I per tant, possiblement sí que algunes persones diuen, pues jo puc col·laborar. És a dir, això és una idea que són realitzacions amb altres municipis.
3: Sí.
2: Amb altres municipis. Això va sorgir a partir del 92 amb els Jocs Olímpics. I a partir d'això es van conformar diverses associacions de voluntaris que són els que permeten tenir la garantia de que hi hagin organitzacions bones. Sense anar més lluny, l'altre dia va haver-hi la cursa del Corte Inglés, 50.000 participants corrents. Però clar, però això necessita d'un suport logístic in situ en aquell moment bestial, no? I sobretot per atenció en els participants que van a contribuir en una festa, no? No, això és un tema que també resta damunt de la taula. Josep Maria, Jaume, gràcies. Només desitjau-vos que sigui un èxit. Nosaltres modestament us acompanyarem. Jo m'ho estic pensant, ho dic de debò, perquè tinc una bicicleta a casa que m'ha deixat el meu fill. Però no ho sé, potser, com que Jaume, tu ja saps que tinc a casa un practicant d'esport amb el meu gendre, doncs jo crec que ell l'altre dia em deia que sí, no sé si ha anat aquest matí, hi era aquest
4: avui
2: matí?
4: No, avui no hi era, però la setmana passada sí que hi era.
2: És que avui crec que tenen alguna cosa a l'escola de robòtica i tal, però jo l'altre dia pensava que havíem parlat amb tu i em deia, participaràs? Diu, home, possiblement sí. I diu, t'animes? Perquè tinc una bicicleta del meu fill, no? De l'altre. I llavors dic, bueno, doncs potser em veureu allà.
4: Vale.
2: Amb la samarreta.
3: Home, clar,
2: sense,
3: ja li veurem.
2: Sense falta, eh?
4: Sí, molt bé, doncs.
2: Sense falta.
3: Bon èxit
2: i desitgem que el temps ens acompanya i que un cop més se superarà els 300, segur. Esperem. I si no, és igual. Hi haurà 300 animacions allà. I després també la gent que acompanya, la gent que va veure la sortida, la gent que veu tot el recorregut per la població, que està francament bé. Jo no sé el que passa, que la part del Josep Fontcoberta,
4: fa una mica de pujada.
2: La pujada aquella, no sé si el meu estat físic em permetrà. Ferran, no te'n riguis. El meu estat físic no sé si em permetrà aquella. Es permet les bicicletes amb motor o no?
4: Sí.
2: Tot.
4: Inclús que hi ha, a veure, que n'hi vindran molts nens molt petits que van amb els pares que l'estan apretant.
2: És a
4: dir, que si fa falta vas un tros caminant, eh?
3: Sí. No direm res.
2: Faré una reflexió si es pot amb bicicleta elèctrica.
3: Sí.
2: Gràcies, Josep Maria. Gràcies, Jaume, i com sempre sou aquí a Ràdio Caldes, és casa vostra, és l'esport, aquí tenim, estem arrelats, ens ho permeten, sempre que tingueu alguna idea, alguna inquietud, ens l'heu de transmetre, perquè així us podem ajudar a tenir èxit, que el teniu sempre. Només 36 anys, jo que vinc del món, perdoneu aquesta falsa petulància, del món de les organitzacions, déu-n'hi-do, una solera de 36 anys. Això és molta gent, molta il·lusió, molt carinyo que s'ha posat, i que hi vagi la gent vol dir que és un esdeveniment d'èxit.
3: Sí.
2: A la vostra disposició.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bueno, ja ho sabeu, diumenge, 10:30 al matí, plaça del Lleó amb la bicicleta, contribuir a aquesta diada, aquesta festassa, i també reconeixent l'esforç que fan persones com el Josep Maria i el Jaume, que d'una manera absolutament desinteressada continuen dia sí, dia també, treballant per l'esport i, per tant, per la nostra canalla, per la nostra salut, aquí a la nostra població de Caldes. Continuem el programa també amb una sèrie de notícies que teníem pendents. Recordeu que fa dies, exactament el dissabte 11 d'abril del 2026, es va celebrar la segona fase del Consell Esportiu del Vallès Oriental de patinatge artístic, organitzat pel Club de Caldes, el CPA, el Caldes de, el Club de Caldes de Patinatge Artístic. Ja ho vam dir-ho, vàrem poder assistir, va ser una jornada fantàstica, la immensa, per no dir la totalitat de clubs de la, del Vallès Oriental van estar-hi allà present amb, amb competicions, amb competició d'iniciació de formació, amb sis categories: cadets, infantils, alevins, mini, prebenjamí i benjamí. Amb sis categories, però amb algunes d'elles en diferents nivells d'aprenentatge, que és el mateix que dir-ho de número d'anys que porten patinant. En el cas de cadet, doncs, hi havia cadets de grup A, del grup B, del grup C, i així pràcticament a la totalitat. Benjamí, ABC, de les tres categories, a cada una d'aquestes categories que té la Federació Catalana de Patinatge Artístic. Com no podia ser d'una altra manera, seria raro no dir el que anem a dir ara, i és que la canalla nostra de Caldes, 26 patinadors varen participar. En el darrer moment van haver-hi tres d'ells que van, per malaltia no van participar, doncs 26 dels 29 inscrits varen participar. Bons resultats. La veritat és que molt bons resultats, quasi tots ells, molts d'ells entre els 5 primers, i de fet van haver-hi 5 pòdiums, 2 a benjamí, 1 a leví i 2 a cadets. No citarem tots els noms d'ells, perquè tots tenen importància, tots d'ells, podien fer-ho, però el fet de que hagin recollit el seu esforç, els seus entrenaments setmanals, té molt de mèrit. I alguns d'ells, com us deien, ja despunten. 5 pòdiums sobre les 6 categories té importància. Ara, per acabar la temporada, està previst la tercera fase. Pels que ens deien les responsables, la Sandra, l'entrenadora, i l'Evelyn Serrano, la coordinadora del club, tenim un compromís, elles amb nosaltres i nosaltres amb elles, que vinguin aquí a parlar. Varen venir l'any passat, estan contentes, han fet un salt important, qualitatiu. Aquest any poden entrenar un dia en el pavelló de Torre Roja, i això ha millorat sensiblement els resultats. No és el mateix entrenar, sobretot a l'hivern, a la pista de l'Institut Manologuer, totalment descobert, i al costat mateix de la riera, del torrent, molta humitat, que poder gaudir de tota una tarda del pavelló de Torre Roja. Han millorat moltíssim, i repetim, hi han pogut presentar a 26 dels, ja, els patinadors, patinadores, en competició amb clubs que tenen una gran solvència, una gran solera, aquí a tot, no solament al Vallès Oriental, sinó que en algun cas en el patinatge a Catalunya, a tota Catalunya, i a més estatal.
aquí ho hem dit algunes vegades, recordeu que Catalunya és capdavantera en el patinatge artístic. Fa 3 setmanes el Club Patí Olot, ara m'equivocaré segur, però no sé si va quedar per 13ª o 14ª ocasió campió d'Europa de shows grans, 26 patinadores. Crec que m'equivoco, seran 13 o 14, perquè també amb els mundials s'hi van competint amb elles mateixes, però després en segona posició ha quedat el Club Patí Tona. Club Patí Tona, una població molt més petita, però ha apostat pel patinatge per la canalla i també ha obtingut uns molts bons resultats. Per tant, felicitats als dos, i en aquest cas nostre, felicitats en els responsables i a les famílies dels patinadors, patinadores del Club Patinatge Artístic Caldes de Montbui.

per segona vegada portem aquí en els micros i a les zones de Ràdio Caldes els bons resultats de, obtinguts en aquest cas pels equips de relleus de la Real Federació Espanyola d'Atletisme amb atletes també catalanes. L'atletisme és un esport molt, molt, molt complex, amb moltes modalitats, salts, concursos, carreres de velocitat, mitja velocitat, de llarga llargada, marató, etc, etc. Ja fa uns anys la Federació Internacional d'Atletisme va veure que una de les maneres de promocionar el seu esport atletisme era utilitzant els relleus, perquè és, sí que és una manera de treballar en equip. I a més, amb una certa complicitat, perquè no és senzill la transmissió del testimoni d'un atleta amb un altre, d'un rellevista amb un altre. Doncs bé, la Federació Internacional ja porta disputada 8 edicions d'aquest.

Atlètic va descobrir això, 8 edicions, eh? 8 edicions, les 3 primeres a Nassau, a Bahamas, per ara ja ho fan per tot el món. La darrera ha tingut lloc fa 3 setmanes a Botswana, en l'estadi de Gaborone, un estadi molt maco, l'estadi nacional de Botswana, enmig d'un entorn natural de naturalesa africana extraordinària. Llavors, el fet interessant d'aquesta competició és un, no solament els premis, que també per l'atleta, sinó pel fet de que això permet ser puntuable, aquests relleus mundials, per a les proves classificatòries pels Jocs Olímpics i els campionats del món d'atletisme que es disputen cada 2 anys. No? Per tant, els equips classificants tenen plaça. De fet, els 8 finalistes d'aquestes proves ja tenen plaça en els campionats del món o en els Jocs Olímpics. I curiosament, en un estat en el que l'atletisme és el que és, encara va més, hem de reconèixer que ja porten 3 edicions amb uns equips, sobretot els femenins, poderosíssims, potentíssims. De fet, els equips femenins, doncs, bueno, l'equip femení, en aquest cas, el de 4 per 400 femení, va quedar medalla de plata, subcampió del món a la recta final, competint amb una potència mundial com és Noruega. Com és Noruega. I en el cas del 4% femení, en tercer lloc, després de Jamaica i després de Canadà. Té molta importància perquè aquests equips estan formats per atletes molt joves, femenines i també masculins, i que van a més. Aquest campionat es disputa amb 6, amb 3 proves, que són 4%, 4 per 400, 4% masculí, femení i mixta, i el 4x400 també masculí, femení i mixta. El mixta dona una gran imatge, una gran plasticitat, i necessites un equip molt equilibrat. Són 2 noies i 2 nois que constitueixen aquest equip. De cara als campionats del món, bueno, de les 6 proves que hi ha, repeteixo, 4% masculí, femení, mixta, 4x400 masculí, femení, mixta, l'equip estatal ha classificat ja 4, a 4. Han fallat els 4% i els 4x400 masculins. No per res, sinó perquè no s'han classificat dels 8 primers, però de ben segur que hi aniran. Per què? Bueno, escolteu, a la darrera edició han participat a Botswana 713 esportistes de 39 països. De 39 països. Països amb una potencialitat a l'atletisme tremenda, amb unes modalitats de relleus en les que aquí també hi som. Bé, això ho diu la història, però el que hem de reconèixer, aquí sempre ho diem i ho reconeixem i els felicitem, quan els projectes estan ben fets, quan els projectes estan ben fets, els resultats arriben. El projecte de relleus de les federacions, no solament espanyoles, sinó autonòmiques, a la catalana present, en 2 atletes, donen resultats. Escolteu, la realitat, què diu al final d'aquestes 6 proves? Jamaica ha obtingut 3 medalles, Estats Units 3 medalles i Espanya 2 medalles. Déu-n'hi-do. És a dir, per damunt de països com Noruega, com Alemanya, com a França, com a Gran Bretanya, no és fàcil dir-ho això. Per tant, un cop més i per segona vegada des de Ràdio Caldes, felicitats als responsables d'aquests èxits, atletes, entrenadors, federatius i directius de clubs, perquè no oblidem
que totes aquestes noies i aquests nois són components, són atletes, membres d'equips de club, que com hem dit moltes vegades, els clubs és l'origen aquí a casa nostra de l'esport.

Ui, el temps que queda i si el nostre tècnic, l'amic Ferran Monterde, alias Monte, no ens talla la missió perquè a vegades tenim discrepàncies profundes, parlarem de l'esport de Caldes, ho hem fet al revés, per les circumstàncies de que hem tingut aquesta visita, però també val a dir que estem ja en la recta final de les competicions de Lliga, eh? I en parlarem sobre elles. Com sempre, en la pàgina web de Ràdio Caldes, www.radiocaldes.cat, tenim penjats els resultats de la setmana passada i l'agenda d'aquesta setmana. Molt bé, els resultats, bueno, no van estar malament. 7 victòries i 5 derrotes per Pol Bàsquet per poc punts. S'està ja a la recta final de la temporada i per tant ja tots els equips, vulguis o no, estan apretant. Ahir amb una colla d'amics que vaig apreciar i veiem sobretot els partits de futbol, dèiem que clar, que al final els equips s'han d'esforçar, perquè mantenir la categoria o baixar són situacions molt diferents, diametralment oposades, i això afecta a totes les categories, també a les primeres categories. En el cas d'Alcaldes, els dos primers equips, varen, el primera catalana i la tercera catalana, varen guanyar. El femení ha acabat la temporada, en parlarem. De fet, quan acabi la temporada, que estem, hi ha competicions que aquest dissabte, diumenge, celebra la penúltima jornada, per tant vol dir que abans d'acabar maig ja ha acabat la lliga regular, en parlarem, farem un balanç, eh? En el cas de hoquei, es va guanyar a la pista del Vendrell i aquest cap de setmana, ja pendent aquí a la Torre Roja, el Caldes femení s'enfrenta contra el Reus Esportiu, contra el Reus Esportiu. El bàsquet, bueno, el bàsquet hi ha una extraordinària igualtat entre els equips i els resultats finals estan molt ajustats. Sí que és cert que el primer equip femení del Club Natació Caldes, que està en el grup 1 de la segona categoria catalana, continua mantenint la primera posició. Havíem guanyat a la pista del Vilassar, eh? Ens alegrem també que el primer equip de futbol sala del Club Natació Caldes, el Driver Cars Club Natació Caldes, va guanyar el castellà per 5-3. El castellà està en sisena posició, té molta importància, i també el penya, la penya Verdaguer continua allà, i també l'equip de waterpolo del Club Natació Caldes, ja a la segona fase eliminatòria, perquè la lliga ja, que ja es va acabar la fase regular, després hi han partits per definir tota la classificació de l'1 a l'últim, va guanyar en el Sallent per 11-10, i és molt important. Penseu que tenim un equip molt, molt jove, de waterpolo, el primer equip. Comencen a haver-hi menys partits aquest cap de setmana, però teniu una oferta de 2 partits de futbol aquí. El primer equip juga al camp d'Alcalde, del Figueres, i el segon rep el Bellavista Milan de Granollers, sí, Granollers, Canovelles. El hoquei, hi ha un partit bastant interessant també amb el Reus Esportius de la Nacional Catalana femenina,
el dia 17, ja ho hem dit, i després al bàsquet hi ha un partit interessant, el Club Natació Caldes, de grup 1 de la segona catalana, categoria femení, primer classificat, per consolidar aquest resultat, i ara ho explicarem, també s'enfronta en el Club Bàsquet Sant Gregori. Bé, teniu una molt bona oferta, podeu assistir-hi en els partits, tant a les cremades, al pavelló de Torreroja, com a Bugarai. Clar, què és el que està passant? El que està passant, i volem fer un repàs de la situació. En el cas de futbol, l'equip B, que està tercera catalana, està a un punt de la salvació. És a dir, està a un punt de salvar-se de la salvació. Clar, juga aquí a casa contra el Bellavista. Clar, el Caldes està en posició 12 i el Bellavista està en posició tercera. Però en aquest moment, matemàticament, està a un punt. Si parlem de hockey, fixeu-vos bé que tant l'equip B de Nacional Catalana com l'equip femení també de Nacional Catalana, els dos s'han classificat per la fase d'ascens a la Hockey Lliga, en el cas femení, a la Hockey Lliga, és a dir, el primer nivell de hockey patins femení, i en el cas de l'equip B masculí està ja classificat per la fase d'ascens a l'hoquei plata, a l'hoquei plata, a la segona classificació. Si allò que us havíem dit ja fa dies, el primer equip del Club Hockey Caldes Recambràcer pot mantenir la categoria des del punt de vista administratiu amb un canvi de papers de l'Igualada, ocupar la plaça de l'Igualada, llavors ens trobaríem que per la propera temporada Caldes tindria un equip a l'Hockey Lliga, primera en màxim nivell, i un equip a l'Hockey Plata, perquè el Caldes B participarà a la fase d'ascens. Us tindrem assabentats. Si parlem de bàsquet, bueno, aquí el Caldes femení, segona categoria, grup 1, està molt empatat amb l'Olot. Clar, quina és la situació? Només puja el primer classificat, i en aquests moments el bàsquet a baraix és favorable en l'Olot. Aquí es va guanyar, crec que per 65-64, i en canvi el partit de la primera volta a Olot es va perdre per 7-8 punts. Per tant, és important mantenir aquesta situació. I és molt important que aquest partit d'aquest diumenge contra el Sant Gregori es pugui guanyar i esperar que l'Olot punxi. Sí, sí. Ho diem d'aquesta manera pensant en els nostres equips. Si parlem de futbol, de futsal, bueno, en el cas de l'equip del primer equip ja està en fase de descens, el de tercera divisió nacional, no hi ha res. Recordeu que la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas Futbol Sala, fa per la propera temporada i fa una remodelació important. Ja sabem que la Penya Verdaguer pujarà de categoria, possiblement pugi automàticament dos categories, de tercera categoria al grup 4 de Barcelona, que és la primera que hi ha, pugi dos categories, i és possible que també l'equip de segona divisió catalana ja està fora de la fase d'ascens i és molt difícil. Però bueno, l'esperança és la darrera cosa que es perd, i com que està molt, molt igualada la classificació, pots passar del lloc 12 al punt al lloc 8 o passar del 15 a l'11 amb un bon resultat,
i ja no diem amb dos resultats d'aquestes dos darreres jornades. Recordeu que així es va passar en el cas de hockey patins o que lliga. Per què? Perquè en els quatre darrers partits de la fase regular va puntuar a tres d'ells, va puntuar a tres camps, i per tant tot és possible en el camp de l'esport, i així ho desitgem per tots ells. Recordem que ja han acabat, tant, un cop més ho diem, l'Hockey Lliga de Hockey, i l'equip de femení F7, Futbol 7, grup 2 de la Catalana, del Futbol Club Caldes. Va acabar en tercera posició. Fins aquí les explicacions que us dèiem. No volem acabar sense enviar, no sé si ens escoltarà o no, però la ràdio sempre fa miracles, volem enviar les nostres salutacions i els millors desitjos a la nostra, una de les atletes predilectes de Ràdio Caldes, Vanessa Olmos, i a la seva parella, el seu marit, vaja, el Jordi Desquens, perquè demà correran la mitja marató de Formentera, i per tant avui estan viatjant per fer la mitja marató de Formentera, una competició que també té cada vegada una més inscripcions, una gran animació fruit d'un gran recorregut i d'una grandíssima organització. Un bon recorregut perquè és a nivell del mar, és a dir, el desnivell positiu és zero. La setmana que ve esperem donar-vos molt bones notícies sobre els resultats. Està, la darrera vegada que vam parlar amb ells, estan animats, estan entrenats, i per tant creuen que faran bon temps, que és el que van a totes aquestes persones que practiquen aquest esport, a fer un bon temps, a millorar el seu temps. No és solament la posició d'arribada, sinó a millorar el seu temps que tenen, en aquest cas, a la mitja marató, 20 i pico quilòmetres, ja és dir res, entrenant 2 a 3 dies per setmana, un dels dies a les 5 del matí. És fàcil dir-ho. Escolteu, hem acabat el programa, potser encara ens queden uns segons, però bueno, avui hem acabat tot el que teníem previstos. Us animem a participar a la festa de la bicicleta, a la Diada. El que us parla ha fet un mig compromís amb els dos responsables de l'esport ciclista calderí, i només per contradir amb el meu amic i capo aquí de tècnic de Ràdio Caldes, el que us parla és capaç d'agafar una bicicleta i fer tot el recorregut. Menys mal que no és competició i per tant no hi ha temps de cronometratge. Això és la tranquil·litat, i així no tindrem un conflicte d'interessos. Bon cap de setmana, bona setmana. Segons diuen els meteoròlegs, demà hi ha una pujada de temperatura excessiva. Bueno, quan tenim fred, quan plou plou, i quan fa calor, fa calor. Sempre és millor suar perquè fa calor que no passar fred. Fins d'aquí una setmana. Adeu-siau i una abraçada per tots.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Dimecres d'aquesta setmana, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució a la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials i van passar ahir a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran zones de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també a les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Avui, 7 de la tarda, el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Emerson, d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i la literatura per fomentar el debat i la reflexió entre participants. L'activitat anirà a càrrec de Pa Sucat amb Oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic B baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. En el dia d'avui quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell, una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, avui es preveu una baixada més marcada a les temperatures, amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps, mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El catalanismo, como todos los nacionalismos, se basan en la manipulación de la historia.
1: Jordi, aquest platillo d'avui, sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh?

0: bocons és el meu rotllo.
1: Esmolant el ganivet, l'esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic, el crepitar del sofregit trenca el silenci, que s'apagui el món, que la poesia comenci.
2: Som mediterrani, no volem la dieta de l'americà, no pel nostre barri.
3: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Ràdio Caldes, 107.8. És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Dimecres d'aquesta setmana, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució de persecució a la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials i van passar ahir a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran zones de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també a les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Avui, 7 de la tarda, el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Emerson, d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i la literatura per fomentar el debat i la reflexió entre participants. L'activitat anirà a càrrec de Pa Sucat amb Oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic B baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. En el dia d'avui quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell, una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, avui es preveu una baixada més marcada a les temperatures, amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps, mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: dia i bon divendres 15 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 15 de maig, com cada divendres en la prèvia de tot el que tenim aquest cap de setmana. Molt futbol, la final de la Copa de la Reina, que juga demà a Gran Canària, Barça-Atlètic de Madrid, la lluita per la permanència a la primera divisió masculina amb el Girona i l'Espanyol depenent d'ells mateixos tots dos, un nàstic a Europa, demà al nou estadi que pot ser dramàtic, play-off d'ascens a primera federació amb el Reus Redis i a la segona federació masculina, amb les semifinals catalanes, l'anada, que juga diumenge, i el desenllaç demà també de la Lliga Elite de Futbol, amb l'última jornada. I també tindrem bàsquet i motor amb el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, de casa nostra, que ja s'està disputant al circuit de Montmeló. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça viatja a Gran Canària per disputar demà la primera de les dues grans finals que té els propers dies.
1: Les blaugranes jugaran demà a Les Palmes la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El Barça busca el seu 12è títol de Copa, que seria el tercer consecutiu abans de preparar la final de la Champions, que jugarà dissabte de la setmana que ve a Oslo i contra el Lió de Jonathan Giraldez. No han entrat a la convocatòria Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, ni tampoc Carolina Graham Hansen, que és dubte per a la final de Champions, la de demà a les 9 del vespre, hora catalana.
0: En categoria masculina, el Girona només empata, però continua depenent d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió.
1: Bon partit ahir del conjunt gironí, que només li va faltar efectivitat de cara a porteria per superar a una Reial Societat que ja no s'hi jugava res. De fet, l'equip basc es va avançar encara a la primera meitat a la sortida d'un córner i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat de nou tota la segona part per fer l'empat a un que ja seria definitiu.
0: El Girona, que es queda amb 40 punts, un de marge només sobre el descens.
1: A banda de l'Oviedo, ja descendit, ara mateix baixarien Mallorca i Llevant, que sumen tots dos 39 punts, els mateixos que l'Elx, que marca la permanència. Amb 40 punts hi ha el Girona i l'Alavés, i amb 42 Osasuna i Espanyol, que s'enfronten diumenge entre ells. Encara no estan salvats tampoc València i Sevilla, que en tenen 43.
0: Farem, evidentment, la prèvia d'aquesta penúltima jornada de la Lliga a Primera Divisió, que juga en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça jugarà ja més tard contra el Betis, en aquest cas al Camp Nou, ja sense res en joc. En bàsquet, victòria important de la penya per pràcticament assegurar-se el play-off a la Lliga CB.
1: Els vertinegres van superar per un clar 101-79 al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. I continuen 600, però amb dos partits pendents, a més de les dues jornades que falten.
0: Demà mateix ja comença la jornada 32, l'antepenúltima, amb un Breogán Girona a les 6 de la tarda.
1: També demà juga el Baxi Manresa, que com el Girona ja té la permanència assegurada i en aquest cas en rebrà el Saragossa, l'equip que marca la permanència empatat, això sí, amb l'Andorra. Diumenge jugaran la resta de catalans. El Barça tancarà la jornada al vespre a Tenerife, la penya visita la pista del líder, el Real Madrid, i el Lleida rep el Gran Canària en un duel que pot ser definitiu per la permanència del conjunt lleidatà.
0: En categoria femenina, encara en bàsquet, el director esportiu de l'Uni, Pere Puig, ha fet balanç de la temporada aquest matí.
1: Pere Puig considera que el projecte té marge de creixement i que en el primer any després de la fusió amb el Bàsquet Girona s'ha creat una estructura i una manera de fer que els permetrà anar cap amunt. Malgrat lamentar-se de quedar-se fora de la final pel títol de Lliga, Puig assegura que la temporada és molt bona. També ha explicat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez està bastant avançada i que hi haurà molts canvis de jugadores de cara al curs vinent.
0: En hoquei patins ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina.
1: I és una reedició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana després de desfer-se ahir del Cerdanyola i Manlleu per idèntic resultat, 2-1. Avui els altres dos partits de quarts d'aquesta Copa de la Reina, que es disputa a Gijón a 6:15, en Benvibre, Vigues i Riells, i a les 8 el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau.
0: En categoria masculina, encara en hoquei patins, demà arrenquen els play-off pel títol de la hoquei Lliga.
1: Amb les eliminatòries de quarts de final, el millor de 3 partits. A 5:15 de la tarda, Barça-Noia. A 6:00, Liceu-Lleida. I a 8:15, el Calafell-Reus. Diumenge jugarà l'Igualada-Voltregà. Els segons partits es jugaran dissabte de la setmana que ve, 23 de maig, i en cas que en calgués un tercer per desempatar, es jugaria el dimarts 26.
0: En waterpolo, demà 3 equips catalans buscaran una plaça a la Final Four de la Champions femenina.
1: El primer en entrar en acció és el vigent campió, el Sant Andreu, que haurà de guanyar a Grècia la piscina del Buliagmeni a partir de les 2:00, després de l'empat a 11 de l'anada a la capital catalana. El qui ho té més complicat a priori és el Sabadell, que ha de remuntar 5 gols també a Grècia contra Olympiacos després d'haver perdut 12-17 a l'anada, mentre que el Mataró defensarà a Roma 4 gols d'avantatge de l'anada, que va acabar 13-9.
0: També demà, per cert, encara en waterpolo, Catalunya i Barceloneta miraran de classificar-se per la final, en aquest cas de l'Eurocup femenina.
1: Per fer-ho, el Catalunya haurà de guanyar a Hongria contra el Mana, amb qui va empatar a 13 en l'anada. També va empatar en el partit d'anada a casa el Barceloneta, que buscarà la victòria a Itàlia a la piscina del Trieste.
0: I un últim punt amb motor, perquè ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
1: Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez, que ja va guanyar l'any passat a casa, ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín i Fabio Diagen Antonio. Recordem que la gran absència en aquest Gran Premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que torna a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è i Àlex Rins, 21è.

0: I com cada divendres toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Carme, tindrem futbol, bàsquet i també la vertical Montserrat.
1: Doncs sí, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja demà a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació anirà destinada de nou al finançament per a la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. Ja a la tarda, l'Enjoc TV, en l'última jornada de la Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi a les 6 i 10, la semifinal del play-off d'ascens a segona FEF entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs en Víscola. L'altra semifinal que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el DM Grup Club Bàsquet Mollet començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això ho tindrem demà i diumenge més futbol, més bàsquet i també hoquei i herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les finals de la Superliga Catalana d'hoquei i herba, a les 4 la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina. En exclusiva la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. També a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les finals del Campionat de Catalunya preferent. A 2:15 del migdia, la femenina, i a les 6 de la tarda, la masculina. I finalment, futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, a 2:15, l'Hospitalet Badalona, i a les 6 de la tarda, el Vilanova Cornellà. Totes dues a l'Enjoc TV.

0: Divendres 15 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la primera de les dues finals que disputarà aquest mes el Barça, en aquest cas la de la Copa de la Reina. Les blaugranes viatgen avui cap a Gran Canària, ho estan fent ara, on demà a partir de les 9 de la nit s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa de la Reina. L'equip de Pere Romeu és un cop més el gran favorit per endur-se el títol, la que seria la seva 12a Copa per al Barça, tercera consecutiva, després que recordem el 2023 una alineació indeguda a vuitens de final les eliminés. Aquella edició la va guanyar precisament l'Atlètic de Madrid, que ha estat en 7 de finals de les últimes 11 edicions. Escoltem una de les jugadores que debuta pel Barça en una final, la jove migcampista Clara Serra Jordi.
1: Bueno, al final super agraïda per totes les oportunitats que se m'han donat i sobretot amb moltes ganes d'aquests dos últims partits, que crec que la meva primera temporada al primer equip, si els guanyem, serà perfecta, però bueno, ja molt contenta per tot el que he viscut i bueno, ara a tope per aquests dos títols. Crec que estic envoltada de les millors persones i jugadores i crec que m'ajuden molt en aquests partits, ens ajuden molt a les petites. Com elles ja han tingut més experiència, doncs es nota i sí que estan molt motivades i sí que ens transmeten aquesta motivació.
0: Demà a les 9 de la nit hora catalana aquesta final de la Copa entre Barça i Atlètic de Madrid. La setmana vinent, dissabte 23, recordem, a Oslo, a Noruega, el Barça competirà en una final de nou pel gran títol europeu, el de la Champions. Serà de 6 de la tarda en aquell cas contra el Lió de Jonathan Giraldez. En categoria masculina continua l'espectacular lluita per la permanència a la primera divisió. El Girona encara depèn d'ell mateix, tot i que ahir no passarà l'empat a un a casa contra la Reial Societat. El conjunt gironí va fer un bon partit, va dominar i va tenir ocasions suficients com per guanyar, però no hi va haver manera de fer. De fet, els bascos es van avançar amb un gol a la sortida d'un corna, obra de Jon Martín, i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va tornar a jugar infiltrat, en aquest cas tota la segona meitat, qui va fer el gol de l'empat, rematant una centrada d'Arnau. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins, que van fer el millor partit de les darreres jornades, van aconseguir dominar el conjunt basc, generant ocasions però amb poca efectivitat. A la mitja hora de joc, però, i mitjançant un córner, Jon Martín posava el 0-1, que encenia totes les alarmes. No va ser fins a la segona part que, amb Estuani ja al camp, els gironins van aconseguir igualar el marcador al minut 66. A partir d'aquí, el Girona va seguir intentant, però amb falta d'encert de cara a porteria. Mitchell, a l'acabar el partit, es mostrava convençut de les opcions del Girona pels dos partits que queden.
3: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important, i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
2: Al final, un empat que fa que els gironins surtin de les posicions de descens i depenguin d'ells mateixos, però amb el repte d'anar al Metropolitano a sumar per intentar tancar-ho amb un Tilibi en l'última jornada contra l'Elx.
0: Gràcies, Pau. El Girona suma 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i un més que Elx, Mallorca i Llevant. Per damunt hi trobem el València i el Sevilla, que tenen 43, i Espanyol i Osasuna, que tenen 42. I, de fet, s'enfronten entre ells a Pamplona aquest diumenge. D'entre aquests 9 equips sortiran els dos que acompanyaran l'Oviedo a segona, que ahir certifiquessin la permanència matemàticament ja Atlètic Club de Bilbao i Rayo Vallecano. Diumenge a les 7 de la tarda, penúltima jornada, l'Atlètic de Madrid-Girona al Metropolitano, Osasuna Espanyol al Sadar, el Barça rebà diumenge, però a partir d'un quart de 10 de la nit, ja sense res en joc, al Betis. Més futbol, demà tenim un duel català vital a la primera federació masculina amb el Nàstic jugant-se la permanència i l'Europa al play-off d'ascens. Tots dos equips necessiten els punts, tot i que, evidentment, qui té més urgències és l'equip tarragoní, que no esperava trobar-se en aquesta situació penúltima jornada. En zona de descens hi ha 2 punts de la permanència. Escoltem el seu entrenador, Pablo Alfaro.
4: Entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital, es el último partido en nuestro estadio, en el estadio, queremos y debemos dar la versión de local y lógicamente esos días bonitos, esas noches bonitas de fútbol, dos creo que buenos equipos, el Europa con mucha historia detrás y con un presente muy bonito, nosotros ahora con un presente más rabioso, pero que tenemos, que yo soy consciente de que lo podemos dar la vuelta, aunque ya quede poco.
0: Demà a les 9 de la nit aquest Nàstic a Europa, en una jornada que juga en horari unificat. El Sabadell, segon a un punt de l'Eldense, rep a la nova Creu Alta l'Antequera, encara un objectiu de descens directe a segona ben possible. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: En el millor dels casos, si l'equip arlequinat complís la seva part i l'Eldense no guanyés l'Atlético madrileño, hi hauria canvi de líder i el Sabadell arribaria a l'última jornada primer. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, els aldencs es podrien proclamar campions demà mateix si s'enduen el seu partit i el centre d'esports ensopega. Gairebé un tot o res, i com recorda el davanter Agustín Costia, tot passa per no fallar.
6: La verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que pensar es en ganar, que es lo que depende de nosotros. Ganar el partido con Antequera, que es el que viene el fin de semana acá en casa, y luego ya Dios dirá si nos alcanza o no nos alcanza. Nosotros centrados a lo nuestro, a poner el énfasis y el enfoque en ganar el sábado acá en casa y luego veremos.
5: S'han superat amb escreix les 3.000 localitats venudes per demà a la nova Creu Alta i l'expectació és màxima. Es podria registrar la millor entrada de la temporada i dels últims anys.
6: Una de las cosas que queríamos a principio de temporada, poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes. Estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor.
5: El tècnic Ferran Costa està sancionat, però Kaiser torna amb l'equip. Arbitra el murcià Juan Antonio Campos Salinas i tots els partits de la jornada, incloent-hi aquest Sabadell-Antequera, arrenquen demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. També demà el Reus Redis buscarà una plaça a la final del play-off per pujar a aquesta primera federació masculina. Els reusencs, enmig dels recursos per la sanció imposada que obligarà en principi a tancar l'estadi municipal, estan obligats a guanyar demà a Ourense, si volen ser en aquesta final, després de l'empat a 0 de l'anada a Reus. I parlant de play-offs, diumenge arrenca la promoció per pujar a la segona federació masculina, en aquest cas en les semifinals de la fase catalana. A la tarda s'enfrontaran Vilanova i Cornellà a les 6 i al migdia a l'Hospitalet Badalona, en dos partits que podrem seguir tots dos a l'Enjoc TV. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
7: Bon dia. El Badalona comença la seva aventura en el play-off d'ascens amb el partit d'anada de la primera eliminatòria. Els escapulats visitaran el camp de l'Hospitalet en un duel amb pronòstic molt igualat. I és que es preveuen dos enfrontaments frenètics entre Ospi i Badalona. El Badalona, com a segon classificat, disposarà d'avantatge en cas d'empat. Però el duel contra el conjunt riberenc és una final anticipada per poder ascendir. A la Lliga, inclosos els dos partits, el Badalona es va mostrar superior, però en un play-off tot comença de zero. L'equip badaloní espera aconseguir un bon resultat que li permeti afrontar la tornada a Badalona amb les màximes garanties. De moment, aquest diumenge serà el primer capítol. Així ho analitza el tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
8: Ya en el playoff, aquí cada partido es diferente, pero todos son complicadísimos. Todo el mundo, por muchos méritos durante todo el año, estamos en el playoff. Y a partir de aquí, pues bueno, los detalles del Ospi tenemos que controlarlos, pero sobre todo que ellos estén muy pendientes de nosotros.
7: Cal recordar que l'enfrontament entre l'Hospitalet i el Badalona es disputarà a partir de 2:15.
0: Gràcies, Ramon. I encara en futbol, demà es disputarà l'última jornada en horari unificat de la Lliga Elite, encara amb pràcticament tot per decidir-se. A l'alt part alta, Martinenc i Sant Joan Atlético de Montcada són els que ho tenen millor per pujar directament a tercera, però també tenen té opcions la Pobla de Mafumet, que rebrà a un Ciutat Cooperativa que juga la permanència. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
9: El Ciutat Cooperativa juga la permanència a la Lliga Elite en l'última jornada de la temporada, on dissabte a les 4 visitarà el camp de la Pobla de Mafumet, que és el tercer classificat i equip encara amb possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la tercera federació. Això s'espera aquest duel al segon entrenador de l'equip, el José Luis Márquez.
10: No me puedo esperar nada que no sea otra última batalla, otra última guerra. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda nuestra gente, al barrio, a las familias de fútbol base, a los aficionados que no nos dejan nunca, aunque vayamos fuera a jugar, que es un partido de vital importancia, creo que es el partido más importante en la historia del club. No me espero nada más que una guerra, una batalla, y que tenemos el pensamiento puesto en que tenemos que conseguir los tres puntos, sea como sea.
9: Els de Sant Boi de Llobregat es posen en 11a posició, dos punts per sobre del descens. Si la Cope no aconsegueix la victòria en la seva visita a la Pobla, hauran de confiar en que Manlleu o Horta no guanyin el seu duel contra el Baix i el Vilafranca, respectivament, per mantenir-se un segon any consecutiu a la màxima categoria del futbol català.
0: Gràcies, Albert. Ara en parlem. També en zona de play-off hi trobem el Prat, que visita precisament el camp del Colíder, el Sant Joan Atlético de Montcada. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
11: L'Associació Esportiva Prat es juga demà a la quarta posició a la Lliga contra el Sant Joan Atlético de Montcada, lluny del Sagnier. Els de David Vilajoana tenen també la necessitat de mostrar una bona imatge que els permeti encarar el play-off amb bones sensacions, ja que fins a la data l'equip porta 4 derrotes consecutives i algunes, com la de la darrera jornada contra el Castelldefels, amb remuntada inclosa quan es tenia un avantatge de 2 gols a falta de 10 minuts per acabar el partit. Vilajoana denuncia la falta d'agressivitat per part dels seus futbolistes a l'hora de disputar duels i espera que aquesta es recuperi en aquest últim partit de Lliga. Escoltem el míster pretenc.
12: Ells juguen-s'ho tot perquè han de guanyar per pujar directe, ja t'ho pots imaginar, però bueno, aviam si més d'un li pinten la cara i aprèn el que és el futbol i estaré encantat de que se'n donin compte que si no millorem en agressivitat no podem anar enlloc.
11: Pel que fan les absències del Prat per aquest partit, a banda dels futbolistes lesionats de llarga durada, el míster no podrà comptar amb tres jugadors, Abel Cortina, Àlex Plaza i tampoc Gustavo Reynque, ja que tots tres van veure la cinquena targeta groga contra el Castelldefels en la jornada anterior. A més, Carlos García és dubte per molèsties.
0: Gràcies, Jonathan. I tancant el play-off hi ha el Sant Mauro, que juga al camp del Cué, i l'únic ja descendit matemàticament, el Sant Feliuenc, i el Castelldefels, que rep un Júpiter que només li val guanyar i esperar una carambola per salvar-se. Sant Mauro, que també juga al camp del Cué, com dèiem, al Sant Feliuenc, i també a un punt del play-off hi ha el Rubí, que s'enfronta a un duel directe al Sabadell. Bé, Ràdio Rubí, Siscolera García.
13: La cita entre Unió Esportiva Rubí i Sabadell B és entre dos equips que encara opten a la sisena posició de la classificació i, per tant, disputar la promoció d'ascens a tercera ref. El Rubí necessita guanyar i que no ho faci el Castelldefels. En el cas del Sabadell B, necessita la victòria a Can Rosés i que el Castelldefels doncs, empati o perdi també la seva cita davant del Júpiter, el qual, per cert, i tot i estar penúltim encara té alguna possibilitat per assolir la permanència i no li posarà les coses fàcils al conjunt del Baix Llobregat. Per tant, encara resten moltes qüestions a solventar, això sí, a les files de la Unió Esportiva Rubí, tranquils, perquè el primer dels objectius, la permanència, ja es va assolir la setmana passada. Escoltem l'entrenador Blai Martí.
14: Ara mateix jo crec que tanquem una cosa que ens ha fet patir a tots aquests mesos. Crec que és un equip que si està tranquil, si està cuidat, si està estable, si el deixen crear, si deixes que els jugadors busquin la seva millor versió, és un equip que està fet per poder fer play-off i ho lluitarem fins al final.
13: Doncs guanyant, tindrien la possibilitat, tot i que el Castelldefels és qui depèn d'ell mateix. A partir d'aquí, el Sabadell ve esperant la punxada, al igual que el Baix, tot i que en el cas del conjunt tarragoní, necessita que punxi el Castelldefels i l'empat entre Rubí i Sabadell ve.
0: Gràcies, Cisco. I a la part baixa, l'Enjoc TV oferirà el duel en directe per la permanència entre Horta i Vilafranca, i també en opcions de play-off. I el Valls, que, com sentíem, visita el camp d'un Manlleu que només té un punt de marge sobre el descens. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Unió Esportiva Valls tanca la lliga regular al camp del Manlleu amb els deures fets. Permanència aconseguida i llicència per somiar amb la promoció, sempre i quan es guanya el Manlleu i es produeixi un empat entre el Rubí i el Sabadell B i Castelldefels no guanyi el Júpiter. Combinació complicada, però no impossible, malgrat que primer els vallencs han de centrar-se en superar un Manlleu que juga la permanència a casa i encara amb la incògnita del recurs del partit amb l'Atlètic Sant Just, encara sense resposta. Per tant, els manlleuencs tenen l'obligació imperiosa de guanyar. Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
16: Afrontem el partit amb la intenció de treure els 3 punts per apurar aquestes opcions que tenim de poder entrar a play-off i, per què no dir-ho, també amb la tranquil·litat dels deures fets i bé, no està malament jugar un partit sense tenir l'aigua al coll, no? Per tant, anirem a competir-lo, anirem a intentar treure els 3 punts per millorar la classificació de l'any passat, apurar aquestes opcions i sobretot gaudir del partit que també ens ho mereixem.
15: Una Unió Esportiva Valls que comptarà amb les seves millors armes i amb l'equip al complet per tenir opcions d'allargar un pèl més la temporada. Davant, però, tindran un Manlleu que no perd a casa des del mes de febrer davant el Júpiter. El partit entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No tot el que veus és realitat i no totes les realitats tenen veu. A realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon divendres 15 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 15 de maig, avui com cada divendres, programa molt carregadet amb tot el que tenim aquest cap de setmana, començant pel futbol, amb la final de la Copa de la Reina demà a Gran Canària entre Barça i Atlètic de Madrid. En categoria masculina continua la lluita aferrissada per la permanència primera amb Espanyol i Girona depenent tots dos d'ells mateixos a falta de dues jornades. També tenim play-offs d'ascens a primera i segona federació i el desenllaç de la Lliga Elite, però també et parlarem de bàsquet, hoquei patins i motor amb el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça viatja a Gran Canària per disputar demà la primera de les dues grans finals que té els propers dies.
1: Les blaugranes jugaran demà a Les Palmes la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El Barça busca el seu 12è títol de Copa, que seria el tercer consecutiu, abans de preparar la final de la Champions, que jugarà dissabte de la setmana que ve a Oslo i contra el Lió de Jonathan Giraldez. No han entrat a la convocatòria Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, ni tampoc Carolina Graham Hansen, que és dubte per a la final de Champions. La de demà a les 9 del vespre, hora catalana.
0: En categoria masculina, el Girona només empata, però continua depenent d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió.
1: Bon partit ahir del conjunt gironí, que només li va faltar efectivitat de cara a porteria per superar una Reial Societat que ja no s'hi jugava res. De fet, l'equip basc es va avançar encara a la primera meitat, a la sortida d'un córner, i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat de nou tota la segona part per fer l'empat a un, que ja seria definitiu.
0: El Girona, que es queda amb 40 punts, un de marge sobre el descens.
1: A banda de l'Oviedo, ja descendit, ara mateix baixaria Mallorca i Llevant, que sumen tots dos 39 punts, els mateixos que l'Elx, que marca la permanència. Amb 40 punts hi ha Girona i l'Alavés, i amb 42 Osasuna i Espanyol, que s'enfronten diumenge entre ells. Encara no estan salvats, tampoc, València i Sevilla, que tenen 43 punts.
0: D'aquests 9, 2 acabaran baixant a segona divisió. En bàsquet, victòria important de la penya ahir per pràcticament assegurar-se el play-off a la CB.
1: Els verd i negres van superar per un clar 101-79 el Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens, i continuen sisens, però amb dos partits pendents, a més de les dues jornades que falten.
0: Demà mateix ja comença la jornada 32, l'antepenúltima, amb un Breogán-Girona a les 6 de la tarda.
1: També demà juga el Baxi Manresa, que, com el Girona, ja té la permanència assegurada, i en aquest cas rebrà el Saragossa, l'equip que marca la permanència, empatat, això sí, amb l'Andorra. Diumenge jugaran la resta de catalans. El Barça tancarà la jornada al vespre a Tenerife, la penya visita la pista del líder, el Real Madrid i el Lleida, el Real Madrid i el Lleida, que rep el Gran Canària en un duel que pot ser definitiu per la permanència del conjunt lleidatà.
0: En categoria femenina, el director de l'esportiu de l'Uni, Pere Puig, ha fet balanç aquest matí de la temporada.
1: Pere Puig considera que el projecte té marge de creixement i que en el primer any després de la fusió amb el Bàsquet Girona s'ha creat una estructura i una manera de fer que els permetrà anar cap amunt. Malgrat lamentar-se de quedar-se fora de la final pel títol de Lliga, Puig assegura que la temporada és molt bona. També ha explicat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez està bastant avançada i que hi haurà molts canvis de jugadores de cara al curs vinent.
0: En hoquei patins ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina.
1: I és una radiació de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana, després de desfer-se ahir del Cerdanyola i Manlleu per idèntic resultat, 2-1. Avui els resultats, els altres dos partits de quarts d'aquesta Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, són a 6:15 Benvibre, Vigues i Riells, i a 8:00 el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau.
0: En categoria masculina, demà arrenquen els play-offs pel títol de l'Hockey Lliga.
1: Amb les eliminatòries de quarts de final, el millor de 3 partits, a 4:45 de la tarda, Barça-Noia, a 6:00, el Liceu-Lleida, i a 8:15, el Calafell-Reus. Diumenge jugarà l'Igualada-Voltregà. Els segons partits es jugaran dissabte de la setmana que ve, 23 de maig, i en cas que en calgués un tercer per desempatar, es jugaria el dimarts 26.
0: I un últim punt, amb motor, perquè ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
1: Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez, que ja va guanyar l'any passat a casa, ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Recordem que la gran absència en aquest gran premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que torna a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è i Àlex Rins, 21è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Carme, tindrem futbol, bàsquet i la Vertical Montserrat.
1: Efectivament, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja demà a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació anirà destinada de nou al finançament per la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. Ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de la Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off d'ascens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el Dema Grup Club Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les finals de Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. També a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les finals del Campionat de Catalunya Preferent. A 2:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda la masculina. I finalment futbol amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, a 2:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà. Totes dues a l'Enjoc TV.

0: Divendres 15 de maig, 8 minuts passen de 2:45, comencem parlant de futbol i de la primera de les dues finals que disputarà aquest mes el Barça en dues setmanes, en aquest cas la de la Copa de la Reina. Les blaugranes viatgen avui cap a Gran Canària, on demà a partir de les 9 s'enfronten a l'Atlètic de Madrid en aquesta final. L'equip de Pere Romeu és un cop més el gran favorit per endur-se el títol, la que seria la seva 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera consecutiva, després que recordem el 2023 per l'alineació indeguda que des ha eliminat el Barça a vuitens de final. Aquella edició la va guanyar precisament l'Atlètic de Madrid, que ha estat a 7 de finals de les últimes 11 edicions. Escoltem la davantera blaugrana Salma Parayuelo.
1: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras, y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
0: Demà a les 9 de la nit hora catalana, aquesta final Copa de la Reina entre Barça i Atlètic de Madrid. La setmana vinent, dissabte 23 a Oslo, el Barça competirà en la gran final pel gran títol d'Europa, de la Champions, a les 6 de la tarda, dissabte 23, com dèiem, contra el Lió. En categoria masculina continua l'espectacular lluita per la permanència a la primera divisió. El Girona encara depèn d'ell mateix, tot i ahir no passada l'empat a 1 a casa contra la Reial Societat. El conjunt juní va fer un bon partit, va dominar i va tenir ocasions suficients per guanyar, però no hi va haver manera. De fet, els bascos es van avançar amb un gol a la sortida d'un corner, obra de John Martín, i va tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va tornar a jugar infiltrat, en aquest cas tota la segona meitat, que va per fer el gol de l'empat, rematant una centrada d'Arnau. Per a l'entrada del Girona Mitchell, la sensació després del partit era positiva per seguir depenent d'ells mateixos.
2: És bona sensació perquè depenem de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de...

0: i continuarem lluitant per aconseguir l'objectiu més important del Girona. I Estuani, ja he dit, amb tot el respecte a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit. Veurem com està per el diumenge.
1: El Girona que suma 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i un més que ells, Mallorca i Llevant. Per damunt hi trobem València i Sevilla amb 43 i Osasuna i Espanyol amb 42. De fet, d'aquests dos, Osasuna i Espanyol s'enfronten entre ells en l'última, a la propera jornada, diumenge, al Sadar. El Girona que s'enfronta a l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, un conjunt matalasser que ja no s'hi juga res, i el Barça, tampoc sense res en joc, rebrà diumenge al Spotify Camp Nou a 1:15 al Betis. Més futbol. Demà tenim un duel català vital a la primera federació masculina amb el Nàstic jugant-se a la permanència i l'Europa al play-off. Descens. Tots dos equips necessiten els punts, tot i que, evidentment, qui té més urgències és l'equip tarragoní, que no s'esperava trobar-se en aquesta situació a la penúltima jornada. En zona de descens hi ha dos punts de la salvació. Tampoc no s'hauria d'esperar la situació de l'Europa a aquestes altures, tot i que és cap a l'altra banda, és en el sentit positiu. En parlava el tècnic escapulat, David Benítez.
2: A mi em genera una il·lusió tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Evidentment, o sigui, jo el Nàstic me'n recordo tota la meva vida, de quan era un nen, la meva il·lusió era poder jugar amb un equip com el Nàstic. L'he vist a primera divisió quan jo començava a ser semiprofessional. És a dir, no vull aquesta situació, però nosaltres hem de seguir el nostre camí i vindrem a intentar, evidentment, guanyar el partit. No hi ha un altre, és que no hi ha un altre camí. Partint de respecte al rival, no hi ha un altre camí, des del meu punt de vista.
1: Demà a les 9, aquest Nàstic a Europa, en una jornada que juga en horari unificat, el penúltima, el Sabadell segon a un punt de l'Eldense, rep a la nova Creu Alta l'Antequera, encara un objectiu de l'ascens directe a segona ben possible. I també demà el Reus Redis buscarà una plaça a la final del playoff per pujar aquesta primera federació. Els reusencs, amb mig de recursos per la sanció imposada que obligarà al principi a tancar l'estadi municipal, estan obligats a guanyar a Ourense demà si volen ser en aquesta final, després de l'empat a 0 de l'anada a Reus. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a primera federació. El tècnic reusenc, Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el playoff.
1: Gràcies, David. I parlant de play-offs, diumenge arrenca la promoció per pujar a la segona federació masculina, en aquest cas amb les semifinals de la fase catalana. Al migdia tindrem un interessantíssim l'Hospitalet Badalona, dos equips fets per pujar. De fet, mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
4: Arriba el moment decisiu de la temporada per un centre d'esports, l'Hospitalet, que aquest pròxim diumenge, a 1:15 del migdia, rebran el Badalona, un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
5: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre, també, i al final, pues, ells porten tota la temporada primer, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part. Penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
4: El tècnic podrà comptar amb tots els futbolistes per aquest enfrontament, fet positiu en un moment en què l'equip ha d'estar al 100%. Uri González és jugador del Centre d'Esports Hospitalet.
6: L'equip va fer un clic fa una setmana, estem molt més sòlids, ens costa que ens facin gol, això és molt important en els play-offs. Jo crec que està en creixement. Esperem que aquests 6 partits que queden seguim en aquest procés de creixement i podem aconseguir el playoff.
4: Diumenge, a 1:15 del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Gràcies, Maria, i també es podrà seguir a l'Enjoc TV a la tarda el partit entre la Vilanova i el Cornellà. Tots els partits, com dèiem, en directe a l'Enjoc TV. La prèvia d'aquest Vilanova-Cornellà és a Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
7: El Club de Futbol Vilanova arrenca la postemporada. El somni de la fase d'ascens a Segona Federació rebent el diumenge a les 6 de la tarda la Unió Esportiva Cornellà. Dos equips semblants tàcticament que busquen créixer des de la possessió de la pilota, sent protagonistes. Ignasi Sanabra i Genís Sanpietro, que de fet té passat al Cornellà perquè va ser el tècnic que va arrencar la passada temporada al conjunt verd a Segona Federació, amb matisos, però busquen plans de partits semblants. Segurament on més difereixen tots dos equips és en la manera en què han arribat a aquesta fase d'ascens. El Cornellà ven-t'ho lligat abans, podent rotar i amb certa tranquil·litat. I el Vilanova, en canvi, amb tota l'efervescència anímica d'haver-se classificat en l'últim minut, fora de casa, remuntant de manera èpica i quan ja semblava impossible. Els precedents més recents, per cert, estan del costat del conjunt garrafenc, que va empatar a Cornellà i va guanyar l'Alumnes Obrers. Ho valora tot plegat algú que coneix perfectament tots dos equips, actual membre del cos tècnic vilanoví, però exentrenador i exjugador també del Cornellà, Javi Jarabo.
8: Sabemos que los partidos de playoff pues son diferentes, lógicamente, a los que hemos disputado en Liga, por lo tanto no sabemos si esa comparativa de lo que pasó en Liga puede ser muy, muy real o no. Es verdad que tuvimos buenos resultados, pero como decimos, los partidos de playoff son otra historia, ¿no? Por un lado tenemos al Cornellà, que ha hecho una grandísima temporada, ¿no? Lo que le ha permitido pues estar o llevar semanas y jornadas ya pensando en el playoff, ¿no? Lo que parece una cierta ventaja. Pero por otro lado estamos nosotros, que si de alguna manera hay que llegar a un playoff, pues es en esta situación, ¿no? Después del subidón que tuvimos el domingo, y eso te hace pues no tener miedo a nada, lógicamente, y encararlo con las máximas garanties.
7: El partit diumenge a les 6 de la tarda per la xarxa i per les televisions locals.
1: Gràcies, Xavi. Encara en futbol, també demà es disputa l'última jornada en horari unificat de la Lliga Elite, encara amb pràcticament tot per decidir-se. La part alta, Martinenc i Sant Joan Atlético Montcada són els que ho tenen millor per pujar directament a tercera, però també té opcions la Pobla de Mafumet, que rebrà a la Ciutat Cooperativa, que juga a la permanència. I també tindrem un duel vallesà amb tots els equips amb opcions de play-off entre Rubí i Sabadell Verds. Ràdio Sabadell, Bruno Heredero.
9: El filial arlequinat anirà al camp d'un Rubí que també lluita per entrar al play-off. Pel que fa al Sabadell B, necessita la victòria i, entre altres combinacions, esperar que el Castelldefels perdi contra el Júpiter. Marc Abastany, el tècnic arlequinat, demana intensitat als seus homes.
10: A nivell de psicologia això pot passar, que quan has aconseguit aquest objectiu pel qual has patit tant, després doncs et destenses. La meva feina, la feina de tot, serà mentalitzar el jugador, que ara és el moment d'apretar fort, molt fort, perquè tenim l'objectiu de màxims a tocar i estem obligats a competir defensant un escut, defensant i donant valor a tota la temporada que hem fet i que hem patit i que hem rigut i que hem plorat, i tenim a 90 minuts. El fet de poder dir nosaltres guanyarem, a veure què passa en els altres camps, a veure com acaba la classificació i bueno, trucar a la porta del play-off, per què no?
9: Hi ha altres combinacions que deixarien el Sabadell B si C, sempre i quan guanyi a Can Rosés. Per exemple, que el Castelldefels empati i el Valls guanyi per forçar un triple empat. N'hi ha més, però en són molt remotes. El xulet inicial demà quan passin 5 minuts de les 4.
1: Gràcies, Bruno. A la part baixa, l'Enjoc TV oferirà en directe el duel per la permanència entre Horta i Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
11: El Futbol Club Vilafranca disputa una decisiva última jornada de Lliga, aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda contra l'Horta. Els penedesencs visiten el Feliu i Codina obligats a guanyar per mantenir opcions de permanència. No serà prou amb el triomf contra l'equip barceloní, ja que també caldrà esperar una victòria del Júpiter al camp del Castelldefels i que el Manlleu perdi a casa contra el Valls. El Vilafranca encara el partit amb tots els seus homes disponibles, concentrats i conscienciats de la transcendència que comporta. Evidentment, la carambola és complicada, però és possible. I el vestidor fa seva la famosa dita: mentre hi ha vida, hi ha esperança. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
12: Nosaltres hem d'intentar guanyar, perquè després mai no saps ni què pot passar, de coses rares o no coses rares. Quan més amunt quedis, millor. Anirem a Horta, intentarem guanyar. Sempre ho dic, nosaltres sempre sortim a guanyar. La veritat és que hem guanyat molt poc, però la intenció serà anar allà a guanyar.
11: L'Horta Futbol Club Vilafranca arrencarà aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda, a la mateixa hora que la resta de partits d'aquesta jornada, que es disputa de forma unificada. Una última jornada decisiva en què esbrinarem si el Vilafranca es manté a la Lliga Elite de cara a la temporada vinent.
1: Gràcies, Eric. L'equip que marca la permanència, com sentia més, el Manlleu, que demà rep a un Valls que encara té opcions de play-off. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
13: l'AEF Manlleu afrontarà aquest pròxim dissabte un partit transcendental pels seus interessos. Els de la capital del Ter afrontaran el maig de la darrera jornada de la Lliga Elit, on els de Luis Gallego rebran el camp d'esports a la Unió Esportiva Valls. Els vallencs venen de guanyar a la Unió Atlètica Horta i d'empatar contra la Sant Feliuenc i aniran al municipal amb la idea de sumar 3 punts que els facin entrar en la zona de promoció d'ascens a tercera federació. Per l'altra banda, el Manlleu ve de perdre contra el Ciutat Cooperativa per 4-1 i d'empatar contra la Pobla de Mafumet. Els manlleuencs estan un punt per sobre de les places de descens i només els hi val la victòria per no dependre del que passi en els partits entre l'Horta i el Vilafranca i el Castelldefels i el Júpiter per salvar la categoria. El jugador de l'AS Manlleu, Martí Soler, admet que el partit no serà fàcil i considera que l'equip ha de fer els deures davant de la seva afició.
14: No serà fàcil, s'haurà de saber portar molt bé les emocions, però al final és el que et dic, juguem a casa, juguem al municipal, amb la nostra gent, depenem de nosaltres mateixos, tot i que segurament només ens valgui guanyar, i és el que haurem d'anar a fer. Si no hem fet els deures fins a dia d'avui, doncs els haurem de fer a última hora, no queda una altra.
13: El partit es disputarà aquest dissabte a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda en un maig que no serà apte per a cardíacs.
1: Gràcies, Arnau. En bàsquet, bona victòria de la penya ahir, 101-79 contra l'equip que marca el descens, el Morabanc Andorra a la Lliga CB. Els verdinegres fan un pas endavant important de cara a ser el top 6 i encara de la millor manera possible el play-off pel títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
15: El Joventut va superar el Morabanc Andorra per 101-79 i fa un pas més cap al play-off. Els verdinegres van tenir prou amb una primera meitat molt solvent, on van agafar 20 punts de diferència per superar un rival que ara mateix està en zona de descens. Ricky Rubio, amb 28 de valoració, es va quedar només 2 punts del seu rècord anotador perquè va acabar amb 23, quan el seu sostre amb la samarreta de la penya eren 25 contra el Girona, l'any 2007. La segona part va ser molt més tranquil·la perquè el Morabanc Andorra no va intimidar. Al final, el jove Adrián Torres va jugar 2 minuts i va anotar el punt número 100. Al final del partit, el tècnic Dani Miret va mostrar la seva preocupació per la lesió del capità Ante Tomic, qui, segons el tècnic, podria no estar a punt ni quan comenci la temporada vinent.
16: Hem d'entendre ja que el de l'Ante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita amb la qual cosa, quan el tornem a sumar perfecte, anem setmana a setmana, anem mes a mes, i ara pensant els que tenim, que és el que hem de fer, i molt positius.
15: El president de la penya, Juan Morales, no va assistir al partit perquè va anar a la graduació de la seva filla als Estats Units i va exercir de president accidental Jordi Mac, el vicepresident. També hi va haver com a convidat l'expenya Goran Sutton. El pròxim partit de la penya serà diumenge a 12:45 del migdia a la pista del Real Madrid.
1: Gràcies, Aleix. I abans d'acabar en hoquei patins, ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina, que és una reedició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana, després de desfer-se ahir de Cerdanyola i Manlleu, respectivament, per idèntic resultat, 2-1. 1 a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
17: Amb el mateix resultat i suant més sang de l'esperada, Vilassana i Fraga van superar la primera eliminatòria de la Copa de la Reina amb probablement el desgast físic i emocional que va suposar la participació a la Champions del passat cap de setmana. El conjunt fragatí, que estrenava l'edició d'enguany de la competició del CAU, va superar 2-1 al Cerdanyola amb els gols de Font de Glòria, però Vilallauna i de Soto per situar el definitiu resultat. Just després d'aquests quarts de final, el Vilassana va repetir el resultat de les de Fraga i va guanyar 2-1 al Manlleu, qui es va posar per davant en el marcador. Les del Pedrosell van empatar abans del descans amb l'encert d'Aina Florenza per ja la segona meitat, avançar-se amb el gol de Luchi Agudo. Es repeteix semifinal d'ara fa 7 dies a la Champions. Ara, a la Copa de la Reina, Fraga i Vilassana es veuran les cares demà a 4:45 de la tarda. Sense moure'ns de Gijón i de l'accent lleidatà, el Vilassana segueix viu a la minicopa, mentre que l'Hockey Club Alpicat s'acomiada. Les del Pla d'Urgell han superat aquest matí 6-1 al Manlleu. Les alpicadines han perdut 4-11 contra el Cerdanyola. Les semifinals Vilassana i Cerdanyola es jugaran demà a 2:15 del matí. La final, diumenge, a la mateixa hora.
1: Gràcies, Sergi. Avui els altres dos partits a quarts en aquesta Copa de la Reina, que es disputa, com dèiem, a Gijón. A 6:15, Benvibre, Vigas i Riells. I a 8:00, el partit de l'anfitrió Telecable, que s'enfronta al Palau. I abans d'acabar, ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, el circuit de Montmeló. Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez ha fet el millor temps, amb una gran primera última volta, volíem dir, per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Recordem que la gran absència en aquest Gran Premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez, que va passar per Quirófan a principi principis d'aquesta setmana, més enllà de l'Àlex, pel que fa a la resta de catalans. Maverick Viñales, que va tornar a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è, i Alex Rins, 21è. Ara mateix tenim en marxa els primers entrenaments cronometrats, a les 3 començaran els de MotoGP, demà al matí la qualificació i a les 3 de la tarda l'esprint. La cursa llarga serà diumenge a les 11 a Moto3, a 1:15 a Moto2 i a les 2 la categoria reina MotoGP. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
3: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Dimecres d'aquesta setmana, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució de persecució a la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials i van passar ahir a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran zones de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també a les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Avui, 7 de la tarda, el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Emerson, d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i la literatura per fomentar el debat i la reflexió entre participants. L'activitat anirà a càrrec de Passucat amb oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic B baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. En el dia d'avui quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell, una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, avui es preveu una baixada més marcada a les temperatures, amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps, mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: A partir d'ara i fins a les 5 de la tarda, gaudeix de la millor música dels últims anys. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Dimecres d'aquesta setmana, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució a la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials i van passar ahir a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran zones de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també a les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Avui, 7 de la tarda, el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Emerson, d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i la literatura per fomentar el debat i la reflexió entre participants. L'activitat anirà a càrrec de pa sucat amb oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic B-Baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. En el dia d'avui quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell, una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, avui es preveu una baixada més marcada a les temperatures, amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps, mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Dimecres d'aquesta setmana, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució a la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials i van passar ahir a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran zones de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també a les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Avui, 7 de la tarda, el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Emerson, d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i la literatura per fomentar el debat i la reflexió entre participants. L'activitat anirà a càrrec de Pa Sucat amb Oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic B-Baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. En el dia d'avui quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell, una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, avui es preveu una baixada més marcada a les temperatures, amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps, mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Dimecres d'aquesta setmana, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució a la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials i van passar ahir a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran zones de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també a les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Avui, 7 de la tarda, el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Emerson, d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i la literatura per fomentar el debat i la reflexió entre participants. L'activitat anirà a càrrec de Passucat amb oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic B-Baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. En el dia d'avui quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell, una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, avui es preveu una baixada més marcada a les temperatures, amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps, mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El Triplet, la família que us porta el futbol a Caldes.
2: Molt bones, benvinguts i benvingudes, som l'Aina Reyes, el Roc i el José, i tornem a ser aquí amb una nova edició del Triplet.
3: Mare meva, quina llista més llarga de persones.
2: I avui, a més, tots en persona, perquè l'Aina ha decidit venir a visitar-nos per sorpresa.
4: Això és així, he fet una sorpresa molt, molt grata a la meva família. Bueno, suposo, espero. Tinc proves, vídeos de molt contents, rebent-me, home.
3: Sí. Ha hagut de documentar per poder-se autoproclamar com a sorpresa grata.
4: Sorpresa grata.
2: Ho hem dissimulat bé, bueno, aquí estem. Tu què tal, José?
5: Muy bien, gracias.
4: Avui comentarem el perquè.
2: Moltíssim a comentar.
3: Sí. Explica'ns el que tenim a comentar, fes un resumet.
2: Bueno, avui parlarem d'últimes coses, de la salvada del descens, no sé si es pot dir així, no? la permanència queda millor, del Caldes amb una gran victòria aquest passat cap de setmana a la penúltima jornada de Lliga. També parlarem de la Lliga, que està molt apretada per la part de baix. També parlarem de la situació actual del Madrid.
4: Per la part de dalt no està apretada, no, però ja està apretada, no, en un altre sentit.
2: Sí. L'opinió d'un madridista a la situació del Madrid.
5: Ha habido hòsties per la part d'arriba, eh?
4: Sí, exacte.
2: Bastantes. I, que bueno, fort. Poca cosa més. Bueno, i de la Lligueta.
4: Sí, la Lligueta sempre. Que... Sí.
3: I tu ens parlaràs d'alguna cosa o no?
2: Jo també us parlaré d'alguna cosa, la
4: ja,
2: Lliga.
4: Ja ho ha dit, sí, sí.
2: La part de baix de la Lliga, la que no es peguen.
4: Home, la que no es peguen, de moment.
2: Exacte.
3: Per tant, moltíssimes coses a dir. Anem ràpidament,
4: això,
3: per fi,
4: comencem,
3: a una Lligueta.
4: Comencem la Lligueta presencial. Molt bones, benvinguts i benvingudes. Això és la Lligueta. Hòstia, ja no sé. Ja... Mira, jo vaig a dir el que ha passat.
2: Hòstia,
4: que, com que estic aquí d'imprevist a casa, a Catalunya, no estic acostumada a fer el programa sense ordinador, no tinc ordinador, i llavors no he pogut preparar-ho bé. Però què passa? Que la introducció ja només fa 2 anys que la faig i no me la sé.
3: Saps què passa? Que fa tres.
4: La Lligueta de la setmana, que donem el tret de sortida.
3: La Lligueta de la setmana
4: per començar amb la millor part del programa, o alguna cosa així.
3: Era així, bueno.
4: Comencem, hòstia, la Lligueta de la setmana per donar el tret de sortida amb la millor part del programa.
2: Olé. Ole, ha gustat, eh?
4: Ara sí. Vinga, teníem per repassar 3 partits per començar forts, el Barça-Madrid. Un partit que va arribar amb un ambient ben enrarit després dels drames del vestuari blanc. Situació que el Barça podia aprofitar per sentenciar la Lliga si empatava o guanyava al Camp Nou, i així va ser. Rashford va obrir la llauna ben d'or amb un golaç de falta.
3: Increïble.
4: I el segon del partit també va ser al cap de 10 minuts, molt ràpid, després d'una bona jugada de col·lectiva i gran assistència d'Olmo a Ferran Torres, Ferran Goles, que li anomeno jo, que us agrada molt, que també assistència brutal, vull dir, van ser 2 golaços. Jo em vaig emocionar, vaig pensar que hi hauria així més gols durant el partit, però no. La resta del partit va ser una mica així... Va ser modest per part del Madrid. Per mi, jo no vaig pensar que fessin un mal partit, tampoc.
2: Home, a veure...
4: No, sí, va ser un mal partit.
3: El del Madrid, dius?
4: Però...
3: Que estàs de broma?
2: És que no va ser, per mi no va ser un partit del Madrid.
5: No
2: van fer res.
4: Però bueno, en plan, no va ser una golejada.
2: No, perquè el Barça no va voler.
4: Hi havia gent del Barça.
2: Va ser molt prudent.
4: Sí, el Barça va tenir la pilota a la segona part. És veritat,
3: el Barça, això. Jo he sentit diverses opinions sobre aquesta actitud del Barça, que va ser una mena d'actitud de... Va semblar com de perdonar-li la vida al Madrid, no? De dir, bueno,
4: la segona part, sí.
3: Ja està, bueno, ja està. No passa res, 2 gols, ja tenim la Lliga... No anem a fer-li mal, i em perdó aquí al nostre president José, jo, donat que era un moment històric,
4: total,
3: la primera vegada que guanyes era per fotre un 5-0 i marxar, que recordes això durant molt temps.
4: Totalment.
3: I jo no entenc què va passar amb aquest Barça.
4: Sí.
2: Bueno.
5: Totalmente, yo creo que fue como un respeto, decir, bueno, estáis tan mal que hoy os vamos a perdonar.
4: Sí, en plan, ens feu esta pena, ja, és veritat.
3: Cosa que... jo sóc una persona que a vegades em surt aquesta faceta molt cristiana de la compassió, però en aquest cas no la vaig tenir. Jo volia
4: fotre-li. Sí, veia una mica de ràbia veure que no anaven a fer tants gols, com altres vegades dius al Barça, hem reclamat que vulguis tenir, que tinguis la pilota, i en lloc d'anar a fer tants gols, i ara que potser anava bé, doncs no ho fas.
3: Bueno. Home, per mi masses aplaudiments per passes enrere al minut 50, dius, per favor, o sigui, estem al minut 50, anem de 0, tira una miqueta, o sigui, és que...
4: Sí, sí que és veritat.
3: Bueno.
4: Bueno, va haver alguna ocasió de fer el tercer, però no es va aconseguir. Al final doncs, va acabar 2-0 amb el 2-0 el marcador. Resultat doncs, que va donar el títol de Lliga al Barça per primera vegada a la història en un partit contra el Madrid, al Camp Nou, molt, bastant xulo. Bastant xulo, la veritat.
3: I vull dir, jo com que no entrarem més en aquest partit, vull donar aquí, posar aquí el punt de... Que bo que és Rashford. Ai, sí, com l'estimo. Quin golaç.
4: Doncs, escolta,
3: és un golaç, Marcar-li això a Courtois és molt difícil.
4: Va ser un golaç.
3: No s'ha parlat.
4: Vaig començar a plantejar això de l'any que ve, no? Que es deia que no l'anaven a comprar, no? I llavors va fer aquest gol i et planteges una mica què, no? Perquè pel preu que...
3: Bueno, el problema és el preu del Rashford. Sí. Com que ve d'on ve, et voldran clavar 40 milions i
4: tens
3: 40 milions igual.
4: Tens una opció de compra, no?
2: 30.
4: 30,
3: diuen?
4: Sí, exacte.
3: Però... Per 30 el fitxaves tu, José?
5: Bueno, és un jugador que en la segona volta jo crec que ha estat molt bé. Ha dado mucho al Barça.
4: És que els números no són gens dolents, eh?
2: No, si ho ha fet bé, però és això, que la segona volta ho ha fet molt bé, però la primera...
3: És diferent.
2: Si hem de comprar el reforç de la primera tornada, la primera volta ni de conya. Llavors, clar, a mi em fa por.
4: Tampoc vull per ser titular.
3: Bueno, però és
2: home,
3: això
5: jo és un suplente de garanties.
4: Sí, això sí, això
5: passa
4: sí.
5: Que, claro, gastar 30 milions en un suplente...
2: Clar, jo no crec que no estem per això, encara.
4: Estem millor, però no tant, no?
2: Exacte.
3: Depèn de qui vulguem fitxar de titular.
4: Bastant tu, no millor, diu el Monter. El Monter i jo, a vegades, són uns comentaris que té unes ganes de seure aquí a criticar.
3: Sí, sí. Jo, si no, fitxaria el quart davanter del Madrid, no?
4: El quart davanter del Madrid. És que aquest és l'altre. És espectacular. És que jo cada dia em llevo i veig cada dia el que ha passat al Madrid i és com, uau.
5: Ha sido una semana esperpèntica.
4: Continuació de l'espectacle.
5: Entre lo de la... Salida de la rueda de prensa de Florentino.
3: Ho parlarem.
5: La rueda de prensa de ayer.
3: Tranquils, que hi haurà temps de parlar del Madrid.
4: Vaig ràpidament. Va acabar 2-0 i això ens donarà un punt a tothom. Ningú va encertar el resultat, però vam dir que guanyaria el Barça. Després vam fer porra pel Tottenham Leeds, un enfrontament clau pel Tottenham per intentar sortir del descens, que va estar ple de polèmica amb alguns possibles penals en fora de joc, etc, i jugades així com una mica tenses, però va ser un partit força gos en què la primera part no hi va haver... Ah, bueno, estic al mòbil massa a prop, opina l'iPhone.
2: És que és el meu mòbil i tinc...
4: La primera part no hi va haver gols i posteriorment els locals es van avançar als 5 minuts de la segona amb un bon xut després d'un córner. A partir d'aquí el Leeds sí que és veritat que va apretar i va aconseguir fer el gol de l'empat amb un penalti assenyalat al minut 70 i el resultat ja no es va moure, van quedar 1-1, tot i que el temps d'afegir va ser de 13 minuts perquè va ser un partit amb moltes revisions, etc. I al final van quedar 1-1, el Tottenham no està en zona de descens ara, però no sé si està el primer salvat ara mateix, o sigui que estan tensos.
2: Sí, estan allà mateix.
3: El Tottenham, permeteu-me dir que és com el Sevilla, és un equip massa gran per baixar.
4: Que fort,
3: i sembla que no està escrit que baixi.
4: Jo crec que no baixaran.
3: Igual que el Sevilla, per mi. Són equips que...
2: No, el Sevilla, de fet, matemàticament ja ho té molt difícil, baixar.
3: Sí, però gràcies a aquesta victòria que comentàvem ara fora, José, que van ser contra l'Espanyol, que va ser una victòria de...
4: Sí, tremenda.
3: 83, 89,
2: sí.
3: No sé.
5: Creo que el Sevilla con el resultado de ayer del Girona ya está salvado, creo.
4: Es que Girona,
2: no,
4: sí.
2: Matemàticament no, perquè estan a 43 i el descens està a 39.
4: Avui parlarem,
2: i queden
4: no,
2: dos partits, però... O sigui,
5: teoria, muy...
2: puntuant un empat ja quasi sí... I ha de guanyar tothom de baix, és difícil ja.
4: Bueno, la situació és de tensa.
3: En qualsevol cas, ningú va apostar per l'empat, oi?
4: El Roc va dir 1-1 i ha fet 3
3: sí.
4: punts.
2: La tira s'ha vingut. Ja soc molt bo.
3: El Madrid què hem fet?
4: El Madrid té tots un punt. Ah. I llavors, per últim, Lazio-Inter, final de la Copa d'Itàlia. Feia menys d'una setmana que els dos equips s'havien enfrontat també a la Sèrie A, en victòria de l'Inter, amb una expulsió de la Lazio. I el partit de la Copa doncs, també va continuar una mica en la línia. L'Inter va ser molt superior a la primera part i això es va traduir en dos gols que en realitat es van decidir per jugades super poc atractives, direm. Al minut 14 la Lazio va fer un gol en pròpia sortint d'un corna, que no remata el de l'Inter però remata el de la Lazio, gol. I després el 2-0 arriba amb una conducció enrere del lateral que es fot un liu i li roba la pilota Dumfries, bueno, tontat, espectacular, que es decideixi una final així. Re, van fer el segon i després la Lazio va apretar la segona part però no va poder marcar, així que l'Inter va guanyar la Copa d'Itàlia amb un 2-0 el marcador i
3: eren molt
4: favorits
3: per això.
4: Un punt a tots, sí, perquè la Lazio no ha acabat gairebé la temporada.
3: No. Per tant, un punt a cadascú. A mi em sap greu perquè aquests 3 punts crec que donaran bastant el Roc la victòria.
2: El Roc ja estava molt per sobre, o bastant.
4: Porta ara amb els 5 punts que ha aconseguit 78, Tu estàs a 10, a 68, oh! Jo estic a 13. Vull dir, si sumo els punts del José, pues em poso una mica més a prop.
5: Sí, sí, sí.
2: Home, sí, però els punts del José em superes just.
4: Sí, sí, sí.
5: Deberies de sumar-los.
4: Sí, sí, sí, sí, eh? Sí, el sumaré. Sí, sí.
2: M'agrada, m'agrada.
3: Sóc una mica com el Madrid, no? A 10 punts del líder.
2: Bueno, estic bé, la verdad.
4: I fins aquí la lligueta.
2: Camí a la meva segona lligueta de la història.
4: Camí, camí, sí.
2: M'agrada,
4: sí, sí, sí. Ho estàs fent molt bé.
2: Gràcies.
3: Sí, s'ha de reconèixer que has apretat. Jo semblava que t'aconseguia pillar, però al final no sembla. Bueno, doncs passem a la meva secció, que aquesta vegada no serà futbol de carrer. Faré una mica d'aquí de show. Així que, si us plau, Monter, tira'm. Doncs avui, com escolteu, aquesta és la sintonia de la secció del rock, perquè ens hem fet un intercanvi estratègic aquí.
2: M'ha robat.
3: I avui faré jo l'entrevista del dia, José, perquè a més a més hi ha molts temes a parlar, com hem mig comentat al principi, tenim molts temes a parlar, no només amb l'entrenador d'alcaldes, sinó amb el nostre madridista de confiança, el nostre mèdic de confiança. Tenim molts temes a tractar i, evidentment, hi ha aquesta pàgina que es pot obrir i que... Tenim dos temes, sobretot, no? Primer, sobre futbol local, evidentment, i anem a parlar d'alcaldes, perquè ho comentava abans de venir. Alcaldes, fem el repàs aquest de les últimes jornades. L'última vegada que vas venir aquí estàvem com a 600, si no m'equivoco, de Lliga, i jugar contra Premià, era?
5: Contra Lloret.
3: Contra Lloret, exacte, contra Premià Estavall, exacte, contra Lloret. I era un partit a casa, que bueno, no, allà, Lloret.
5: No, a casa, a casa.
3: A casa, i que si es guanyava hi havia fins i tot les possibilitats de plantejar-se de pujar a Lliga Elite, i tal. I vam marxar amb aquest gust de boca de dir, vinga, va, que fins i tot podem fer alguna cosa encara més gran. I a les últimes es va perdre contra Lloret, i les següents jornades van ser 4 derrotes seguides i un empat contra Can Givert, que ens ha deixat, bueno, pues, mantenint la respiració i aconseguint la salvació a 2 jornades del final de la temporada, gràcies a Déu per el que vam aconseguir guanyar contra Tossa la jornada passada. Per tant, la primera pregunta és, evidentment, tu t'esperaves, o fins a quin punt, quan es va perdre contra Lloret, vas dir encara patirem? Nosaltres ho hem anat parlant, però explica't.
5: No, totalmente lo contrario. El partido de Lloret era un partido clave para nuestras aspiraciones a poder luchar por la promoción o incluso por el título, porque nos poníamos a un punto del tercero en aquel momento, si ganábamos. Pero fue perder ese partido y psicológicamente fue un palo fuerte, porque bueno, al final veníamos de una dinámica muy buena, prácticamente no habíamos perdido en toda la segunda vuelta, llevábamos 9 jornadas sin perder, con 7 victorias y dos empates, y bueno, cuando se pierde el partido, pues sí que moralmente nos dio un golpe, pero no pensábamos que después nos iba a costar tanto levantarnos, y la verdad es que, pues bueno, hemos estado 3 partidos después de Lloret muy flojos, donde no hemos estado a la altura de lo competitivo que hemos estado, sobre todo en la segunda vuelta, incluso en la primera. Y bueno, y al final, pues la semana pasada contra Tossa, que era uno de los rivales también más difíciles que teníamos en el calendario hasta el final de liga, porque ellos estaban jugando también la promoción de ascenso, pues salió el mejor partido del último mes, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final ha sido, entre comillas, justo con nosotros la liga, ¿no? Porque yo creo que no era para haber sufrido tanto, pero futbolísticamente el equipo ha hecho buen fútbol. Hemos tenido durante el año, pues bueno, esas casuísticas de lesiones graves que nos han mermado mucho.
3: Això ho comentàvem, no? Un dels factors potser més que més heu notat a nivell extraesportiu, potser, si se li pot dir així, és el tema de les lesions, d'una falta de reserves.
5: Sí, sí, la verdad es que, bueno, hemos pecado de tener una plantilla corta. No pensábamos, evidentemente, que íbamos a tener estas lesiones, pero el hecho de tener una plantilla corta, pues con estas lesiones mermó mucho al equipo. Aparte fueron lesiones muy graves y de jugadores muy importantes, prácticamente eran 3 jugadores que en situación normal eran titulares en el equipo. Y el equipo, pues bueno, lo ha notado mucho, sobre todo en la primera vuelta. De hecho, la primera vuelta ha sido, en 25 años, ha sido la peor primera vuelta que he hecho como entrenador. Hicimos 13 puntos. En cambio, una vez que recuperamos a estos jugadores y con algunos movimientos que hicimos también, con algunas incorporaciones, pues el equipo ha demostrado que era un equipo fiable y era un equipo competitivo como para haber luchado por algo más. De hecho, mañana cuando acabe la, la jornada podremos mirar los puntos que hemos hecho nosotros y estamos en puntos de ascenso. Yo creo que habremos sido el primero o el segundo equipo de la segunda vuelta.
3: Clar, és que a la segona volta, jo ho comentava, amb aquests 9 partits sense guanyar, dels quals 7 van ser victòries, no és que estàvem empatant, 7 van ser victòries, es va fer la ratxa més llarga de partits sense perdre de tota la Lliga i el va fer el Caldes. I, es, i estem en un... En, era... un Caldes que venia d'una primera volta on va, estàvem en el descens i era una cosa de dir bueno, aviam, aviam si sortim d'aquest pou i va ser seguir, seguir, seguir i de cop i volta un xoc et canvia la dinàmica, no? Potser si al principi de temporada ho devem potser en aquestes o posem la, la raó principal en aquestes lesions, en aquestes últimes 5 jornades creus que ha sigut la mentalitat, la pressió, el que se't vingui a sobre un record d'algú que estaves lluitant abans, que era la permanència? Què creus que ha sigut això?
5: Bueno, yo creo que ha sido un poco el verse tan cerca otra vez de los puestos de premio y de repente que te vuelvan a decir no, no vas a luchar ya por los premios, vas a volver a verse también con esos 36 puntos en aquel momento, que con una victoria más, faltando 7 jornadas, ya lo tenías. Pues yo creo que eso ha hecho que el equipo bajara un poco los brazos, la tensión competitiva bajó y en esta categoría cualquier equipo te puede ganar. De hecho, jugábamos contra equipos que estaban incluso por debajo nuestros en esos momentos y fueron superiores a nosotros, cosa que en la primera vuelta no lo fueron.
3: Que la primera vuelta comentava, no?
5: Exacto.
3: Tot i jugar contra equips que estaven per sobre, el futbol el dominava en aquests últims.
5: Y de hecho tenemos un dato, ¿no? Que al final de toda la temporada, incluyendo el último partido de mañana, solo ha habido 2 equipos que nos han sacado los 6 puntos. O sea, el resto de equipos o les hemos ganado en algún partido o les hemos empatado. O sea, que no nos han ganado los 2 partidos.
3: ¿Y esos son qué? ¿Argentona?
5: Fíjate, Cangisbert.
3: ¿Cangisbert? ¿Pero vamos a empatar Cangisbert?
5: No, Cangisbert vamos... Ah, bueno. Perdimos 1-0 sí, aquí y 1-0 allí. Y Torroella, que perdimos 2-1 allí y 0-1 aquí. ¿Y el resto son? De rivales, a todos les hemos o ganado o empatado en algún partido.
3: ¿Y que son? Que lo tenemos aquí davant, equipos de mitja taula, sí. Diguéssim, el Torroella.
5: Hemos ido al campo de el Palamós, que va segundo, hemos ganado. Hemos ido al campo Argentona, que va primero, que ha quedado campeón, hemos ganado. Hemos ido al campo Lloret, que va tercero y le hemos ganado.
3: Sí, sí.
5: O sea,
4: coses sido... d'aquestes una mica estranyes, que sí, dius, sí. Vaig als camps dels que estan a dalt i guanyo, sí. Faig un bon partit i potser després... En equips de més de mitja taula i tal, punxes. I em recorda com una mica la situació de... Ara perquè ho extrapolo i tinc la situació de l'Espanyol al cap d'aquesta temporada, una mica la vostra segona volta em recorda com a la temporada de l'Espanyol, no? Al principi a tope, com al principi de la segona volta que va ser bo i tal, t'il·lusiones, et poses allà a les posicions de dalt i quan sembla que... A veure quin serà l'objectiu de la temporada, tal, no sé què, de cop... comença a perdre partits, potser ja perquè el que deies, et veus com lluitant per lo de dalt, et tranquil·litzes de que només has de guanyar un partit més, encara queden molts i fins a l'últim moment patint i mira, heu guanyat pràcticament a l'hora que l'Espanyol, no?
5: Sí, sí, hemos tenido vidas muy paralelas, ¿no?
4: Sí.
5: Tengo un amigo que lo veo cada miércoles, prácticamente ceno cada miércoles con él y es muy perico y me lo decía en la segunda vuelta, dice Duque, mientras tú ganes, el Espanyol no va a ganar. Y ha sido así.
4: Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí.
3: A més, potser, pot ser que es deguin això, no? Com deia l'Aina, pot ser que es deguin en aquest mateix factor de dir, comences molt, molt amunt i amb l'eufòria, bueno, no, vosaltres no veu començar molt amunt, però sí que la segona volta va ser, et veus molt amunt i dius, ostres, potser ens podem plantejar coses més grans, i al final és el típic cliché que es diu en el futbol, escolta, no t'oblidis dels teus objectius, tu tens objectius que per qüestions de club poden sortir, però els seus objectius han d'estar sempre aquí, no? Que en el cas de l'Espanyol i d'Alcaldes, aquest any doncs, era la permanència, i si s'optava coses més grans com Europa per l'Espanyol o Alcaldes l'ascens, bueno, això ja és, ha de ser sempre molt secundari, no? I potser en algun moment doncs, això li va afectar. Tu creus que l'Espanyol va ser així també o no?
5: Ostras, yo es que lo del Espanyol es muy fuerte, ¿eh?
4: Es que es muy fuerte,
3: 18 partidos, ¿eh?
5: Son muchos, son muchos partidos y además ha hecho buenos partidos. Vale, al final la tensión les ha podido un poco y tal, ¿no? Pero ostras, el Español es que ha hecho buenos partidos como para haber ganado ya hace tiempo un partido, incluso por haber tenido Europa tranquilamente hace jornadas, ¿eh? Y sí, al final va a tener que luchar por la permanencia.
4: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, aquestes coses passen. Acabant amb el tema d'alcaldes i tancant per anar ja a la Lliga Espanyola, tenim que primer de tot l'Argentona ha sigut el que ha s'endut el títol, però dius que jo mirava que veu guanyar l'Argentona i per tant tu com els veus? Creus que és un rival digne de la Lliga Elite? Segurament, evidentment que sí, però els veus que amb capacitat de quedar-s'hi per com els has vist jugar tu contra ells?
5: Sí, Argentona yo creo que ya hace un par de temporadas que se lo merece, ya lleva varias temporadas con el mismo bloque, jugando promociones de ascenso y perdiéndolas, y este año pues lo mismo, siempre ha sido desde las últimas temporadas un equipo muy fiable que ha ganado prácticamente casi todo y que siempre ha estado ahí arriba. Yo creo que de la liga quizás futbolísticamente para mí el Lloret es el equipo que mejor juega al fútbol, pero a nivel competitivo yo creo que el Argentona se lo ha merecido y creo que puede hacer un buen año en Liga Élite.
3: Perfecte. I dit això, deixa'm fer-te una pregunta una mica punxant allà. L'any que ve Alcaldes es manté a Primera Catalana. Podrem tenir-te a tu com a entrenador, ens estem pensant, hi haurà algun debat?
5: Pues yo creo que la semana que viene se podrá saber.
3: La semana que viene sabrem això.
5: Sí, hay buenas perspectivas por parte del club, por parte mía, entonces yo creo que la semana que viene...
3: Quan tanquem sí, amb el sopar Figueres, no? Ja...
5: Sí.
3: Molt bé, doncs passem de pàgina, passem de xip i anem a parlar del tema també que els meus germans els interpel·la encara més, que és el tema de... Primer anem a la part de dalt de la classificació, perdó, perquè el Roc ens parlarà de la part de la sota. I és que, bueno, el Madrid ha perdut la Lliga contra el Barça per primera vegada en la història. Ja n'he dit que el Barça ha guanyat la Lliga contra el Madrid. I com comentava abans, no? Ja hem dit una mica el que ens va semblar el partit. Ara jo vull que, germans, primer de tot, em digueu, des de la perspectiva del Barça, com valoreu aquesta temporada? Perquè crec que hi ha hagut aquest, ho parlàvem també ara venint, no? Hi ha hagut aquesta cosa de dir, el Barça ha fet una temporada bien, vale? Hem guanyat la Lliga, tal, però... Hem guanyat un títol de 3 i ha...
2: Hem guanyat 2 de 4.
4: És veritat, això.
2: A veure, la Supercopa és un títol menor, però
3: vale. Madrid. Doncs 2 de 4. Llavors, vosaltres creieu que aquesta temporada del Barça és una temporada digna de fer una gran celebració o és una temporada de dir, bueno, endavant, jo ho dic després, I després tu també, José,
4: pues
3: evidentment.
4: Que primer, o...
2: No, jo crec que és una temporada digna de celebrar-la, sí, perquè tampoc podem estar celebrant només quan guanyem aquí tot. Però tampoc és una temporada perfecta, ni molt menys. Però sí, o sigui, al final no cal celebrar només quan ho guanyis tot, perquè si no, clar, saps? Jo crec que és una temporada en què pues, s'ha perdut el que s'ha perdut, però també hem jugat bé, tal... Sí, sí, està bé.
3: Haguessis clar. Tirat més focs artificials contra el Madrid?
2: Com que... Ah, després de la victòria? No, sí. No, els focs artificials no, però... Hagués celebrat de més formes, sí, hagués fet més coses.
3: Igual va ser una celebració una mica lleu per tu, o sigui, tu creus que s'havia celebrat fort, eh?
2: Sí, jo, és que això, a mi m'hagués agradat molt...
4: Celebrar-ho amb un 5-0.
2: No, sí, això també, després podem parlar d'això de la compassió del Barça. Però m'hagués agradat molt després del partit, això suposo que tema Camp Nou és com va ser professional per fer-ho, però invasió del camp, saps? Com quan els equips pugen.
4: El Camp Nou amb les obres, que està a la meitat de les obres.
3: Jo també ho he fet.
4: Crec que no deu ser fàcil, eh? Crec que deuria haver bastanta...
2: Quan els equips pugen de categoria és com una tradició, pràcticament, que els aficionats salten al camp i la seguretat...
4: Estan
2: saltant i és com típica tradició que potser no passa sempre, però joder, guanyes una lliga a casa teva contra el Madrid
3: de fet, doncs estaria bé,
2: no sé, això m'hauria agradat a mi.
3: De fet, he de dir que ens ho van passar els nostres pares, crec que el Jimmy Jam, el famós Jimmy Jam va saltar,
5: sí.
2: Ai, no, i ho van amagar
4: va entrar al camp
2: per hotel, no,
3: no, va saltar i mentre estaven celebrant allà, el tio estava allà
4: va agafar el títol, es va fer una foto amb la lliga com si fos una persona random de les famílies.
3: Quan van entrar amb les famílies ell va entrar i
4: es va colar
3: allà,
4: de la seva manera que
2: també, en aquell moment també està com permès que hi hagi com famosos, com influencers i tal.
4: Llavors, famílies, no sé què hi havia.
2: Tu allà i no saben si ets el tiet d'algú, un random que han convidat aquí, o sigui...
3: Per tant, segurament, si s'haguéssim al camp, ningú
4: però aquest tio sap les seves clar, maneres de fer-ho, que és el que deia l'entrevista, en plan, bueno, jo no diré com ho vaig entrar, però no ho va saltar, en plan, una persona random que ha saltat la valla, suposo.
2: Jo crec que si la gent hagués volgut invadir, no s'hagués pogut perquè està ben controlat.
4: O potser, clar,
2: i hi ha com molta seguretat al seu Camp Nou,
4: junt,
2: però,
4: potser, sí, però
2: m'hagués agradat.
3: Aina, temporada del Barça.
4: Per mi ha estat una bona temporada, vull dir, no està mal, en el moment que has guanyat la Lliga, vull dir, la Lliga, ara, quants equips hi ha? No sé.
2: 20.
4: Clar, hi ha 19 que l'han perdut, saps? Tu l'has guanyat. Hi ha uns que estan lluitant per descens, vull dir, és difícil guanyar la Lliga, s'ha de celebrar.
3: Sí, és la, al final és la competició
4: clarament,
3: més regular,
4: jo crec
3: difícil.
4: Que clar que és important guanyar-la i penso que sí que s'ha de celebrar. Ara, evidentment, no has guanyat tot, ni has fet una temporada perfecta, perquè hi ha dos títols que has perdut, diguéssim, bueno, que no has guanyat en realitat, però sí que crec que és una bona temporada, no penso que s'hagi de treure importància, la veritat, crec que hi ha hagut lligues pitjors, diguéssim, en plan, per mi era la famosa lliga de l'1-0 amb el Xavi d'entrenador, diguéssim que la vaig sentir menys meritori, yeah, en el sentit de com a culers també ens agrada això de jugar bé i tal, sí que sento que el Barça ha jugat bé, vull dir que potser hi ha coses que no ens agraden, però que sí. Jolín, que a mi sí que jo crec que sí que s'ha de celebrar i no crec que se li hagi de treure mèrits. Sí. Ara, que s'ha d'anar per més coses l'any que ve, sí, però també tinc la sensació que els jugadors això volen,
2: sí,
4: saps?
2: Sí, ho saben.
4: Llavors jo crec que sí que s'ha de donar valor.
3: José, el valor ens la diga, bé, ens
5: bueno,
3: el rock.
5: Jo crec que...
3: La Lliga del Barça, en aquest cas.
5: No, la Lliga del Barça, a veure, ha sido muy buena. Al final, 90 y pico puntos que van a sacar, 30 puntos al cuarto...
3: Sí, el quart que és l'Atlètic, vale, de Madrid.
4: És es que, clar.
5: Jo crec que l'autocrítica que tiene que hacer el Barça és eso, ¿no? ¿Por qué no ha llegado a la final o semifinal de Champions, que te ha eliminado el cuarto, que le sacas 30 puntos? Esa tiene que ser la autocrítica y la... Y yo creo que, digamos, el punto más negativo del año del Barça. Porque yo creo que Madrid y Barça se tienen que obligar a Liga y Champions.
4: Inclús la Copa del Rey.
3: Clar, però per tant...
4: Que també l'Atlético...
3: Sí, bueno, bueno, sí, que també ens la va treure, però...
4: Sí, però l'Atlético sí que és veritat que ho va posar tot allà perquè es va veure amunt la possibilitat d'un títol molt a prop i tu potser estaves jugant a més bandes, diguéssim.
2: Home, totes les bandes.
4: Exacte,
2: tres
4: però
2: bandes.
4: Igualment, inclús això, perquè estàs veient que l'Atlético, que després ha quedat a 30 punts a tota la Lliga, té dos títols que dius, hòstia, fa ràbia, saps de pensar-ho?
3: Sí, jo tinc la sensació que fa uns anys la mentalitat del Barça no és... tant Lliga Champions com és la del Madrid. El Madrid sempre ha tingut mentalitat Lliga Champions. El Barça se li ha resistit més a Champions últimament i crec que la nostra mentalitat és títols, en plural, i ja està. D'alguna manera, la Champions... jo tinc la sensació que com a culers ens... No sé si compartiu això, germans, però ens fa ja il·lusió arribar a fases... llunyanes, sí, de Champions. Ja no és en plan, em fa il·lusió guanyar la Champions, sinó... Escolta, jo arribo a una semi, estic content i no està tan malament, jo arribo a una final, estic bastant content i ja no és com el Madrid, que en realitat crec que ja ho teniu més bueno, més que si no és la Champions, no us fa tanta il·lusió, diguéssim. Crec que això no, és diferent, però d'alguna manera per comparar el ara vull anar a l'altra part, que és comparar el Barça i el Madrid. Sí, evidentment la temporada del Barça jo també la trobo bastant correcta i crec que és un Barça que s'ha sabut comportar i ha sabut trobar les seves virtuts d'on pues, potser no són les del Madrid o no són les d'altres grans equips i pues, al final és això, estem parlant de 90 i pico punts, estem parlant de, si no
4: totalment,
3: parlem contra l'Alavés,
4: que...
3: estem als 100 punts, això són molts punts, molts punts, per tant està molt bé. Però bueno, anem ara a parlar de l'altra cara de la moneda, que és el Madrid, que és, bueno, aquí el Monter ens facilitava aquí que quan han gastat els equips, quan van gastar els equips per la temporada d'aquesta, no?, del 25-26. Clar, el Barça, d'entre els semifinalistes de Champions, bueno, el Madrid no semifinalistes de Champions, però tenim els finalistes de Champions, PSG i Arsenal, que s'han gastat respectivament 111 milions, el Paris Saint-Germain, i l'Arsenal 280 milions. El Madrid es va gastar 175 milions i el Barça 25 milions.
2: Perquè això, si ho posa, els últims 5 anys eren cada més forta la diferència, o sigui,
3: efectivament,
2: el Barça no s'ha gastat ni 100, potser, i el Madrid, bueno...
3: Efectivament, però PSG... és amb aquesta temporada amb el que tu aconsegueixes fer, com a Barça, una lliga molt regular, però potser perds contra equips que tenen, doncs, jugadors més explosius o maneres més... perquè l'Atlético també s'ha gastat més que el Barça. Per tant, veient el Madrid ara, que és un equip, això, la plantilla més cara d'Europa, que no és poc dir...
4: Totalment. I potser...
3: Què ha fet aquest Madrid? Aviam, També et donaré tu la paraula primer, José. Aviam, tu com valores la temporada?
4: Què ha fet aquest Madrid? Cuéntame.
5: La verdad es que no, ha sido una temporada muy, muy, muy mala. Bueno, esta y la anterior también, ¿no? El Madrid al final no ganar nada es un fracaso absoluto. Pero el problema del Madrid yo creo que ha estado también un poco toda la estabilidad, ¿no? O sea, todo lo que se tenía con Ancelotti, todo lo que se tenía con Zidane, esa estabilidad se ha perdido. Y el hecho de cambiar entrenador tan rápido, demasiados fichajes, idas y venidas, no sé, yo creo que el Madrid necesita un proyecto con un entrenador, darle a ese entrenador poder de poder gestionar todo lo que
4: la
5: plantilla, un proyecto a largo plazo, ¿vale? El Madrid sí que es verdad que si no gana, pues sabemos lo que pasa, entrenador bien, entrenador se va. Pero yo creo que el Madrid ahora mismo, para luchar contra el Barça, necesita un proyecto nuevo y mucho más estable.
3: És un projecte que té nom i cognom d'un tio que ho diem i que és portuguès?
4: Mourinho, és que serà espectacular.
5: Jo no lo veo.
3: No el veus,
5: no,
3: eh?
5: No, jo no lo veo. Jo crec que el Mourinho, exacto, el Mourinho de hace 10 años era el Mourinho anti-Guardiola, ¿vale? Uh-huh. Y además hizo al Madrid muy competitivo, o sea, no solo castigó al equipo de Guardiola, al Barça de Guardiola, sino que además hizo al Madrid competitivo. Pero yo creo que el Mourinho de hace 10 años no es el mismo de ahora, y yo creo que el Madrid necesita otro tipo de entrenador.
2: ¿Com per exemple?
5: Pues no sé, a mí me gustaría por ejemplo un Allegri, más pausado, más tranquilo.
3: El que crec que ven el tema de Mourinho és justament el contrari d'això, no? Un perfil d'home dur, de persona que sap manejar, sí, un vestuari que ara mateix és molt difícil.
5: Claro, es que al final estamos hablando de que tiene que venir Mourinho y tiene que ponerlos en su sitio.
3: Exacte.
5: Pues estás hablando de los mejores jugadores del mundo, solo hay que hacerlos jugar bien. No hay que...
3: Ya.
5: Y al final, no sé, yo creo que ahí, no sé, al final no sé quién decidirán quién va a venir, pero a mí me gustaría ver al Madrid jugar al fútbol, no pelear como peleaba cuando estaba Mourinho.
3: Vale, o sigui,
2: a mi també, perquè no vull lesions.
3: O sigui, creiem que el Madrid de Mourinho no té cabuda en ara mateix, al panorama que hi ha, per jugadors del Madrid i per rival del Madrid.
5: Yo es que el Madrid, con los jugadores que tiene, si traes un entrenador con un modelo de juego atractivo, con un modelo de juego asociativo, con un modelo de juego, bueno, que es lo que se ve ahora mismo en cualquier equipo, ves al Celta jugar y dices, pero ¿cómo es posible que el Celta juegue mejor que el Real Madrid?
4: Sí, sí,
5: ¿no?
4: Sí,
5: y,
4: claro.
5: Y la verdad es que yo creo que necesitamos un proyecto con un entrenador de un tipo de fútbol, modelo de juego asociativo, más que pelea, guerra y contraataque y uh-huh. Y amarrategui.
4: Sí.
3: Aina Roc, ¿us fa por el Madrid de l'any que ve? Ara mateix, en perspectiva? O creieu, o creieu que aquest Madrid trigarà a reconstruir-se? Aina Roc i José?
2: No, mira, a mi sí, una mica, depèn de l'entrenador, sobretot, em fa una por diferent. Si és cert entrenador, em fa més por que ens guanyin. Si és Mourinho, em fa por que ens lesionin. No, però en real, que em fa por. El Barça juga contra un equip tan intens com el Madrid de Mourinho, si ve Mourinho i aconsegueix aquella intensitat, jo crec que el Barça es veuria una mica superat per tanta, saps?
3: Sí, a més el Barça és un equip d'alguna manera que a vegades que és una mica de vidre. És una...
2: Clar, i de jugar amb calma, no estan acostumats a que els
4: vinguin
2: aquí.
4: Sí, però bueno, no t'estàs enfrontant en teoria cada dia contra, vull dir, si fes un partit a la temporada, però tampoc crec que el Madrid, si ve Mourinho, el model de joc consisteixi en anar a trencar cames. O sigui, no vull cansar,
2: sí, no,
4: no.
2: A veure, espero que no com a Guardiola, però molt més cara segur.
4: Ja,
2: sí,
4: ja,
2: serà un equip més intens segur.
4: Ja.
2: I això no sé el Barça com podria... No sé. Hi ha por, el que es pot... No, però, bueno, expectant, sobretot, de veure... O sigui, jo el primer mes, a l'agost, ja veuré si em fa por o no, saps? Però pot ser que em faci molta por.
3: Jo, personalment, és la crisi més profunda que li he vist al Madrid, que jo he viscut. És veritat, eh?
4: Sí, sí, no és que sense cap mena de dubte, clar.
3: I tinc la sensació, no vull, no ho dic amb la boca petita, però tinc la sensació que l'any que ve això no es tira endavant, eh? Per part del Madrid.
2: Uf, ja són molts dos anys.
4: És que jo crec que depèn de com ho afrontin, eh? Perquè és que jo crec que tot va lligat al projecte, o sigui, a tot el club. Vull dir, el fet que encara estigui el Florentino allà amb el posat que té, i és que això, només que t'estiguis plantejant per mi que torni Mourinho, que és de fa quants anys fa que l'entrenava,
3: ja, és, no,
4: és
3: mirar
4: que per
3: endavant,
4: mi és una,
3: no?
4: Altra època, és mirar enrere,
3: és no
4: afrontar les coses, exacte, o sigui, per mi havíem fet el pas que deia el José, que per mi era un pas encertat, a tots ens feia por el Madrid de Xavi Alonso.
2: Sí.
4: Havies fet el pas i no se l'han cregut, Florentino no se l'ha cregut, l'has tret al cap de res, no li has donat marge, llavors és com que a mi em fa por realment allò que algú que vingui... O sigui, jo d'una banda vull que es quedi Florentino, perquè és que és, una, és com un còmic, això. En canvi, m'agradaria que algú li tragués la presidència d'una vegada perquè, i que hi hagués una mica de projecte, saps? Però perquè... Hasta em sap greu, per començar, que tinguin aquell president, perquè jo crec que hi ha madridistes igual que simpatitzen amb allò, però jo crec que hi ha molts que no. Vull dir, jo conec gent del Madrid i jo penso que la gent que jo conec del Madrid veuen el president i veuen el panorama i pensen quina vergonya, una mica. Llavors és que...
3: Aviam què opina el José, eh?
4: Clar, clar, potser no, però jo, saps? En plan, jo crec que hi ha gent que deu pensar, hòstia, en sèrio hem d'estar, saps? Igual, bueno, doncs, amb el mateix de l'entrenador, de dir, no sé, saps? Jo crec que hi ha molta gent del Madrid que no vol que torni Mourinho. Llavors, sí que em faria més por que creessin un projecte de debò com de buscar un entrenador amb una proposta pròpia, que se'l creguessin...
3: De joc, que li donessin... que és el que deia el
4: sí,
3: José.
4: Sí, però... jugar d'una manera o de l'altra, però almenys un entrenador que tingui poder dins del vestuari, que li donin, que se'l creguin, saps? Perquè ara sents que... L'entrenador és una figura com sí, que però, en realitat no té gaire...
3: Ojo, abans de fer-li la pregunta al José sobre la presidència i parlarem de la roda de premsa del Madrid, tot ens dona temps, però hi ha un tema aquí que aquí hi ha dos coses que esteu dient que són potser, no sé si antònimes, però almenys diferents. Que una és, el Madrid necessita un entrenador que posi ordre, i l'altra és, el Madrid necessita un entrenador que faci jugar en aquest Madrid. El José potser va més per aquesta segona, de dir... el Madrid necessita ordre, però el que necessita és que una persona que tingui prou habilitat per dirigir a uns jugadors que talent en tenen per parar un tren, perquè el Madrid té una plantilla
4: total,
3: increïble.
4: Totalment.
3: Però, per tant, potser aquesta visió de l'ordre, del necessitem estructura, un tio que tingui uns collons de bueno, ferro i que posi allà... Doncs potser
4: els collons
3: no és...
4: tampoc. No. Clar, no, no.
3: Potser això no és el que necessita.
4: Totalment.
3: Potser són paral·leles o antidètiques, no ho sé. Llavors, com afecta això a la presidència? Tu què opines de la Florentino Pérez?
5: A mi m'ha sorprendido esta semana. La verdad, no m'esperava un Florentino d'esta manera. La entrevista que... O sea, la rueda de prensa que hizo el otro día, a mí me sorprendió. Yo cuando vi que hacía una rueda de prensa, estava expectante.
3: I a mi em semblava, fins i tot.
5: La vi en directo.
4: Que calia
5: però
4: una
5: empezó,
4: mica que digués alguna
3: cosa. La vas veure en directe?
5: Claro, y cada vez, sí, cada vez iba peor, y cada vez iba peor, y cada vez iba peor. Digo, ¿pero qué le está pasando? Estaba con mi hijo y se lo decía. Digo, ¿pero qué le está pasando a este hombre? Sí, era una rueda de prensa que, bueno, esperábamos alguna rueda de prensa, pues no sé, iba a hablar a lo mejor de los problemas que habían habido,
4: claro,
5: o tal. Pero empezó que si al del ABC, que si al Rubén Sánchez, que si yo no sé qué. O sea, era una rueda de prensa muy callejera, muy callejera.
3: Sí. Es que yo no
5: me lo esperaba, de Florentino no me lo esperaba.
3: Yo Florentino siempre he visto un tío que s'emporte, que tenía una mena de, bueno, d'això, de presència una miqueta més cordial de lo que es va presentar, d'una manera com...
5: Sí, sí.
3: Creus que és estratègic?
4: I com molt poca autocrítica, no? També. No crec que ell hagi de fer autocrítica en si, però tampoc no sé si la posició de... O sigui, a mi no em tranquil·litzaria tampoc que al meu equip sortissin aquest tipus de conflictes dins del vestuari i que llavors sortís el president i no es parli pràcticament del conflicte, d'aquest tipus de conflictes i com això es gestiona o què.
5: No, él
4: no
5: dijo...
4: Sé. Bueno, sí, cada año pasa.
5: Sí, cada año pasa y pasan 4 o 5 veces. O sea, como... Vale,
4: bueno,
5: perfecto,
4: vale.
5: Hasta ahí, vale. Pero lo que a mí me sorprendió es que dice, y sabemos quién ha sido el que lo ha filtrado y nos lo vamos a cargar.
3: Exacte.
4: Unes maneres, no?
5: La verdad es que fue muy, muy fuerte la rueda de prensa y yo tenía de Florentino algo muy diferente sobre su personalidad y, hostia, el otro día me sorprendió.
3: ¿Y amb això què? ¿Te'l quedaries?
5: Yo sí.
3: Que hi ha l'acció.
5: Sí, vull dir... no, yo Florentino, a ver, Florentino ha hecho muchas cosas por el Madrid y económicamente el Madrid está como está por Florentino.
4: Sí, totalmente.
5: Y al final Florentino elegirá un entrenador, pero lo que decíamos, o sea, hemos tenido el ejemplo de que no hace falta mano dura. Zidane no tenía mano dura y tenía jugadores también muy importantes. Al final hay que hacerlos jugar.
4: I que se'l creguin, no? Tant els jugadors com tal.
5: Claro,
4: perquè
5: es que si tenemos los mejores jugadores del mundo. Si el Celta, con una plantilla como la que tiene, que es muy inferior a la de Real Madrid, juega al fútbol, ¿por qué no va a jugar el Real Madrid?
4: Però quin és el problema, jo em penso, d'aquests... Potser són els conflictes al vestidor que no sabem ben bé, jo clar, no sé com és, quina és la situació ben bé, però tant amb Xavi Alonso com amb Arbeloa hi ha jugadors que no... O sigui, amb Arbeloa hi ha jugadors barallats, amb Xavi Alonso hi ha jugadors barallats... Això és perquè tots tenen el talent com molt pujat, saps?
5: Jo crec que aquí Florentino quizás ha tenido culpa, porque en el momento que Xavi Alonso seguramente en su momento le dijo, oye, lo de Vinicius esto no puede ser, o lo de tal no puede ser, y Florentino le dio voz más a Vinicius que a Xavi, pues ahí ya se rompe todo, ¿vale? De hecho, yo creo que las últimas noticias, ¿no?, que han habido sobre estos temas es que mucha parte de la plantilla estaba con Xavi Alonso, ¿vale? Y los problemas vienen con el grupo que no está con Xavi Alonso,
3: que es un
5: que les da poder, exacto, le da poder. Entonces yo creo que
4: bueno, jugadors importants i bueno.
3: Perquè el que no hem dit, el tema d'Arbeloa ara amb Mbappé, bueno, amb tothom, no? Però a part de les hòsties que hi ha al vestuari, no? Però a

0: si ve Allegri o si ve que sí, ¿creus que el Madrid sí que recupera d'aquesta l'any que ve o no?
1: Yo creo que el Madrid tiene jugadores y plantillas para recuperarse. O sea, el Madrid, por muy mal que esté, con los jugadores que tiene, cualquier partido te lo puede ganar. La Champions mismo. Todos pensábamos que el City se lo iba a pasar por encima y tal. Le sale un partido bueno, le gana en casa, le sale la casuística aquella del City de la expulsión, se lo carga. Es que el Madrid tiene, como decía mi amigo Manolo González, el Madrid es el Madrid.
0: Y siempre será.
1: Y con la plantilla que tiene, con los jugadores que tiene, puede ganar a cualquiera.
2: Sí.
0: Por tanto, el Madrid es el Madrid, y más si se queda Florentino.
2: Sí.
0: Y per tant, potser l'any que ve, pues, tocarà patir. Amb això, Roc, et deixaré la veu perquè, puguis parlar de la part de sota de la Lliga, perquè si no tindrem temps.
2: Sí. Això.
0: Vinga, som-hi.
3: Seguim. Molt bones, torno a ser aquí, no? Una vegada més, parlant de lo que jo vull a la meva secció, exactament. Aquest cop tenim 10 minuts per parlar d'una lliga molt apretada, on tenim el descens amb l'Oviedo ja, que ja ha baixat, no? Però les dues últimes, la penúltima i l'antepenúltima posicions, lluitada entre 7-8 equips. Que ara mateix queden dues jornades i qui guanyi ja es salva, però qui vagi perdent es queda. Primer de tot, entenc que sé qui, és que sabeu qui està per allà, però ho repassarem.
0: Fes-nos el repàs. Perquè...
3: tenim a Llevant i a Mallorca en posicions de descens, amb exactament el mateix balanç de victòries, empats i derrotes. Llavors, empatat de punts, l'Elche, amb més diferència de gols i, per tant, fora del descens. Després tenim a Alavés, Girona, amb 40 punts. Llavors, Espanyol, amb 42, que en teoria amb 42 estarà més o menys per allà la salvació.
2: Està bastant virtualment.
3: Llavors després Osasuna també amb 42 i Sevilla ja amb 43 juntament amb València, que en teoria els 43 ja són més o menys la salvació, perquè hauria de guanyar tothom de baix, tal. Llavors en
0: home,
3: teoria
0: baixar amb 43 ja... seria fort,
3: seria molt fort, però estarà allà,
2: serà un dels anys que més alt està.
3: Sí, el tall
2: punts,
3: estarà entre 40, 41, 42,
2: serà dels anys més alt el tall.
3: Com veieu vosaltres aquest descens? Com l'heu... el seguiu, el primer de tot? El teniu mirat?
0: Sí, jo estic bastant ficat. Vosaltres?
2: Sí.
1: Yo incluso tengo dos candidatos que ahora cuando nos pregunte...
3: Exacte. Sí, tu tens dos candidats directes ja.
1: Sí.
3: Ostres, home, però teniu mirat el calendari també, perquè això...
1: Sí.
3: Al Girona, per exemple, li queda jugar al Wanda la següent jornada i l'última contra l'Elx, que estan a un punt...
2: No, és que aquell partit pot
3: aquell
2: ser...
3: Partit serà una...
1: però esta setmana hi ha un Levante Mallorca.
2: També, sí, al cap de setmana.
1: Por eso los de 43, yo creo que los de 43 ja estan...
3: Sí, perquè hi ha molts duels aquí entre mig.
2: Sí.
3: És que si Llevant Mallorca alguns dels dos guanya, ja se'n va. Amb 42, i en teoria amb 42 ja estàs, o més o menys.
2: En aquest partit d'aquest cap de setmana és tremendo.
3: Que fort.
1: Sí.
3: I després, bueno, l'última jornada és Girona a Elx, que literalment estaran allà. O sigui, sí. Segurament aquell partit qui guanyi se'n va i qui no, probablement es queda.
0: I tu no vas a dir que el Girona és un no, José?
1: Jo crec que...
0: El Girona el pot passar.
1: Mallorca i Elx van a ser los que van a bajar.
0: Ah, bueno.
3: Mallorca i Elx. Però, llavors, creus que... Com que el Girona guanyi a l'última jornada?
2: I sí, que aquest cap de setmana perd el Mallorca.
0: L'Elx no juga gens malament, és un equip que té cosetes.
2: Jo espero que... a mi no m'agradaria que l'Elx baixés, Jo crec que ha fet una temporada bé, m'agrada com juga...
3: A mi em fa pena perquè...
1: És que veu la trajectòria... Sí. Perdó, la trajectòria de Levante...
2: Va cap amunt, totalment.
1: El otro día le remonta un partido al Celta increíble.
3: Es verdad, 3-2
1: a casa
3: le remonta.
2: No, al Llevant.
1: Osasuna también otra vez. Y haciendo un fútbol, ¿qué es lo que hablamos? ¿Por qué el Madrid no hace ese fútbol?
0: Sí.
2: No, y realmente, si salvan al Llevant es heavy, porque... va haver unes quantes jornades que estaven allà sota amb l'Oviedo i deies, el Llevant i l'Oviedo ja no. I de cop va començar a guanyar...
0: Estan en una bona dinàmica i efectivament això els fa millorar. Llavors jo penso que el Girona, jo sabia que tenia un mal calendari, perquè jo no confio tant en que el Girona guanya el camp de l'Elx, però
3: ja, no, és a Montilivi,
0: l'última
3: jornada és a casa, que canvia bastant, Última jornada ja juguen-s'ho tot a casa, és
0: clar, és diferent. I el que estem deixant també davant d'aquí és l'Espanyol, que assumim que una victòria l'altre dia
2: jo crec que l'Espanyol ja no baixarà.
3: Sí, amb 42 en teoria, amb els duels que hi ha baix i tal.
0: A quina hora juguen Levante de Mallorca?
2: Inclús penso que...
1: Unificada, no?
3: A la jornada no, és a la següent. Ahir és unificada també?
0: És aquesta també és unificada.

0: Cada? Juguen el dissabte, o sigui, el diumenge, perdó, a les 7.
1: Sí, tots unificada. Pues
2: llavors sí, llavors sí.
0: El Barça també juga a les 7?
1: Sí.
0: Llavors són unificades les dues últimes.
2: Les dues últimes, com a...
1: Jo penso que l'Espanyol es salvarà. Mm. Inclús o sigui, els que estan més en dubte són el grup, bueno, la parella que està a la B Girona, no?, que estan empatats. Mm. Aquests, jo crec que aquí està el límit dels que s'ho estan jugant.
0: Sí,
1: a més amunt que això... Bueno,
2: li vam donar 3 punts
1: podria ser, saps? Podria ser, però...
2: Li vam donar els 3 punts a l'Alavés.
1: És tan fort.
0: Sí, això és molt fort.
1: A mi em sap
0: perquè
1: greu,
0: ara, ara l'Alavés m'ho mirava i els hi queda Oviedo, que és veritat que és fora, però Oviedo ja estan baixats, i el Rayo Vallecano jugant a casa de l'Alavés, última jornada, el Rayo que està a la final,
1: el Rayo
0: de la
1: que està a final de la conferència, que
0: sí,
1: ja...
0: Que els hi és completament el igual,
1: és igual.
0: De fet, 23 de maig es juga l'última jornada de Lliga i
2: el 26
0: la final el 27.
1: Sí, és que no.
0: 27. Mm. 4 dies després, o sigui que...
1: No, no.
0: En teoria l'Alavés pot puntuar molt aquestes últimes dues jornades. I, cuida,
1: I el Girona...
0: Al Llevant també li queden dos partits fàcils.
2: Pues sí que ho veiem així, eh?
1: Jo crec que el Llevant...
3: Al Levante que li queda, no?
0: Al Levante li queda Mallorca a casa, que és aquesta que parlàvem, i Betis fora de casa, però és Betis que no juga res,
1: ja. Sí, ja, el Betis.
0: Ja estan a Champions.
1: Serà l'última.
0: O sigui que, en teoria, el Girona... Jo veig el Girona molt difícil, la veritat. O sigui...
2: Jo crec que està entre Girona i ells perquè segurament el Mallorca perdi aquest cap de setmana.
3: Jo crec que l'Atlético Madrid li va fer un favor al Girona aquesta
0: setmana. Sí, espero,
1: jo penso
0: perquè...
1: que no és mala, que jo no ho veig tan difícil que el Girona puntuï, inclús pugui guanyar, sí. Bueno, no ho sé, però
0: espero.
1: L'Atlético està una ja... mica ja fora, sí, de vacances, pensant, sí, en el Mundial, els jugadors.
3: Sí.
0: Perquè ha fet en Miro el calendari i després d'aquest partit Levante Mallorca, Levante li toca al Betis a casa del Betis, que no juguen res i tal, i al Mallorca li toca el Real Oviedo a casa del Mallorca que no juguen, clar, res, o sigui, clar, que
1: yeah,
0: tothom aquí puntuarà. Em fa molta, sí, por Girona,
1: yeah.
2: És fort com al final de Lliga es gira una miqueta i jugar contra equips grans sembla millor gairebé,
1: perquè ja ho tenen decidit, depèn de com
2: estigui els partits, però per el que heu dit tothom té rivals grans i el partit més agarnissat segurament serà aquest Mallorca-Levante d'aquesta jornada,
1: i l'altre Girona-Elx,
2: i l'altre Girona-Elx, exacte.
0: Sí, jo ara m'estic preocupant mirant concretament perquè veig molt duel entre, o sigui, entre els propis
1: entre
0: del descens, i em fa por el Girona.
1: Sí, sí. A mi l'únic que em fa ser optimista és que és veritat que el partit del Girona d'ahir va ser, no? Abans d'ahir, ja no sé, abans d'ahir, que van empatar contra la Real Societat,
0: sí,
1: van empatar, però almenys vas veure un Girona que estaven, o sigui, vull dir que hi anaven com en plan agobiats, sí, de voler hi anar, saps?
2: Amb consciència del que s'estan,
1: sí, sí,
2: jugant,
1: sí,
2: no?
1: Llavors, bueno, anant així contra l'Atlético de Madrid, no sé, potser veig més possibilitats que un altre moment de la temporada que el Girona. Jo és que hi ha hagut moments de temporada que el veies bastant fluixet, eh?
0: Ja, jo ara veig, sí, el Girona jugant bé, però amb una ratxa molt dolenta, eh?
1: Sí.
0: O sigui,
1: sí,
0: ben,
1: sí,
0: han empatat contra el Rayo i Real, han perdut contra el Mallorca a casa, han perdut contra el València, han perdut contra el Betis, han perdut contra el Madrid, o sigui, fan
2: que
0: molt no, que no guanyen.
2: És que al Girona li queda una miqueta. Jo no sé si... Jo crec que depèn bastant del favor, perquè jo el Mallorca el veig perdent a Montilivi contra l'Elx, fins i tot, eh? Vale que canvia, que és a casa i que s'ho juguen tot.
1: És que l'Elx, però... jo el veig que juguen bé a vegades. A vegades. No, sí, que han fet bons partits, l'Elx, eh?
2: Sí, no, i tenen bons jugadors.
1: No sé, fa,
2: o sigui,
1: patir.
2: La veritat és que jo crec que tenen un mig del camp que no està gens malament, l'Elx. Jo crec que és un equip que podria tranquil·lament optar a quedar-se per com, per el tipus de joc que fa, però clar, sí que és veritat que té la... Contra qui juga l'Elx aquesta jornada?
0: L'Elx juga contra el Getafe a casa, abans de...
1: Contra el Getafe.
0: Abans d'anar a casa al Girona. El Getafe és un rival
1: també
0: que...
1: També aquí depèn, mira, de molt el que passa aquí.
0: S'estan jugant a Europa, el Getafe.
3: La UEFA.
0: Ara mateix estan a Conference.
2: Hòstia, perda.
0: Però a 3 punts de la Real, no, realment no s'estan jugant massa, perquè estan a 3 punts de la Real, que ja està a Europa, llavors els és igual... Estan a 4 de l'Atlètic. O sigui que sí, s'estan jugant, però l'Atlètic hauria de guanyar tot per entrar.
1: Ja.
0: O sigui que...
1: El Clarete Club, dius.
0: Segurament, és possible que arribin...
2: I ells no poden fer Europa.
0: No, Europa ja estan... No, poden, sí, podrien entrar a Europa League.
2: Dic.
0: Perquè estan a 2 del Celta, que estava un per sobre.
2: Home, pues...
0: Sí, s'estan jugant a Europa League o Conference amb Celta i Getafe. Però bueno, que no és ni molt menys jugar-se al descens. O sigui...
2: No, però, home, ja t'estàs jugant alguna cosa, eh? Puja,
0: sí, és diferent.
2: Arribar a Europa League no és tonteria. I estan jugant al camp de...
0: Jugant al camp
2: de l'Elx.
0: Al camp de l'Elx, sí.
2: Pues, és un partit també molt difícil. L'Elx també té un calendari difícil, de fet.
3: Aina... la porra a los que bajan 10 puntos.
2: Sí, sí, total, total.
3: Les ganes y 100%, te
1: 100%.
3: I te llevas la lligueta.
0: L'única forma de guanyar-ho.
2: Ara mateix, home, és el moment més interessant per apostar.
1: Total, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Ho hauríem de dir, eh? Hauríem de fer porres ara de qui creiem que guanyarà, apunta.
0: Fem o porres ja... dels dos, vale, sí, sí, jo m'ho apunto.
1: De qui creiem, va.
3: De qui baixarà.
2: Perquè la teva lligueta és...
1: De qui baixarà, no, el meu són tres partits a part. Sí, vale. Que...
2: Vinga, doncs
1: podem
2: fem...
1: concloure això fent la proposta del José, sí, sí.
2: Concloem fent les porres del descens, que és, un, és una porra
1: qui baixarà
2: atrevida.
1: A dos jornades.
2: I això ho sumem a la lligueta, no? A mi em sembla bé.
1: Vale, vale.
0: Oh. Mare
1: vinga,
0: meva,
1: segons... Agafem la proposta.
0: Són uns corruptes.
3: 10 punts
1: per equip que encertis, no?
2: Excepte l'Oviedo.
0: No, clar que l'Oviedo
2: no
0: compta.
1: L'Oviedo no compta. L'Oviedo
2: no compta. I si el José els endivina, me'ls dona a mi.
1: No. Aquí ja teníem un acord nosaltres.
3: Jo els meus van parar a Aire.
0: Que difícil, això. Està molt difícil, eh?
2: Vale. Comptant que Oviedo baixa...
1: A part és fort pensar-ho, perquè jo sento sempre que després d'una temporada jugant amb aquests equips, se'm fa com molt raro cada cop el Mallorca, que a part també és un equip que porta, de cop el Mallorca segona. Se'm fa raríssim,
0: el tens carinyo,
1: eh?
0: O què?
1: Sí, no sé, penso, l'Elx mira no tant, no, perquè són equips que han pujat fa menys, però de cop el Mallorca que baixi, jo què sé, el Llevant tampoc em passa tant així, però si baixés l'Alavés també sabria com estrany, saps?
2: El Llevant li pot passar, eh? Encara també.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: No estem...
1: Però el Llevant no se'm fa tan raro que baixi, perquè tampoc... Yeah, yeah. Però...
2: No, sí, sí.
1: Però sí, sí, de cop que baixi el Mallorca, que vaig, ho veig possible, veig, em fa com raro que baixi el Mallorca.
2: És el que té que el descens estigui tan apretat, també. I el Mallorca no... Que hi ha molts equips, em refereixo, que hi ha molts equips que tenen oportunitats de baixar. I clar, és que jo el Mallorca tampoc el veig tan clar. Aviam, Aina, tu tens clares les apostes?
1: En Roc, vull que tornis a dir, sisplau, l'ordre d'ara mateix, així ràpidament.
0: Ordre de baix a dalt.
1: Per no deixar-me ningú en les meves consideracions.
0: Llevant Mallorca i Elx empatats a punts a 39, a la vegada Girona empatats a 40, i llavors hi ha Espanyol que... Bueno, està empatat amb l'Osasuna a 42, però
1: val.
0: Jo no el comptaria almenys.
1: Jo diré que juguen al camp del Llevant, no?, aquest cap de setmana. El Mallorca diré un, i la... Em faria molt de pena que baixés el Girona, és que jo ho veig molt difícil, ho veig que ho tenen difícil. És que si no, què has de dir, l'Elx?
2: Bueno, no, bueno.
1: No, és que l'Alavés...
2: L'Alavés també pot ser, però té calendari fàcil perquè juga contra el Rayo. Jo crec que l'Alavés d'aquests és el que menys possibilitats té.
1: Ja, ja.
2: És el que menys possibilitats té de baixar.
1: A veure, que també pot guanyar... O sigui, també poden empatar aquest cap de setmana i que baixin al Mallorca del Llevant. Això també pot passar, eh?
2: Sí, sí, sí. I jo crec que una de les meves apostes, de fet, és el Llevant. Jo crec que el Llevant se l'estimbarà, tot i que vingui amb una bona dinàmica. Per mi, són Llevant i Mallorca.
1: Anava a dir el mateix, Llevant i Mallorca.
0: Hosta, què dieu, vale.
1: Sí.
2: I tu et quedes amb Mallorca i Elche.
3: Mallorca i Elche, sí, sí.
0: Vale, tu també Llevant i Mallorca.
1: Vale. Llevant.
0: Llavors tu, José, Mallorca, Elche.
3: Sí, sí.
2: I Roc votarà?
0: Jo tinc bastant diferent, eh? Tots aquí voteu al Mallorca.
2: Sí, sí, és veritat que el Mallorca també podria ser...
1: Madrid.
0: Jo, de fet, mira, us diré una cosa. Dels 6 que heu dit, jo només coincideixo amb un. I és l'Elche del José. Jo dic Elche i Alavés.
1: Elche i Alavés.
2: I Alavés el veig complicat, eh? Jo ja et dic
1: a
2: que...
1: Mi...
0: O sigui, juguen a casa de l'Oviedo, que encara que estiguin baixats...
2: Però juguen a casa de l'Oviedo i a casa del Rayo, tio.
1: Els equips que estan allà baix...
2: Claro, claro.
1: Els equips que estan allà baix, a vegades, de cop, guanyen, eh?
2: Jo crec que
0: jo confio.
2: Se t'ha pirat amb l'Alavés.
1: Jo sí que tinc una mica la sensació que el Mallorca, de cop, igual no baixa, perquè guanyen aquest... Jo què sé, saps? En plan, els agafen a...
0: Cauen moltes pluges a les meves porres, però vaig primer a la lligueta amb 2 punts de diferència. Així que quan em guanyeu en algo ja em podeu criticar.
1: Et puc avançar encara amb els 40 que puc sumar, bueno, els 30
0: veritat,
1: que puc sumar, sí.
2: Ja, l'Aina, sí, a més a més, m'ha copiat, tio. Això és horrorós, tio. Bueno, va, doncs anem a la lligueta superràpid. 3 partits,
1: sí.
2: Els podem apostar també.
1: Sí,
2: va.
1: Sí, sí,
0: així,
1: 100%. Doncs ja torno a seguir amb les porres, a la part més curta, però no la menys important. Ho he dit bé, o més o menys bé. 4 partits, així ràpidament.
2: Vinga, va.
1: Primer de tot, la final de la Copa de la Reina, Barça-Atlético. El Barça encara pot fer el triplet, recordem, el Barça femení, si guanyés la Champions i la Copa.
2: La Barça. Jo contra
1: l'Atlético, la Barça.
0: Jo dic 3-1.
1: Molt bé.
2: 2-0.
1: Sí, jo crec que 2-0 és un bon resultat.
2: Ja, vinga, anem.
1: No, diré 3-1, perquè el Roc, si l'han encertat... 3-1, va.
0: Soc més fiable, això.
1: 3-1.
3: 4-0.
2: Sí, podria ser.
1: Sí, podria ser també perfectament. Sí. Després tenim Chelsea City, que és la final de la...
2: FA Cup.
1: De la FA Cup, sí.
2: Jo crec que el Chelsea farà pena en aquest partit, permeteu-me dir.
1: Sí, en sèrio?
2: Sí, sí. Jo crec que la gent té aspiracions perquè el City ja no juga res i tal.
0: El City juga a la Premier.
2: Exacte. Per això dic, la gent té aspiracions amb que el Chelsea guanya perquè el City està en un altre punt. Però, ui, un minut.
0: Si digues ja, jo dic 2-1.
1: Jo també anava a dir 2-1. Que guanya el Chelsea.
2: 0-3.
3: 1-0.
1: 1-0 guanya el Chelsea. Després vull preguntar-vos com creieu que quedarà l'Atlético Girona. D'ara que parlàvem de tot això.
0: Jo dic 1-1.
2: 0-1, va.
1: 1-1.
2: 0-1.
3: 1-2.
1: I finalment la final de l'Europa League, Friburg-Aston Villa.
2: No. Duríssim. Serà endur l'Aston Villa, però
0: 1-2.
1: Uf.
3: 2-1.
2: Toma.
0: Ullo, el Friburg.
1: No, jo 1-2.
0: La sorpresa del Friburg, què? Cuidava.
1: Estaria guai, eh?
2: Estaria guai.
1: Bueno,
0: molt bé, acabem aquest programa amb aquestes porres, aquest programa tan complet, que vagi molt bé tothom la setmana.
1: I que perdi el Madrid.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és divendres 15 de maig i obrirem l'informatiu amb la nova etapa que comença dilluns del procés participatiu, que té com a objectiu la definició del model del poble per al 2032. Tot això a les portes d'un cap de setmana amb una nova edició de la Festa Escaldada, que se celebra demà dissabte, organitzada per la Colla Castellera i que tindrà lloc al Parc de l'Estació. Una jornada amb la cultura popular com a protagonista, que també inclourà concursos, gastronomia i que tancarà amb música en directe i un punxadiscos. A més, el Club Ciclista organitza la 36a Diada de la Bicicleta, fent un recorregut pels carrers del municipi. I com tots els divendres, tocarà fer repàs de l'agenda esportiva i cultural del cap de setmana. En el cas de la competició esportiva, en un cap de setmana clau per alguns equips per decidir quin serà el futur la propera temporada. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. El proper dilluns, 18 de maig, es posa en marxa la nova fase del procés participatiu Horitzó 2032, que té com a objectiu definir el model del poble dels propers anys. Una nova etapa participativa que se centra en dues sessions i tindran lloc a les cases dels mestres el dilluns a la tarda. Durant aquesta fase de la participació ciutadana, els veïns i veïnes podran prendre part en diversos tallers presencials, debat de reflexió, debat i proposta. Demà dissabte, el Parc de l'Estació acollirà una nova edició de la Festa Escaldada, organitzada per la Colla Castellera de Caldes, Els Escaldats. Una festa recuperada l'any passat i que, com l'anterior, enguany reunirà activitats per a totes les edats, programant cultura popular, música, concursos i gastronomia que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Aquest diumenge, l'esport ciclista calderí celebra la 36a Diada de la Bicicleta, una festa sobre rodes que té com a objectiu apropar l'esport a tot el poble a través del ciclisme. El recorregut passarà pels carrers del municipi, sortint a 11:45 de la plaça del Lleó, i la convocatòria serà a la mateixa plaça, una hora abans, a 11:45, on es poden realitzar les inscripcions de manera gratuïta. Aquest diumenge se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i la Interfòbia, una jornada reivindicativa a la que se suma l'Ajuntament i que vol posar el focus en les discriminacions i les violències que encara avui pateixen moltes persones del col·lectiu LGTBIQ+, en el seu dia a dia. En esports, aquest cap de setmana acaben les lligues de bàsquet i els dos equips del CN Caldes tenen l'obligació de guanyar si volen aconseguir els seus objectius principals. El sènior femení depèn d'ell i serà campió si els resultats l'afavoreixen. I el sènior masculí, en canvi, necessita guanyar i una derrota dels equips de sota si vol mantenir-se a Primera Catalana. Per la seva banda, el Driver Cars de futbol sala també vol assegurar la permanència si guanya el partit contra el Sant Joan de Vilassar demà al vespre. I acabem el temps, tanquem la setmana amb un divendres marcat pels núvols i la inestabilitat. Després d'un matí més tranquil, les pluges i tempestes han d'anar guanyant protagonisme a mesura que avanci la jornada. Les temperatures es mantindran suaus amb màximes que han arribat fins als 17 graus. De cara al cap de setmana, el temps farà un gir més estable. El sol serà el gran protagonista durant una bona part del dia, amb només alguns intervals de núvols poc importants a la tarda i al vespre.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: El pròxim dilluns, 18 de maig, comença la segona etapa del procés participatiu que té com a objectiu definir el model de poble que es vol construir amb l'horitzó posat pel 2032. Una fase que consta de dos tallers participatius presencials i un període en què recolliran les propostes ciutadanes. Les sessions presencials tindran lloc dilluns a les cases dels mestres i la primera és de 3 a 5 de la tarda i la segona de 6 a 8 de la tarda. La iniciativa vol recollir les aportacions de la ciutadania per dibuixar el futur del municipi en àmbits com la sostenibilitat social, ambiental, econòmica i democràtica. Durant aquesta fase de participació ciutadana, els veïns i veïnes podran prendre part en diversos tallers presencials de reflexió, debat i proposta. A partir d'aquesta sessió presencial, del 19 de maig al 19 de juny, la ciutadania podrà continuar participant en aquest procés a través d'un mecanisme virtual habilitat també a la plataforma Decidim. Amb aquesta iniciativa, el consistori busca fomentar la implicació ciutadana i construir de manera col·lectiva el futur de Caldes de Montbui per als pròxims anys. Les persones interessades es poden inscriure a una de les dues sessions enviant el correu electrònic disponible al web de l'Ajuntament. Abans de l'obertura d'aquesta etapa de consulta ciutadana, l'Ajuntament ja ha presentat un document de diagnosi sobre la realitat local, que incorpora també els resultats de l'enquesta ciutadana realitzada entre el 9 i el 22 de febrer. Aquesta diagnosi permet analitzar l'estat actual del municipi i identificar els principals reptes i oportunitats del futur. La informació completa i la documentació es poden consultar a través de la plataforma Decidim.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Demà dissabte, 16 de maig, el Parc de l'Estació acollirà una nova edició de la Festa Escaldada, organitzada pel grup casteller Escaldats. Una festa recuperada l'any passat i que reunirà activitats per a totes les edats, programant cultura popular, música, concursos i gastronomia que s'allargarà fins ben entrada la matinada. La presidenta de la colla castellera, Núria Soler, destaca en declaracions a Ràdio Caldes que enguany la festa serà diferent a l'anterior i recorda la finalitat cultural amb l'objectiu de fer poble en la celebració de dissabte.
2: La segona edició de la Festa Escaldada, recordem que és una festa recuperada de l'any passat de feia 9 anys, on va tenir molt d'èxit i l'hem estructurat d'una manera diferent. L'any passat vam incloure una diada castellera i enguany el format és diferent. Recordem que és una festa popular, una festa cultural, on tothom hi té cabuda, tothom hi participarà amb moltes ganes. És una festa escaldada també per la colla, que la implementem, com bé deia, per segon any amb molta il·lusió, moltes ganes i esperem recollir els fruits, com no, doncs amb el suport i la participació i la voluntariat del poble.
1: Les activitats començaran a les 11 del matí amb inflables per als més petits. A les 12 s'inaugurarà l'exposició de dibuixos i el concert infantil amb festa d'escuma de la mà de Jaume Barri. A la 1 es farà entrega dels premis del concurs de dibuix i donarà peu al vermut popular, que rematarà amb el dinar popular de les 2. A la tarda, la festa continuarà amb un bingo musical a 3:45 i a partir de les 5 arribaran algunes de les activitats més tradicionals i participatives, l'estirada de corda i el concurs de llançament de pinyol d'oliva. A la següent hora es continuarà amb la mostra cultural d'entitats i la mostra del Pilar Escaldat. Més tard, a les 7, posaran punt i final a les activitats participatives amb el torneig de bitlles catalanes i una nova edició del famós Escalabirres, una prova d'equilibri que consisteix en escalar capses buides de cervesa una sobre l'altra. El vespre culminarà amb el sopar escaldat, a les 9 seguit d'una còmica nit per l'improshow de les 10. Finalitzant amb la part musical, el grup The How Band actuarà a les 11 i l'encarregat de posar punt i final serà el punxadiscos DJ Y, tancant una jornada festiva plena de cultura popular, teca i caliu casteller.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest diumenge, l'esport ciclista calderí celebra la 36a Diada de la Bicicleta, una festa sobre rodes que té com a objectiu apropar l'esport a tot el poble a través del ciclisme. El president de l'entitat, Josep Maria Sales, explica a Ràdio Caldes en què consisteix l'activitat i anima la ciutadania a participar per intentar batre el rècord de participació de l'any anterior.
3: I aquest cap de setmana farem la Diada de la Bicicleta per aquí pel poble, donarem un sac de begudes, menjar, i farem una volta com cada any al poble, amb la gent petita, la gran, tot que vulgui vendre. Tenim 36 edicions de fer-lo, jo porto aquest any, és el primer any de president, i sempre ha vingut gent. L'any passat en feren 350 persones participants, i a veure aquest any si podem batir el rècord.
1: La ruta començarà a 12:45 a la plaça del Lleó i el recorregut passarà per diferents carrers del municipi. La convocatòria serà a la mateixa plaça, una hora abans, a 12:45, on es poden realitzar les inscripcions de manera gratuïta. Les persones que participin en la jornada obtindran un obsequi d'una samarreta.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui, a l'InfoCaldes.
1: Aquest diumenge se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la interfòbia, una jornada que vol posar el focus en les discriminacions i les violències que encara avui pateixen moltes persones del col·lectiu LGTBI+, en el seu dia a dia. El consistori se suma a la reivindicació signant el manifest del Consell Nacional LGTBI, en què recorden els casos de discriminació que encara hi ha cap al col·lectiu i condemnen totes les formes de violència, rebuig i discriminació envers les persones del col·lectiu. A més d'adherir-se a la celebració, l'Ajuntament també posa en valor el servei del Punt SAI, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, que funciona des del juny de 2020 a l'Espai Jove al TOC. Aquest espai ofereix suport, assessorament i acompanyament tant a persones del col·lectiu com al seu entorn amb atenció personalitzada i cita prèvia. L'origen d'aquesta jornada es remunta a una campanya internacional impulsada l'any 2005 amb el suport de les principals entitats LGTBI+, i de milers de persones arreu del món. La data del 17 de maig recorda un moment històric, el dia que, l'any 1990, l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar l'homosexualitat una malaltia, un pas fonamental en la lluita pels drets i la dignitat del col·lectiu.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuarem ara amb la informació en format més breu. La gimcana que estava prevista per avui a 4:45 a l'escola Alfarell queda ajornada per al pròxim divendres 22 de maig, una activitat inclosa en la tercera edició de la jornada farellenca, una gimcana pensada en el lleure, però sobretot en la solidaritat, perquè el total dels beneficis de la jornada aniran destinats a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, la FANOC.

0: com tots els divendres, obrim pàgina cultural i fem un repàs a algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. Avui a les 7 de la tarda el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Anderson d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i literatura per fomentar el debat i la reflexió entre els participants. L'activitat està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic V-Baixa de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. Demà a les 6 de la tarda el Cinema Centre projectarà la guardonada pel·lícula d'Oliver Lache, Cirat. El film arriba dins el cicle Gaudí i la projecció comptarà amb convidats vinculats a la pel·lícula. La història segueix en Lluís i el seu fill, Esteban, en un viatge pel Marroc per intentar trobar la mare, la seva filla desapareguda mesos enrere enmig d'una rave. El preu de l'entrada serà de 4,50 € o 3 euros amb descompte. I com cada tercer diumenge de mes, se celebrarà una nova edició de la tradicional Fira d'Antiquaris i Brocanters de 10 a 2 del matí. L'avinguda del Pi Margall, a l'alçada del carrer del Mestre Gregori en Montserrat, entre el carrer Geògraf Aparici i Santo Domingo, s'omplirà de tot tipus d'objectes antics, de brocanters i de col·leccionistes procedent d'arreu de Catalunya. A les portes del cap de setmana obrim també pàgina esportiva. I a aquesta hora anem a l'agenda esportiva, que ja és una de les últimes perquè les competicions regulars van arribant al seu fi. Aquest cap de setmana és el torn de les lligues de bàsquet català, que disputen totes la seva última jornada i els dos equips del CN Caldes tenen encara coses en joc. El sènior femení es juga el títol i la classificació per la final a 4 de segona catalana, i el sènior masculí necessita la victòria i almenys un resultat favorable per salvar la categoria. Ens ho explica tot plegat, com sempre, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Per això mateix, la Federació Catalana de Bàsquet tanca paradetes aquest cap de setmana amb les últimes jornades de les lligues a tots els nivells, i tant els homes de Sergi Grisso com les dones de Javi Ruiz tenen pressió per endur-se els dos punts. Comencem amb el sènior masculí, que tot i tenir un partit relativament fàcil, no depèn d'ell mateix per salvar la categoria. Els calderins van tenir un mal dia dissabte passat, en el que va ser l'últim partit de Lliga a casa, i amb la derrota contra el Vilanova van perdre l'oportunitat de salvar la categoria com a locals, quedant quarts per la cua a la primera posició del descens. Demà, un quart de set, els de Sergi Grisso visiten el camp del Guíjols, últims de Lliga, sabent que s'han de centrar en aconseguir els dos punts, però a més tenint un ull posat en els equips de dalt. Amb una victòria, els calderins no en tindrien prou per salvar-se, però confien en que el Saset, l'Arbúcies o el Vilanova perdin el seu partit perquè ells puguin tornar a jugar a la màxima categoria autonòmica la temporada que ve. Per altra banda, diumenge el sènior femení del Sena Caldes també buscarà la victòria que li permetria proclamar-se campió de segona catalana, però la pressió de l'equip és menor i es pot arribar a anul·lar del tot en cas que l'Olot perdi el seu partit dissabte a la tarda. Les calderines jugaran a casa a 1:45 contra el Sant Gregori de Llémena, i si tot va bé, les cremades seran l'escenari de la celebració tant del trofeu de Lliga com de la classificació per la final a 4 per ser campiones de segona de tot Catalunya. Passant ara al futbol sala, un altre equip que encara no té l'objectiu assolit és el sènior masculí del Sena Caldes, el Driver Cars. Els de Quique Guardeño juguen dissabte a 3:45 de 7 a casa del Sant Joan del Vilassar, i en cas d'aconseguir els 3 punts augmentarien la distància amb el Pineda el suficient com per tenir la permanència matemàticament assegurada. I demà també juga el sènior femení del Sena Caldes, que ja està descendit però visitarà el camp de les últimes per provar de tancar la Lliga amb un bon regust de boca. Per tancar amb els esports de la jornada, demà a les 5 de la tarda també tancarà la Lliga el Club Futbol Caldes, que sense res en joc visitarà el camp d'un Figueres que encara podria arribar a patir per la permanència.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Les Cases dels Mestres acollirà aquest diumenge de 10 a 2 del migdia una campanya de donació de sang. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per contribuir a mantenir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot ajudar a salvar vides. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns que ve, dia 18 de maig. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten les dones calderines. I acabem amb el temps. Tanquem la setmana amb un divendres marcat pels núvols i la inestabilitat. Després d'un matí més tranquil, les pluges i tempestes han de guanyar terreny a mesura que avanci el dia. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes que han baixat fins als 10 graus i màximes que han arribat als 17. De cara al cap de setmana, el temps farà un gir clarament més estable. El sol serà el gran protagonista durant bona part del dia, amb només alguns intervals de núvols poc importants a la tarda i al vespre. No s'esperen precipitacions i les temperatures es recuperaran progressivament amb mínimes de 7 graus i màximes que podran acostar-se als 19 graus durant les hores centrals del dia.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 15 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: confidence. Bona tarda, calderins, calderines, sabanatencs, sabanatenques i la gent de Sant Feliu. Benvinguts una vegada... Tinc com una sensació de déjà vu ben estranya ara mateix, com si això ja ho hagués viscut. Perdoneu, estic amb una mica de trance. Després de dues setmanes sense veure'ns, és normal. Avui, divendres, dia 8, perquè la setmana passada va ser 1 de maig, que 9 de setembre. En fi, que bé que tornem a estar aquí a Ràdio... Puc explicar-ho, Monter? Sí, val. Tinc aquesta sensació de déjà vu, més que res... Exacte, és anècdota de primera... fresca, anècdota fresca. ...5:45 de la tarda de divendres 8 de maig de 2026. El Sergi arriba als estudis de Ràdio Caldes amb presses, com va sempre, tot preparat i nerviós per gravar el programa del No sé què dir. Mentre hi ha un programa que s'està gravant, que no direm quin és per no fer publicitat d'altres programes, que són tres germans que parlen de futbol, és a dir, patada al ventre. El Monter es gira amb la seva típica cella aixecada mirant-se al Sergi, i el Sergi, esbufegant, se'l mira amb estranyesa degut a aquesta reacció. El Monter, amb cara perplexa, li pregunta: què punyetes fas aquí? Al que el Sergi respon: tinc programa, Monter, com cada divendres. I el Monter, agut i àcid, com és ell sol, diu: sí, tens programa, però no a les 6, sinó a 6:45. Batú a l'olla, per no dir una altra expressió, el Sergi queda dient: ai, estic estudiant massa, ja no sé ni què sóc, ni què faig, ni on vaig. Seguidament, el Monter li diu: avui tens sort, perquè el que anava abans que tu ha quedat gravat, per tant, si vols, ho podem gravar. Amb una alegria que desbordava el Sergi, content per un dia que tindria més temps a la tarda, entra a l'estudi amb un... No, no he entrat a l'estudi? No, és el mateix, oi? És el mateix de sempre, no? Vale, doncs no, no tindria més temps a l'estudi. Entra per fer el programa amb l'alegria i holgorio que el caracteritza. Després d'un intens programa de 30 minuts en el qual s'hi ha deixat la pell suant, patint, rient i escoltant anècdotes d'ara i de sempre, d'amics, de coses que explicarem ara, quan ha acabat el programa, satisfet, surt de l'estudi. S'atura a parlar amb en Jordi Graví, amic seu, humorista també, i enmig de la conversa intel·lectual dels dos, que era una conversa profunda, d'aquelles que entre Nietzsche i Freud, s'escolten uns crits estridents des de la zona de micros. Sergi! El Sergi, corrents, pensant que en Monter estava ferit o alguna cosa similar, se'l troba i li diu: ara em mataràs. Doncs el programa que has gravat amb tant d'amor i carinyo, que podríem catalogar com dels millors de la temporada, el millor, diu el Monter, el millor, no s'ha gravat. Per sort, podem tornar a estar aquí, tenim temps, avui tenim temps. Per tant, comencem ja, que si no el temps se'ns tirarà a sobre. I abans de començar, això sí, recordeu que podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemontbui.cat. I ara sí, sense més esperar i anècdotes inesperades però meravelloses, comencem amb una anècdota de l'Albert.
1: Ei, què tal? Com anem? Vale, doncs t'explicaré una anècdota de... no sé de què t'explicaré l'anècdota, perquè...
0: Bona tarda, Albert. M'agrada això de que no sé de què t'explicaré l'anècdota perquè no me'n recordo. Això sona a molt bona anècdota.
1: Bàsicament, no me'n recordo. El que t'explicaré ara, bàsicament, és perquè m'ho han explicat a mi. Perquè ja et dono un spoiler i és que jo no era conscient del que estava fent en aquell moment.
0: Una anècdota teva explicada per altres, però que vas viure tu, això no ha començat i només fa que millorar.
1: Vale, tot va començar el 2018, diria que era. Sí, 2018. Vale.
0: Aviam, com que no ho recorda ben bé, tampoc recordarà l'any, no vulguem ara ser exactitud, no li demaneu si era dimarts, tampoc, vull dir, no... O si era a les 6, 6 i mitja, són errors que es cometen normalment.
1: A la festa major d'aquí Setmanat. Era un dissabte nit. I amb els amics d'aquí Setmanat vam dir, per què no anem a les barraques aquesta nit i anem de festa i la patem i el que sigui?
0: Què pot sortir malament a les barraques de Setmanat, on l'alcohol deu ser superlegal i et donen sucs i fantes i... Bueno, què va passar?
1: I tots, sí, sí, vinga, va, a tope. Vinga, què fem? I jo vaig dir, hòstia, podeu venir a sopar a casa i fem unes pizzas d'aquí Cal Camilo, que estan molt bones. Podeu venir, gent de Caldes.
0: Ojo això, Espai publicitari en les anècdotes i tot. L'Albert està pujant de nivell, però sí, aneu a Cal Camilo, que les pizzas són molt bones.
1: I fem aquí unes birres, aquí a casa meva, al jardí i tal, i després, quan sigui ja cap molt més tard, que és quan sonaven els grups que ens agradaven, doncs anem cap allà. Doncs això, vam fer aquest plan, vam venir a casa, vam fer les pizzas, i, òbviament, doncs, vam començar a fer birres, d'acord? ¿Vale? Birres i birres, i el tema va canviar de birres a cubates. Aquí, ja.
0: Comencem amb birres, les pizzas pel mig, i les birres van seguint, i birres i birres, birres que es converteixen en cubates, i anem contents sense haver trepitjat la zona de barraques. Molt bé, vinga, seguim.
1: I això, que ja són les 12 i pico, ja gairebé una, no? I que en diem, doncs va, vinga, som-hi. I jo en aquell moment jo ja no estava. Vull dir...
0: En aquell moment l'Albert ja estava apagado i fuera de cobertura, però tot i així hi anava.
1: Físicament estava allà, però el meu cap... Perdó, que em moro, sempre em moro cada puta anècdota.
0: Cada anècdota de l'Albert, o bé quasi és mort en l'anècdota, o bé quasi és mort explicant-la. Albert, de veritat, MVP, juntament amb la Núria, però MVP en perillositat.
1: Jo no estava. I era com... Bueno, no sé, ja et dic, tot el que t'explico ara és de tercers.
0: Compte aquí, de tercers, no de segons. No, tercers. Tercers, entenent tercers com gent que ni tan sols anava amb ell. Gent que es va anar trobant. O sigui, no eren els propis que l'acompanyaven, no. Tercers, gent de random, gent de bulto, del voltant.
1: Llavors, jo es veu que vaig dir d'anar allà amb el cotxe, perquè jo feia escassament que m'havia tret el carnet de conduir i em feia, suposament, il·lusió anar a les barraques, que està a menys d'un quilòmetre de casa meva.
0: Aquí el rectifico. M'he estat mirant el Maps, i està exactament a 1,1 quilòmetres, és a dir, 3 minuts amb cotxe per la ruta curta. O 1,4 quilòmetres, és a dir, a 4 minuts amb cotxe per la via llarga. Fixa't tu que Setmanat té vies llargues i vies curtes, qui ens ho podria dir? O bé, tens l'altra opció, que és 950 metres, és a dir, 12 minuts caminant, això pel que fa la via curta, o bé 1 quilòmetre, és a dir, 14 minuts caminant, pel que vindria a ser la ruta llarga. Ni el Camino Santiago té aquestes possibilitats.
1: Amb el cotxe, doncs per...
0: Menys mal que va agafar el cotxe, perquè si arriba a anar caminant, a saber, es podia haver perdut o podia haver ficat algun marret. Sort que vas agafar el cotxe.
1: Doncs pues per això. Per sí, pels jajas, no? I, clar, però vaig pujar jo borratxíssim, no? I ara això és una il·legalitat, vull dir, sisplau, fa molts anys d'això, no vaig matar ningú ni res, no?
0: Aviam, no vas matar ningú, que sapiguem. Que sapiguem, potser la gent que et va explicar la història han obviat aquesta part de la història, no? Diré més, on són les barraques és on hi ha la biblioteca de Setmanat. I qui treballava a la biblioteca de Setmanat? Exacte, l'Helena Jovany. Jo no sé com Carles Porta no t'ha fet ja un crim específic d'aquella nit.
1: Però cuidao, eh? L'altra cosa és que el meu cotxe Vale, en aquell moment no és el que tinc ara, era un cotxe bastant vell, del 89, concretament era un Volkswagen MK2, que era preciós, vale? I és un cotxe bastant petit, en el qual, pues, en teoria, hi caben 5 persones, però la realitat és que hi caben 4. I, a més, els seients del darrere no porten cinturó, perquè en aquell moment, als 89, no era obligatori el cinturó als seients del darrere.
0: Exacte, no portaven cinturó darrere, no? Un cotxe del 89, un Volkswagen MK2 petit on hi caben 5 persones en teoria, però la realitat és que n'hi caben 4 i a més sense cinturó de darrere perquè no era ni necessari ni important salvar les persones que anaven darrere, no? Jo, Albert, he de trencar una llança a favor del teu cotxe i és que vaig tenir el gust i l'honor de conèixer, només mereix elogis i a mi el que m'agradaria saber és com punyetes aquell cotxe encara s'aguantava tot d'una peça, perquè tu pujaves allà, seies i el seient ja tremolava. No, vull dir, era un cotxe tremolós però que s'aguantava, era ferm, no? Doncs amb tot això i amb aquell cotxe, què pot sortir malament per setmanat?
1: Vale, amb aquesta informació hi vam carregar 7 persones.
0: Perfecte, 7 persones dintre un cotxe que, bueno, seguim, va, veiem.
1: Vale. Jo segueixo dient-te, jo no me'n recordo de res.
0: Vaig a tot això recordem que l'Albert no recorda res que li han hagut d'explicar. Per tant, li van dir que eren 7 persones, però potser en portaven 17. És que en aquesta anècdota tot és possible, tot pot aparèixer, és meravellós que hi hagi això.
1: Agafa el cotxe, vam anar cap allà, que cap allà era a l'església de Sant Manat, que és on hi havia tota la jarana.
0: Exacte, cap allà, església. Molt bé, Albert, molt bon joc de paraules. És un lloc ben sant per anar de festa, els de Sant Manat són així, fan llocs de festa en llocs sants, eh? Fan coses així, que en comptes de calimocho donen el agua de Cristo.
1: Vale, i pues, havia de buscar un lloc on aparcar, no? I com que era la zona de la festa, pues, estava petao de gent i de cotxes.
0: Jo, en defensa de l'Albert, aquí sí que estic amb tu, Albert, de Setmanat és l'única zona on hi ha un pàrquing amb condicions, a l'església. No sé si hi heu anat, a Setmanat, és un poble de pas, segurament hi heu passat, però no hi heu anat. És l'únic lloc on hi ha un pàrquing amb condicions. Sí, la poca gent de Setmanat que té cotxe aparca allà. Per tant, l'Albert agafant el cotxe de casa seva, que eren 3 minuts amb cotxe, per la via curta, per arribar allà i buscar lloc era difícil. Per tant, Albert, difícil que trobessis lloc.
1: I com que jo anava... com anava... Pues, tot i coneixent-me el poble com me'l conec, doncs d'aquelles que em començo a col·locar en alguns carrers en contradirecció, saps?
0: Recordem que tenim l'Albert amb estat d'embriaguesa, que jo també una mica patino ara. Creiem que anem amb 7 persones al cotxe, però que no ho creiem, que potser deuen ser més, en un cotxe on és de 5 places, però que n'hi caben 4, és

0: era, vull dir, una anava al maletero. Bueno, crec que eren dues. Vull dir...
1: Ojo, perquè tenim més informació, que dins del cotxe hi havia festa i a més hi havia gent dintre el maletero. En el maletero també hi havia muntant-se la festa. És a dir, dintre del cotxe a l'Albert, aquella coseta petitoneta que ens ha dit abans, hi havia dues festes. La festa de l'habitacle com a tal i una més clandestina, el maletero, que hi havia dues persones que sapiguem o ens han dit, o potser ell ha tingut algun flash i se'n recorda, que ja es muntava la seva festa. Quanta gent va sortir al maleter després? No ho sabrem mai.
0: Ara mateix, vull dir, això em podrien cardar una multassa molt heavy, però com que no va passar res i no es va fer mal ningú i res, ho he acabat explicant i ja et dic, 2018, gaire.
1: Multes poca, això ho arribes a fer als Estats Units i estàs deportat.
0: Ve 10 anys, vull dir, me'n veig amb el valor de fer-ho. Policia, sisplau, no em vingueu a buscar. Però sí, sí, em vaig cardar en un carrer en contra direcció i, bueno, total, que al final vaig aconseguir aparcar no sé a on, perquè...
1: Vaig aconseguir aparcar no sé on, per què, aviam.
0: Que clar, quan jo vaig acabar la festa, jo vaig tornar a casa, bueno, em van acompanyar a casa, però no amb el cotxe. Em van acompanyar a casa caminant. I clar, jo el dia següent...
1: Va tornar a casa, caminant, acompanyat, però caminant. Caminant, eh? Cuidado.
0: El següent, em vaig llevar a les 12 o així...
1: Et vas llevar a l'hora que t'has de llevar després amb una ressaca monumental. No et llevaràs a les 8 del matí per anar a sembrar el camp, clar que sí, a l'hora que toca.
0: O una, no sé, por ahí, si no me recordo. I em llevo i allò que dius, hi ha el meu cotxe.
1: L'Albert en aquell moment va ser el tio aquell de l'APM que es surt a dir, ¿dónde está el coche? ¿Dónde está el puto coche? Estoy aquí fuera. Pues aquell moment era el de l'Albert, ¿dónde está el coche?
0: On està? I jo intentant recordar, apretava el cervell per veure on cony havia deixat el cotxe i no hi havia manera. I d'aquelles que començo a enviar missatge pel grup de WhatsApp i, escolta, que on he deixat el cotxe, què va passar ahir a la nit, ho heu agafat vosaltres al meu cotxe, i em van començar a explicar tot això, no? I finalment un va saltar i em diu, sí, el vas deixar per allà dalt a la Serra Barona.
1: Serra Barona és una gran ruta de contraband perquè...
0: Que és el camí aquell que va cap a Palau, des de Sentmenat.
1: Tot explicat, tu. Ruta de contraband, on va parar? A Palau. Venga.
0: I sí, sí, efectivament. Vaig anar caminant fins allà i estava allà aparcat el cotxe.
1: El cotxe...
0: Vull dir...
1: Sí, no? El cotxe estava allà, no, Albert? Vull dir, com si res hagués passat, eh?
0: Èpic.
1: Èpic.
0: Per mi va ser... Bueno, en aquell moment vaig pensar, espero que no m'hagin vist i no m'arribi una multa o em retirin el carnet ja, vull dir, feia un any potser que el tenia i dic, mare de Déu. Però sí, va ser una experiència curiosa.
1: Jo, Albert, si arribés la multa, jo l'emmarcaria. Vale, vale. Doncs això, Albert, perfecte, el cotxe estava bé, tu vas arribar a casa caminant, no va haver-hi morts ni ferits, que sapiguem, almenys han obviat aquesta part. Així que moltes gràcies, Albert, i fixa't com són les coses, que ja tenim una resposta.
2: Oli, ok, wow. Vull fer l'apunt, Sergi, sisplau, posa-ho en el podcast, perquè que hi hagi aquí una interacció entre els MVPs del programa, o sigui, això, bueno... És el millor que et pot passar a la vida, pràcticament. Perdó. Damn, l'anècdota. Jo no sabia això, Albert. O sigui, jo pensava que havies tingut altres situacions amb aquell cotxe, però no sabia d'això. Què estaves pensant? Primer de tot, o sigui, segur que vols posar-ho... T'ho has pensat bé de posar-ho a la ràdio fa 8 anys, però igualment, eh? La gent et coneix. I l'altra pregunta, perquè tota l'estona estava pensant, vas aparcar bé el cotxe? O sigui, vas ser capaç d'aparcar-lo bé o va ser d'aquests que l'aparquen diagonal i tira que vas? Necessito saber-ho. Sisplau, ja em respondràs. Ai.
1: Bueno, com heu vist, heu escoltat, és la Núria. Aviam, Núria, recordem que l'Albert a Sentmenat és una estrella. Qui no conegui l'Albert és que no és de Sentmenat. Però, en fi, sí, suposo que s'ho ha pensat bé i el cas, perquè el cas està arxivat ja fa 8 anys, això ja no es mira. Jo vull destacar una cosa que per mi m'ha semblat el més interessant d'aquesta resposta directa, L'important per la Núria no és si et vas fer mal, com et vas trobar el dia següent, vas seguir bevent a les barraques, no? Coses que ens interessen a nosaltres també, és vas aparcar bé? És a dir, el cotxe estava ben aparcat, era zona blava, vas posar tiquet. Mira, quan vingueu el 24 hores les dues, els dos, m'aviseu i fem aquest debat, vale? Recordeu-me que hi hagi el debat del cotxe i tal i això. Però fins aquí, gràcies, Núria. I ara anem amb una anècdota de la Núria.
2: Sergi, he pensat que, clar, quines anècdotes, quines coses m'han passat a la meva vida que el meu enemic, archienemigo Albert, hagi estat partícip, únic que sigui que estigués com a NPC. I...
1: Bona tarda, Núria, primer de tot, no m'has dit ni bona tarda ni res. El teu archienemic, l'Albert, ha pujat de categoria, però el va fer partícip. És, com deien els Luciers, una relació amorroidal. Una relació d'amor-odi. I per cert, perdó, que jo també tinc un Albert que quasi em moro. Un NPC, pels que no ho sapigueu, és un non-player character, és a dir, d'una altra manera, un personatge de relleno. Doncs va.
2: I he pensat, tate, fa un parell d'anys vam fer una calçotada, perquè és d'aquests que té una barbacoa, en plan, i fa calçotades, perquè, esclar, jo sóc de ciutat i els meus amics de Granollers no tenen una barbacoa per fer calçotades. I...
1: La cosa de fa dos anys... I si que és que tenen una barbacoa per fer calçotades... Escolta, Núria, si no vols, no et convidem més. No hi ha cap tipus de problema. Ens va... Vull dir, si no vols venir, ho entenem. Ho entenem que vulguis quedar-te amb els granollers, allà, amb el fum, el textil o el que tingueu a Granollers. No et convidem més.
2: I... Llavors ens va convidar uns quants a fer una calçotada i tal.
1: Ens va convidar uns quants, un grup selecte, l'elit, els escollits pel magnat Albert per anar a fer la calçotada.
2: I recordo que estàvem en el pati, tots com enrotllant i tal, fent el vermut i això. I rondava por ahí el seu gos. I en plan, jugàvem amb ell i treuen... Teníem una obsessió amb les pedres, en plan, jugàvem amb les pedres que...
1: Per allà hi havia el gos, que li agrada jugar amb pedres, té una petita obsessió amb les pedres...
2: que et portava el que sigui. I va arribar un moment en què el gos va anar es va recolzar com sobre de la cuixa d'un altre amic.
1: Sembla que el gos ja no només té una obsessió per les pedres.
2: I aquest noi va dir, hòstia, hi ha aquesta sang que tenia a la cama. I li va deixar com una petita taca que ens vam quedar tots, what, què és això? Però el gos tenia tot el morro ple de, com semblava, sang. I ens vam...
1: Parem-ho tot aquí, alerta mèdica per runa, truqueu al 113, al 112 és el de persones, al 113 el d'animals, gossos, gats i companyia. Té sang al morro, aviam.
2: Alarma, en plan, a qui has matat? Què has fet?
1: No com estàs, no. A qui has matat? On està el cadàver? Què has fet? Has deixat proves? Vas estar tu també al cotxe de l'Albert el 2018? És que... Ai...
2: Què ha passat? Però es veu que el gos, amb tota la seva habilitat perruna, va decidir menjar-se tota la punyetera xistorra que hi havia, que suposo que va comprar bastant, l'Albert.
1: El gos, amb la seva habilitat perruna ninja, que és una habilitat que només agafen els gossos de setmanat, suposo, va menjar-se tota, no una, tota la xistorra que hi havia per la calçotada.
2: I el tio se la va jalar tota, ningú es va adonar, ningú va saber res, i jo crec que si ens haguéssim adonat quan s'hagués anat a cuinar, en plan, la xistorra no hi havia xistorra.
1: Els convidats estàvem, perquè jo també hi era, estàvem a una distància llunyana, però no tant de l'estat de l'Albert del 2018. És per això que ens n'hauríem adonat que faltava xistorra a l'hora no de cuinar-la, com diu la Núria, sinó de menjar-la. Com dient, jo és que em sona haver vist xistorra i que em sembla que la portava el gos, així amb el morro, la boca, no? Però jo pensava que la portava cap a la barbacoa per fer-la, no? No us sembla lògic? I tothom, sí. Doncs la deu haver cuinat ell i se la deu haver menjat. Aquest és el raonament correcte al qual hauríem arribat.
2: Perquè si no, en plan, si no fos per l'amic que va dir, ei, que m'ha atacat de sang, no ens haguéssim adonat. Però sí, aquesta és la història de quan vam ser robats de la xistorra per culpa del gos de l'Albert. Moníssim el gos, però es va menjar la xistorra. I això em recorda que jo també vaig tenir una gossa que jo no li he perdonat mai encara, perquè...
1: Aquí la Núria ens ha ficat una segona anècdota de gratis, eh? Ja sense introducció ni res, vinga, te la clava dintre.
2: Va fer ràbia, però no passa res, que jo o sigui, no visc amb la meva mare, i llavors ma mare em va dir, tens a casa un tros de mona que va fer mi iaia, que va ser, crec que l'última mona,
1: és una anècdota trista, és l'última mona que va fer la iaia de la Núria,
2: que ella va cuinar. O sigui, mi iaia està viva, eh? Però en plan, ja no cuina mones.
1: Bueno, ja no és tan trista, simplement està viva i ha deixat de cuinar, vale, bueno.
2: I és bueno, un pessic, és molt senzill, però li tinc molt de carinyo, doncs, perquè me les ha fet durant molts anys. I llavors això devia ser fa 4 anys o així. I mi mare em va dir, la tens i tant a la taula del menjador, embolicada. Dic, vale, pues que guai, aniré. Llavors, clar, passa pues, un matí, una tarda o un dia, el que sigui, i em diu, bueno, ja no tens mona, perquè la meva gossa d'aquell moment va decidir que aquell tros era seu i es va menjar tota la mona, no va deixar ni una puta engruna, i llavors pues, ella es va menjar l'últim tros ever de la mona de me iaia. Però bueno, què hi farem? No tenia mona, però bueno, guardo un lindo recuerdo de la meva gossa, i ja està. Per això. Ara no sé què anava a dir, Sergi, m'he empanat. Que acaba el podcast com vulguis. Bye.
1: La Núria amb tota la il·lusió esperant aquella mona i de cop una trucada que ho canvia tot. La mona ja no és mona. La mona ja no hi és. Una mona, una gossa, el cor trencat de la Núria, posarem llum a la foscor, però no avui perquè se'ns acaba el temps. Aviam, si no va deixar cap engruna, t'ho puc dir una tercera gravada, eh? Si vols fem una tercera. Jo avui tinc pressa, per això, però bueno. Si no va deixar cap engruna, senyal que la mona era bona. En fi, moltes gràcies, Núria, i ara sí que esperem una última vegada, avui encarem la recta final del programa. Doncs fins aquí el no sé què dir d'avui, dia 8, un... És una anècdota, això, no? És una... Ara hi tornem. Feliz dia de la marmota! Doncs ara sí, fins aquí el no sé què dir d'avui, dia 8 de maig. Esperem veure'ns la setmana que ve, escoltar-nos sobretot.
0: I què tal, com anem? Vale, doncs t'explicaré
1: una anècdota. Tenim una anècdota de l'Albert, aviam.
0: No sé, què t'explicaré l'anècdota, perquè bàsicament no me'n recordo.
1: Uau, Albert, m'agrada molt això de que no saps de quina anècdota explicaràs. Sona molt bona anècdota, perquè no te'n recordo. Bueno, va, anem a acabar ja el programa.
2: Sergi,
1: ja.
2: Sergi, he pensat que, clar, quines anècdotes...
1: Oigo voces en mi cabeza. Molt bona tarda, Calderins, Calderins.
2: Oli. Ok, uau.
1: Sí, ara ja sí. Ja. I fins aquí el no sé què dir d'avui, dia 8 de maig. Una altra vegada. En fi, fins aquí el programa del no sé què dir d'avui, un programa caòtic però meravellós, amb les anècdotes de sempre de l'Albert i de la Núria, que ja interactuen entre ells, es busquen anècdotes que tenen comunes, encara que siguin de gossos que sembla que s'hagin rebentat el morro, però l'única cosa que han fet és menjar xistorra, o posar en perill la seva vida i la meitat de Sentmenat, perquè eren 4 gats i a dintre ja n'hi havien 7, doncs imagineu-vos la gent. Gràcies als dos per aquestes anècdotes que ens brindeu cada setmana. En tenim més, no us preocupeu. Em van enviar anècdotes per 2 temporades, tranquil·lament. Doncs ara sí, sí, no, Monter? O vols fer alguna altra de les teves? No? Està gravat? Vull dir, s'ha més, eh? Vull dir, no he de tornar a gravar, d'acord. Doncs fins aquí el no sé què dir. Ens veiem, ens escoltem la setmana que ve. Si no hi ha cap pont ni res... Així que, amb tot això, gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbit fins al tecno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La ràdio que parla de tu. Són les 7. Notícies.

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El proper dilluns, 18 de maig, es posa en marxa la nova fase del procés participatiu Horitzó 2032, que té com a objectiu definir el model de poble pels propers anys. Una nova etapa participativa que se centra en dues sessions tindran lloc a la casa de les cases dels mestres el dilluns a la tarda. Durant aquesta fase de participació ciutadana, els veïns i veïnes podran prendre part dels diversos tallers presencials de reflexió, debat i proposta. Demà dissabte, el Parc de l'Estació acollirà una nova edició de la Festa Escaldada, organitzada per la Colla Castellera de Caldes, els Escaldats. Una festa recuperada l'any passat i que, com l'anterior, enguany reunirà activitats per a totes les edats, programant cultura popular, música, concursos i gastronomia que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Aquest diumenge, l'esport ciclista calderí celebra la 36a Diada de la Bicicleta, una festa sobre rodes que té com a objectiu apropar l'esport a tot el poble a través del ciclisme. El recorregut passarà pels carrers del municipi sortint a 10:45 a la plaça del Lleó. La convocatòria serà a la mateixa plaça una hora abans, a 10:45, on es poden realitzar les inscripcions de manera gratuïta. Aquest diumenge se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i la Interfòbia, una jornada reivindicativa a la que se suma l'Ajuntament i que vol posar el focus en les discriminacions i les violències que encara avui pateixen moltes persones del col·lectiu LGTBI+, en el seu dia a dia. En esports, aquest cap de setmana acaben les lligues de bàsquet i els dos equips del CN Caldes tenen l'obligació de guanyar si volen aconseguir els seus objectius principals. El sènior femení depèn d'ell i serà campió si els resultats l'afavoreixen. I el sènior masculí, en canvi, necessita guanyar i una derrota dels equips de sota si vol mantenir-se a Primera Catalana. Per la seva banda, el Driver Cars de Futbol Sala també vol assegurar la permanència si guanya el partit contra el Sant Joan de Vilassar demà al vespre. I acabem amb el temps, tanquem la setmana amb un divendres marcat pels núvols i la inestabilitat. Després d'un matí més tranquil, les pluges i tempestes han d'anar guanyant protagonisme a mesura que avanci la jornada. Les temperatures es mantindran suaus amb màximes que han arribat fins als 17 graus i de cara al cap de setmana el temps farà un gir més estable. El sol serà el gran protagonista durant bona part del dia, amb alguns intervals de núvols poc importants a la tarda i al vespre. Més informació a radiocaldes.cat i als butlletins horaris.

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Albert Sant Martí, altrament dit Sant, bona tarda.
1: Bona tarda, i Jordi Gravé. Jordi Graví, hòstia, sap molt de les notícies, eh?
0: Sí.
1: Jordi Graví. Sí, anar rient, anar rient. Això és el Carme, eh?
0: És el Carme, és el Carme. El col·legi del Carme.
1: Exacte. Millor dit. Anem a dir bona tarda, i Jordi Graví. Normalment dit Jordi Graví. Bona tarda.
0: Bona tarda. Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta.
1: Però, bueno, normalment dit, l'home més atractiu del món, no? Així,
0: no, això no ho diuen.
1: No, no ho diuen.
0: Ah, bueno, sí. Jo vaig...
1: Sí.
0: Durant una època vaig dir, sisplau, senyor, vaig resar, vull ser guapo. I no, el senyor, com que no existeix.
1: No existeix, no
0: em
1: va fer gaire
0: no
1: cas,
0: va fer guapo.
1: Diguéssim.
0: Ara sí, vaig notar un canvi, que quan anava pel carrer tothom deia, ei, adéu, guapo, adéu, guapo.
1: Ah, ves que no.
0: No em va fer guapo, però tothom deia guapo.
1: Bueno, mira, escolta, això és molt subjectiu. Ben, és com quan et diu que Déu t'ho pagui.
0: Sí, també.
1: Ja pots anar esperant. Vinga, va.
0: Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, mercès a l'aigua calenta, però...
1: Mai es toca fons, tenim tràfic de drogues.
0: Ui, sí, fa temps, i alguns dels traficants que hi havia fa uns anys no els detenien mai, tot i que tothom ho sabia.
1: Bueno, sí, és el que té estar ben connectat amb el poder local, però jo em referia a uns quants que sí han detingut. Concretament, aquesta setmana dimecres al matí, al pàrquing del Caprabo.
0: No fotis, quina poca vista.
1: Sí, dos nois que la policia els va fer aturar el vehicle i ells van fer un amago, de no aturar-se. Finalment es van parar, però un dels dos va sortir corrent i la policia els va detenir finalment.
0: És que la gent es fot molt nerviosa.
1: Molt, molt, sí. Oh. És que, però mira, primer de tot...
0: Què?
1: Si la policia et para en un control rutinari un dimecres al matí, és que ja fots cara de culpable abans de començar.
0: Sí.
1: I després, normalment, només et demanen el carnet de conduir. No et fan buidar la guantera, ni les butxaques, ni res.
0: Mm. I què va passar al final?
1: Bueno, total, que els van detenir, els hi van intervenir una cinquantena de papelines de droga, 110 euros i 4 telèfons mòbils. Un d'ells d'aquells de tecles d'aquelles d'antes.
0: Ah, qui també té un mòbil amb tecles d'antes, perquè des del 1998 no té temps de comprar-se cap mòbil nou, és el nostre tècnic, el Monter. Monter, bona tarda.
2: Hola, què tal?
1: Qui hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
0: Home, el Xocho, el Florentino Pérez, per aquella roda... Xocho, per aquella roda de premsa patètica que va fer dimarts i per intentar anar a arreglar-ho a la Teleamiga a la Sexta el dimecres i per convocar eleccions on no es pot presentar ningú més dijous. Tot i que això últim a nosaltres ens és igual perquè, ben mirat, els del Madrid... Que els petin.
1: Que els petin, sí senyor. Bueno, això és Patada al Ventre, nois, noies, xiquets i xiquetes, com dirien Soler, som la part inevitable... És que anava a fer l'himne del Madrid.
0: El del Centenari o l'altre?
1: Però com que no me'l sé, és igual. Inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, quina pila de coses, eh?
0: Sí.
1: Imprescindible, irrenunciable, és que et vaig a dir,
0: sí.
1: Innegociable de...
0: Florentinos?
1: Mira, m'ho has tret de la boca. Sí.

0: escolta el ballet.
1: Doncs vinga, ja tornem aquí un divendres més a Patar del Ventre, avui amb l'ausència del Xavier.
2: Xavier, assumptes personals.
1: Assumptes personals, segurament. Saps si hi havia algun concert?
2: No tinc ni idea. No, bueno, últimament bons concerts una mica...
1: Bueno, van anar...
2: Discutibles, eh?
1: Van anar de Rosalía,
2: Rosalía, eh? Bueno, sí, Rosalía, però què vols que et digui? Aviam...
1: Bueno, mira...
2: No, no, però...
1: Qui vagi.
2: Sí, però, clar, no hi va anar, ell hi va anar.
1: Ah.
2: Però qui volia anar...
1: Ah,
2: era la dona.
1: Ah, va, va.
2: I si la dona diu qui vol anar...
1: Home, qui mana a casa?
2: Tu cap a casa, tu cap a la Rosalía, sí. Jo que bona que és, sí. I vinga.
1: Qui porta els pantalons? La Vicenta.
2: La Vicenta, tota la vida.
1: Tota la vida porta els pantalons. Això, que tenim xarxes socials, que tenim de tot, tenim precinto, tenim cordes,
2: tenim,
1: tenim
2: sí.
1: De tot, i que... Què anava a dir?
2: Què anaves a dir? Bueno, que diguin alguna cosa per les xarxes socials, perquè a l'Instagram sí. Ningú ens diu res.
1: No, ja ho tenim bastant
2: tenim
1: oblidat.
2: Tenim bastant
1: eh?
2: Oblidat, perquè avui ho he mirat i, i posava, avui no hi ha programa. I dic,
1: des de quan fa que...
2: aquí. És igual, no ho sé, tampoc he mirat bueno, des de quan.
1: Sí.
2: Però en tot cas... No, a mi m'ha quedat molt l'atenció el tema, clar, o sigui, enllaçant els dos les dues notícies de la setmana,
1: sí.
2: Que és la roda de premsa de Florentino i aquests nois que van agafar
1: el
2: Caprabo amb drogues. Sí. Diu que portaven una cinquantena de papelines de droga.
1: Sí.
2: I 110 euros.
1: 110 euros.
2: Això és que en devien portar 51 i aquests 110 euros eren del Florentino que els devia comprar l'altra papelina l'altre dia.
1: Sí, perquè anava...
2: O sigui,
1: no s'entrava de res.
2: Quina cosa més flipant... Sí, feia molts anys que no sentia una cosa tan al·lucinant.
1: No. Jo, l'última vegada que vaig sentir una cosa així de vergonya va ser quan l'Alfredo Landa li va agafar aquella cosa...
2: Ah, sí?
1: Del Eperfau...
2: Notisbo.
1: Notisbo, per favor.
2: Sí, li donaven un
1: doncs,
2: premi.
1: Sí, doncs vaig notar una cosa igual, quasi bé.
2: Doncs això. I no, però a part d'això, bé, bueno, he tingut un susto aquesta tarda, que us l'he explicat i estalviaré a l'audiència a explicar-lo.
1: Amb
2: el
1: trango.
2: El que passa que tornaré a mirar els meus comptes corrent, que no me l'hagin buidat. però tranquils, eh? No ha passat res.
1: No cliqueu enllaços ni obriu mails.
2: Que no sabeu d'on venen, eh?
1: Que els carrega els diables.
2: Sí.
1: Escolta-te, jo pensava que ens trobaríem cava i coses aquí sobre la ràdio, perquè avui és Sant Isidre.
2: Home!
1: Què és l'altre alcalde?
2: Escolta, l'alcalde què fa? Què fa? Bueno, si tenim una bossa de carquinyolis oberta des d'ahir, que deuen estar més remullits. Que, bueno, anava a dir una cosa lletjara, no ho diré. Però com es nota aquest canvi de direcció de la ràdio, eh? Bueno, és un canvi de direcció, és un canvi cap al no-res, perquè aquí abans hi havia cerveses i ara hi ha carquinyolis remullits.
1: Cap a la salut.
2: Sí.
1: Balneari la salut.
2: No, però això només era un apunt, però anem a lo que d'allò. Isidro.
1: Isidro.
2: On és el cava? On són les pastetes?
1: En teoria és el nostre jefe, no? Perquè ell és el que porta el cap de comunicació, no?
2: Ah.
1: O com a regidor de comunicació, perquè
2: bueno,
1: s'ho va agafar l'alcalde.
2: Sí, i de tècnics de comunicació en tenen 3 o 4, o 5, o 7, o 8, o 10.
1: Doncs
2: vull dir, l'Ajuntament de Caldes és el lloc on hi ha més tècnics de comunicació del món.
1: Doncs com a camàlics aquests podien venir.
2: Exacte. A sentir-nos. No pot anar a buscar una ampolleta de cava en fresc la Míriam, per exemple.
1: Per exemple. No, encara s'equivocaria.
2: Encara s'equivocaria.
1: Sí, ni al centre cívic i no malament res.
2: He estat a punt d'anar-hi, feia tants dies que venia.
1: Escolta, ara que deies això del Soler, que som la part inevitable, confessable, tal. Nosaltres aquí, el Soler, tenim com un ídol, no? Però arreu de Catalunya no...
2: Mira, estàs dient... Ho vaig veure.
1: Escoltem. Se'ns cauen els ídols.
3: Solers que canten. Per exemple, Marc Soler, Toti Soler, Guillem Soler, Ramon Soler o Álvaro Soler. La primera per tu és prova musical. Un tal Joan Malapell protagonitza el seu tema del 2022, El miracle de Cal Roset, Temps. Joan
4: Malapell quasi vivia... Guillem Soler.
3: No és el Guillem Soler. Recomano sempre escoltar una mica, la cançó, perquè l'has engaltat aquí, que en 3 segons que has sentit, era en Ramon. Ramon Soler, que és un músic que ha compost cançons per artistes com Miqui Puig, entre d'altres. Joan, 450 punts.
1: No sabes qui és el Ramon.
2: No, no sabes qui és el Ramon. I no, bueno, Miqui Puig, que és de Caldes, cony. Sí. Què vol dir que el Miqui Puig? Sí, home, Miqui Puig molt bé.
1: Sí, però és que va guanyar un premi d'aquell que donava el Salvador Escamilla.
2: Exacte.
1: A Mèrsia.
2: Ara.
1: Tenia grups com Lola Correfoc, Soler en Solitari.
2: I Malva.
1: Nancy Whisky. Ho ha fet tot.
2: Ho ha fet tot aquest home, per l'amor
1: de Déu. Jo he escrit una cançó al Miqui Puig.
2: He escrit una cançó al Miqui Puig. És que de veritat.
1: Per favor.
2: És més, i excol·laborador de Patau al Ventre.
1: Clar que sí.
2: Membre d'aquesta família.
1: Doncs això va sortir a l'Atrapa amb si pots aquesta setmana.
2: Sí, però jo era a casa i estava... La Júlia sempre se'l vol mirar, aquest programa.
1: Ja, molt bé.
2: Perquè quan fallo una pregunta se n'enfot de mi.
1: Ah, saps? A la de les escales, les últimes.
2: Sí, d'aquestes. I mira, hòstia, Ramon Soler, eh? Primer no hi vaig caure, però quan veig si... Donant mala pell, no sé què, el miracle de Cal Roset. I Cal Roset?
1: Qui passa
2: aquí? I vaig veure Cal Roset, Ramon Soler i el tio que l'home la falla.
1: I l'home la falla. Haver vist el videoclip, que hi sortim nosaltres.
2: Hi sortim nosaltres, sí.
1: Ja, el miracle de Cal Roset.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, no ens fotem, també, tot arreu. En fi, que això és per al ventre i que comencem, que tenim molta teca, que no sé si ens l'acabarem o...
2: No, pateixis, per la setmana que ve.
1: Sí.
2: I si no, un tàper per demà.
1: Això, rai.

0: Doncs vinga, comencem el repàs de les notícies més destacades de la setmana parlant d'aigües termals, perquè dimarts va ser un dia històric a Caldes.
1: Què dius ara? Per primera vegada no hi havia cap carterista al mercat dels dimarts? O potser els professors dels serveis mínims de la vaga dels mestres van ensenyar alguna cosa als nens que van anar a l'escola? No? Els treballadors de l'Ajuntament no van fer pausa per esmorzar?
0: No, què va, res d'això, no. El que va passar és que es va fer oficial el que fins ara només havia estat un acord de paraula. L'Ajuntament i els balnearis de la població van signar un conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal. Un acord formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta aigua termal, que són Broquetes, Termes Victòria i Ajuntament.
1: Ah, això doncs sí que és bastant històric, sí. L'aigua que raja del pou termal està distribuïda des de fa dècades de manera proporcional entre els balnearis. Però fins ara no hi havia cap document oficial que ho posés per escrit i que fixés un límit a l'ús d'aquesta aigua per evitar-ne la sobreexplotació.
0: I ara, amb el conveni, s'assegura que l'aigua termal pot ser utilitzada sense arribar a explotar-la més enllà del cabal disponible. Atenció, perquè agafeu paper i bolígraf i aneu apuntant i així us quedarà tot molt clar. Posem una musiqueta perquè comença la màgia de l'aigua que raja.
2: Senyors i senyores, comença l'espectacle. La distribució ha quedat de la següent manera segons informa el web de l'Ajuntament. El Broquetes es queda un 39%, el grup Victòria un 34,5% i l'Ajuntament un 26,5%. Si sumem tots aquests percentatges, dona... el 100%!
0: Hosti, molt bé, surt rodó, eh? Bravo, eh?
1: 100%. Bueno, espera't.
0: Per què? Què passa?
1: No, perquè ara hem de veure si quadra amb la repartició que fa cada una de les parts, eh?
0: Ah, a veure.
1: Per exemple, agafem el 39% del cabal del Broquetes,
0: sí?
1: I el destinarà així. 21,76% al balneari Broquetes,
0: sí?
1: I el 10,26% al Vila de Caldes.
0: Molt bé, i sumant això ens ha de donar aquest 39%. Per tant, agafem aquest 21,76, aquest 10,26, 32,02.
1: Un moment, no vull ser mal pensat, eh? Però a veure si el campo s'hauran dut aigua a casa seva. No pot ser això, oi?
0: Ostres, no ho crec. I el grup Victòria, els cabals, els tenen bé o què? Com ho tenim, això?
1: Bueno, aquí dels seus 34,5% ho han distribuït amb un 21,14% a l'hotel Termes Victòria i un 6,38% al balneari Forns.
0: Com, el balneari Forns? Si fa anys que va tancar, no?
1: Però encara el comptabilitzem, no ho sé. Això és com els cens dels socis del Barça, de fa uns anys, que hi havia morts encara, que encara votaven.
0: Això també ho va dir Florentino de les eleccions del Madrid, que les que no va guanyar va ser perquè votaven els morts.
1: Doncs pel que sembla a ell no li queda gaire per... és igual, per continuar votant.
0: En fi, que entre balneari Termes Victòria, balneari Forns, fent la suma, hauria de sortir aquest 34,5, 27,52%. No havia sortit 34,5.
1: És que no sé per què estic fent una veu, perquè pensava que era un espectacle, com una paròdia.
0: Ja fa anys que no fem paròdies.
1: És igual, faré aquesta veu de paròdia. Bueno, és igual, un 34,5% havia de ser. I ha sortit un 27,52%. No vull ser mal pensat, però a veure si...
0: I els anglis se n'han portat aigua cap a casa seva?
1: No! Volia tornar a dir el campos, però ara ja seria massa també agafar-lo d'un balneari que no és seu.
0: Bueno, m'estic preocupant. I l'Ajuntament i el seu 26,5%?
1: Doncs el distribueix així.
0: A veure.
1: Vinga, un 10,46% per la residència Santa Susana.
0: Sí.
1: Un 10,46% per les fonts públiques, perquè així ningú es baralla, saps?
0: Sí.
1: I un 19,54% per Termes la Salut. Total... 40,46%.
0: Però no eren 26,5 el que tenia l'Ajuntament?
1: Bueno, és que el campos que deu tornar a tenir aigua de casa seva cap a l'Ajuntament... No, dic que el campos que deu tornar a tenir... Deu tornar aquella aigua que tenia a casa seva,
0: sí.
1: Cap a l'Ajuntament. Ja deu tenir les galledes plenes, no ho sé, jo què sé.
0: Bueno, és que, doncs aquestes sumes no en tinc una merda.
1: No, però mira, atenció! Màgia!
0: A veure...
1: Flipeu en colors, nens i nenes.
0: Sí.
1: Si ajuntem tots els percentatges distribuïts, faci qui els faci... O sigui, el que va al Broquetes, el del Vila de Caldes, el del Termes Victòria, el del Forns, el de la Residència, el del Termes la Salut i el de les fonts públiques, tot això sumat dona...
2: Un 100%!
0: Hòstia, i això que no quadraven? Això no ho fot ni el màgic Gandini. Però què és això?
2: Bueno, tot ben rodó, un 100%. A veure si ara resultarà que el Campos no té aigua a casa seva. Hòstia. I l'estàvem acusant en fals.
0: Mare de Déu, si és que és brutal. Jo te lo quito, jo te lo pongo, jo te lo enseño, jo te lo escondo. Així funciona l'aigua termal a Caldes de Montbui. Bravo pel joc de màgia.
1: Bravo.
0: Perquè no quadra res.
2: Bueno, gràcies, però i ja em despedeixo com a...
0: Com a... Mira, quan haguem de fer una subhasta un dia el cridarem,
2: gràcies,
0: també.
2: Gràcies, per això estem, eh?
0: Molt bé. Doncs ja ho he vist, ho reparteixen a la seva manera, no quadra, però de fet al final tot quadra.
1: Tot quadra. Bueno, nosaltres amb el tema de l'aigua ens passa igual, perquè nosaltres l'aigua no... És una cosa que no acabem de... No és el nostre fort.
0: No.
1: L'aigua no
0: el toquem. Com val una ampolla d'aigua?
1: No ho sé.
0: Un bar?
1: No en tinc ni idea.
0: Un bar, eh? Ja no dic el supermercat, perquè al supermercat hi passes i pots veure els preus.
1: Però
0: un bar, com que no tenim costum de demanar aigua, no costa una aigua.
1: No tinc ni idea. I a més, si hi ha alguna imatge de nosaltres demanant una aigua en un bar, deu ser fet amb intel·ligència artificial.
0: Segurament.
1: I devíem posar que teníem 4 anys, perquè si no, tampoc.
0: Amb unes barbes falses.
1: Saps? Perquè si no, tampoc. No tinc ni idea. Bueno, i clar, de gran, petita...
0: No ho sé.
1: Jo puc dir el que val una aigua a la barra de la Facultat de Sant Antoni de Sant Sebastià.
0: Vale,
1: valia un euro.
0: Valia un euro?
1: Sí.
0: Barat, em sembla.
1: Sí.
0: No?
1: Molt barata. Ens la traien de les mans.
0: Molt bé. Nens.
1: Sí, els nens.
0: Molt bé, doncs això, la distribució de l'aigua, que ara ja sabeu qui la té i com la distribueix.
1: Molt bé, doncs au.
0: Ja s'ho faran, tu.
1: Sí, que se la veguin.
0: Sí.
1: Jo què sé.
0: Apa, se la veguin.

0: Hauria de ser el moment del Telepinades Vespre.
1: Hauria? Però, aviam, què ha passat? Ha traspassat el senyor alcalde, que també seria mala lletra el dia del seu sant? O què passa? No té bateria al mòbil?
0: Doncs que l'únic vídeo que hi ha és d'avui per explicar-lo del conveni de l'aigua termal, però com que ja n'hem parlat, doncs no val la pena. Aquesta setmana no ha fet cap reel més, només ha penjat fotos.
1: Home, a veure, mirant les fotos que ha penjat ja et diré per què no ha fet cap vídeo més. Té una foto amb el conseller de Política Lingüística, en Francesc Xavier Vila. No hi ha vídeo perquè hi anava com a vicepresident d'allò dels municipis i que cobra més diners que no pas fent d'alcalde, eh?
0: Sí, hauria quedat com un mindundi fent un vídeo allà, clar.
1: Després té una foto amb el dels balnearis pel conveni de l'aigua al safareig de la Portalera. Clar, allà el so ressona massa i el bat de l'aigua li taparia l'objectiu del vídeo i quedaria atrapat entre el fum de vapor i tal.
0: Sí, clar, semblaria que estés a l'infern, una mala imatge. Per això no el va fer quan tocava i l'ha fet avui ell solet a la Font del Lleó. No me vale.
1: Bueno, però també té una foto, cedint el nou local del Top Manta i, clar, fer-te un vídeo al costat de la Marga Guiolef, ella l'eclipsaria posant-se un nas de pallasso o vestida de monja, i no era plan.
0: Ah, amigo, doncs queda tot més clar. El que sí que hi trobem, per això, a l'Instagram de el senyor alcalde és un vídeo musical amb imatges i lletres que ha repiulat del Jordi Martín i és la solució al passatemps de la setmana passada.
1: Passatemps? Ara tenim passatemps a patar el ventre, que no vingui.
0: Sí, sí. Bueno, és que va fer allò que de tant en tant li passa a l'alcalde, que se li talla el vídeo i el penja igualment. I llavors ens quedem amb les ganes. Mira, recordem el Telepinades Vespre Fail de la setmana passada.
1: A veure...
2: Ara que arriba la calor, estem instal·lant aquests tendalls molt necessaris justament per quan pica el sol, per poder utilitzar llocs que són molt populars per a les famílies i pels infants, com és aquí a la plaça de l'1 d'octubre. També en trobareu d'altres que també es renovaran, com el de...
0: Com el de... I aquest era el passatemps. Com què?
1: Com què?
0: Com quins?
1: Ostres, ha picat amb les ganes, a veure. A veure, la resta del vídeo l'ha penjat el Jordi Martín, doncs?
0: Sí, efectivament. I ja sabem on són els nous tendals i no tendalls. Tendals. Sortien imatges, aquest vídeo estava escrit i posava, a més de la plaça 1 d'octubre, també són el del Parc de l'Estació, el Parc de la Bolera, a la plaça Moreu, el Parc dels Saulons i el Parc Rosa Sensat.
1: I a South Park, no?
0: On és això?
1: El Bugarai. Ves a veure com juguen a futbol, només sentiràs a dir «Eres un cabrón, hijo puta!»
0: Ah, vale. Doncs allà em sembla que no hi ha tendals. Tendallos.
1: No, tendallos, allà hi ha tendallos.
0: Tendallos.
1: Que l'ha posat un licenciado.
0: Sí, sí.
1: Segurament, sí. No? En tendallos.
0: Per jugar a vòlei.
1: A vòlei, sí.
0: Que és el que se lleva ara.
1: Sí, però... Tu coneixes algun... No, ara, ojo, ojo, se m'entengui bé,
0: Anava a dir, la selecció, anava a dir allò que comença amb P-A-N Xita?
1: No anava a dir Panxita, però tu coneixes alguna selecció famosa que hagi guanyat un mundial de vòlei de Sud-amèrica?
0: No.
1: Clar, però juguen molt a vòlei.
0: No ho sé. Brasil, si m'apures, de dones,
1: Brasil,
0: no?
1: Brasil, de dones. Bueno, però Brasil la coneixes perquè, aviam, la mirem, bueno, sí, per, perquè la
0: sí,
1: mirem.
0: Sí.
1: Però... No, escolta, endavant. Si tenen l'afició, mentre fan això no es droguen, que diu aquell.
0: Que han de ser alts.
1: Sí, i clar.
0: I jo, no sé, l'estatura mitjana dels que juguen al Bugarai, no?
1: No sé, és que saps què passa? Que jo cap allà baix no hi vaig.
0: No, jo tampoc.
1: I no sé si són gaire alts. Però, no, escolta... Endavant, vòlei, a lo millor, jo què sé, creen el club vòlei Caldes.
0: Mira.
1: I jo què sé, i pugen a primera divisió, ara que el hockey no en tindrem.
0: Sí, però mira, contra qui juguen? No hi havia abans, no hi havia un equip en primera divisió que eren els Bombers?
1: De vòlei?
0: Sí.
1: No tinc ni idea. O sigui...
0: No d'aquí Caldes,
1: Un
0: equip que deia Bombers.
1: Sí, no, o sigui, de vòlei en general no en tinc ni idea, o sigui...
0: Bueno, és igual, tampoc.
1: Truca al Moi, que jugava.
0: Ah, sí, jugava?
1: El Moi jugava a vòlei, sí.
0: Ah, mira, el trucarem un dia d'aquests.
1: Què no ha fet el Moi?
0: Què no ha fet el Moi? Fet de tot, ha treballat en un càmping.
1: Imagina't.
0: Apa, Moi.

0: I atenció, atenció, perquè si la pluja ho respecta, demà dia 16 de maig els escaldats fan festa grossa.
1: Ah, sí? Molt bé, home. Canvien el Pilar de la Senyera pel Pilar de l'Estelada o encara no?
0: No, es veu que encara no. Fan la seva gran festa, la festa escaldada.
1: Bueno, ja va bé, ja va bé. Així amortitzaran aquesta plaça que els han fet aquí a les monges que porta el seu nom.
0: No, però què dius, boig? No? La festa escaldada la faran al parc de l'estació.
1: Però,
0: home.
1: Però... tenen una plaça per ells sols i fan la festa un altre lloc? Però què és això?
0: No ho sé, i mira que hi van fer un mural ben xulo, que des d'aquí el veiem. I...
1: sí, però, bueno...
0: és... no ho entenc.
1: Quanta gent hi pensen en cabir en aquesta festa? Perquè potser això no els hi fa patir, però a veure, molt gran no. Bé, gran, ho que sé.
0: No, però, ostres, tens una...
1: tens una plaça que és la
0: tu,
1: teva?
0: Per tu, teva? No ho sé, distribueix.
1: I que a veure, jo guarda'm de mentir perquè ja saps que vinc poc a la ràdio... però normalment no hi veig ningú, aquesta plaça.
0: No, no.
1: Per tant, seria la manera d'amortitzar-la una mica, també.
0: També, també. Però vaja, no ho sé. Se'ls ha quedat petita i agafa el parc de l'estació a fer-ho.
1: Parc de l'estació.
0: Bueno, tenen...
1: bueno, a veure, és portar la cultura catalana allà baix, també.
0: Home...
1: cosa que també estaria bé.
0: La setmana passada, al parc de l'estació, també va viure una jornada de flamenc.
1: Sí, no, sí, sí, sí. És que de veritat, el parc de l'estació, si el parc de l'estació pogués parlar, us engegaria tots a...
0: bueno. Doncs si voleu repassem els actes que trobem a la festa escaldada al parc de l'estació, perquè això dura tot el dia.
1: Bueno, que no sé si em sembli bé ni malament.
0: Tu hi has d'anar?
1: Quan és això?
0: Mira, comença a les 11 del matí.
1: Demà, crec que no. No.
0: De 11 del matí a la 1 tens inflables i jocs de fusta.
1: Molt bé.
0: Jocs de fusta. Què és? Jocs de fusta. Això a mi em sembla bondage.
1: Bondage del guarro.
0: Del
1: sí,
0: guarro.
1: Sí, sí,
0: la fusta no és allò
1: pam, pam,
0: de
1: sí,
0: picar
1: sí.
0: El culet.
1: Exacte.
0: De 12 a 1, exposició de dibuixos de les escoles calderines i concert infantil i festa de l'escuma amb Jaume Barri. No Jaume Mauri.
1: No Jaume Mauri, eh? No confondràs.
0: No. Més coses a la 1, doncs hi haurà l'entrega de premis d'aquest concurs de dibuix, però és que a la 1 també hi haurà vermut.
1: Bueno, mentre reparteixen els premis, bueno, es podrà fer vermut. Està bé.
0: No, està bé, o nens, aneu a recollir els premis, no, que nosaltres ens quedem a la barra, no?
1: Per això ho dic, que està bé, cony, nens, neu, eh?
0: No, però jo vull que m'acompanyi el papa.
1: Sal, tranquil, que es fa el vermut sense nens.
0: Sí, i aquí ho barregen tot. Ah. No ho entenc. A les 2, hi ha un dinar popular, que és paella.
1: Paella. Bueno, dinar popular. Que la fa el Xevi.
0: No.
1: No?
0: Sembla que no.
1: Coi.
0: A 3:45 hi ha bingo musical.
1: Home, cuidado això, eh?
0: A veure, com funciona un bingo musical?
1: Això,
0: el senyor d'abans, que sí. Sap de coses...
1: No,
0: això ho toca vostè.
1: No,
0: vostè
1: vaig estar en un bingo musical una vegada, però no em diguis com funciona. Sé que... hòstia.
0: No. És un bingo musical?
1: És un bingo musical. Un bingo musical? Un bingo musical, si em van fer una vegada, crec que sí, allà al Xiringuito de la Font.
0: Ah, sí? També em
1: van fer. Crec que em van fer, sí. Sí. I em van explicar com anava, eh?
0: I no te'n recordo.
1: I no me'n recordo. No me'n recordo, però... No per res, eh? Sinó perquè no me'n recordo, no per cap tipus de cosa rara, eh?
0: No t'interessava.
1: No. Però jo conec un parell de conegudes nostres que si saben que fan un bingo musical, ves
0: no hi siguin, cap allà.
1: Que no hi siguin.
0: Molt bé, molt bé. Bingo musical, no ho sé.
1: Com va? Sí, això és...
0: clar, perquè això és com un quinto.
1: Sí, però és amb cançons.
0: De Nadal.
1: Cançons i tu has d'encertar la cançó, em sembla.
0: Ah, i després el cartró deus tenir els títols de les
1: cançons. I quan has encertat les cançons que són d'una línia... crec que em sembla així. Mm. Bueno, mira, ara m'estic fent el savi, no?
0: No, bueno, ja ho veurem. Bingo musical, a 3:45, a l'hora de la migdiada, que si canten malament, la migdiada prendre pel sac.
1: Exacte.
0: A les 5, estirada de corda, i també concurs de llançament de pinyols d'oliva.
1: Ara sí que ja és que clar, és el que ens faltava en aquest poble. O sigui, el concurs de llançament de pinyols d'oliva, eh? Aviam, potser també ens convertim en una potència mundial com amb el vòlei per gent baixeta.
0: A veure,
1: saps? Sí.
0: Això del concurs de llançament de pinyols d'oliva ja s'havia intentat fer amb pinyols
1: de cirera.
0: Quan eren les jornades de la cirera.
1: Correcte.
0: Que després ja es va passar a la història. I em sembla que ho feia en directe, feia de speaker al Vicenç Conejos.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ves que no hi torni ara. No m'estranyaria perquè el Vicenç Conejos ara allà on vagi te'l trobes.
0: Fent
1: alguna xaranga.
0: A les 6 de la tarda hi ha mostra cultural de les entitats del poble, és a dir, Verdi, Sud en el carrer, Els de sempre, Diables, Gegants i Bastons.
1: Bueno, les tres entitats del poble.
0: A les 6, doncs, l'altra entitat, que és la que organitza, Les Escaldats, que fan una mostra del Pilar Festa Escaldada. Canvien la senyera.
1: Problema nova?
0: No.
1: Oh, jo què sé.
0: La senyera...
1: O potser l'han portat a la tintoreria i ara...
0: Sí. A les 7, torneig de bitlles catalanes.
1: Això està molt bé. Això està molt bé. Bitlles catalanes, un joc que s'hauria de recuperar. Sí.
0: Van intentar recuperar-ho quan estaven al molí
1: d'en
0: Ral, sí. Que em sembla que era els dimecres, no sé quin dia, els divendres, no me'n recordo, i s'hi feien campionats.
1: Clar, però Villes Catalanes, a les 7 de la tarda, per tenir, o sigui, per jugar Villes Catalanes, després d'una festa de tot el dia, has de tenir punteria.
0: Sí, sí, sí.
1: I a les 7 de la tarda, si fa una mica de calor... Ja no tens punteria.
0: No, no hi
1: ha. T'ho dic ara.
0: Després d'una paella, d'un vermut, d'una paella i un bingo musical...
1: Ja et dic jo que no tens molta punteria. I bueno, i a les calabirres.
0: I a les calabirres.
1: Que encara més perillós.
0: Més perillós, ja sabeu, es pengen amb tot de caixes de cerveses.
1: Totes les que s'han fotut abans.
0: Clar, per tant, sí, sí, encara més perillós. Què més hi ha? Doncs a les 9 hi haurà un sopar escaldat, que aquí, com que ja s'haurà acabat la paella del dinar, aquí només faran entrepans, a preus populars, diuen.
1: O sigui, és que t'hi pots passar tot el dia.
0: Tot, tot, tot. A les 10 hi ha espectacle d'un impro show.
1: Això sí que em fa por. Perquè normalment aquestes coses acostumen a acabar molt malament. Sí. És a dir, imagina't, petar el ventre, improvisem molt, i goita com ens va.
0: Sí.
1: O sigui, imagina't, tornant a lo mateix d'abans, bueno, o potser és un èxit, perquè després de tot el dia, amb la solellada que t'ha caigut al cap,
0: no
1: dius qualsevol bestiesa.
0: Sí, ja està, èxit assegurat.
1: Sí.
0: Després hi ha a les 11 concert dels Hauban. No em facis dir qui són. I a la 1, DJ Ygrix.
1: DJ Ygrix, que tampoc em facis,
0: que tampoc
1: dir,
0: em facis
1: qui
0: qui és. I en teoria això em sembla que ha de durar fins a les 3.
1: Si no fins a les 3?
0: Si no va xerrat, em sembla que a les 3 s'acaba tot.
1: Bueno, és d'aquelles coses que dius, no, nosaltres no, i a les 3 encara hi serem.
0: Encara hi serem.
1: No, perquè ja m'ho conec, això. Monter, pots posar una cançó dels Hauban?
0: A veure si ho trobem, a veure si existeixen al YouTube. Hauban. H-A-O.
1: Exacte.
0: Ivan de Sereto Amante Ban.
1: Hauban, jo, a mi em sona el Pan Bao.
0: Que és el que donen als restaurants. L'Spotify no surt. No, i el YouTube, per casualitat.
1: YouTube segur.
0: El YouTube hi ha de tot. Vamos. Pensa que hi ha totes les cançons de Patal al Ventre.
1: A veure. Sí, Monter, no pateixis. Tenim temps.
0: Sí, ara saltarà un anunci o una cosa rara.
1: Hey. Hauban, per tots vostès. No?
0: No.
1: Bueno,
0: sí.
1: Ah, anava a dir, estava fent un concert d'un grup que no té cap cançó, però... Home!
0: Home, Ñigo,
1: la cadireta, l'acordió...
0: Ñigo.
1: El saxofonista, el trombó de vares, ja ho tenim.
0: Ah, són versions.
1: Són versions.
0: Ñigo amb versions. Molt bé, això és Hauban.
1: Bueno, malament no ho fan.
0: No, no.
1: Principi. Sí que ens quedarem fins a les 3, sí. Ja veuràs, a quarts de 3, allà a part de l'estació.
0: Dale que te pego. The Final Countdown.
1: Home, sí que anirem, sí que anirem. Escaldats, ja podeu apuntar dos més a la paella, al bingo...
0: A les calabirres.
1: A les calabirres. Ja podeu apuntar dos més.
0: Ara entenem per què no ho feu aquí,
1: a
0: la vostra plaça. Ara sé per què aneu cap allà. Molt bé.
1: Sí, senyor, perquè si heu de tocar els nassos, aneu a tocar els nassos allà baix. Sí, sí. No la gent que viu al casc antic.
0: No. Molt bé, doncs ja, home, hem descobert qui són els Hauban. Has mirat si eren les cançons sueltes o hi havia vídeo? Només hi havia una cançó que és un popurri. No hi havia...
1: Un medley. Vale.
0: Vale, molt bé, pues, tu, ja ens el trobarem.
1: Ja veurem què farem.
0: Apa, puja música.

0: Ara estava pensant que potser la festa escaldada que hem comentat abans duraria per fer un Caldes Translation.
1: Home, i tant, segur.
0: Tot i que el Google cada cop ens està demostrant que un dia ens arribarà a mantenir o millorar el titular original. I juguem o què?
1: Sí, home, sí, sempre ve de gust aprendre idiomes.
0: Doncs avui li posarem atenció a la frase: els escaldats munten la seva festa al parc de l'estació i no a la seva plaça del pati de les monges. En català sona així.
2: Els escaldats munten la seva festa al parc de l'estació i no a la seva plaça del pati de les monges.
0: Ja ho tenim, això. Anem a viatjar. Va, què?
1: Vinga, va. Avui,
0: què?
1: Va. Imaginem, per posar-nos a imaginar...
0: Sí, sí, va, avui, a veure com va.
1: Va, a lo loco, que el Pere Puigdomènec se'n va amb la Vicenta a fer catifes al Japó, eh?
0: Vale.
1: Però el Pere Puigdomènec, fent fotos a l'aeroport, perquè en fa moltes,
0: sí,
1: puja un avió equivocat i va parar a Islàndia.
0: Collons. Mira. És mala sort.
1: Bueno, no, és una sort, perquè a l'avió al Japó, on va la Vicenta, uns terroristes el segresten, vale?
0: Collons.
1: Però no importa. Tornem al pobre Pere, que ara està a punt d'arribar a Islàndia, va.
0: Doncs va, tira, no t'entretinguis, va.
1: Vinga, el Pere ja està a Islàndia, molt perdut, i clar, què fa? Entra a una Starbucks de Reykjavik, però per accident, i entra per accident, perquè l'Starbucks està tancat.
0: Saps? Collo, mira.
1: Sí, ha relliscat amb una pell de plàtan al carrer, ha trencat l'aparador del vidre de l'Starbucks i s'ha fotut dins. I mira, un cop dins aprofita per fer un cafè irlandès, tot i que està a Islàndia, no a Irlanda, és molt important això.
0: Bueno, va, però vols tirar ja.
1: Sí, sí. Bueno, amb el que dèiem.
0: Sí.
1: Bueno, que el Pere està a Islàndia.
0: Vale. Un Starbucks.
1: Mira, el pollo que m'acompanya sempre a la ràdio. I quan està a mig veure aquest cafè d'Islàndia, irlandès d'Islàndia, entra la policia i li requisa el mòbil. Sí, estava mirant un WhatsApp de la notícia dels escaldats, aquesta que hem dit ara, si us en recordeu. La policia la tradueix del català a l'islandès per saber què hi posa.
0: Ah, per fi. Doncs el Google amb la traducció els ha quedat això.
2: Eskalta fjölskyltan heldur veisluna sína í stöðvarkarðinum en ekki á torkinu sínu í nunnakarðinum.
1: Entes, a la mateixa frase, masturbens...
0: Jo tuarki.
1: Jo bacardi.
0: Bacardi? Jo tuarki, no sé
1: sí,
0: per què.
1: Sí, no sé.
0: A veure, què més? Va, seguim amb el viatge.
1: Doncs, bueno, un dels policies es posa les mans al cap i, clar, masturbeixen amb els tuarkings, què vols? I comença a donar voltes nerviós per l'Starbucks.
0: Que l'ha afectat la notícia.
1: No. Es creu que el Pere Puigdomènec... Bueno, no es pot creure que el Pere Puigdomènec tingui un mòbil tan vell.
0: Ah, per això. Clar.
1: Així que agafa de les mans... Així que l'agafa de les mans del seu capità, fa un xiulet, baixa un drac del cel, i puja a sobre allà a lloms del drac i marxa a una botiga de Movistar de la República Txeca.
0: Que fort, un policia de la casa Targaryen.
1: Sí, un cop a la botiga de Movistar de Praga, on en principi el Pere no hi ha anat.
0: No. S'ha quedat a Islàndia, no?
1: D'Islàndia.
0: Sí.
1: Allà, fent un geyser, o jo què sé. El policia li mostra el telèfon al venedor, que no sabent res, mira la pantalla i veu la notícia. Es queda tot estranyat, clar, el pobre txec aquell. Doncs així que la tradueix de l'islandès, no de l'irlandès, sinó de l'islandès, el txec. No se n'ha adonat que el poli li mostrava el mòbil en si, no la puta notícia de Caldes, però bueno.
0: Bueno, en tot cas, se n'assabenta la notícia perquè la tradueix del txec i li queda així.
2: Rodina Eskaldejtových pořádá oslavu v nádražní zahradě a ne na náměstí v klášterní zahradě.
0: Jo un anem anant?
1: Anem anant. Jo entès amnistia.
0: Bueno, què fa el saber aquest senyor la notícia dels escaldats?
1: Bueno, doncs que no entén res. No entén que el Pere s'hagi preferit quedar a Islàndia abans d'anar a Txèquia. I, bueno, en total, que el policia li pren el mòbil de les mans. Li fot un cop de puny al nas i marxa cap al carrer. Segueix indignat perquè no li han canviat el mòbil del Pere Puigdomènec. Va per xiular perquè li baixi un drac del cel, però se li escapa un pet. Mira, una dona el recrimina. Ell es disculpa, és policia, és home educat. No,
0: menys mal.
1: Ara sí, xiula, baixa un drac, puja els seus llums, rellisca i cau. El tio torna a pujar, no ha tingut prou. Bueno, al final queda ben falcat el tio i vola cap al Japó.
0: Ara va al Japó, el Poli Targaryen.
1: Ah, home, perquè allà la tecnologia és millor i allà podrà canviar-li el mòbil al Pere Puigdomènec, que el Pere Puigdomènec és el que havia d'anar al Japó al principi.
0: Sí.
1: Al final hi acabarà el poli islandès.
0: Sí.
1: Mentrestant, la Vicenta segueix segrestada.
0: Ah, vale, molt bé.
1: Perquè la família
0: que
1: ho sàpiga,
0: que
1: la família ho sàpiga i quedi tranquil·la.
0: L'altra trama de la història.
1: La subtrama. Bueno, el poli aquell d'Islàndia...
0: Sí.
1: via Praga, arriba a Tòquio.
0: Molt bé.
1: No sap on anar, totes les botigues del Japó són de tecnologia, i cada una millor que una altra, clar. Pensa que li clavaran un ull de la cara per un mòbil nou i decideix entrar uns xinos.
0: També hi ha basars xinesos al Japó.
1: No em faries creus? Home, la Magda Creus, precisament, que també estava de viatge allà. Sí, com el Pol Islandès, li ensenya el mòbil al dependent del basars xinès, que, oh, per casualitats de la vida... El tio del basar xinès és japonès.
0: Hòstia, quina història,
1: sí,
0: eh?
1: Doncs mira, espera't, que encara no ha acabat aquí, això, eh? No ha acabat aquí, això.
0: Segueix.
1: El japonès veu la notícia, que ara resulta que algun gilipolles l'ha traduït al txec, eh? I la tradueix al Google al japonès.
0: Doncs li quedarà així si la tradueix al japonès.
2: Escalda to ikka wa, shudouin no niwa no aru hiroba dewa naku, eki no niwa de shukugakai o hiraku yotei desu.
0: Ja està? Molt bé.
1: Carai, no, però els xinesos... Ai, els xinesos, els japonesos sintetitzen tot, no veus que ho fan tot petit,
0: sí, sí, sí,
1: i tot,
0: sí, sí,
1: els microxips...
0: Sí. Molt bé, i ara no, què, amb aquesta història?
1: Doncs, bueno, espera't, perquè clar, ara hem introduït un tercer personatge, que és la Magda Creus.
0: Que estava allà, que estava xinès del Japó.
1: Del Japó, que mira, com que també és baixeta com els japonesos, de passar desapercebuda. Sí. Diu, bueno, la Magda veu la foto que acompanya la notícia i reconeix que és dels escaldats de Caldes, clar, home, t'ho diràs, però també reconeix que el mòbil és del Pere Puigdomènec.
0: Collons, quin ull que té.
1: Ah, què fa? El que faríem tots. Agafa una pistola d'aigua del basar xinès i ruixa els ulls del Pol Islandès i el venedor japonès i s'escapa.
0: Molt bé.
1: Tarda 30 minuts perquè la botiga té molts passadissos i es perd sovint, però al final s'acaba escapant i clar, tots els indicadors de salida són en japonès. Xita.
0: Pobreta, saps que va fer l'oncodines i està en forma.
1: Exacte. Bueno, al final la Magda... Sí. Puja l'avió en un vol directe a l'aeroport de Sabadell per tornar el mòbil al Pere, al de Caldes.
0: Ah, el que ella no sap és que el Pere està a Oslo.
1: El Pere està a Oslo. No? I tampoc no sap una altra cosa més important.
0: Què?
1: Que la Vicenta està segrestada per uns terroristes.
0: Ah, però sí.
1: Bueno, però m'és igual, això. Però el cas és el que, amb el mòbil a la mà i curiosa per la notícia, la tradueix del japonès al català.
0: Ara anem bé. Doncs el titular, que era els escaldats munten la seva festa al parc de l'estació i no a la seva plaça del pati de les monges, al final la Magda Creus es trobarà que li diu al mòbil, al Google, això.
2: La família escaldat té previst celebrar la seva celebració al jardí de l'estació, no a la plaça on hi ha el jardí del monestir.
0: Repeteixo, la família escaldat... Hi ha una família aquí a Caldes que es diu Escaldat. Té previst celebrar la seva celebració al jardí de l'estació, no a la plaça on hi ha el jardí del monestir.
1: Bueno,
0: no sé si la Magda ho podrà entendre.
1: Ho podrà entendre. La família, els escaldats són una família.
0: Són una família. Final, això, mira, en aquest cas...
1: En aquest cas,
0: té...
1: el Google fins i tot ho ha millorat.
0: Ho ha millorat, sí, sí.
1: I el jardí de l'estació. Home, el parc de l'estació és un verger florit.
0: Seria el jardí de l'estació, perquè l'estació està al costat de l'estació de busos.
1: De busos, sí, seria el jardí...
0: D'acord que era l'estació de tren, però l'estació de busos, que encara està en funcionament, encara que estigui fent obres, és el seu jardí.
1: Exacte, el seu jardí, pati de jocs, llocs d'intercanvi de drogues...
0: Però el jardí del monestir...
1: El jardí del monestir, clar, és que això, un monestir... Home, hi havia monges abans aquí.
0: Sí, però...
1: Que voltaven, però tal com un monestir no...
0: No sé on aniria a parar la Magda. Però bueno, el fotut és que el Pere s'ha quedat sense mòbil, de moment.
1: A Oslo,
0: amb un Starbucks. I...
1: Però a Oslo, no, a Reykjavik.
0: Ai, a Reykjavik, que sí.
1: Sí. No, és que hem dit Oslo, no, és Reykjavik. Reykjavik.
0: Sí. I que...
1: Bueno, que potser... Ha anat a petar a Oslo.
0: Bueno, també, pot ser, no sé, ha passat de tot en aquesta història.
1: Sí.
0: I que encara tenim la Vicenta segrestada.
1: Doncs, ànims als segrestadors.
0: Si algú vol pagar el rescat, que truqui a un altre lloc que no sigui aquí.
1: Ara.

0: per l'endemà quan arriben a casa, a netejar-los perquè arriben bruts. És que és una murga.
1: Això és res, home, un cop t'acostumes ja està. Però jo crec que el problema és triar el casal d'estiu. Quin tries? Abans només n'hi havia un, però ara...
0: Què passa? Quants n'hi ha?
1: Doncs un colló i mig. Té, mira-te'ls, vés decidint on portes les teves nenes. Va, a veure.
0: Aviam.
1: Quin triaries?
0: Bueno, jo ja el tinc triat, de fet, però és igual.
1: Per si de cas, vinga.
0: Cal d'estiu. Casal d'estiu municipal, del 29 de juny al 31 de juliol. 141 amb 20 euros per infant o jove. Bueno, casal municipal.
1: Casal municipal, 141.
0: Però si és públic, s'ha de pagar.
1: Ah, municipal, les coses municipals.
0: Collons!
1: Si ho fan pagar per tot, hasta el safareig, per anar-te a banyar, sent de Caldes, ja descompte, però no gratis.
0: No gratis, home, doncs això molt malament. Va. Bueno, Club Jove. Casal d'estiu municipal del 29 de juny al 31 de juliol i el mateix preu, 141 amb 20 euros per infant, per jove, en aquest cas.
1: Molt bé.
0: Ui, aquest. Active Dufit.
1: Active Dufit?
0: Dufit.
1: Qui és això?
0: El Patrick Duffy era el que feia de Bobby. No.
1: El, Patrick...
0: el Bobby de Dallas.
1: Era el
0: no?
1: Bobby de... Sí,
0: el
1: no?
0: Bobby, no?
1: De Patrick Duffy.
0: Era, sí. Era el que feia de germà del JTR.
1: Sí, el Bobby, no? El que va somiar.
0: Sí, aquell que el van matar i després el van fer ressuscitar. Sí.
1: Patrick Duffy.
0: Patrick Duffy del 22 de juny al 31 de juliol, 115 euros a la setmana.
1: 5 a la setmana?
0: A la setmana. Carai.
1: Per tant, del 22 de juny al 31 de juliol hi ha unes quantes setmanes.
0: Home, són tantes com 5. Per tant, 5x5x5, 5x6... Quasi bé 6 espau, 5x75.
1: Cullo. Vale.
0: Déu-n'hi-do.
1: Més
0: alternatives? Home, no, però allà el nen te'l cansen, eh?
1: Bueno, sí, clar, això és el gimnàs aquell que hi ha dalt de tot el carrer Montserrat, no?
0: Sí. Els hi portes el nen i et torna l'estalón, eh?
1: Sí, et torna... Vaja, sí, el Rambo aquell... Com es deia, el Santiago Urrialde, aquell que feia de Rambo...
0: Necessita les pernes, pues, jo el mateix. Club Futbol Caldes, del 29 de juny al 31 de juliol. Atenció, perquè hi ha diverses tarifes, eh?
1: Atenció, va.
0: Una setmana, 148 euros, eh?
1: Què dius? Una setmana, 148?
0: Acaba jugant al Barça, com a mínim. Sí. Dues setmanes, 242 euros. Tres setmanes, 286 euros. Quatre setmanes, 319 euros. I cinc setmanes, 352 euros. Que al final, cinc setmanes t'acaben costant més barat que l'Active Dufit.
1: Sí, et són més de 500, vaja, de 300.
0: No, però està bé. Sí, calés, clar, com que el president d'alcaldes, el Xavi.
1: Sí.
0: Persona molt estimada en aquest programa.
1: I tant.
0: Tot i que és del Madrid.
1: Bueno, un defecte ha de tenir.
0: Per això, com que és del Madrid, recorda Florentino, tot el que sigui calés.
1: Sí.
0: No, però ja va bé, s'han de fer calés. Mm. Tenim un altre, el Club Natació Caldes, Escola d'Estiu, del 29 de juny al 31 de juliol del 2026. Preu, consultar el web.
1: Perquè no ho volen dir.
0: No ho volen dir.
1: Per algú serà.
0: És que saps què passa? Que com que aquest any... Com que ja no el fan a la font dels nombrats.
1: No, perquè ja han partit peres.
0: Partit peres amb la font. Jo suposo que deuen estar buscant algun puesto per fer-lo. No ho sé, és que no. Bueno, però vamos... van a diferents puestos.
1: Van itinerant.
0: Molt bé. Després tenim el gat penjat. També fa casal d'estiu el gat penjat.
1: Espera, que t'has deixat un anterior... També del CN Caldes?
0: Ah, sí, n'hi ha dos. Ah, sí, CN Caldes, entrenaments de bàsquet. Molt bé, del 29 de juny al 17 de juliol. També consulta el web, per creus.
1: Ja en portem 6, i encara no està. Podeu triar encara més casals.
0: Sí, n'hi ha fins a 11, doncs vinga, el gat penjat, del 22 de juny. O sigui, hi ha diverses setmanes, i una val 110 euros, i la setmana de juliol, la primera setmana de juliol, 140 euros, dues setmanes al juliol, 265 euros, i tres setmanes al juliol, o més, 125 euros a la setmana.
1: Uah.
0: Gat penjat,
1: sí que...
0: Guaita'ls, també.
1: També, van fotre el seu, eh?
0: I què fan? Perquè no tenen piscina.
1: Els pengen amb una corda i ja està,
0: ja,
1: no?
0: Va, sí.
1: I apa, escala de parets.
0: English Summer Fun by Kids and Us, del 22 de juny al 31 de juliol i 31 d'agost al 4 de setembre. Opció A, de 9 a 1 del migdia, 125 per setmana.
1: Mm-hmm.
0: Opció B, de 9 a 3 de la tarda, 150 per setmana, dinar no inclòs.
1: Ah, no?
0: No. I opció C, de 9 a 5 de la tarda, 168 a la setmana. Dinar no inclòs, tampoc, eh?
1: Molt bé.
0: Això és aquell que va anar al Pasqualet.
1: Vale. English Summer Fun by Kids and Us.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Ho fan tot en anglès, tot el dia.
1: Buf, quina murga.
0: Sí. Escola Pia de Caldes de Montbui.
1: També fan...
0: Sí, també. És que són una pila de preus, eh?
1: Bueno,
0: és igual. Gimnàstica rítmica, també. Poden anar a fer gimnàstica rítmica, els nens i nenes. Vinga, també, calés, va, clinc. I atenció, que aquí viu l'estiu a la font.
1: Viu l'estiu a la font.
0: Clar, la font dels enamorats. els hi han desocupat la casa. Vulguis que no. Hi ha franja matí més migdia, 345 pavos, o 500 pavos 5 setmanes, i tot el dia 405 pavos 3 setmanes, o 600 pavos 5 setmanes. 600 pavos!
1: 599, un cèntim.
0: Sí, bueno, un euro per anar a fer el cafè.
1: Bueno, total.
0: Sí, total.
1: 11 casals d'estiu només a Caldes. Això és molt fort, eh? Els casals d'estiu són com el flautista de Hamelin, eh? Ens robarà tots els nens del poble. I la cançó d'avui tracta d'això, dels casals d'estiu. Escoltem-la.
2: N'estàs fart de la teva descendència?

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó d'aquesta setmana.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Que ja està penjada al YouTube.
1: Molt bé, doncs vinga.
0: Perquè anem ràpid.
1: Escolteu-la, escolteu-la.
0: Sí. Vinga, anem a més coses que se'ns tira el temps a sobre, que això s'acaba.

0: I atenció a aquesta notícia, perquè durant les darreres setmanes s'ha fet la restauració de la sala noble de Can Riu.
1: A veure si no estan velles, si fa pocs anys que la van obrir, no? A veure, què han fet? Han canviat aquelles làmperes tan lletges que penjaven del sostre?
0: No, no, la intervenció s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX, que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús de l'espai.
1: Ah, clar, és que eren molt antigues, de principis del segle XX, Home, joder, ni que fossin dels frescos de Sixena, o què sé.
0: També s'han fet diverses actuacions complementàries. S'han renovat el sistema de sonorització, s'han substituït els sòcols malmesos i s'ha renovat el mobiliari, incloent les cadires, per millorar la funcionalitat i la comoditat de l'espai.
1: Oh, molt important, lo de les cadires. Sí, sí, sí, seure bé és important si el que vas a fer és escoltar una d'aquelles xerrades que organitza la Fundació Universitària Martí Lomà, que...
0: Sí, noi, quines xapes. Total, que la restauració ha tingut un cost de 27.900 euros, finançats amb una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del programa de museïtzació de Can Rius.
1: Què dius ara? Que els van donar 27.900 euros en museïtzar Can Rius i el que van fer és canviar els sòcols i les cadires, Però quina merda museïtzació és aquesta?
0: I quina merda de paraula és museïtzar?
1: Sí, és convertir en un museu. Han fet bé d'arreglar-ho tot, perquè els museus han de ser macos. Però ara el que tocaria potser seria penjar-hi algun quadre, ni que sigui per dissimular.
0: Sí, home, sí, tant, que li fotin algú.
1: I com si tingui algú per ensenyar.
0: Sí. No sé per què hem destacat aquesta notícia.
1: Jo tampoc.
0: Perquè jo l'hagués inclòs en les merdes.
1: Jo també, la bateria de merdetes, que és la millor secció d'aquest programa.
0: I que hi anem de cara, va.
2: Bona nit, malparits!

0: Vinga, va, que si no em posaré a cantar la cançoneta i al pedal ventre ha arribat el moment d'aquella... Avui veig tan plens els
1: braços. Pots cantar,
0: eh? No, que canto com una carregadora. Bueno, dèiem, el pedal ventre, eh? Si, bueno, no canto gaire pitjor més que el Gerard Quintana, eh? No? Dèiem que el pedal ventre ha arribat al moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria de merdetes.
2: Però saps que l'altre dia hi havia aquí a la ràdio el Gerard Quintana?
0: Ah, sí?
2: Bueno, d'esquena ho semblava, però després resulta que es va girar i era l'Anna Montleón del director del Tramàlia. Merdeta número 1, agenda cultural, i quan dic merdeta vull dir merdeta, perquè al centre es projectarà la pel·lícula Cirat, la pel·lícula aquella que va anar als Oscars i és més dolenta que la carn de gos. Va guanyar el Gaudí a la millor pel·lícula de parla no catalana. Tot i així, és una pel·li que s'ha de veure encara que sigui com a laxant. Això serà al Centre Democràtic demà dissabte a les 6 de la tarda.
0: Exacte, merdeta número 2, més agenda cultural, i no m'atreveixo a dir més merdeta, però pel que fa a mi, doncs no m'hi veuran, eh? Es tracta de Veus de llum, una coral que canta amb un quartet de corda i un piano, eh? Apassionant, no em digueu que no. Demà a les 9 a la Sala Noble de Can Rius a les 9, per adormir-te va fantàstic. Jo aquella hora seré a casa menjant una pizza i mirant una pel·li del Jason Statham.
2: Merdeta número 3, diumenge 17 hi ha la Fira d'Antiquaris i Brocanters. Tots cap anant i a veure què us donen pels vostres pares o avis. I també és el dia de la bicicleta, vosaltres mateixos, eh? Indurains...

0: I acabem el petó del ventre d'avui repassant la informació esportiva. Què tal el futbol?
1: Victòria i categoria salvada.
0: Ah, molt bé. I el bàsquet?
1: Les noies van guanyar i pugen de categoria i els nois van perdre.
0: Oh. I el futbol sala?
1: Victòria tant del Club Natació Caldes com de la Penya Verdaguer.
0: Molt bé. I la previsió de temps per aquest cap de setmana?
1: Doncs que no acabem de fer net, no.
0: No?
1: No.
0: No.
1: No.
0: Ai. Ah. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Monter, fins la setmana que ve.
2: Adiós.
0: Sam, fins quan sigui.
1: Si no, ja ho veurem, a cuidar-se. I Jordi Graví, fins la setmana que ve.
0: Apa, adéu.
1: Vols dir tu allò que diu el Xavi al final?
0: El què? Allò del lleó? Quina mandra, no?
1: Ara no ho diguis. O...
0: I si s'entera que no ho diem?
1: És que segur que ens escolta, per això t'ho dic.
0: Doncs què, ho dic?
1: Digo.
0: Com era?
1: Hòstia, ara no me'n recordo.
0: Doncs mira, fora. Apa, siau. Adéu. La Vicenta, segrestada.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El proper dilluns 18 de maig es posa en marxa la nova fase del procés participatiu Horitzó 2032, que té com a objectiu definir el model de poble pels propers anys. Una nova etapa participativa que se centra en dues sessions tindrà lloc a la casa de les cases dels mestres el dilluns a la tarda. Durant aquesta fase de participació ciutadana, els veïns i veïnes podran prendre part dels diversos tallers presencials de reflexió, debat i proposta. Demà dissabte, el Parc de l'Estació acollirà una nova edició de la Festa Escaldada, organitzada per la Colla Castellera de Caldes, els Escaldats. Una festa recuperada l'any passat i que, com l'anterior, enguany reunirà activitats per a totes les edats, programant cultura popular, música, concursos i gastronomia que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Aquest diumenge, l'esport ciclista calderí celebra la 36a Diada de la Bicicleta, una festa sobre rodes que té com a objectiu apropar l'esport a tot el poble a través del ciclisme. El recorregut passarà pels carrers del municipi sortint a 10:45 a la plaça del Lleó. La convocatòria serà a la mateixa plaça una hora abans, a 10:45, on es poden realitzar les inscripcions de manera gratuïta. Aquest diumenge se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i la Interfòbia, una jornada reivindicativa a la que se suma l'Ajuntament i que vol posar el focus en les discriminacions i les violències que encara avui pateixen moltes persones del col·lectiu LGTBI+, en el seu dia a dia. En esports, aquest cap de setmana acaben les lligues de bàsquet i els dos equips del CN Caldes tenen l'obligació de guanyar si volen aconseguir els seus objectius principals. El sènior femení depèn d'ell i serà campió si els resultats l'afavoreixen. I el sènior masculí, en canvi, necessita guanyar i una derrota dels equips de sota si vol mantenir-se a Primera Catalana. Per la seva banda, el Driver Cars de futbol sala també vol assegurar la permanència si guanya el partit contra el Sant Joan de Vilassar demà al vespre. I acabem amb el temps, tanquem la setmana amb un divendres marcat pels núvols i la inestabilitat. Després d'un matí més tranquil, les pluges i tempestes han d'anar guanyant protagonisme a mesura que avanci la jornada. Les temperatures es mantindran suaus amb màximes que han arribat fins als 17 graus i de cara al cap de setmana el temps farà un gir més estable. El sol serà el gran protagonista durant bona part del dia, amb alguns intervals de núvols poc importants a la tarda i al vespre. Més informació a radiocaldes.cat i als butlletins horaris.

0: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible.
1: Naveguem per les zones d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. El misteri de la vida no és un problema a resoldre, sinó una realitat a experimentar. A Ràdio Caldes.

estimats hermètics, benvingudes i benvinguts a l'episodi 350. Recorda que estàs sintonitzant la comunitat hermètica. I aquest episodi, el 350, constarà de coses molt importants, sobretot el romanticisme de la història oculta del recés i Rens Lechateau. Recuperarem gravacions inèdites del nostre estimat Eduard Andrés Navarro, que va passar a l'altra realitat o l'altre món, allà per l'època de la pandèmia. Recuperem la cerca d'un gran investigador i sempre fent memòria al més gran. També tindrem al programa a David Ferrer, veus en off, i Albert Carol, també per la seva gran cerca. Volem recordar que aquest episodi té dos parts. La primera part serà per la ràdio i una continuïtat del mateix programa, però tan sols al podcast. La veritat que es presenta molt, molt, molt bé. Donem inici. Benvinguts i benvingudes a la comunitat hermètica i cercadors d'àrea hermètica.

0: I avui un tema dels que més agrada a l'audiència, l'antiga Occitània.
1: Podem destriar hipòtesis i mentides del priorat de Sió creat per Pierre Plantard? Qui actualment darrere el nou pretès priorat de Sió? Viatjarem amb Eduard Andrés Navarro cap a aquest i altres misteris del Rasès. Cada any, el petit poble de Gagne-le-Château, a Lot, atrau milers de visitants, entre ells simples curiosos, però també cercadors de tresors, ufòlegs, ocultistes, membres de societats secretes i molts altres. En aquest poble, el 1891, l'abat Berenguer Sonnier havia descobert un tresor. D'on van sortir els seus sobtats i immensos recursos? Per què l'aventura d'aquest humil sacerdot rural implica el Habsburg i el Vaticà? Què és la SP, Sodalitium Pianum? És l'oposat al PS, Priorat de Sió? 20 anys després de revelar al gran públic l'afer de Gagne-le-Château, Gerard de Set reprèn la investigació en possessió de nous elements i exposa en detall la inquietant i fascinant història d'aquest enigmàtic lloc.
0: I com no, a un gran estudiós d'ocultisme i història oculta com és Eduard Andrés Navarro. Benvingut, Eduard.
2: Hola, bona nit, Josep. Bona nit, oients.
0: Estem preparats per fer una mica de xerrada sobre el tema de Gagne-le-Château i l'antic recés i, bueno, i tot el que es va cuir allà durant molts anys. Per començar, Eduard, bueno, molta gent suposo que ja conec la història de l'abat Saunier, que va descobrir uns documents amb un pilar de l'altar de l'església de Gagne-le-Château i que aquests documents portaven una certa informació. Però no entrarem dintre del cas perquè, bueno, crec que hi ha altres temes que no són tan coneguts i potser són més com continguts per completar aquesta història. Resulta que Gagne-le-Château, aquests documents, Eduard, quan els va utilitzar Pierre Plantard de Saint Clair per uns certs fets o per apropiar-se de segons quins coneixement si eren certs o no per crear un priorat de Sió, que després amb el temps, doncs, bueno, a través d'un judici, aquests documents que es van depositar a la Biblioteca Nacional de França, doncs, bueno, es va deduir i com resultat d'aquest judici eren totalment falsos.
2: Mira, jo, pel que he pogut anar estudiant amb el temps i he parlat amb altres investigadors, tot això del priorat de Sió, tot això que es diu que havien sigut els fundadors dels templers, que en una societat antiga amb un cert enigma, tot seria un gran frau orquestat per dos grans mitòmens que van ser Pierre Plantard i el marquès de Chérissy. Ells van ser qui van idear aquests manuscrits, ells van ser qui van, que són curiosos i tenen les seves curiositats bastant interessants, ells van ser els que els van d'alguna manera elaborar, sobretot el marquès Philippe de Chérissy, i la intenció que tenien era donar-se una bolengo d'ordre associada als templers molt antiga, perquè Pierre Plantard, que era una persona molt especial, un gran mitòman, i crec que tampoc estava gaire bé amb els seus capdals, era una persona que a través d'això volia reivindicar que ell era l'últim descendent de Dagobert II i que, per tant, d'alguna manera tenia el dret a reclamar en un donat la corona de França. D'haver-hi va tanta gent que li va fer cas. Va començar a donar títols, nobiliaris, medalles, a fer conferències i xerrades, i al final va tindre que enfrontar-se amb un ple judicial per estafa i per trau. Es li costa la presó, i li va costar una multa bastant forta. No obstant, de que Pierre Plantard al final pues, va morir, va desaparèixer. Resulta que el priorat de Sió, o aquesta espècie d'història tan engegada, tan tenia tanta força, que va tindre molt pes en l'opinió pública francesa i d'altres països, doncs va continuar amb un individu ben curiós, un tal Gino Sandri. No, un documental que és fàcil inclús de trobar a internet, Bloodline, línia de sangre, es pot veure com li fan una entrevista. I ell el que dona a entendre és que sí que són una societat filantròpica, molt antiga, que el que tenen és una informació i una sèrie de relíquies en les seves mans, i que ells tenen que anar amb molta prudència, perquè així com estan ells, que són el periodat, es diu l'APS, també hi ha l'ASP, que és el Solidium Pianum, que és l'esmisia que... un dels braços més rígids i forts de l'esmisia que van anar per ells. I que ells no diuen la veritat, sinó que ens tenen i mostren les pistes que porten a l'investigació cap a la veritat. Però bueno, tot això estaria, ja et dic, estaria per veure. Estaria per veure.
0: Estaríem parlant, Eduard, d'aquest nou priorat de Sió, que a vegades fan conferències a Rennes-le-Château. Val, Gino Sandri és el creador, que era un seguidor de Pierre Plantard. I està el gran mestre, que pertany a l'ordre Rosacreu Veritas, que està enllaçat amb l'Amorg. I, bueno, no sé com es diu el gran mestre que tenen ara, no? Però sí, és veritat que estan molt per la zona. I, bueno, intenten mantenir aquella filosofia i idees, no?, d'aquell priorat de Sió. Ja que parlàvem del priorat de Sió, comentarem una informació que nosaltres disposem, perquè vam fer unes investigacions, no? I quan el Ramon Herbàs i Colin Bloy parlaven de que als anys 80, sobretot a l'any 1986, aquest priorat de Sió deixa la seva seu de París i s'instal·la a Barcelona. Bueno, a través del temps, pues, aquest priorat de Sió es registra com una associació cultural per ajuts socials a joves i tot això, no, aquí a Barcelona. Però resulta de que aquest famós polític, que era gran mestre del priorat de Sió, per deduir, faria olor a banya, perquè creiem que era una suplantació, no? Perquè a una persona coneguda, que no es vol fer oficial, ens deia que estava bastant vinculada a una certa secta jueva que no té res a veure amb els jueus de la tribu de Judà, no? I que estarien utilitzant, sobretot, molt Barcelona, sobretot llocs i geometria sagrada, enllaçant llocs, punts, residències, i que tindrien un enllaç amb el tema sionista, no? Com volem dir, de que quan es crea alguna cosa bona, pues, ells fan una suplantació, i aquesta suplantació és la que està al punt de mira del públic, no? Però si realment hagués una societat o un priorat de Sió, no actuaria, seria una cosa més discreta, no? Tu creus, Eduard, que quan el priorat de Sió trenca amb l'ordre del temple, deu ser perquè no estarien d'acord l'ordre del priorat de Sió per desavenència amb el papa, per formes de pensar, estructura i tot això?
2: Jo crec més aviat que va tenir un moment que si ells van ser, com es diu, els que van fundar l'ordre del temple, l'ordre del temple va arribar a un moment de tant poder, va intentar posar-se per damunt dels seus creadors i dels seus jefes que eren el priorat de Sió. Llavors, per desveniència, quan, sobretot a la successió de grans mestres, i els poders establerts que tenien uns i altres i privilegis, havia el que es diu de l'Olmo de Guíxols. I que aquí va ser la sessió entre el temple, el que comencem com l'ordre del temple, i el famós priorat de Sió. Però el que jo tinc entès va ser per una qüestió d'estar en desacord en qui tenia que ser, els grans mestres els que realment dirigissin l'ordre. Si els mestres del priorat de Sió o de l'ordre del temple. I quins tenien que ser aquests, qui tenien que nombrar aquí, i qui tenia que tindre més poder que aquí. Llavors, d'aquí van millor les desavenències, i potser també coses que no sabem, pues, a nivell, pues, d'interessos ja, econòmics o polítics, sobretot polítics, i aquí és com va vindre la situació. Jo crec que la cosa més aviat d'anar per aquí. I quan això que tu em dius de Barcelona, sí que durant els anys 80 que hi havia un gran mestre català del priorat de Sió, que era un polític bastant important, em van dir un nom, però no crec que sigui convenient, doncs, diu-me Antena, no crec que ni faci cap gràcia que estigui dient el seu nom per cap mitjà de comunicació. I sí que hi ha un grup jueu sionista a Barcelona bastant poderós, que és un grup sectari. Sé molt bé qui són, però també no crec que sigui com diu el seu nom. Ja es va dir en un programa de ràdio qui són. És una història molt llarga que ve de Rússia, per Europa, i plàstic va de desembocar als Estats Units i Argentina i d'aquí torna cap a Europa. I concretament a Catalunya i a Barcelona amb molta pors. Són dintre del judaïsme més ortodoxa una secta molt radical que tant molt per molt, molt, molt capital i pues, que han sigut criticats pues, això de ser un grup sectari radical. Una de les idees que tindríem, per exemple, seria la d'intentar socavar realment pues, a l'Església Catòlica i fer que finalment el judaïsme, però no aquest, el judaïsme normal, sinó aquest judaïsme ultraradical, sectari que ells, els que ells pertanyen, pues, acabés dominant pues, el sistema polític, el sistema econòmic, les institucions i tot. Això és el que jo, el poc que jo he arribat a pescar.
0: Creus, Eduard, de que quan desapareix aquest priorat de Sió al moment de la separació de l'ordre del temple, creus que podran tenir vinculació amb l'ordre dels temples de Sant Joan del Sant Sepulcre, aquesta ordre que es va assentar al Pirineu, a llocs de Càtars i sobretot també té tendència a nobles catalans a la part nord de la Catalunya? Seria aquesta ordre que mantingués aquest un secret? Ho diem com hipòtesis, no? Perquè, bueno, hi ha proves que es poden enllaçar, però a l'hora de refer-les costa molt exposar-les, no? Però seria interessant perquè quan parlem d'aquestes coses, no? Donem idees, no diem de que són reals, sinó que la veritat l'ha de trobar el investigador. Nosaltres no tenim el camí. Des de luego, algunes coses podem tenir alguna d'emoció, no sabem res, no? Però sí posar-te una mica al camí de la investigació. I la veritat no ha de ser nostra, ha de ser d'un mateix, el que faci el sender de la recerca, no? És ell, perquè no hi ha ningú com una persona únicament e independentment de sapigué l'autèntica veritat, la que trepitja, la que l'iniciat fa al seu camí.
2: Pues, està molt bé tu el que dius, tens molta raó, perquè penso igual que tu. És un camí individual que en un moment donat doncs es pot compartir amb altres persones a nivell d'informació, a nivell de convivència, però és un camí, la recerca del Grial podríem dir que és realment un camí individual del cavaller solitari que passa mil aventures fins que troba la veritat per si mateix i la passa i la viu i té l'experiència mística de la vida del Grial. Aquesta obra que tu comentes, l'obra de Sant Joan del Sant Sepulcre, sí que tenia una certa exposició, però molt petita, en el Sant Sepulcre de Jerusalem i durant un temps. Es diu que portaven les vestidures de color blau i que més ostentava creu de fer com les altres ordres, que bé la portaven negra, vermella o blanca, és ells portaven la tau, portaven una tau gravada en l'ombro i en el pit. Aquesta ordre del Sant Sepulcre va sobreviure molt, i diuen que existeix a totes aquestes ordres militars. De fet, l'única que va desaparèixer va ser l'ordre del temple perquè va ser anul·lada per la bula proclamantis del papa de Roma i en consonància amb el rei de França, Felip Armós. Però els cavallers teutònics alemanys encara existeixen. Per exemple, a la Guerra del 14 s'encarregaven de portar les ambulàncies i d'atendre els ferits a la camp de batalla, fossin d'un bàndol o d'un altre. Els cavallers hospitalers encara existeixen, són actualment l'ordre de Malta. I després, doncs, aquests cavallers de Sant Sepulcre em sembla que encara existeixen. Perquè, mira, no saps la gran església que hi ha a la plaça Catalunya, que té un clàusser molt maco i tot això, doncs també porta la creu, una creu l'emblema dels cavallers del Sant Sepulcre. Tot això relacionat amb el Sant Sepulcre i la tomba de Crist és un misteri que també està intrínsecament lligat al misteri de René Chateau, com ja han posat de manifest molts autors. I de totes maneres aquests cavallers de Sant Joan del Sant Sepulcre més a saber si no serien realment pues, un nom, una manera d'anomenar el priorat de Sió, en l'autèntic i genuí priorat de Sió de l'edat mitjana.
0: Em sembla bé el tema, Eduard, tal com l'estàs exposant, i si et sembla fem un canvi de camí i entrem una mica, fem una introducció sobre l'abat Antoine Bigu, Bueno, era un abat que, i bueno, va tenir molt a veure amb els misteris de Rens-le-Château i sobretot els seus còdics. Si et sembla bé, escoltem una introducció, Eduard, i després parlem. La recerca d'un
3: Ària hermètica.

0: l'abat Antoine Bigou, el desenllaç i els seus còdics. El senyor René Descadellas, en el seu llibre Rens i els seus últims senyors, assenyala que al setembre de 1792, havent-se negat a prestar jurament a la Constitució Civil del clero, va decidir emigrar al mateix temps que altres germans de la regió. Els seus últims dies van acabar tristament a Sabadell, a Barcelona. L'estim de l'avançada edat de l'abbé Bigou, el senyor Descadellas està convençut de que aquest valent sacerdot també va passar la frontera els primers dies de setembre de 1792. No obstant i això, la història no s'escriu amb sí o pot ser, sinó amb evidència. Així s'acaba de demostrar que el pare Antoni Bigou no va morir a Sabadell. Millor encara, ni tan sol es va anar de França. De fet, va morir el 20 de març de 1794, a Colllura, al Rosselló, en l'actual departament de Pirineus Orientals. El dia següent, el dia 21 de març, es va celebrar la cerimònia a l'església parroquial de Colllura, en presència de dos sacerdots, i probablement es van sepultar al cementeri comunal. La seva mort va ser declarada el mateix dia. Per tant, serà difícil, si no perillós, explicar ara com el l'abbé Bigou va poder deixar enrere un enigmàtic grinomi que explica tot sobre el secret que li va confiar la marquesa Opul Blanchefort al llit de mort i de quina manera neixeria aquest corrent esotèric com resultat de les revelacions que li va fer a alguns dels seus col·legues exiliats a Barcelona o Figueres. Però és sense il·lusió, tan cert que una vegada que es creuen els límits no hi ha límit. L'enumeració dels secrets coneguts als codis del pare Antoni Bigou. Secret 1. Una codificació del deixant indica la tumba de Maria Magdalena a Rens-les-Banys. Secret 2. El petit pergamí amagat en un flassó en el vell balustre de l'església de Rens-les-Chateaux. Secret 3. Una codificació del petit pergamí indica que l'estela i la làpida és un secret. Secret 4. Una codificació del petit pergamí indicava la ubicació del tresor del rei d'Auer II, a prop de les ruïnes de Fàbies, ocultant l'amagatall trobat buit perquè Sunyer va passar. Secret 5. Una codificació del petit pergamí indicava la ubicació del petit tresor de l'abat Antoni Bigou, sota de la llosa coneguda com la del cavaller Chevalier, Sunyer també va passar. Secret número 6. Una codificació del petit pergamí indicava l'amagatall de tres pergamins en el modelat dels mobles de la Trinitat. Secret número 7. El resultat de la decodificació indica l'existència d'un temple secret construït sota terra i privat de llum, de forma circular que té una longitud aproximada de 100 metres. El seu contingut, molts tresors, documents i tot el que els cavallers templers hi havien amagat. Secret número 8. El resultat trobat de la decodificació indica el tresor visigot real trobat per el pare Berenguer Saunier. El secret número 9. Desxifrant el resultat indica la ubicació exacta del tresor sagrat dels visigots i aquestes són les tres paraules que significa vell, tresor, temple. El secret número 10. El resultat de la descodificació indica la tumba. Secret número 10. El resultat de la descodificació indica la tumba de la Santa Mare de Déu en la comuna de Rens-les-Chateaux. Secret número 11. El resultat de la descodificació indica el lloc on es guarden els documents i un testament, probablement l'arbre genealògic de la descendència de Jesucrist. Secret número 12. El resultat de la descodificació indica la ubicació exacta de la tumba de Jesucrist i els seus dos fills a Rens-les-Chateaux. El pergamí de Florí, el primer que s'ha publicat a la xarxa, és autèntic, no els altres. El pergamí de Florí és el primer que s'ha publicat a la xarxa i és autèntic, no els altres. El quart pergamí és un deure, però la ironia del destí. El text copiat és autèntic. Florí, el primer publicat a la xarxa, és autèntic, no els altres.
1: Àrea hermètica.
2: Una recerca d'altres realitats. a Ràdio Caldes FM.
0: Bueno, Eduard, es diu que Antoine Bigou, després de la Revolució Francesa, com no va voler signar la Constitució Francesa de l'època, pues, bueno, va emigrar junt a altres abats, a la zona de Figueres, Sabadell. Justament aquí a Sabadell hi ha una placa que anomena Antoine Bigou. Però bueno, això ja és un altre tema, no? Vinculem els documents de la B. Bigou, que podria ser que trobessi el Berenguer Saunier al segle XIX. Aquests documents, què ens podries dir, Eduard?
3: Mira, són molt curiosos, almenys un d'ells, perquè un dels que va trobar Saunier pues, parlava d'un relat evangèlic, és la recollida d'espigues en el dissabte pels deixebles de Jesús i l'enfrontament que té amb els fariseus. Clar, d'alguna manera, soterradament, se'ns podria dir que algú es va apropiar d'hort de manera il·lícita. Perquè en l'argot francès també vol dir blat, però vol dir també hort, pepites d'hort o monedes d'hort. El curiós d'aquest document és que sempre s'ha dit que el senyor que el va, si va ser Philippe de Cherissy o qui fora, que el va elaborar agafant dels quatre evangelis, el relat que aquest relat surt en els quatre evangelis, els quatre, i que va agafar un trosset de cada evangeli i va fer un cambalatge únic utilitzant els quatre evangelis, els relats dels quatre evangelis. Però la veritat és que no és així. Per la cal·ligrafia que es veu, el tipus de cal·ligrafia que tenen, i en Itàlia, com és el relat, és un escrit genuí. És a l'inrevés. Va utilitzar un fragment del Codice Bézé, o Bézae, que és un dels evangelis més antics que es coneixen amb aquesta cal·ligrafia particular de que tenen els manuscrits que es van trobar en Sudan a tots els llibres. Jo tinc còpies de l'original d'internet, pues, també es troben, tinc un treball molt interessant, i que és una Bíblia, per exemple, en l'Evangeli de Marc, surten una sèrie de relats que no surten en els altres evangelis, i quan parla de les espigues de blat, és realment calcat en el paper que es va trobar a Rens de Chateau, no? O sigui, ho va copiar del Codice Bézae, d'un llibre molt antic, o d'una còpia. Un evangeli que es diria dels canònics que es coneixien en aquella època, perquè portava fragments que en els actuals pues, no surten. Per exemple, el que va passar quan Jesús va passar per Jericó. El que va passar a Jericó és que el com va fer que Clement d'Alexandria prohibís que aquests fragments de l'Evangeli de Marc sortissin a còpies posteriors perquè es deien d'un Jesús tal com el volien presentar. O sigui, de fet va haver una secta cristiana, els pseudocarpocristianos, que van utilitzar aquests fragments per intentar demostrar que Jesús d'alguna manera era homosexual. És un text que dona s'ha interpretat una miqueta d'aquesta manera. Inclús en l'Enigma Sagrado es parla d'això i també es reprodueix en part d'aquest text. Vull dir, no és cap secret. A l'altre ja és més complexa. El que és llarg ja és més complexa perquè també introdueix variacions, lletres afegides, com el primer, i també parla d'un tal Genesaret, parla del llarg Genesaret, i d'una categoria d'anomalies. Però jo crec que l'interessant és el curt, el de les espigues de blat, perquè Henry Lincoln va fer un treball geomètric sobre ell que va coincidir amb altres investigadors de bastant nivell, o sigui, del servei de criptologia i topografia de l'exèrcit francès i de la marina francesa. I després també, amb un treball que jo modestament vaig fer, sense saber que res d'aquestes informacions el vaig fer jo sobre un mapa de Rens, em vaig quedar frapat quan vaig veure que més o menys, doncs, era pràcticament igual, no? Si no, jo m'hi oculta que hi ha en el paisatge que marca una sèrie de punts concrets, que són molt, però molt interessants, molt interessants. Alguns coneguts, els altres no tant. Dos d'ells són bastant difícils de trobar. Inclús actualment, encara que tinguis un mapa i una brújula, són difícils de trobar. I aquests dos llocs queden perfectament en manifest de la decoració de l'església de Saunier. Així que aquests papers van ser un frau. Trobo que si va ser un frau, almenys estan molt ben, però molt ben elaborats. I d'alguna manera crec que no només va trobar aquests manuscrits, que sempre de fet públic eren tots, però la veritat és que es parla de quatre i hasta de sis, i bé se sapiguem els altres que tenien que eren les genealogies. I serien segurament les genealogies de Pierre-François Beaupou, que es van fer a 1244, que van ser posades en mans d'un notari.
0: Se'ns havia tallat, Eduard, i ens havien quedat amb els documents que guardava un notari.
3: Sí, exactament. Va ser el mestre Capet, que va tindre doncs, en poder d'aquests documents, va guardar durant molt temps, i fins que el temps de la Revolució doncs, van anar treballada en mans de Vigo, almenys, potser no els originals, però sí els gravets, les còpies. D'això va ser molt temps el que va trobar Sant Dia. Vigo va marxar a Sabadell. Es diu que han d'anar a Sabadell bastant temps a Girona, concretament a les afores de Besalú, i que allí va estar amagat un temps fins que va poder arribar a Sabadell. Per què van a Sabadell, tenir com altres capellans de la regió? Doncs perquè allí estava el bisbe de la seva diòcesi també refugiat, Monsenyor de la Cropi de Xanterac, que ens pot veure la seva tomba en l'església de Sant Fèlix o de Sant Daniel de Sabadell, l'església més important de Sabadell. Es diu que va morir allà, refugiats en una espècie de casa, de gran casador neogòtic, que els senyors Meca de Sabadell, que encara assisteixen, una gent molt rica, no ens havien fet per luxar gent pobra, gent refugiada. Es veu que tenien la mobilitat controlada, no podien fer missa, no podien parlar amb gent, no podien a pena sortir d'allà, amb l'excusa de que com que eren francesos ningú els entendria. La qual és una milleta d'un prou, perquè clar, si eren occitans, parlaven patuer. Parlaven, per tant, amb els catalans, el català tenien que entendre, i quan parlaven ells se'ls tenia que entendre també. O sigui, va haver-hi tota una espècie de misteri. Després d'aquest també aquest pis de Monsenyor de la Croc va portar molts fondos que no se sabien d'on havia tret, va portar molt or cap a Sabadell, va fer moltes obres benèfiques, era un personatge al que se li deia el sant de la Croc perquè era molt estimat. I aleshores a Sabadell, la basílica de la Salut, ell la va restaurar de manera que, actualment, si la veus, això ja ho va dir, i és el parlament dels investigadors que ho van corroborar, que de fet s'assembla molt a Notre Dame de Marseu, no? Perquè, vamos a ver, Monsenyor de la Croc i tots aquests bisbes que eren d'Alet i de Santa Garenja, tot estava molt vinculat en aquesta església de Notre Dame de Marseu, no? Per la qual també va estar molt interessat, però molt interessat Monsenyor Villart, el bisbe de l'època de Sant Lluc. Vull dir que d'alguna manera hi havia tota una sèrie d'interessos al voltant d'aquest lloc i d'una sèrie d'esglésies, i les criptes desconegudes d'aquestes esglésies on hi hauria amagades coses doncs que no sabem ni què és, perquè clar, es parla d'or, es parla de relíquies sagrades, però jo crec que en el fons el que es parla de documents de tipus d'herències, de tipus dinàstic, i també de tipus masònic, referent a mesures, a formes de construcció. Es diu que Antoni Gaudí, sota la tomba d'en Pere Gaudí i la seva família, hi havia una part del gran tresor que van deixar tot amagat. Aquell va ser un dels últims depositaris, però que eren aquest tresor? Doncs eren, ja es veu, la seva família, una sèrie de formes de construcció basades en la masoneria, basades en les mesures sagrades del temple de Salomó, etcètera, etcètera.
0: Parlaven sobre la vinculació i Girona i sobretot amb l'obra d'una autora nord-americana. Què ens podries comentar sobre el cas, Eduard?
3: Sí, bueno, el cas de la vinculació amb Girona era algo que era pràcticament desconegut fins que Patrice Chaplin, una escritora britànica, que era nora de Charles Chaplin, la Patrice Chaplin, va entrar en contacte des de molt jovenet amb un tal Pere Tarrés, el vaig conèixer. Un personatge que és el líder d'una espècie de societat secreta de Girona i que també hi ha gent vinculada, que és el sud de França, gent important, advocats, metges, notaris, gent important, i que guardarien una sèrie de documents i una sèrie de relíquies que els hi permetia obrir un portal, una mena de portal. I aquest ritual que feien, que el van deixar de fer perquè era molt perillós pels assistents, doncs aconseguien que hi hagués una sorta d'epifania, que es manifestés Maria Magdalena, que es manifestés, vamos, personatges sagrats, no? Amb els que tenien pues, un contacte pues, directe. El que passa és que hi havia efectes paral·lels i després la gent de Girona anava veient visions, és un carreró de Girona, hi ha tota una capella muntada que recorda molt el Rens de Chateau en memòria d'una senyora que diu que va tindre una visió de la Verge Maria. Quan veien aquesta visió, la gent de Girona li deien la dama de la copa, que anava vestida de púrpura. Llavors és una imatge ben bé típica de Magdalena. Es diu que aquests rituals i tot això venien de l'època dels jueus a Girona, a través d'una sèrie de textos que existeixen i encara es poden inclús trobar a internet, i del mateix Solar. Tot això de la vinculació de Girona, diria que ser algo molt increïble, perquè deia que hi havia un fil energètic entre Girona i Rens de Chateau que quedava format per les dues torres. Saunier-lo que li interessava de Girona, entrava allí amb una senyora francesa que vivia allí, una tal Maria Turdes, i ell doncs, va anar allí, no va parar, fins que va aconseguir els plànols de la torre Magdala de Girona. I llavors, basant-se en aquests plànols, que tenien que tindre la torre una orientació concreta i unes mesures numèriques molt concretes, va fer una reproducció quasi exacta a Rens de Chateau. I es diu que quan ell anava a Girona, no anava ni en tren, ni anava en un carruatge, ni anava en un cotxe, sinó que realment, això és molt pel que vaig dir, no?, que dominava una sèrie de sistema màgic pel qual es teletransportava. Es ficava dins la torre, feia el ritual i apareixia el carrer de Girona i després a l'inversa. Per això no s'explicava a molta gent de Girona que ho veien per allà, el capellà francès, i que ho veien ara sí, ara no, i no entenien com en tants lapsos de temps tan curts podien anar i tornar de França, com ho feia. Per això s'ha especulat molt i s'ha dit molt. Josep Terrés es diu que guarda una copa, que s'ha dit la veritat, la copa de Magdalena, i que altres objectes, unes pedres i tal, pim-pam, que havia portat Bernat de la Terra Santa, que amb aquests elements i el ritual que feien podien provocar una visió. És curiós, perquè això té relació també amb el que es parla d'una escritora nord-americana, que es diu Sigenberg. Ella va escriure una novel·la, que és de fet una novel·la romàntica, on intenta reproduir la vida sentimental de Berenguer Saliera amb Maria de Narmó. Però a mitja novel·la et parla de que realment el secret de Bibigú és que l'última marquesa de Blanchefort entrava en una espècie com d'èxtasis, quan era gran, i que aquests èxtasis la portaven a tirar unes aparicions de Maria Magdalena. I que Maria Magdalena li anava relatant coses, doncs que no sabia ningú sobre Crist, sobre la vida de Crist, sobre l'ubicació de la tumba de Crist, i sobre la seva descendència. I que la Bibigú tot això ho anava escrivint, ho anava transcrivint en un llibre que ell li deia el llibre de les visions. Quan va morir la marquesa, va anar a la cripta, i ell, molt escandalitzat per el que havia escrit, perquè aquest llibre podia ser molt perillós, doncs es diu que va enterrar la marquesa en aquest llibre. També es diu que al cap d'un temps, quan es va obrir la tomba de la marquesa, el cos estava incorrupte, i que curiosament el llibre el tenia obert a sobre el pit on si volies estar llegint a dintre la tomba, no? Bé, també es parla que quan aquesta senyora ja era gran i era impossible que tingués cap fill, va tindre un nen, que aquest nen va morir d'un accident per culpa d'un cavall, i que llavors es va tornar boja, es va tornar totalment boja, perquè deia que aquest nen era realment Jesús, era el nen Jesús, que havia tornat, que ella havia parit, que Maria Magdalena li deia que ella seria la mare del nou adveniment. I el volia enterrar, perquè deia que si resucitava no podia aspirar. Llavors el seu marit, abans de morir, doncs va fer la cripta. Hi ha autors que donen senyals més pràctiques, no? Que les autoritats franceses havien prohibit entrar la gent a dintre les esglésies o les criptes de les esglésies, i que també la seva última voluntat d'aquesta senyora va ser enterrar la cripta amb els seus avantpassats. I que per això es va fer una falsa tumba, que és la que se'n va destruir, i que d'alguna manera estava connectada amb unes escales que deixaven a la cripta de veritat. No? Ara, el que va trobar en aquesta cripta Saunier, pues, això és el gran misteri, que és que joies, que ors, que tombes antigues, que més documents, o que coses, i es parla inclús de coses inverosímils. No? En fi,
0: Són coses tan interessants, però avui en dia, sobretot a persones que tenim vinculades a nosaltres, a certs llocs, per la seva sensibilitat, com per exemple a Perillós, a la Cauna de Perillós, hi ha molta gent que ha tingut canalitzacions i sobretot li sortia l'estat alterat de consciència el nom de Maria Magdalena. No és una persona, són diverses persones, no? Quan dius de que és una, pues posa, pues doncs, bueno, serà alguna cosa especial, no? Però és que se n'adona en certes persones, no? Però ja tant sigui a la part de l'antic recés, com parlant a Perillós ara mateix, com sigui a certs llocs de les coves iniciàtiques de l'Ariès o els Sabarters, no? Hi ha unes canalitzacions i, bueno, el seu missatge pues, és el món consciència, obrir consciència i separar-se una mica d'aquest món que ens té contaminat, no? Per no entrar més dintre de les qüestions, no? Són sempre posicions positives de que les persones fessin aquests canvis i el que parlaves, doncs, bueno, aquestes canalitzacions que estaves comentant tu ara mateix poguessin ser una forma d'interpretar aquests missatges, no? Seria important.
3: Veritablement, tot el gran secret de Vents es diu i sempre s'ha comentat entre altres coses que tindria que veure sobre Maria Magdalena, sobretot més que sobre cap altre personatge. I que realment, allí, sota la cripta de Rens de Xató, el que s'hauria de trobar va ser la tomba autèntica de Maria Magdalena, que no estaria ni a Corbera, com diuen alguns, que no estaria a la Sant Palme ni a Sant Marís de la Mer. Vull dir, o sigui, que realment va trobar l'autèntica tomba de Maria Magdalena i estava allà, en el sentit que ja era ja de cara a l'Església Catòlica d'aquella època, podia ser una gran disbauxa, no? Perquè podia dir, posant entre dit tota una sèrie de... que funcionaven molt bé amb els peregrins i tot això, que podien posar entre dit a l'Església en el sentit de credibilitat, no? De dir, bueno, mira, ara resulta que la tomba de Maria Magdalena està aquí, no està aquí a la Santa Baume, ens han enganyat, no? Llavors, aviam, aquesta gent de què van, no? Crec que podia ser alguna cosa d'això. Però després també de que potser s'ho va callar en secret per una qüestió de devoció, ja que els Berengers Saunier sempre s'ha dit que també estava connectat, no?, en aquest privat de Sió, a la Rosa Creu Veritas, i que també inclús tenia llaços de relació amb la masoneria. De fet, el gran crucifix que posa en el centre dels seus jardins, ell dona, és com, o sigui, gràcies a una sèrie de personatges i Monsenyor Villar, quan visita aquest monument i tal, li dona gràcies per la seva gratitud, no? Els pares de la Ferita se n'atreveran a Marcel. No sigui que d'alguna manera sí que podrien estar una miqueta en el secret de que, vamos, de que sí que Maria Magdalena d'alguna manera podia estar d'acord. Però no només a ella, sinó que també es parlava de tombes més petites. Quan es parla de l'iconografia de Maria Magdalena a diversos llocs d'Europa, és molt interessant alguna que hi ha també aquí a la Península Ibèrica, no només a Catalunya, sinó també a Espanya, on deliberadament se l'intenta fer passar per Joan l'Evangelista, inclús imatges de Maria Magdalena amb dos nens en els braços. O sigui que, o inclús als peus d'una creu, doncs, visiblement embarassada, no? O sigui que potser, dintre del que és tota aquesta història tan inverossímil, que jo crec que és una mica inverossímil, del llinatge de la sang real, dels ascendents de Crist i tot això, potser és la pica de la sang real.

0: dins és que vamos ni hablar, no? Per això els capellans actualment doncs, en cas guarden el vot d'aquesta edat, no es casen ni poden tindre sexe, teòricament ni fills. O sigui que tot aniria lligat potser a una sèrie de coses doncs, que són més pràctiques del que ens pensem, però també més profundes i més amagades, més soterrades. També es parla de que, de fet, per això els fills que va tindre Jesús a Maria Magdalena no van vindre per un contacte físic, sinó que van ser en imposició de mans a través del que es diria espermoelectrogènesis. O sigui que un estímul elèctric a través d'una vibració o una simulació va quedar a l'òvul, es va fecundar soci per ser de participació de l'heró. Això, parlem de la descendència de Jesús com d'una nena. No podia ser un baró de cap manera, perquè no havia els cromosomes d'un baró, no havia només els de la mare. Aleshores, doncs, es parlaria d'una nena, de Sara. Precisament de Sara, ens l'han pintada com una criada de la Verge Maria, que era de l'origen egipci i tal, però... Després també una altra cosa. Si Sara realment era filla de Jesús i de Maria Magdalena, demostraria una cosa tremenda. I és que potser Maria Magdalena, quasi segur, que era de pell fosca, bastant fosca, vamos, que era negreta. I que bé se sàpiga si Jesús, com els socs africans ens en pinten de negre i li diuen Ovo Moro, doncs bé se sàpiga si Jesús de Nazaret, a pesar que era jueu i que era, teòricament era de raça caucàsica i tenia que ser blanc, també se sàpiguen que no tindria també la pell ben morena. O sigui, d'alguna manera ens trobem en una sèrie de coses quan parlem de tot això del matrimoni sagrat, de la descendència de Jesús, de la Sant Reial, que podríem agafar coses que no interessarien per res en els poders fàctics eclesiàstics i sobretot una tradició pues, que serà desenvolupant en una línia recta des de fa 2.000 anys.
1: Sobre el que comentes, Eduard, bueno, la tradició jueva diu de que un rabí ha d'estar casat i tindrà descendència. De fet, quan a les parets de l'església de Rens Lecható veiem quan baixen a Jesucrist el fam de nit, la tradició hebrea diu de que els morts no es poden tocar per la nit. Vull dir que dona la sensació de que, per la tradició hebrea, si baixen a Jesucrist de la creu era perquè encara estava viu. No? És un contrast, no? Perquè Jesucrist tenia la categoria de rabí. I hi ha moltes coses que diuen és que no hi ha documentació, però bueno, és que tenim de treballar i elaborar formes per poder crear una hipòtesi, val? I segons la tradició jueva era aquest fet el estem contrastant amb fets cristians, no? Que, bueno, va ser una església que es va crear, però realment Jesucrist, a la seva època, no portava aquesta doctrina, perquè és que no estava creada. I dins de tot això...
0: La seva època i posterior, la comunitat de Jerusalem, eren jueus practicants tots. Anaven a la sinagoga, anaven al temple, practicaven la llei escrupulosament, i després a les nits es trobaven per llegir fragments recollits o comentar doncs, vivències que havien tingut en crisi les seves ensenyances. Però inicialment eren jueus. Mira tu la gran patovella que va tindre Sant Pau amb Sant Pere pel tema de la circuncisió, no? Per ser seguidor de crisi i ser cristià, no només et tenies que batejar, sinó que prèviament tenies que ser jueu practicant, fidel a la llei i als profetes, i estar circuncidat. Bé, doncs la gran controvèrsia que va haver-hi és que hem de tindre en compte que la primera comunitat cristiana, els deixebles de Jesús i els seus seguidors, doncs eren jueus practicants. És més, hi havia com una premissa que Sant Jaume el Major i el germà del Senyor que li deien i Sant Pere, doncs obligaven a que realment tot seguidor de Jesús no només tenia que estar batejat i anar a les reunions que es feien a la nit de forma més o menys clandestina per parlar de Jesús i recordar les seves paraules i els seus fets, sinó que també era prèviament necessari ser jueu, ser practicant i fidel a la llei i als profetes i estar circumcidat. Si no estava circumcidat, no podia ser cristià. I aquesta va ser la base de la gran discussió en el primer concili entre cristians que va tindre lloc a Jerusalem, entre quan Sant Pau, Pablo de Tarso, visita allí a Pere. I clar, Pablo defensa que l'Evangeli té que ser per tothom, per jueus i no jueus, circuncisos i incircuncisos. En canvi, els altres diuen que no. Aquesta pelotera, a pesar que s'han posat d'acord i Sant Pere al final diu, mira, escolta, fes el que vulguis, nosaltres predicarem en els jueus circuncisos i tu predica en els gentils incircuncisos. Només et demanem una cosa, i és que mai t'oblidis de l'oblidar dels pobres, que és el veritable esperit de la nostra església. Però tot i així, ja mor Sant Jaume, i quan ja havien passat un temps d'uns anys de tot això, de la mort de Jesús, encara hi havia una forta pugna entre els seguidors de Pau i els de Pere per el tema aquest de la circuncisió i del judaïsme. El que passa és que l'any 70 els romans arrasen Jerusalem, la comunitat de Jerusalem és aniquilada, i què queden? Pues queden les esglésies que va fundar Pau a través de tota Àsia. I, per tant, acaba en prevalència doncs el cristianisme doncs predicat per Pau. I el cristianisme llavors ja agafa una força i una empenta tremenda. Ja no entra dintre del marc del judaïsme, sinó del que és purament cristià, només cristià. I no obstant, alguns pares de l'Església Catòlica, perquè molts cristians anaven a la sinagoga i després encara anaven a les reunions cristianes, quan eren cristians, encara anaven a les sinagogues, es van crear una sèrie de dictes ja de separació total, no? O eres cristià o eres jueu. I si anaves a la sinagoga abans d'anar, diguéssim, a la missa, doncs et castigava expulsant-te de la comunitat, no? I és aleshores quan ja es va fer una separació real de les religions, ja hi va haver la gran escissió, i a partir d'aquí els jueus comencen a ser perseguits.
1: Hi ha una cosa que és molt interessant, Eduard, que la gent, i fins i tot els escèptics, s'equivoquen en moltes coses en contrastar aquestes informacions d'aquell temps amb els d'avui al present, val? Quan justament quan comencen a valorar coses amb informació del present, i en aquella època hi havia uns fets i unes coses que no existien, com era el cristianisme, i a vegades aquest escepticisme és dolent, no? L'escepticisme sa és aquell que es documenta i que té alguna cosa a aportar per fer canviar una raó o una opinió o una certa realitat, no? Aquest escepticisme de que existeix, de que no, perquè no, sense contingut, pues creiem que no és constructiu. Nosaltres estem parlant sobre una base d'històries, literatura, d'història oculta, val? No tenim la posició d'aquesta veritat, però sí tenim la intenció d'oferir uns camins per a aquelles persones que tinguin aquest interès d'informar-se i estar molt a prop a les respostes de les seves qüestions personals. Nosaltres no som persones que mostrem una informació per dir que és veritat, no? Treballem sobre moltes hipòtesis, molts treballs, molts autors estaran molt a prop d'una realitat, altres no. I volem insistir, sobretot a l'audiència, a aquelles persones que són cercadores, de que tinguin en compte això, de que no ens creguin, que siguin ells els que facin la recerca d'aquesta realitat, sigui bé per certa literatura, anar a llocs, contrastar informacions i demés, no? Per això estic molt agraït, Eduard, com mostres les teves informacions, perquè, bueno, tota la teva documentació, com ja hem parlat més d'una vegada, no? Pues bueno, són extractes de llibres. Has tingut la possibilitat d'anar a seriós i investigar. Dones valor a lo que és una cosa veracitat, ho fas amb el criteri personal, no públic, no? Però el que ens estàs dient és que ens mostres uns camins per trobar unes certes realitats, no? Realment, la forma d'informar avui en dia, pues, bueno, demostra-ho en documents. Bueno, tenim de dir una cosa i obrim la consciència. Si tenim de pensar de que els guanyadors sempre tenen la raó, hem de recordar que des dels inicis del nostre món no es feien actes. Fins a cert punt, des de els romans endavant es recollien documents i es feien actes. Però amb aquestes actes sempre hi ha interrogants. La prova més gran, els càtars.
0: Adaptacions i interpretacions de tradicions que hi ha doncs, cents d'anys que eren simplement orals. I aquesta tradició oral, quan va ser posada per escrita, doncs, moltes vegades es van cometre errors. es van fer reinterpretacions i es van imposar idees que potser eren criteris que estaven de moda en l'època, el que tenien, el que interessava imposar-les per una qüestió de poder. I això sabem que ha passat amb molts textos sagrats. Els paleògrafs, els experts en textos sagrats i la seva investigació i estudi, de seguida veuen quan hi ha algú que no quadra. Potser Jesús no va morir la creu. I de cap a tenir un llinatge, potser, ja vindria corroborat pels antics profetes d'Israel, però aquests textos profètics mai són citats. Estan allí, com oblidats en un racó, no es posen de manifest, perquè diuen, quan ho parles amb la gent d'Església, diuen que són, que estan subjectes a interpretacions controvertibles i que, clar, podrien, com et diria, podrien despistar, podrien desorientar en el que diuen. T'ho imagina. O sigui que algú d'això ja m'entens. Jo, per això, dono tanta importància al judaïsme, perquè crec que Jesús era jueu. I després, per entendre bé el cristianisme i molts aspectes del cristianisme que no surten en el catecisme ni en els crits cristians directes, hi ha que entendre realment el judaïsme, ja que entendre'l.
1: Avui és cert el que parlem, perquè la tradició jueva, sobretot, parlem de Vilajuïga, que va ser la primera sinagoga que va haver-hi a la península, i no sé si la segona a Europa. Vull dir que aquest judaïsme estava molt vinculat a la tradició de l'època de Jesucrist. I, bueno, segons hipòtesis, serien descendents de la tribu de Benjamí, una de les 10 tribus desaparegudes, no? I hi ha moltes hipòtesis, no? Com tenim, per exemple, els taruscos, que estan a la Provença, i els taruscos, que estan al Pirineu, als Abertés, a Tarascon Sud, Aries, que Antonín Gadal menciona. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha moltes tribus que es poden enllaçar amb les cultures íberes i celtíberes, com són els...
0: Hola?
1: Sí, sí, espera, que és que... Com són els terguerons, no?, que estan a la desembocadura del riu Ter, a Girona, no? I per segons quines tradicions i llocs, doncs, bueno, canviarien el seu nom. De fet, si te'n recordes, quan deia André Malví, els ibers entre ells es deien ibris.
0: Sí, i els jueus també, ibris.
1: I els jueus també. Volia dir de que possiblement part d'aquestes ètnies, per dir-ho d'aquella manera, o tribus, no?, perquè costa... donar una hipòtesi, no?, però, bueno, unes certes vinculacions, perquè parlem sobre unes mateixes dates, no?, perquè, bueno, encara aquí estava l'imperi romà, encara, no?, però, bueno, hi havia, encara estava viva la cultura íbera i moltes més, com la celta, no?, tenien els seus conflictes, però que dona una hipòtesi a aquesta vinculació, no sols tampoc a la Provença o a la costa catalana, sinó fins i tot arribar a Cadis. Els tartessos.
0: Sí.
1: Moltes cultures.
0: Jo crec que una de les hipòtesis que hi ha, i que jo me la crec passant, és que tu penses que estem parlant de molts mil anys enrere, quan Nabucodonosor destrueix el primer temple de Salomón. Aquí només queden dos tribus. El resto de les 10 tribus són enviades a la diàspora. S'escampen per tota Europa i arriben, pues, també a la península. I vés a saber que aquests íberos, aquests íbers primitius, eren ben bé alguna d'aquestes tribus que es van instal·lar aquí. Sobretot, com diuen, pues, en alguns documents que tenen que veure amb Prince Chateau, no?, que és la tribu de Benjamín, i que inclús Maria Magdalena pertanyia a aquesta tribu, la tribu de Benjamín. És molt interessant.
1: Sí, certament. També
2: una sèrie... Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: El proper dilluns, 18 de maig, es posa en marxa la nova fase del procés participatiu Horitzó 2032, que té com a objectiu definir el model de poble pels propers anys. Una nova etapa participativa que se centra en dues sessions tindran lloc a la casa de les cases dels mestres el dilluns a la tarda. Durant aquesta fase de participació ciutadana, els veïns i veïnes podran prendre part dels diversos tallers presencials de reflexió, debat i proposta. Demà dissabte, el Parc de l'Estació acollirà una nova edició de la Festa Escaldada, organitzada per la Colla Castellera de Caldes, els Escaldats. Una festa recuperada l'any passat i que, com l'anterior, enguany reunirà activitats per a totes les edats, programant cultura popular, música, concursos i gastronomia que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Aquest diumenge, l'esport ciclista calderí celebra la 36a Diada de la Bicicleta, una festa sobre rodes que té com a objectiu apropar l'esport a tot el poble a través del ciclisme. El recorregut passarà pels carrers del municipi sortint a 10:45 a la plaça del Lleó. La convocatòria serà a la mateixa plaça una hora abans, a 10:45, on es poden realitzar les inscripcions de manera gratuïta. Aquest diumenge se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i la Interfòbia, una jornada reivindicativa a la que se suma l'Ajuntament i que vol posar el focus en les discriminacions i les violències que encara avui pateixen moltes persones del col·lectiu LGTBI+, en el seu dia a dia. En esports, aquest cap de setmana acaben les lligues de bàsquet i els dos equips del CN Caldes tenen l'obligació de guanyar si volen aconseguir els seus objectius principals. El sènior femení depèn d'ell i serà campió si els resultats l'afavoreixen. I el sènior masculí, en canvi, necessita guanyar i una derrota dels equips de sota si vol mantenir-se a Primera Catalana. Per la seva banda, el Driver Cars de futbol sala també vol assegurar la permanència si guanya el partit contra el Sant Joan de Vilassar demà al vespre. I acabem amb el temps, tanquem la setmana amb un divendres marcat pels núvols i la inestabilitat. Després d'un matí més tranquil, les pluges i tempestes han d'anar guanyant protagonisme a mesura que avanci la jornada. Les temperatures es mantindran suaus amb màximes que han arribat fins als 17 graus i de cara al cap de setmana el temps farà un gir més estable. El sol serà el gran protagonista durant bona part del dia, amb alguns intervals de núvols poc importants a la tarda i al vespre. Més informació a radiocaldes.cat i als butlletins horaris.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és divendres 15 de maig i obrirem l'informatiu amb la nova etapa que comença dilluns del procés participatiu, que té com a objectiu la definició del model del poble per al 2032. Tot això a les portes d'un cap de setmana amb una nova edició de la Festa Escaldada, que se celebra demà dissabte, organitzada per la Colla Castellera i que tindrà lloc al Parc de l'Estació. Una jornada amb la cultura popular com a protagonista, que també inclourà concursos, gastronomia i que tancarà amb música en directe i un punxadiscos. A més, el Club Ciclista organitza la 36a Diada de la Bicicleta, fent un recorregut pels carrers del municipi. I com tots els divendres, tocarà fer repàs de l'agenda esportiva i cultural del cap de setmana. En el cas de la competició esportiva, en un cap de setmana clau per alguns equips per decidir quin serà el futur la propera temporada. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. El proper dilluns, 18 de maig, es posa en marxa la nova fase del procés participatiu Horitzó 2032, que té com a objectiu definir el model del poble dels propers anys. Una nova etapa participativa que se centra en dues sessions i tindran lloc a les cases dels mestres el dilluns a la tarda. Durant aquesta fase de la participació ciutadana, els veïns i veïnes podran prendre part en diversos tallers presencials, debat de reflexió, debat i proposta. Demà dissabte, el Parc de l'Estació acollirà una nova edició de la Festa Escaldada, organitzada per la Colla Castellera de Caldes, Els Escaldats. Una festa recuperada l'any passat i que, com l'anterior, enguany reunirà activitats per a totes les edats, programant cultura popular, música, concursos i gastronomia, que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Aquest diumenge, l'esport ciclista calderí celebra la 36a Diada de la Bicicleta, una festa sobre rodes que té com a objectiu apropar l'esport a tot el poble a través del ciclisme. El recorregut passarà pels carrers del municipi, sortint a 11:45 de la plaça del Lleó, i la convocatòria serà a la mateixa plaça, una hora abans, a 11:45, on es poden realitzar les inscripcions de manera gratuïta. Aquest diumenge se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i la Interfòbia, una jornada reivindicativa a la que se suma l'Ajuntament i que vol posar el focus en les discriminacions i les violències que encara avui pateixen moltes persones del col·lectiu LGTBIQ+, en el seu dia a dia. En esports, aquest cap de setmana acaben les lligues de bàsquet i els dos equips del CNA Caldes tenen l'obligació de guanyar si volen aconseguir els seus objectius principals. El sènior femení depèn d'ell i serà campió si els resultats l'afavoreixen. I el sènior masculí, en canvi, necessita guanyar i una derrota dels equips de sota si vol mantenir-se a Primera Catalana. Per la seva banda, el Driver Cars de futbol sala també vol assegurar la permanència si guanya el partit contra el Sant Joan de Vilassar demà al vespre. I acabem el temps, tanquem la setmana amb un divendres marcat pels núvols i la inestabilitat. Després d'un matí més tranquil, les pluges i tempestes han d'anar guanyant protagonisme a mesura que avanci la jornada. Les temperatures es mantindran suaus amb màximes que han arribat fins als 17 graus. De cara al cap de setmana, el temps farà un gir més estable. El sol serà el gran protagonista durant una bona part del dia, amb només alguns intervals de núvols poc importants a la tarda i al vespre.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Infocaldes.
2: El pròxim dilluns, 18 de maig, comença la segona etapa del procés participatiu que té com a objectiu definir el model de poble que es vol construir amb l'horitzó posat pel 2032. Una fase que consta de dos tallers participatius presencials i un període en què recolliran les propostes ciutadanes. Les sessions presencials tindran lloc dilluns a les cases dels mestres i la primera és de 3 a 5 de la tarda i la segona de 6 a 8 de la tarda. La iniciativa vol recollir les aportacions de la ciutadania per dibuixar conèixer el futur del municipi en àmbits com la sostenibilitat social, ambiental, econòmica i democràtica. Durant aquesta fase de participació ciutadana, els veïns i veïnes podran prendre part en diversos tallers presencials de reflexió, debat i proposta. A partir d'aquesta sessió presencial, del 19 de maig al 19 de juny, la ciutadania podrà continuar participant en aquest procés a través d'un mecanisme virtual habilitat també a la plataforma Decidim. Amb aquesta iniciativa, el consistori busca fomentar la implicació ciutadana i construir de manera col·lectiva el futur de Caldes de Montbui per als pròxims anys. Les persones interessades es poden inscriure a una de les dues sessions enviant el correu electrònic disponible al web de l'Ajuntament. Abans de l'obertura d'aquesta etapa de consulta ciutadana, l'Ajuntament ja ha presentat un document de diagnosi sobre la realitat local, que incorpora també els resultats de l'enquesta ciutadana realitzada entre el 9 i el 22 de febrer. Aquesta diagnosi permet analitzar l'estat actual del municipi i identificar els principals reptes i oportunitats del futur. La informació completa i la documentació es poden consultar a través de la plataforma Decidim.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Demà dissabte, 16 de maig, el Parc de l'Estació acollirà una nova edició de la Festa Escaldada, organitzada pel grup casteller Escaldats. Una festa recuperada l'any passat i que reunirà activitats per a totes les edats, programant cultura popular, música, concursos i gastronomia que s'allargarà fins ben entrada la matinada. La presidenta de la colla castellera, Núria Soler, destaca en declaracions a Ràdio Caldes que enguany la festa serà diferent a l'anterior i recorda la finalitat cultural amb l'objectiu de fer poble en la celebració de dissabte.
3: La segona edició de la Festa Escaldada, recordem que és una festa recuperada de l'any passat de feia 9 anys, on va tenir molt d'èxit i l'hem estructurat d'una manera diferent. L'any passat vam incloure una diada castellera i enguany el format és diferent. Recordem que és una festa popular, una festa cultural, on tothom hi té cabuda, tothom hi participarà amb moltes ganes. És una festa escaldada també per la colla, que la implementem, com bé deia, per segon any amb molta il·lusió, moltes ganes, i esperem recollir els fruits, com no, doncs, amb el suport i la participació i la voluntariat del poble.
2: Les activitats començaran a les 11 del matí amb inflables per als més petits. A les 12 s'inaugurarà l'exposició de dibuixos i el concert infantil amb festa d'escuma de la mà de Jaume Barri. A la 1 es farà entrega dels premis del concurs de dibuix i donarà peu al vermut popular, que rematarà amb el dinar popular de les 2. A la tarda, la festa continuarà amb un bingo musical a 3:45 i a partir de les 5 arribaran algunes de les activitats més tradicionals i participatives, l'estirada de corda i el concurs de llançament de pinyol d'oliva. A la següent hora es continuarà amb la mostra cultural d'entitats i la mostra del Pilar Escaldat. Més tard, a les 7, posaran punt i final a les activitats participatives amb el torneig de bitlles catalanes i una nova edició del famós Escalabirres, una prova d'equilibri que consisteix en escalar capses buides de cervesa una sobre l'altra. El vespre culminarà amb el sopar escaldat, a les 9, seguit d'una còmica nit per l'impro show de les 10. Finalitzant amb la part musical, el grup The How Band actuarà a les 11 i l'encarregat de posar punt i final serà el punxadiscos DJ Y, tancant una jornada festiva plena de cultura popular, teca i caliu casteller.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Aquest diumenge, l'esport ciclista calderí celebra la 36a Diada de la Bicicleta, una festa sobre rodes que té com a objectiu apropar l'esport a tot el poble a través del ciclisme. El president de l'entitat, Josep Maria Sales, explica a Ràdio Caldes en què consisteix l'activitat i anima la ciutadania a participar per intentar batre el rècord de participació de l'any anterior.
4: I aquest cap de setmana farem la Diada de la Bicicleta per aquí pel poble, donarem un sac de begudes, a menjar, i farem una volta com cada any al poble, amb la gent petita, la gran, tot que vulgui vendre. Tenim 36 edicions de fer-lo, jo porto aquest any, és el primer any de president, i sempre ha vingut gent. L'any passat érem 350 persones participants, i a veure aquest any si podem batir el rècord.
2: La ruta començarà a 12:45 a la plaça del Lleó i el recorregut passarà per diferents carrers del municipi. La convocatòria serà a la mateixa plaça, una hora abans, a 12:45, on es poden realitzar les inscripcions de manera gratuïta. Les persones que participin en la jornada obtindran un obsequi d'una samarreta.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Aquest diumenge se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la interfòbia, una jornada que vol posar el focus en les discriminacions i les violències que encara avui pateixen moltes persones del col·lectiu LGTBI+, en el seu dia a dia. El consistori se suma a la reivindicació signant el manifest del Consell Nacional LGTBI, en què recorden els casos de discriminació que encara hi ha cap al col·lectiu i condemnen totes les formes de violència, rebuig i discriminació envers les persones del col·lectiu. A més d'adherir-se a la celebració, l'Ajuntament també posa en valor el servei del punt SAI, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, que funciona des del juny de 2020 a l'Espai Jove al TOC. Aquest espai ofereix suport, assessorament i acompanyament tant a persones del col·lectiu com al seu entorn amb atenció personalitzada i cita prèvia. L'origen d'aquesta jornada es remunta a una campanya internacional impulsada l'any 2005 amb el suport de les principals entitats LGTBI+, i de milers de persones arreu del món. La data del 17 de maig recorda un moment històric, el dia que, l'any 1990, l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar l'homosexualitat una malaltia, un pas fonamental en la lluita pels drets i la dignitat del col·lectiu.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Continuarem ara amb la informació en format més breu. La gimcana que estava prevista per avui a 4:45 a l'escola Alfarell queda ajornada per al pròxim divendres 22 de maig, una activitat inclosa en la tercera edició de la jornada farellenca, una gimcana pensada en el lleure, però sobretot en la solidaritat, perquè el total dels beneficis de la jornada aniran destinats a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, la FANOC.

0: Com tots els divendres, obrim pàgina cultural i fem un repàs a algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. Avui a les 7 de la tarda el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Amberson d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i literatura per fomentar el debat i la reflexió entre els participants. L'activitat està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic V de Vendetta, que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. Demà a les 6 de la tarda el Cinema Centre projectarà la guardonada pel·lícula d'Oliver Lasche, Cirat. El film arriba dins el cicle Gaudí i la projecció comptarà amb convidats vinculats a la pel·lícula. La història segueix en Lluís i el seu fill, Esteban, en un viatge pel Marroc per intentar trobar la mar, la seva filla desapareguda mesos enrere enmig d'una ràbia. El preu de l'entrada serà de 4,50 € o 3 € amb descompte. I com cada tercer diumenge de mes, se celebrarà una nova edició de la tradicional Fira d'Antiquaris i Brocanters de 10 a 2 del matí. L'avinguda del Pi Margall, a l'alçada del carrer del Mestre Gregori Montserrat, entre el carrer Geògraf Aparici i Santo Domingo, s'omplirà de tot tipus d'objectes antics, de brocanters i de col·leccionistes procedent d'arreu de Catalunya. A les portes del cap de setmana obrim també pàgina esportiva. I a aquesta hora anem a l'agenda esportiva, que ja és una de les últimes perquè les competicions regulars van arribant al seu fi. Aquest cap de setmana és el torn de les lligues de bàsquet català, que disputen totes la seva última jornada i els dos equips del CN Caldes tenen encara coses en joc. El sènior femení es juga el títol i la classificació per la final a 4 de segona catalana i el sènior masculí necessita la victòria i almenys un resultat favorable per salvar la categoria. Ens ho explica tot plegat, com sempre, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Per això mateix, la Federació Catalana de Bàsquet tanca paradetes aquest cap de setmana amb les últimes jornades de les lligues a tots els nivells i tant els homes de Sergi Grisso com les dones de Javi Ruiz tenen pressió per endur-se els dos punts. Comencem amb el sènior masculí que, tot i tenir un partit relativament fàcil, no depèn d'ell mateix per salvar la categoria. Els calderins van tenir un mal dia dissabte passat en el que va ser l'últim partit de Lliga a casa i amb la derrota contra el Vilanova van perdre l'oportunitat de salvar la categoria com a locals, quedant quarts per la cua a la primera posició del descens. Demà un quart de set, els de Sergi Grisso visiten el camp del Guíjols, últims de Lliga, sabent que s'han de centrar en aconseguir els dos punts, però a més tenint un ull posat en els equips de dalt. Amb una victòria, els calderins no en tindrien prou per salvar-se, però confien en que el Saset, l'Arbúcies o el Vilanova perdin el seu partit perquè ells puguin tornar a jugar a la màxima categoria autonòmica la temporada que ve. Per altra banda, diumenge el sènior femení de la temporada que ve.

0: el suficient com per tenir la permanència matemàticament assegurada. I demà també juga el sènior femení del Sena Caldes, que ja està descendit, però visitarà el camp de les últimes per provar de tancar la Lliga amb un bon regust de boca. Per tancar amb els esports de la jornada, demà a les 5 de la tarda, també tancarà la Lliga el Club Futbol Caldes, que sense res en joc visitarà el camp d'un Figueres que encara podria arribar a patir per la permanència.
1: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Les cases dels mestres acollirà aquest diumenge de 10 a 2 del migdia una campanya de donació de sang. Els organitzadors de la jornada fan una crida a la participació ciutadana per contribuir a mantenir les reserves de sang als hospitals, recordant que donar sang és un gest senzill i solidari que pot ajudar a salvar vides. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns que ve, dia 18 de maig. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten les dones calderines. I acabem amb el temps. Tanquem la setmana amb un divendres marcat pels núvols i la inestabilitat. Després d'un matí més tranquil, les pluges i tempestes han de guanyar terreny a mesura que avanci el dia. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes que han baixat fins als 10 graus i màximes que han arribat als 17. De cara al cap de setmana, el temps farà un gir clarament més estable. El sol serà el gran protagonista durant bona part del dia, amb només alguns intervals de núvols poc importants a la tarda i al vespre. No s'esperen precipitacions i les temperatures es recuperaran progressivament amb mínimes de 7 graus i màximes que podran acostar-se als 19 graus durant les hores centrals del dia.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 15 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom. Benvingudes, benvinguts, nova edició d'Escaldents. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8 de la FM i a través d'internet www.radiocaldes.cat. Déu-n'hi-do, quina sessió, quin programa avui tenim d'Escaldents. Nosaltres, en lloc de posar-li llum a la foscor, no, li posem foscor a la llum. Amb nosaltres comenceu el cap de setmana. Comenceu, si sortiu de festa, doncs nosaltres t'hi posem el warm-up. I si no sortiu, teniu un cap de setmana complicat, doncs igualment comenceu amb nosaltres i la festa us la munteu a casa, al cotxe, però sempre gaudint de la música electrònica. Salutacions d'en DJ Peris, com sempre al comandament d'Escaldents. I avui, dues sessions, com és habitual. La primera de totes, Progressive House, Melody Techno, So Fosc. I després, ja cap a les 11, pujarem una miqueta de BPMs i anirem cap al trens. Una miqueta de llum, també, va bé. Llum, melodies de piano, veus angelicals del trens. Però primer de tot, foscor. Aquest és el menú d'avui, d'Escaldents. Com bé sabeu, podeu recuperar tots els programes, totes les sessions d'Escaldents a www.radiocaldes.cat. Busques el programa Escaldents i en el podcast hi trobes tot i cadascun dels programes dels divendres de 10 de la nit fins a la matinada amb tu. Doncs m'hi poso al comandament, als plats, a la controladora. Comencem, com bé dèiem, amb la sessió de Progressive House, Melody Techno, i després cap a la sessió del Trens. I com bé sabeu, comencem amb el compte enrere. El 3, el 2, l'1. Benvingudes, benvinguts, nova sessió d'Escaldents.

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: Rose.
1: And since she's the last one, And since she's the last one.

A la nostra festa no t'hi cal entrada, ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

Don't you ever look back.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.